0: els vins, en aquest cas del celler Exhibis?
1: Jo crec que Exhibis elaborem, mira, Exhibis fem 4 vins i jo crec que els 4 són 4 públics diferents, no? La Valentina, que aprofito per explicar que la Valentina és l'última persona que va portar el cognom Exhibis com a primer cognom, l'any 1594, es casa amb un tant Francesc Serra i d'aquí el Can Serra dels Exhibis. Tenco parèntesi, és un vi blanc fet de macabeu i picabull blanc i que busca també aquest públic de vins blancs, però que llavors vins blancs amb una certa xitxa, vins per menjar, fins i tot aquest consumidor de vi negre que ja s'està passant al blanc, no? Que, doncs la Valentina seria el seu vi, no? Elaborem l'Estines, el nostre vi jove, que és un vi que jo sempre dic que ho té tot, no? Perquè té totes les varietats que tenim plantades, doncs, per ordre seria la Mandó, la Garnatxa Negra, la Cabernet i la Somoll, i és un vi molt polivalent, que crec que és molt tot públic, però sobretot públic jove. La Ras, del nostre vi clàssic, no? aquell vi que un espera, no? amb aquella untuositat, no? Amb aquell pes, però alhora amb la lleugeresa final que ens dona la Somoll. I la Baula com un petit tresor d'un vi més aborgonyat, per entendre'ns, no? Menys capa, menys grau, que ens representa la part més antiga de la història d'Exhibis, que estaria fet 50% Somoll i 50% Mandó, no? Per tant, són 4 vins fets de les no mateixes vinyes, perquè cada vinya la vinifiquem per separat, però sí de les vinyes de Can Serra, i que són perfils de vins diferents, no? I això ens encanta, perquè dins d'un estil, no? I a més l'estil de vinificar d'en Joan Soler, doncs tenim 4 vins que representen 4 públics diferents.
0: Vins amb història, vins amb qualitat i vins molt i molt vinculats a la comarca, que d'això es tracta, no?
1: Sí, de fet, vinculats en el sentit de que el circuit curt, el producte de proximitat per nosaltres és el més important. Tenim la sort que al Pla de Bages es consumeixen molts plans de Bages. A les cartes dels nostres restaurants i de les botigues hi trobes varietat de vins del Pla de Bages, cosa que anys enrere no passava, i tenim un consum intern alt. I això és molt positiu, perquè el que vols és que t'estimin a casa, no? Avui estem a Sant Andreu.
0: Estem a prop.
1: Estem a prop i aquí estem, en aquesta tasca, que el veí del costat també ens estimi, eh?
0: L'ADO Pla de Bages viu un moment de consolidació gràcies a la feina dels seus cellers i també l'aparició de nous projectes familiars que han apostat pel territori durant l'última dècada. Tot i així, el sector és conscient dels reptes que haurà d'afrontar. El principal és l'adaptació al canvi climàtic, una realitat que ja condiciona els treballs de la vinya. Malgrat les dificultats, els elaboradors es mostren convençuts que el futur passa per continuar apostant per la qualitat, la identitat i el producte de proximitat.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I el dimarts 9 de juny el protagonista va ser l'enòleg Joan Soler, l'enòleg del celler Can Serra dels Exhibis, que ha reivindicat la identitat dels vins del Bages, la recuperació de les varietats històriques i també la necessitat de preservar un patrimoni vitivinícola únic a Catalunya. Lliçó magistral la que va oferir l'enòleg Joan Soler en el Teatre Núria Espert a la segona de les jornades de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca.

0: L'enòleg Joan Soler assegura que fer vi és traduir la història, el paisatge i la cultura d'un territori en emocions. L'enòleg del celler de Can Serra dels Exhibis reivindica la identitat dels vins del Bages, la recuperació de veritats històriques i la necessitat de preservar un patrimoni vitivinícola únic a Catalunya. Parlar amb Joan Soler és parlar de vi, però sobretot parlar de territori. L'enòleg, fundador i copropietari del celler Exhibis, situat a la finca de Can Serra dels Exhibis, al municipi de Navàs, entén cada ampolla com una manera d'explicar una història que remunta segles enrere. Una història vinculada a una finca documentada des de l'any 1297, que apareix citada amb el nom de Mansos Exhibis i que avui continua viva a través d'un projecte que combina tradició, innovació i respecte pel paisatge. La finca, situada a uns 500 metres d'altitud al nord del Bages, és un dels exemples més singulars de la nova viticultura bagenca. Des de l'any 2009, Exhibis treballa per recuperar el caràcter històric dels vins de la zona, posant en valor varietats autòctones, tècniques tradicionals i una manera d'entendre el vi profundament arrelada al territori.
1: Doncs partint de la base de que la història, la identitat, l'arrelament, la tradició, la singularitat, portar tot aquest relat en el gust del present és una fortalesa inevitable de marca, doncs evidentment influeix de la manera més positiva possible, no? Que el nostre passat no para d'inspirar, i així com amb nosaltres a la resta de comarca, el nostre futur.
2: Que de fet aquesta filosofia també és molt la filosofia de la Deopla de Bages, no? Aquesta història, no?
1: Correcte, el Bages és una comarca que ja el seu nom ja li ve de Bacus, del déu romà del vi, que ja els romans ja la van batejar amb aquest nom, que va derivar Bacassis, etc. I és la zona més gran de vinya que mai ha tingut Catalunya. És a dir, el Bages, l'any 1892, l'any que va entrar la filoxera, tenia 27.200 hectàrees de vinya, i si mirem avui en dia el Penedès, que inclou el Cava i tot això, entre Alt, Baix Penedès, Garraf, Anoia Sud, Baix Llobregat Nord, no arriba a les 24.000 hectàrees. És a dir, posem 27.000 hectàrees en una sola comarca, doncs això deixa un patrimoni bestial en tradició, amb oficis, amb margeres, amb barraques, amb patrimoni arquitectònic vinculat a la viticultura, i no només això, sinó també un patrimoni varietal que estem recuperant darrerament i que avui en dia molts de vosaltres ja podeu trobar bàsicament amb el picapoll blanc com a estandard, però també el picapoll negre, el mandó, el somoll i molts altres que vindran, com hi ha la malvasia blanca roja, que aquest any que ve serà el primer any que l'haurem incorporat.
2: Quins aspectes fan únics aquests vins elaborats a Navàs, dins de l'ADO Pla de Bages i des del celler que porteu vosaltres, Exhibis?
1: Doncs aquí ja, quan anem ja al particular d'un celler, ja no només hi ha l'escenari general històric de les veritats com el somoll, el picapoll, també el macabeu, que també era típic de la zona, el mandó, etc. També hi ha la singularitat del celler, 500 metres d'alçada, el celler més al nord, situat ja a tocar de Solsonès i de Berguedà, 500 metres d'alçada, això implica maduracions una mica més tardanes, vins una mica més elegants, i també intervé la capa humana, també, no? Quins són els vins que a mi m'agraden al final, que són els vins que faig, no? A mi m'agrada justament accentuar el que l'alçada ja em dona, que és aquesta elegància, aquesta frescor, aquest respecte cap a la fruita, netedat, i en el cas de la baula, que només és somoll i mandó, doncs retrobar aquest vi que, com diu el nom, és la baula perduda, és l'eslabó perdut dels vins de casa nostra, no?
2: Suposo que el que ara està comentant, els vins que més li agraden, això és, ha de ser 100% la feina que ha de fer un enòleg, vins que els agraden o vins que poden agradar.
1: Mira,
2: o és el repte o aquesta pregunta que sempre es fa.
1: Ara farem una parafrasejarem un d'aquells mítics historiadors, qui no diu que és el Churchill, diu que és el Woody Allen, qui no diu que és un altre. Aquesta diuen que era de Groucho Marx, que diu que en la vida no sé el secret de l'èxit, però sí el del fracàs, que és voler agradar a tothom. Al final, sí que jo com a tècnic, quan assessoro cellers grans, t'has de cenyir una mica més a uns estàndards que la gent accepti, que no rebutgi, però el que sí que quan anem cap a produccions petites, la tendència cap a lo identitari, la tendència cap a fer uns vins una mica més escurats cap a la identitat, cap a la diferència, jo crec que és una bona cosa, perquè és el que al final el que et fa distingir. I quan tu estàs en un celler petit com és Exhibis, que estan fent unes 30.000 ampolles l'any, això doncs és un celler petit en concepte a tots nivells, per un celler doncs evidentment t'has d'especialitzar una mica més i has de connectar amb la gent sempre pensant que has de ser agradable, i això ho sap tothom, i entengui o no si s'acabaria l'ampolla o no, però davant del dubte sempre amb una mica més d'accent identitari, que és el que et dona la diferenciació davant de les grans marques i davant de les grans zones.
2: Evidentment, intentar diferenciar-se de la resta. Exhibis va ser pioner en la viticultura biodinàmica al Bages. En què consisteix treballar la vinya amb aquests criteris?
1: És entendre que el món no només existeix allò que podem veure i tocar, sinó si creus que també hi ha coses que ni es veuen ni es toquen però tu sents que hi són, com les treballes? Clar, es fa difícil. Des de joves ens acostumen a treballar amb la matèria, vull dir, ara darrerament ens acostumen a una certa gestió emocional de la nostra vida i de les nostres relacions, però com gestiones la part, diguem-ne, més intangible d'una planta, no? Estaria més proper al concepte d'homeopatia per les plantes, estaria més proper al treball amb les llunes, que tot i ser clarament material, perquè la lluna mou hectòmetres cúbics de mar cada any, com no ha d'influir sobre l'aigua, que bàsicament també són les plantes com són nosaltres, i és una descripció de com tu pots arribar a treballar sense despendre's en absolut, és a dir, tenint molt en compte que la intenció amb què fas les coses, com diu la quàntica, també influeix en el resultat d'allò que elabores. I en la biodinàmica vam trobar el com aquest sisè sentit, o com aquest cable suelto, que pots dir, com ho podem acabar treballant en la nostra agricultura, doncs d'una manera molt burda i molt imprecisa, però perquè els oients ens entenguin, la biodinàmica pot arribar a acollir tota aquesta voluntat de treballar aquest intangible.
2: Com respon la vinya al canvi climàtic? Suposo que és un dels reptes, no?, dels diferents cellers, no?
1: Evidentment influeix, el que podríem dir d'entrada, va influint en baixades de produccions, va influint en avançades en la collita, va influint d'una manera molt diferent a com ens esperàvem també la planta. Pensàvem que hauríem d'anar cap a varietats més tardanes perquè acabessin madurant a èpoques més fredes, i ens estem adonant que no, que els millors resultats són justament avançant la collita de les varietats primerenques, perquè després d'haver passat totes aquestes calors la planta arriba al setembre esgotada i gairebé no pot seguir treballant entrat a l'octubre per madurar els raïms. És a dir, estem aprenent amb ella, observant, i com sempre amb una cura d'humilitat de gestionar de la millor manera que podem una cosa que no està descrita, que és la millor cosa per fer, però esperem que les generacions que ens vinguin al darrere almenys deixar-los la nostra experiència com a testimoni.
2: Avui a Sant Andreu de la Barca presenteu quatre vins del vostre celler. Com definiries aquests vins que avui presenteu a Sant Andreu de la Barca?
1: Mira, les tines...
2: Hi ha molta feina darrere, evidentment.
1: Sí, les tines, que és el negre jove, però que li diem les tines perquè està criat amb tines de pedra de l'edat medieval, del segle XIV, que és com se feien els vins a casa nostra, i per això es diu les tines, no? I el que té la pedra és que no dona, no altera el gust del vi com sí que fa el roure, i per això en diem les tines. I és un vinagre jove, directe, recte, que és la sensació de menjar fruita com cap altre vi de la gamma et pot donar. Hi ha la Valentina, que rep aquest nom perquè va ser l'última pupilla que va tenir el cognom d'Exhibis, Valentina d'Exhibis, al segle XV, i en honor doncs a l'última pupilla Exhibis li fem el blanc, que és macabeu amb picapoll, amb una mica de fusta sense que es noti, però per donar estructura, amb aquests blancs per entendre'ns una mica més el perfil Godello, com pot ser un Xarel·lo o una Garnatxa blanca, vins blancs d'estructura, podeu trobar amb la Valentina. Hi ha la Rasa, que és un vi inevitable. Als anys 80, quan es va recuperar la vinya a la comarca, es va fer buscant els grans líders mundials, que és el que es feia als 80, Falou de Líder, que es venien cabernets, merlots, cirats, chardonnays, doncs la zona va tornar a plantar vinya emmirallant-se amb aquests referents universals, i d'ells n'ha quedat un amor que jo tinc cap a la cabernet, com es comporta a casa nostra. Per tant, la rasa com a vida reserva de casa doncs té un 60% de cabernet, però hi ha somoll i mandó, que és el que trobem de manera pura amb la baula, que l'he esmentat abans, que és aquest eslabó perdut, aquesta baula perduda dels vins de casa, que és només amb somoll i mandó, fermentat amb àmfora, sense llevat afegit, és a dir, un clar exemple de com podien ser els vins al Bages, i molts dels que bevíeu aquí al Baix Llobregat, perquè el principal mercat era Barcelona. Els vins, quan baixaven els pagesos del Bages o els traginers del Bages, quan baixaven a vendre via Barcelona, doncs hi paraven aquí a Sant Andreu. Segur que un vi molt semblant a la baula és el que aprenien del Bages.
2: Per tant, aquí hi ha aquesta tradició i sobretot aquesta connexió, no?, al Pla de Bages amb Sant Andreu a Barca. Sí. Una última pregunta, Joan Soler, com a enòleg, d'on li ve aquesta

0: sigui en contacte amb la terra, amb la natura, amb lo rural, i va ser un professor mentre estudiava enginyeria agrònoma a Barcelona que em va fer estimar el món de l'enologia, que conté aquesta àurea, aquest glamour que li podem veure, aquesta que després vas entenent que justament és aquesta capacitat de traduir cap a sensacions un patrimoni varietal, un clima, un saber fer d'una zona, com tot això s'acaba vinculant a unes percepcions organolèptiques, a un gust, a un sentit, a un gaudi, com cap altre producte agrícola doncs dona avui en dia, i em va acabar atrapant fins avui en dia, que ja no sé fer una altra cosa que vi.
1: I això significa també explicar una professió amb passió, no?
0: Sí, sí, sí, perquè qualsevol cosa que explico jo la veig, jo sé explicar el per què, no? I a darrere de cadascun, de com m'has dit, explica'm els vins que provareu, a darrere de cadascun hi ha una idea.
1: I una història.
0: I una història, i quan enmig d'una barema tu has de prendre una decisió, sempre vas a veure de la font, sempre vas a dir, no, si aquesta garnatxa és la garnatxa que ha d'anar cap a les tines, ha de tenir aquest punt de maduració, s'ha de fer així, perquè et vas trobant, com tots en el dia a dia, que ha de ser, vaig primer aquí o vaig primer allà, o m'he d'ocupar d'això, ostres, he de prioritzar coses, què prioritzo? I tots anem a la font, tots anem als nostres principis, tots anem d'allà on bevem com a persones, no? I això sempre ens ajuda a triar què és el que prioritzem. Doncs els vins igual, no? Cada vi té les seves característiques, i a l'hora de decidir sempre vas a aquesta font de l'origen, del concepte, del criteri, del que explica aquell vi per prendre la decisió.
1: Finalment, si busquéssim una definició de la feina de l'enòleg, quina definició ens diria?
0: Jo, per mi, és acceptar el repte i la responsabilitat de mantenir un ofici vinculat a una terra de fa molts anys, de traduir a sensacions tot un patrimoni cultural, agrícola, varietal, cap a unes sensacions que facin que el teu producte tingui un forat en el mercat que permeti, i aquí hi ha el repte més gran, que les generacions futures tinguin oportunitats de seguir-se quedant en el territori, cuidant vinya, mantenint aquesta memòria, cuidant el paisatge i fent que la gent que viu en un territori se senti identificat i vinculat en la seva terra amb la identificació d'aquest producte també.
2: En el marc de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca s'ha pogut atestar 4 dels vins del celler Exhibis. S'ha realitzat un maridatge gràcies a la creperia Essència. N'hem parlat amb Mr. Tomàs i també amb el Xavi Fuster.
3: Bé, una vegada que hem parlat, evidentment, amb Rubins, de quins vins anaven a posar, sempre mirem de posar coses que combinin amb els vins. Aleshores, el primer serà un formatge de cabra del país. Hem agafat una marca d'aquí del país, que és un semi, més que res perquè si poses un de molt fort, després el vi no el disgustaria saber. Hem posat una mica de marmelada de frambuesa, aquesta seria la primera etapa.
4: La segona etapa és un carpaccio de bou, amb una mica de rúcula i escames de parmesano.
3: Aleshores, el tercer, que l'he fet jo, que ha sigut croquetes de pernil ibèric. Bueno, aquesta és obra meva i em fa il·lusió, i posarem dos croquetetes de pernil ibèric.
4: I per acabar, amb l'últim vi, dos trufats de xocolata, que li pegàvem a l'últim vi.
1: Us heu posat d'acord ràpidament a l'hora d'elaborar aquest maridatge?
3: Bueno, sobretot a mi m'ha marcat bastant Rubins el que volia. L'únic que vaig fer jo són dos canvis, el de les croquetes i el de les trufes que vaig proposar-lo jo.
1: Difícil fer aquestes combinacions, aquests maridatges, que finalment combini perfectament?
4: Bueno, normalment no. Com que ho parlem abans, amb la qual cosa es pot combinar bastant bé.
1: Per tant, contra més informació i a més provar a fer un tast dels vins ajuda encara més, no?
3: Sí, a més que nosaltres ja portem bastant temps col·laborant amb ells, i més o menys ja anem, a part que a mi el món del vi sempre m'ha agradat molt, i bueno, més o menys ja anem aprenent una mica en cada vi, però bueno, és igualment, sempre tenim la seva última paraula perquè ens diguin si està bé el que hem proposat, sempre.
1: Què suposa per vosaltres participar en una Fira del Vi?
3: Bueno, a mi com sóc tan dinàmica i ara estic jubilada, a mi fa il·lusió tot el que sigui fer coses i pel poble, perquè m'agrada, conèixer molta gent al poble i m'agrada molt fer coses per aquí.
4: Igualment, sí, simplement és curar el poble, la gent ens coneix i sempre fem nostres a la Festa Major també tasta de vins amb ells, amb la qual tot ajuda.
1: Per tant, ja teniu experiència, no?
3: Sí, perquè la Festa Major ja hem fet, ja portem 3 anys, no, em sembla, i aquest any també, per la de la primavera, també vam fer una dintre del local, que també, bueno, a la gent li va agradar molt, i pensem que, bueno, això està bé, és una bona col·laboració de dues empreses d'aquí del poble, com té que ser.

0: A més, avui un maridatge amb una DO ben a prop de Sant Andreu de la Barca, eh? com és la DO Pla de Bages.
1: Pues sí, a més fa molta il·lusió perquè, bueno, tenim que fer país, està claríssim.
0: I producte local, no?
1: Sí.
0: De proximitat.
1: Tot és de proximitat, sí.
2: La DO Pla de Bages, protagonista de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca d'aquest any 2026, i un dels seus cellers, Exhibis, un celler que no només elabora vi, sinó que també treballa per preservar la memòria d'una comarca en què va convertir la vinya en una forma de vida i que avui en dia continua trobant en ella una de les seves principals senyes d'identitat.

0: El dimecres 10 de juny es va realitzar un concurs de tassa per parelles, una activitat que va posar a prova els coneixements i també les habilitats sensorials dels participants. Es va realitzar en el Teatre Núria Esperta en un ambient lúdic i distès. I el dijous, l'Espai d'Igualtat va acollir el taller divulgatiu El Vi per Dins, una proposta formativa pensada per aprofundir en el coneixement dels processos d'elaboració i les característiques dels vins. I el divendres 12 de juny, el protagonista va ser el celler Abadal. El celler Abadal ha reivindicat la identitat del Bages i també la força de la tradició familiar a la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca. De fet, el celler Abadal ha protagonitzat la darrera activitat abans de la celebració de la Fira del Vi de dissabte. Aquest any, els actes previs han permès conèixer algun dels vins més representatius de la DO Pla de Bages i apropar al públic la filosofia d'un projecte que combina història, territori, innovació i també sostenibilitat. Durant la jornada, Cristian Carné, director comercial del celler Abadal, ha posat en valor la trajectòria de la família Roqueta, vinculada al món del vi des de fa més de 8 segles, com una de les claus de l'èxit del projecte del celler Abadal.
1: Bueno, l'èxit sobretot és de la família. La família Roqueta és una família que porta elaborant vins i vivint del vi des de l'any 1199. Són 800 anys, 33 generacions d'una mateixa família elaborant vi com a principal activitat i dient-se Roqueta ininterrompudament durant 800 anys.
0: Quin és el valor diferencial que ofereix el territori del Bages respecte a altres zones de vins a Catalunya?
1: Sobretot la identitat. Nosaltres, a Badal en concret, però en general a Pla de Bages, tenim un terreny d'argila amb pedra seca. La pedra li dona caràcter i dona mineralitat als vins i l'argila transmet molt, molt bé tot aquest entorn que tenim de bosc a través de les arrels cap al vi, amb la qual la identitat de bosc és el que ens defineix. Els aromes de sotabosc, d'herba aromàtica, de romaní, de mentolats, balsàmics, etc.
0: Clar, llavors amb aquestes característiques podem dir que són uns vins únics.
1: Bueno, són
0: gairebé únics.
1: Són uns vins que nosaltres, des de l'any 90, el senyor Valentí Roqueta va voler recuperar la varietat Picapoll, que ja visualitzant una mica varietat. Bueno, primer la va recuperar com a però una mica per la història. El Bages feia 150 anys que era la varietat més plantada, blanca, i la va voler recuperar una mica per amor a la tradició, quan als anys 90 el que estava de moda i el que la gent volia eren sobretot varietats internacionals. Ell se li va posar aquesta idea al cap i va promoure la Picapoll, inclús la va posar una mica la va oferir a tots els cellers que volguessin de la DO Pla de Bages.
0: Per què és important preservar aquestes varietats, com per exemple el Picapoll?
1: Bueno, perquè són varietats que, si fa 50 anys i més, i segles en anteriors, eren les que més plantades eren, que s'havien aclimatat molt bé a la zona, ¿vale? Amb la qual són varietats que donen una expressió del territori millor que cap altra.
0: El vi Abadal Picapoll Blanc, que és el que de fet es farà també el tast avui aquí, és un dels emblemes de Abadal?
1: Sí, sens dubte. Els dos vins més coneguts és l'Abadal Picapoll, és un Picapoll 100%, varietat autòctona nostra, i també potser el vi més conegut és l'Abadal 3.9, que és un vi de finca, i en aquest cas és un Cabernet Sauvignon. Nosaltres defensem tant varietats internacionals com varietats autòctones, eh? Però l'Abadal Picapoll és un dels més coneguts, dels més emblemàtics, i mira, aquest any, amb la nova anyada que sortirà d'aquí un mes, la 2025, seran 30 anyades a Abadal Picapoll.
0: Per tant, tradició, eh?
1: Exacte, tradició i molt contents.
0: Tradició que remunta, com deies, abans, fet de segles enrere, eh?
1: Sí, de fet, fa un mes ens van donar... Hi ha una revista que a nivell internacional, doncs, que té, bueno, és molt prestigiosa, que són els 50 cellers més admirats del món, ¿vale? The Hardware, Admirated, International, bueno, total, que aquí hi ha les millors cellers del món. Hi ha Penfolds, hi ha Vegas de Cielia, hi ha Marques de Riscal, hi ha Bodegas Torres, bueno, espanyoles i internacionals, eh? I a Badal estem al número 40. Hem entrat en aquest rànquing per segona vegada consecutiva, és cada 5 anys. L'any 21 ja vam entrar, el 26 una altra vegada, i clar, estar dels 50 cellers més admirats del món, doncs per nosaltres és un gran honor, i sobretot es deu a, penso en el personal, que es deu a tota aquesta història familiar que és bastant única.
0: Molta feina darrere. No sé si la gent, quan veu una copa de vi o té davant una ampolla de vi, si sap tota la feina que hi ha darrere fins a elaborar aquell vi que arriba amb aquesta ampolla i que finalment es diposita en aquesta copa i finalment es beu aquest vi.
1: Sí, home, realment hi ha molta feina darrere perquè, a part, primer es fa molta feina de camp. A més, la climatologia cada any és diferent, llavors tu t'has d'anar adaptant a la climatologia com et ve. Llavors, clar, hi ha molta feina durant tot l'any, sobretot per cuidar el terreny, la vinya i el subsol. Això és el que la família té més en ment, de que estigui el màxim de cuidada possible i el màxim de sana possible. I llavors hi ha tot el treball de l'elaboració i de com vol ser el vi, i sempre intentem, encara que les anyades siguin diferents, però fer el màxim de vi regular i de qualitat any rere any.
0: Una altra característica que té el celler Abadal és que ha estat reconegut amb el celler Fire Wine. Com es pot fer comptabilitzar com la producció del vi amb la protecció activa també dels boscos, que també ho té molt en compte en aquest cas el celler Abadal?
1: Sí, nosaltres, Masia Roqueta, que és on viu la família i on hi ha el celler antic, bueno, ara també el celler nou, no? Doncs, clar, estem rodejats de bosc i nosaltres fem un treball de sanejament de bosc, de consciència de bosc, de consciència de terreny, de la terra, i, bueno, clar, evidentment és, la família ho té això molt arrelat. Nosaltres no certifiquem amb el CCPAE ecològic, però fa més de 30 anys que treballem en agricultura ecològica, amb idees de biodinàmica i amb agricultura regenerativa. Agricultura regenerativa, fem una anàlisi de cada subsol cada any, com si tu fas una anàlisi de sang, per si hi ha algun terreny que necessita, doncs, una mica més de, no sé, plantar-hi mostassa o alguna herba aromàtica per compensar el subsol, doncs t'ho dona, no? Per què no certifiquem el CCPAE? Perquè tenim un terreny d'argila, que és fang. Llavors, el CCPAE marca unes quantitats de sofre i de coure molt, molt, molt mínimes per tota Europa. D'acord? Això està molt bé, però no té en compte ni el clima, ni el terreny, ni l'altitud, ni la varietat. Clar, nosaltres, si hem de passar el tractoret moltes vegades perquè ens entra el mildiu o l'oïdiu, el que fa és compactar el terreny i te'l carregues. Et carregues a la terra en 20 anys. Vam parlar amb CCPAE i de dir, escolta, això no té sentit. Perquè és que ens carreguem el terreny, no podem tenir aquest segell. I vam optar per tenir el segell orgànic. El segell orgànic et diu que tu tens, treballes amb ecològic, però en un moment determinat pots utilitzar algo molt, molt suau de químic. És un exemple molt, molt, molt característic, no? Tu estàs al Carib i et prens un suc de taronja cada dia i no et poses mai malalt. Doncs a Abadal, amb aquesta altitud de 450 metres i amb aquest clima quasi continental, t'hauries de prendre 40 sucs de taronja cada dia. Amb la qual, si tens una mica de febre, doncs prens un Helocatil. Per això no certifiquem, perquè la família no creu en el Abadal, eh? Després també tenim mates cellers com la Fou, que sí que estem en procés i que, sobretot perquè ens ho demana Export, i Sallés Naveran, que també pertany a la família, que també és 100% ecològic, però concretament a Abadal, doncs som pel terreny que tenim, no.
0: El canvi climàtic és un dels grans reptes dels cellers?
1: Sí, evidentment, el canvi climàtic és un dels grans reptes, i a més tenim, mira, el que dèiem de les varietats autòctones, l'Amandó, que és la varietat negra, i la Somoll i la Picapoll en blanc, doncs són varietats que s'estan adaptant molt al canvi climàtic perquè són varietats tardanes, amb la qual inclús l'Amandó és l'última que es cull ja a mitjans d'octubre, últimament ja a principis d'octubre amb el canvi climàtic, però la maduració del raïm, perquè al final el que tu vols és una maduració de la pell, una maduració polifenòlica perfecta, i en aquest cas, doncs, i després també hi ha altres tècniques de el que deia del camp, de treball en el camp, però sí, clar, t'has d'anar adaptant i has d'anar fent les coses diferents de fa 30 anys.
0: Per tant, hi ha aquests canvis que, evidentment, s'han d'adaptar a l'actualitat. Abans parlàvem de l'Abadal Picapoll, però també a Sant Andreu de la Barca s'ha pogut tastar en aquesta fira del vi, en aquest pràcticament darrer acte, l'Abadal Nurba i també l'Abadal 5. Quines propietats tenen aquests dos vins?
1: Mira, l'Abadal Nurba és la segona anyada que traiem. És un vi rosat molt pàl·lid, només té una hora de maceració, una hora de maceració pel·licular, amb el qual és superpàl·lid, i està fet 100% en varietat autòctona, 60% de mandó, 25% de somoll. El somoll li porta molta acidesa, molta frescor, perquè sempre l'acidesa porta frescor, i un 15% de picapoll negre. Llavors, amb aquest vi, com que tenim acidesa, el que fem és 3 mesos de lia. La lia és el llevat que remenem per donar textura, i un 10% de barrica. si tu no tens acidesa no t'aguanta tota aquesta textura, amb la qual els grans vins rosats al món, que són els de la Provença, el que tenen és textura i acidesa. I en aquest cas es diu Nurba perquè es va dedicar a la dona del Valentí, el Valentí Roquet, la seva dona es diu Núria, ella és pintora de quadres, i la seva firma tota la vida, quan ha firmat un quadre, ha firmat Nurba, de Núria i Valentí, i es va dedicar amb ella, ella va fer l'etiqueta i bueno, cada any hi posa l'anyada i bueno, se l'ha fet molt seu.
2: Tot bé, té una història.
1: Sí, i a la Badal 5 és 100% Merlot. Com et deia abans, també defensem les varietats internacionals que es van plantar als anys 80 el senyor Valentí. Són 5 parcel·les de Merlot, 2 parcel·les es van fer amb una Merlot de França, 2 amb una Merlot d'Itàlia i una de Califòrnia, es vinifiquen per separat, vale? I llavors finalment es fa un cupatge. I està 12 mesos, també per separat, 12 mesos fent una criança amb barriques de 225, sobretot franceses i també centroeuropees. I al final es fa l'assemblatge de tot. És un merlot que madura molt bé per l'alçada que tenim i pel clima que tenim, que és mediterrani però bastant continental. Si no tens aquest clima i aquesta alçada, és molt difícil fer una merlot de qualitat.
2: Finalment, Cristian, si haguéssim de definir a Badal amb una sola frase, els vins de Badal, com els definiries?
1: Tradició i qualitat.
0: Tradició i qualitat, la definició de Cristian Carné, director comercial del celler Abadal, sobre els vins Abadal, els que s'han pogut tastar en aquesta Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca. Un vins que s'han pogut tastar amb un maridatge d'Alícia Xarcutés. Hem parlat amb Toni Martínez de quin és el maridatge que s'ha preparat per aquesta ocasió.
3: Bé, avui les propostes són, en primer lloc, amb el vi blanc, farem maridatge amb formatge Garrotxa, formatge de cabra, tendre, suau, aromàtic, molt, molt fi, que combinarà molt bé. Amb el segon vi, que és un rosat molt especial, el maridem amb pernil ibèric, en aquest cas espatlla de Huelva, de 50% ibèrica, d'en Sabail. I després, per últim, que ja és un vi una mica més potent i tal, farem un maridatge amb un xoriço natural de la Rioja.
2: Vosaltres ja porteu experiència fent aquest tipus de maridatge?
3: Sí, ja són uns quants anys, sí. La veritat és que és una trobada divertida, agradable, i bueno, si podem ser-hi, doncs agrada ser-hi.
2: És difícil encertar finalment amb aquest maridatge?
3: Bueno, jo penso personalment que avui no era gens difícil. També la bodega en aquest cas ha col·laborat molt i penso que no era gens difícil. Està, diguem-ne que anava molt, molt guiat, molt guionat, no? De vegades és més complicat, quan són vins molt especials o molta fusta, tal, ja és més complicat.
2: Aquí hi ha el repte, no?
3: Sí, clar, aquí és el repte i la diversió, clar.
0: També hem volgut fer balanç de totes les activitats prèvies de la Fira del Vi i ho hem fet amb l'associació Rubins, concretament amb la seva tresorera, l'Abigail Sánchez. Els actes previs a la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca han tancat amb èxit i consoliden l'aposta per la cultura vitivinícola. I és que la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca arriba al seu cap de setmana central després d'una intensa setmana d'activitats prèvies que han registrat una notable participació i una excel·lent acollida per part del públic. Tastos guiats, maridatges, tallers divulgatius i concursos han convertit el Teatre Núria Espert i també altres espais de la ciutat en punts de trobada per als amants del vi i per a aquelles persones interessades a aprofundir a la cultura vitivinícola. Hem valorat aquestes activitats amb la tresorera de l'associació Rubins, Abigail Sánchez.
4: La veritat és que és molt bona, perquè ha tingut molt bona acollida, tant de personal, i la veritat és que el nivell de professionals que han vingut a donar els tastos han sigut molt bons.
2: Tots relacionats amb la DEO Pla de Bages, que és la denominació d'origen protagonista d'aquest any de la Fira del Vi, que es destacaria d'aquesta DEO?
4: Doncs, bueno, és una DEO que és bastant propera perquè està a la zona de, bueno, està a la zona de Berga, Manresa. És una DEO que, bueno, tot i que el raïm madura més tard, té una altitud bastant, bastant alta, però bueno, està en pla. Però bueno, és una DEO que la veritat és que, bueno, els vins que ens donen és uns vins amb una característica bastant personal i, bueno, tenen un carisma, no? Tota la DEO de Pla de Bages.
2: Ja vam començar el dilluns amb un plat fort, no? Amb un celler com és Exhibis, amb llarga història, llarga tradició, i a més també el dilluns vam tenir l'ocasió de comptar amb el president de vicepresident de la Deopla de Bages. Va ser un bon punt d'inici, no?
4: Sí, sí, no, va ser xulo, perquè va ser com una taula amb la que vam poder compartir, vam parlar i van exposar, i la veritat és que el nivell de totes les persones que van participar era un nivell molt alt.
2: Dimarts vam continuar amb l'enòleg Joan Soler, que va donar una lliçó, jo crec que magistral, no?, aquí a la sala del Teatre Núria Espert, amb un maridatge que també es va fer amb creperia essència. També s'ha fet els maridatges en aquest any de l'experiència del dimarts, del celler Exhibis, i en aquest cas amb l'enòleg Joan Soler.
4: Doncs jo ja li vaig dir a Joan Soler que no havia conegut mai cap persona que tingués una riquesa de vocabulari i sobretot d'adjectius per poder definir les característiques d'un vi com va poder definir ell tots els vins de Pla de Bages.
2: El dimecres vam tenir un concurs cata per parelles, suposo que és el moment més divertit de la setmana. No sé si també més difícil, no?, el fet d'encertar de quin vi es tracta.
4: Doncs sí, és difícil, però la veritat és que les persones que van portar el concurs, doncs també van intentar fer-ho molt proper perquè la gent pogués endevinar moltes coses. I va ser molt divertit, o sigui, tot i que la gent tenia un nivell no molt alt, però bueno, s'ho van passar molt bé i de fet han demanat fer-ho més sovint, aquest tipus d'actes.
2: D'actes, que també és un acte diferent, no?, aquest concurs.
4: Sí, sí.
2: El dijous es va traslladar, en aquest cas, a l'Espai d'Igualtat, per tant es va canviar d'espai aquest acte, aquest taller divulgatiu, que també va funcionar molt bé.
4: Sí, sí, no, també va funcionar molt bé perquè va ser una mena d'iniciació com una cata, no? Doncs veure el color del vi, valorar l'olor, l'aroma, i aleshores sempre és important per quan a vegades la gent diu és que no tinc molta idea, bueno, doncs aquestes cates o aquests tallers t'ajuden molt a començar a entendre una miqueta el que és el món del vi.
2: I aquest divendres, degustació popular de vins del celler Abadal, un dels cellers també històrics i també importants de la Deopla de Bages.
4: Doncs la veritat és que Abadal és una de les meves apostes més bones de Pla de Bages per la història que tenen i per tot el recorregut que tenen com a celler, no? I la veritat és que la persona que ens ha acompanyat també ha pogut explicar des de zero a les persones que no entenen doncs com es fa el vi, no? Des del gra de raïm a com arribar a les nostres mans, no?
2: És important aquests actes previs per arribar bé, no?, de cara a la Fira del Vi del dissabte, com també de la Fira del Vermut del diumenge, per conèixer aspectes sobre el vi, no?, per entendre-ho una miqueta més, no?
4: Sí, sí, no, la veritat és que demà comencem ja a primera hora de la tarda i tenim molts cellers que venen a compartir, a gaudir. Tindrem també moltes apostes de maridatges, o sigui que serà una fira molt especial per gaudir, però per gaudir amb seny, no?, de lo que és la cultura del vi. No és per beure, no, és per gaudir de la Fira del Vi, perquè cada bodega hi haurà una persona que podrà explicar les propietats, les característiques del seu vi, i es pot aprendre moltíssim.
2: De fet, durant tota aquesta setmana, en els actes previs, es parla molt del que has comentat ara, no?, la cultura del vi, no?
4: Sí, sí, és que realment és una cultura, o sigui, tenim que pensar que a Espanya, bueno, Catalunya també, hi ha molta cultura de vi, però es té que aprendre, o sigui, no es tracta de beure i beure i beure, no, es tracta d'aprendre, no?, com les característiques de cada vi, les denominacions d'origen, els anys que tenen en barrica, els mesos que tenen en barrica, no?, si és barrica de roure, barrica de... doncs es té que aprendre, no?, i cada una té una característica diferent, no?, i tot això és molt important, i amb aquest tipus de fires és quan es pot aprendre més.
2: I fer un bon maridatge.
4: Home, i tant, perquè si no mengem, el vi puja, eh?
2: Amb aquesta bona resposta per part del públic i la qualitat dels ponents participants, la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca enceta el seu cap de setmana, consolidant-se com una cita de referència per la promoció de la cultura del vi al territori.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Tota la informació sobre la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Continuem amb més informacions. El casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany de Sant Andreu de la Barca iniciarà el curs 2026-2027 amb una oferta ampliada de tallers per fomentar l'envelliment actiu, saludable i també participatiu. La programació incorpora noves activitats. Les inscripcions seran a finals del mes d'agost, principis del mes de setembre, però ja avançarem alguns d'aquests tallers i també d'activitats avui a Ràdio Sant Andreu. És per això que comptem amb la presència de la regidora de Gent Gran, Isabel Marcos. Molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Tot i que són cursos que arrencaran el curs 2026-2027, per tant, el mes de setembre, sí que avancem ara alguns d'aquests tallers perquè tenim novetats. Entre aquests tallers tenim noves activitats com la ment activa o també el taller Connecta't.
6: Bueno, nosotros tenemos que planificar con mucho tiempo de adelanto, porque pensar que ahora los talleres que hacemos durante todo el año fijos acaban, como las escuelas, acaban ahora en el mes de junio, pero la gente mayor se quiere ir del casal sabiendo que el año que viene qué es lo que se va a hacer y cómo se va a tener que apuntar. Pensar que ellos, si se van a sus pueblos, se van de vacaciones, o incluso los que se quedan en el municipio, quieren saber, pues eso, qué días son los días de las inscripciones, qué talleres va a haber, cómo van a ser las inscripciones y, sobre todo, que no se queden sin plaza. Entonces, nosotros tenemos que prepararlo con mucho tiempo para que ellos y ellas puedan tener toda esta información y que puedan estar tranquilos.
0: El sistema que s'habilitarà és el mateix sistema que s'ha habilitat en el darrer any i que us va funcionar molt bé el fet de fer un sorteig.
6: Sí, porque teníamos siempre un problema muy grande y era que se hacía una cola inmensa que llegaba casi hasta el ayuntamiento desde el casal de la Gent Gran y era como muy inhumano tenerla, y las personas cada vez se levantaban más pronto. Había personas ya a las 6 de la mañana para inscribirse en los talleres. Entonces decidimos que eso no era la forma de hacerlo y el año pasado decidimos crear un sistema nuevo, innovar, y lo que hicimos fue un sorteo. Entonces, todas las personas tienen un número, recogen un número y a partir del sorteo, el número que sale es el primero en inscribirse y a partir de ahí se van inscribiendo a los talleres. Los repartimos los números los días 31 de agosto y 1, 2, 3 y 4 de septiembre en el casal. Las personas pueden coger hasta dos números y es importante que esos números los tengan, los guarden y los conserven, porque el paso siguiente es que el 9 de septiembre se hace un sorteo oficial y se publica el calendario para que a cada persona se le da una franja horaria a partir del número en la que se puede ir a apuntar. Eso que evita, sobre todo, evita las esperas, que la gente esté largas horas en una cola, y ordena todo el proceso, y además da igual de oportunidades a todas las personas, porque no la que corra más, la que tenga más posibilidades, sino que todas las personas tienen las mismas posibilidades de apuntarse a los talleres.
0: Per tant, serà del 31 d'agost al 4 de setembre que es repartiran aquests números en el casal de la gent gran. El sorteig es farà el dia 9 de setembre.
6: Exacto.
0: I després les inscripcions ja tenim del 14 al 22 de setembre.
6: Exacto.
0: On tothom doncs, ja sabrà quan ha de fer aquestes inscripcions.
6: I el 28 de setembre publicaremos las listas definitivas de todas las plazas que, de cada uno a qué plazas está asignado y asignada.
0: Tenim diferents tallers, que són els habituals: l'agilitat mental, l'anglès, català, informàtica, ball en línia, el playback, boixets, pintura, gimnàstica, sardanes, sevillanes, teatre, etc. Però tenim noves incorporacions. Hi ha, en aquest cas, un taller que és el del Ment Activa i un altre del Connecta't.
6: Bueno, tenemos 17 talleres en este momento funcionando. Siempre, cada año, La gent gran va cambiando, los intereses de las personas que se jubilan en la ciudad van cambiando en función pues de cada generación, y desde el Casal, desde el equipo de gent gran, estamos siempre muy preocupados por ir creando nuevas actividades para responder a los intereses. Por ejemplo, el año pasado se crearon muchas actividades, por ejemplo la del inglés, ¿no? Cada vez más pues la gente pues quiere seguir formándose. Este año tenemos dos talleres nuevos que tienen que ver con estas nuevas necesidades de la gente mayor, de la gente que se jubila, que es el de mente activa, que lo que hacemos es un taller de estimulación cognitiva, de aprendizaje, de lectoescritura, para determinados grupos que requieren un poquito más de acompañamiento, y por lo tanto es un taller con un número más pequeño de personas, y sobre todo estamos lanzando toda la parte que tiene que ver con lo digital. Cada vez más hay una necesidad de estar conectado a lo digital, y son generaciones que no han crecido con el ordenador, que no han crecido con los móviles y que todavía requieren de mucho acompañamiento para poder hacer toda una serie de trámites que cada vez son más importantes. Y en ese sentido hemos creado pues un nuevo taller que se llama Conectat, para aprender trucos útiles con el móvil, con la tablet, y para pues eso, poder hacer las gestiones más básicas. Y bueno, y seguimos ampliando actividades, mantenemos la ampliación de los grupos de gimnasia y creamos un taller especial que es un taller de carnaval. ¿Por qué? Porque el carnaval es una cosa que cada vez en el Casal interesa más. Este año ya fueron más de 50 personas las que participaron en el carnaval, y hemos decidido que es un buen centro de interés para también trabajar en esa línea. Pues se tienen que hacer los disfraces, tienen que hacer, que crearlos, eso implica pues toda la parte cognitiva, la parte de creatividad, toda la parte artística y todo lo que implica los vínculos y las relaciones y las amistades que se crean, ¿no? En lo que es construir el carnaval. Y en ese sentido pues hemos creado este taller de carnaval, que también va a tener pues un espacio en el Casal.
2: El fet del carnaval és segurament un dels grans objectius que hi ha en el Casal de la gent gran, no només participar de forma puntual en aquests tallers, sinó que és després d'aquests tallers doncs aquesta unió, no?, amb altres membres del Casal, no?
6: Bueno, yo siempre digo y me lo reconocen, ¿eh?, la gente que viene al Casal. Ahora estamos por más de 700 personas, que yo diría 700 familias de San Andrés de la Barca, ¿no?, que tienen una persona mayor que viene al Casal. El objetivo es cómo conseguimos que una vez que te jubilas tengas todos los recursos posibles en la ciudad para tener una etapa de vida activa, para continuar aprendiendo, para continuar relacionándote y para tener ilusión, ponerle ilusión a la vida, ¿no? Y en ese sentido, el Casal es una gran familia donde se hacen muchas amistades. Mira, continuamente, gente que llega nueva a la ciudad, que las familias la traen, ¿no? Pues para que ya no esté sola, que viva en el Hospitalet, que viva en Barcelona, ¿no? Se viene a la ciudad y una de las cosas primeras que hace es venir al Casal. Y una vez que se encuentra en el Casal abraza a todas estas personas, le da espacio, los hace sentirse incluidos y les hace participar ya no solo en todos los talleres, que son muchos, sino también en las excursiones, en los talleres puntuales que vamos a haciendo, en todas las charlas. Tenemos talleres de atención emocional, de acompañamiento emocional para todas aquellas personas pues que eso, cuando se hacen mayores pues hay muchas pérdidas, vas perdiendo muchas cosas en la vida, no solo las pérdidas físicas pues de la familia, de los padres, amigos, sino también las pérdidas de capacidades, ¿no? Cuando pues te cuesta más pues vas perdiendo visión, vas perdiendo agilidad, ¿no? Y tenemos grupos de acompañamientos en toda esta parte emocional, ¿no? Y en cómo, a pesar de las pérdidas, seguimos teniendo una vida muy activa, con muchas capacidades, y seguimos ilusionándonos y teniendo vínculos. Sobre todo el tema de de la soledad no deseada. Pues con todas estas pérdidas hay personas que se quedan muy solas, ¿no? Y el casal es un espacio de relación, de vínculos, de gente que te espera, que si no vienes te va a llamar por teléfono y te va a decir qué te ha pasado, de gente que, con la que compartes ilusión por hacer ese baile de fin de curso, por esa excursión de 3 días donde pues eso, vas a tener compañía. Y en ese sentido, buah, pone los pelos de punta ver todos los vínculos que se generan y toda la ilusión que se crea, ¿no? Y eso hace que la vida tenga un sentido importante. El otro día hablaba con una médica de cabecera, ¿no? De una médica de primaria que me decía, no sé muy bien lo que hacéis en el casal, porque me preguntaba, ¿no? Pero como que le está llegando a la consulta la ilusión de las personas mayores por todo lo que hacen. Y que me lo decía la médica de cabecera, ¿no? Que incluso que bajan la medicación y que le da un sentido, no solo una estimulación, pues es cognitiva, en cuanto a habilidades, en cuanto a tema físico, ¿no? Y bueno, la verdad es que es para sentirse muy orgulloso. Es uno de los casales con más actividad del Baix Llobregat y en ese sentido pienso que tenemos un tesoro en la ciudad.
2: Doncs són 17 tallers setmanals i diverses activitats complementàries obertes a tots els usuaris. Doncs s'ha presentat aquestes activitats per al curs 2026-2027. Amb totes aquestes novetats, recordem de nou les dates del 31 d'agost al 4 de setembre en el casal de la gent gran. Maria Aurèlia Campmany es repartiran els números per al sorteig del dia 9 de setembre. Les inscripcions, segons l'ordre que dictamini el sorteig, es realitzaran de forma presencial del 14 al 22 de setembre i finalment les llistes definitives es publicaran el dia 28 de setembre. Per tant, aquells usuaris i usuàries del casal de la gent gran que ara, després de la festa de fi de curs, doncs decideixin fer vacances del casal, doncs que marxin tranquils, perquè ja està tot programat a partir de finals del mes d'agost, que per això aquest any s'ha anunciat d'aquesta manera.
6: Exacto, y que estén tranquilos, que hay muchísimas plazas.
2: Que per això aquest any s'ha anunciat.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Portes de Troia, arribem al final d'una nova temporada i volem celebrar-ho amb tu.
2: Divendres 26 de juny a les 7 de la tarda, acompanya'ns al Museu d'Història de Catalunya.
1: Vine a una nova gravació en directe del programa.
2: Des d'un lloc molt privilegiat de l'exposició permanent del museu, davant de la tenda de Jaume I.
1: Inscriu-te de manera gratuïta a través del nostre lloc web portesdetroia.cat o de les nostres xarxes socials @portesdetroia.
2: T'hi esperem.

El 18 de gener de 1871, al Saló dels Miralls del Palau de Versalles, el rei Guillem I de Prússia va ser proclamat Kaiser d'Alemanya. D'aquesta manera, la nova Alemanya naixia dins la casa del seu gran rival sobre les cendres de la humiliació francesa. Però com s'havia arribat fins allà? Feia tot just 23 anys, el 1848, milers d'alemanys havien alçat barricades a Berlín, Viena i Hamburg, convençuts que el seu temps havia arribat. A Frankfurt, representants de tots els estats alemanys es reunien per escriure una constitució i fundar una nació, i es van posar tan poc d'acord que el moviment liberal per unificar Alemanya es va esfondrar. Aquell fracàs va obrir la porta a una unificació molt diferent, des del ferro i la sang, com diria el seu artífex, Otto von Bismarck. Ell, el canceller de ferro, va reordenar el mapa d'Europa en menys d'una dècada, amb tres guerres quirúrgiques i una habilitat diplomàtica que deixava bocabadats els seus contemporanis i els historiadors d'avui. Avui, a les portes de Troia, repassem tot el procés des del fracàs liberal del 1848 a la proclamació imperial del 1871. Benvinguts a la Forja d'Alemanya, benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local, des dels estudis de Ràdio Castellar, i aquesta setmana per parlar de la unificació d'Alemanya amb el nostre historiador de capçalera. Albert Abril, benvingut.
1: Com anem, Sergio?
0: Albert, quants imperis alemanys han existit?
1: A veure, dits imperis alemanys, tres, no? El primer, no? El primer Reich, el Sacre Imperi Romano-Germànic, que ja sabem que poc tenia de germànic, poc tenia de sacre i de romano, i d'imperi tampoc tenia gaire. Però bé, aquest va existir, ja ho sabeu, des del segle X fins al segle XIX, amb Napoleó, que el va dissoldre. Llavors, el segon Reich, no? El segon imperi alemany, que és precisament del que parlarem avui, que va existir des del 1871 fins al final de la Gran Guerra, fins al final de la Primera Guerra Mundial, i finalment, no? El Tercer Reich, que aquest suposo que és el que sona més, que és el que va proclamar Adolf Hitler, no? L'Alemanya nazi, en aquest cas.
2: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: A tope amb Wagner, comencem?
1: Home, és que si Wagner ha de sortir algun programa...
0: Ha de ser avui.
1: És aquest, no?
0: Ah, exacte, sí, sí, sí. Albert, què passa el 26 de juny?
1: El 26 de juny, com ja hem anunciat a la Falca, fem un programa en públic, un programa en directe al Museu d'Història de Catalunya.
0: I tu, estimat oient, o estimada oient, encara no tens la teva entrada gratuïta?
1: Doncs dirigeix-te a les nostres xarxes socials, al nostre lloc web, per aconseguir-la. Recordeu que és a les 7 de la tarda.
0: Afanya't!
1: I sí, perquè les places són... De fet, com que és a l'exposició permanent, vull dir que és un lloc privilegiat per fer el programa, doncs hi ha molt poquetes places, així que...
0: Afanya't, perquè l'altra vegada, l'any passat, van volar de seguida i bueno, si entres al formulari i veus que no et deixa posar les dades, és que ja no queden.
1: Exacte.
0: Però em sembla que deixem una opció per deixar-les igualment, per si després queden pues, gent que es baixa del burro, perquè jo què sé, comet aquest error. I no ens vol venir veure pel que sigui, o no pot, o no pot.
1: És un gran error.
0: Però vaja, afanyeu-vos, això sí. Comencem amb Wagner per parlar del programa d'avui. Fes-nos 5 cèntims, Albert, aviam, perquè el tema és gran, eh?
1: És gran. És
0: història del món contemporani.
1: Tan gran com el segle XIX, no?
0: Estimats companys, no?, professors de història del món contemporani i primer batxillerat, tu també l'has fet aquest any.
1: Jo aquest any l'he fet.
0: Jo també. Em sembla que l'Alberto també. Els tres hem fet la mateixa...
1: L'Alberto també ha fet aquest.
0: O el curs passat, no sé.
1: Pot ser, però és de les millors assignatures.
0: Jo. Home, és un plaer, és un plaer. Unificació d'Alemanya, això és també un tema molt xulo. Explica.
1: És un temazo, i de fet és un temazo que parlarem molt per sobre, perquè la unificació d'Alemanya donaria per moltíssims programes, no? Un programa sobre Bismarck ja en tindria uns quants, però avui farem una repassada molt general, sobretot a nivell polític. Començarem breument al 1848, com avançàvem també a la introducció, i acabarem una miqueta després del 1871. Però, com ja he dit, serà molt general, un tastet, sí, de la unificació.
0: Molt bé, doncs situem-nos, que no és fàcil. Com era el mapa dels territoris de parla alemanya abans de la unificació?
1: A veure, a principis del segle XIX, el territori que avui és Alemanya i altres territoris, estava fragmentats en centenars d'estats. Per fer un repàs històric molt ràpid, eh? Amb Napoleó, el Sacre Imperi Romano-Germànic, que s'havia fundat el 962, es va dissoldre, sí, concretament el 1806. I ell va crear el que anomenava la Confederació del Rin, una mena d'agrupació d'estats que va crear aquest emperador francès després de la batalla d'Austerlitz, perquè és una confederació que va durar fins al 1813, que eren estats de l'antic Sacre Imperi, però sota l'òrbita de l'imperi napoleònic. Després de la caiguda de Napoleó, sabeu que hi va haver el Congrés de Viena, el 1815, en què reordena Europa... No, és, bueno, i en aquest congrés es crea el que s'anomena la Confederació Germànica. Sí, que aquest és el que ens interessa avui. La Confederació Germànica, que es crea al Congrés de Viena, 1815, que bàsicament estava formada per 39 estats. 39 estats sobirans, és a dir, independents entre ells, entre els quals hi havia regnes, ducats, principats, ciutats lliures, etc., units per un vincle bastant lax, sí? Sense un govern ni un exèrcit comuns. Llavors, al capdavant d'aquesta confederació, nominalment, hi havia Àustria, l'imperi austríac, però estem en un moment en què Prússia, el regne de Prússia, creixia i la rivalitat entre les dues grans potències, entre Àustria i Prússia, serà el motor de tot el que es viurà durant tot el segle XIX en referència al que són els estats germànics.
0: I com era per dins aquesta confederació germànica?
1: A veure, els 39 estats que dèiem tenien, o sigui, hi ha de tot. Sí? Tenim grans regnes com, per exemple, el de Baviera, del sud, catòlica, més conservadora, amb una identitat molt marcada, fins a estats que són minúsculs, que són pròpiament ciutats, eh? Vull dir que actualment i tot serien difícils de localitzar en un mapa. L'únic òrgan comú era la Dieta Federal de Frankfurt, on els estats enviaven ambaixadors. Però no ens hem d'imaginar que era un parlament representatiu, ni molt menys, o sigui, no era un parlament territorial, ni res d'això, sinó que una mena de club diplomàtic en què per prendre decisions i tirar endavant el vot havia de ser unànime. Per tant, fixeu-vos que és un organisme que ja està condemnat al fracàs. Econòmicament, també hi havia molts contrastos. Sí, tenim la Renània, Saxònia i Silèsia, que estem en un moment de plena revolució industrial i són territoris que s'industrialitzen bastant ràpid. Però hem de tenir en compte que la majoria del territori alemany continuava sent molt rural i agrari, controlat per una noblesa molt forta, una noblesa terratinent, en el cas de Prússia, una noblesa anomenada els Junkers, sí, que serà important al llarg d'aquest programa, que és una noblesa que en aquell moment tampoc té gaire pressa, no?, per canviar les coses, no?, al mig de la revolució industrial. La burgesia creix, les ciutats s'industrialitzen, la burgesia reclama representació política, estem al mig de les revolucions liberals, sí, al segle XIX. És una classe que és la que omple, no?, aquestes sales de debat de Frankfurt del 1848, però, de moment, el poder real continuava estant a les corts, sí, a les corts reials, no en els càrrecs polítics. Òbviament, també estem en un moment en què el proletariat cada cop és més gran i cada cop més organitzat, però avui no el tocarem gaire, aquest tema, sí? Ja convidarem l'Andreasi algun altre cop, no?, que es parli sobre això. Però, bueno, en resum, sí, els estats alemanys ho tenien tot, menys la Unió, sí? Tenia una llengua, una història, una cultura, un Goethe, un Beethoven, un Wagner, no?, uns quants escriptors i pensadors nacionalistes i romàntics que defensaven l'esperit, no?, de la nació, la llengua alemanya, Fichte, Herder, que defensaven precisament això, una Alemanya forta i unida. Seria una mena de poderosíssim estat, nació en potència, sí, perquè encara no existeix, en un petit projecte, bueno, petit no grandíssim, projecte d'unificació encallat en una estructura política que ningú sabia desencallar, perquè era un mosaic, un trencaclosques que només Otto von Bismarck sabrà interpretar i sabrà col·locar les peces, per dir-ho d'alguna manera.
0: Molt bé. Abans ja, però, del 1848, de les famoses revolucions, les primàries dels pobles, encara hi havia... Allà hi havia uns antecedents d'integració, oi, per Alemanya.
1: Hi havia, no d'unificació exactament, però sí... Hi ha un petit detall que s'oblida i que penso que és bastant important, i és que el 1834 Prússia va impulsar la creació d'una unió duanera, la Zollverein, que era bàsicament la idea que Alemanya fos un mercat únic, eliminant tots els aranzels que hi havia entre els diferents estats, vale? I això, aquesta unió duanera, s'havia fet sense Àustria. I això és interessant, les tensions aquestes que hi havia entre Prússia i Àustria. Però, per entendre la magnitud, aquesta unió duanera permetia que un comerciant pogués anar de punta a punta a Alemanya sense travessar aranzels. I això és molt important, perquè si estem parlant de 39 estats, que eren la Confederació Alemanya, cada cop que tu creuaves una frontera havies de pagar aranzels, i aranzels, si et pillaven, òbviament, i aranzels. Per tant, aquesta unió duanera... crea, no?, un espai econòmic coherent. Paral·lelament, a més, el 1835 creix una xarxa ferroviària que veurem que també és molt important per la unificació alemanya, que articula, no?, sobretot els eixos prussians. Vale? Ferrocarril i unió duanera creen un mercat molt integrat econòmicament, que aquesta integració del mercat alemany ja anticipa el que serà després una unificació política. De fet, l'economista, Friedrich List, ja ho teoritza, no?, que una nació necessita un mercat interior únic per competir contra l'altre gran mercat, no?, que és Anglaterra, en aquest cas.
0: Anglaterra, és clar. I el 1848 ja hi va haver un intent d'unificació política. Què és el que va passar?
1: A veure, intentarem anar una miqueta ràpid, vale? Perquè el 1848 sí que hi ha un gran intent, sí, al mig de la primavera dels pobles, etc. Però no serà el cas d'Alemanya. És l'any de les revolucions. Sí, en moltes regions s'anomena això, la primavera dels pobles, etc. És la primera, això també pels professors, no?, d'història contemporània, que és la de les primeres revolucions liberals en què les classes populars i la burgesia ja no van tant de la maneta. Fins llavors, recordem que les revolucions liberals i la burgesia sempre havien anat juntes a fer la revolució, no? Però la 1848 ja comença una miqueta a separar-se. En Sergio m'està fent així, perquè a ell li agrada molt el segle XIX. A Alemanya, les notícies de les revoltes a París, clar, també encenen la pólvora, com havia passat en molts altres territoris europeus. Als carrers hi ha combats. De fet, els dies 18 i 19 de març, l'exèrcit prussià deixa centenars de morts a les barricades de Berlín. Però el rei Frederic Guillem IV de Prússia fa certes concessions. A tot arreu es reclama el mateix: constitucions, llibertat de premsa, drets laborals, parlament i, sobretot, Alemanya unida, no? La idea de l'estat-nació. Representants de tots els estats germànics van ser convocats a Frankfurt, on es celebraven tradicionalment les dietes, i van inaugurar una assemblea nacional el 18 de maig de 1848 a l'església de Sant Pau. Eren els seus, diríem que eren tot liberals, no? Estem parlant d'una revolució burgesa, no?, en aquest cas, i es va, aquest Parlament, aquesta Assemblea Nacional, es va anomenar, mig en broma, el Parlament dels Professors, perquè estava tot ple d'intel·lectuals, juristes, professionals liberals, etc. Eren persones extremament formades, que van encetar un debat interminable bastant condemnat al fracàs.
0: I quin era l'objecte del debat d'aquest Parlament dels Professors?
1: Doncs, bàsicament, dues qüestions. Primer de tot, si s'unificava el poble alemany, qui havia de liderar aquesta unificació, no? Àustria o Prússia? I llavors una segona qüestió molt important i també molt relacionada amb la primera. Quin model busquem? Una gran Alemanya o una petita Alemanya, no? Una Großdeutschland, que volia incloure Àustria i tots els territoris de parla alemanya, protestant del nord i també catòlica del sud, dos models molt diferents però units en un gran imperi, enorme imperi al centre d'Europa, o una Klein Deutschland, no? La petita Alemanya, no? Que aquesta petita Alemanya proposava una solució sense Àustria, no? Aquesta, en aquest cas seria Prússia qui ho liderés, no? Un model més protestant i més del nord.
0: A veure, si em deixen triar, doncs d'entrada, millor gran que petit, no?
1: Home, sí.
0: Sempre sí. És millor... La mida importa o no?
1: No sé, en el cas d'Alemanya va importar.
0: En el cas d'Alemanya, gros o Klein?
1: O Klein. Clar, el problema del gros, de la Großdeutschland...
0: És que clar, si és molt gros...
1: És massa gros.
0: Fa mal, de vegades.
1: Pregunta-li a Europa del segle XIX si li va fer mal o no.
0: I va fer mal.
1: Va fer mal inclús petita. O sigui que... Imagina't si hagués estat grossa al segle XX, eh?
0: Carai.
1: Què hagués passat al segle... Bueno, en fi. El problema de la Gran Alemanya és irresoluble, ¿vale? Perquè tenim el problema que l'imperi austríac és un imperi que és multinacional, plurinacional, és a dir, que tenia milions de ciutadans que no eren alemanys. Hongaresos, txecs, croates, romanesos, italians... I Àustria no volia entrar en cap Alemanya si havia d'abandonar els seus territoris no germanòfons. Al final, la

0: reials, sinó que la corona imperial havia de venir dels prínceps. I això és molt interessant perquè serà un debat que apareixerà més tard quan s'unifiqui Alemanya. Clar, sense el rei de Prússia, el projecte s'esfondra i l'assemblea és dissolta a finals del 1849 sense haver creat res. Però el fracàs porta un aprenentatge i havia quedat molt clar quin era el camí. I és que la solució de la petita Alemanya, una Alemanya sense Àustria, liderada per Prússia, s'havia imposat en el debat. I Bismarck és la realitat que faria, que portaria, que duria a terme, no?, 12 anys després.
1: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
2: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Música que li agrada al nostre tècnic. Ara ja pots parlar, Adrià, perquè ja ho has fet en un programa. Ja ha passat això, la gent ja coneix la teva veu.
1: Diu que li fa mal la gola.
0: Mira, només et faré una pregunta de sí o no, i només has de dir sí o no, val? Vinga, t'agrada la música que està sonant?
2: Sí.
0: Veus? Molt bé! Ha tornat a parlar.
1: Molt bé. Sí, senyor, sí, senyor. Ara ja està, el gel està trencat, la porta està oberta.
0: Exacte, el gel està trencat. La gent que vingueu el dia 26 de juny a les 7 de la tarda al Museu d'Història de Catalunya davant del tendal de Jaume I el Conqueridor, no trobareu encara a Jaume I el Conqueridor, perquè aquest senyor ja fa molt temps que no viu, però trobareu un altre conqueridor.
1: Quin conqueridor?
0: Un quadre conqueridor del cos de dones, que és el nostre tècnic Adrià Tirado Pla. El tindreu allà... per qui el vulgui conèixer, amb un somriure meravellós per atendre-us aquell dia. Per tant, com us dic, no tindrem a Jaume I el Conqueridor, però tindrem un altre Conqueridor,
1: És molt millor.
0: És un altre al·licient per venir-nos a veure aquell dia. Si no us interessa Jaume I, tenim el nostre tècnic
1: Adrià Primer.
0: Adrià Primer, molt bé. I això era per parlar
1: de la música
0: que ha sonat aquest tema que ja hem posat més d'una vegada.
1: Aquest tema concretament no, Sabaton.
0: Aquest grup,
1: sí. El grup Sabaton sempre va bé de tant en tant. Dir, però, que es diu Bismarck, però no va sobre Otto von Bismarck, sinó que va sobre l'acuirassat Bismarck. Però, bueno, com que anem a parlar d'en Bismarck, doncs, què millor, no?, que posar una cançó que té que porta el seu nom.
0: Qui era en Botov, en Otto, en Boto?
1: Botox. En Botox von
0: Bismarck. En Otto von Bismarck.
1: És una persona que es mereix un programa, diversos programes, que potser en algun futur llunyà farem, potser. Però Otto Eduard Leopold von Bismarck Schönhausen, que va viure entre 1815 i 1898, era un Junker, sí? Un noble terratinent prussià de la vella escola. Conservador, monàrquic, antiparlamentari i prussià fins al moll de l'os. Sí, juguem amb estereotips, en aquest cas ell els compleix tots. A la seva joventut havia estat un estudiant bastant escandalós a Göttingen i havia acumulat deutes de joc, havia estat protagonista de batalles i havia participat en duels. És a dir, que ningú hauria apostat per ell com a estadista i molt menys com a unificador d'Alemanya. Bismarck va representar Prússia a la dieta de la Confederació Germànica a Frankfurt, on va aprendre a odiar Àustria en persona, si la rivalitat aquesta un altre cop, també a Sant Petersburg i també a París. A cada destí, ell va aprendre a llegir els interessos dels diferents estats com ningú, i veurem que serà una cosa que utilitzarà moltíssim al llarg del seu, bueno, el seu govern, no? El seu, bueno, sí, mentre és primer ministre, ja veurem. El 1862, el rei prussià Guillem I, aquest serà el nostre Guillem, sí, el que unificarà... sota

0: que són Figuera Alemanya, estava en una crisi constitucional bastant greu. El Landtag prussià, que seria més o menys on es representen els diferents territoris de Prússia, entre moltíssimes cometes, es negava a aprovar el pressupost militar que volia el rei, bloquejant la modernització de l'exèrcit, que serà un element clau per la unificació. Guillem I crida Bismarck com a últim recurs i el nomena ministre president el 23 de setembre d'aquell mateix any. Fixeu-vos, Bismarck arriba per resoldre un problema de pressupost i acaba, no?, definint tot el que fa, tot el que serà el mapa d'Europa.
1: Val la pena que ens aturem en un dels discursos d'en Bismarck?
0: Molt poquet, molt breument. Jo penso que és, val la pena parlar del discurs que és conegut com el discurs de ferro i sang. És un discurs que es pot trobar per internet sencer, òbviament escrit. I és que el 30 de setembre del 1862, tot just 7 dies després del seu nomenament, Bismarck va comparèixer davant la comissió del pressupost del Landtag i, en el mig del debat del pressupost militar, Bismarck aprofita l'ocasió per deixar clar quin era el seu programa, no? Diu, les grans qüestions del temps no es resolen amb discursos ni amb resolucions de majories. Aquest va ser el gran error del 1848 i del 1849, sinó amb el ferro i la sang. Blut und Eisen. El discurs escandalitza els liberals prussians, però Bismarck no estava fent retòrica, perquè amb aquest discurs estava avançant i descrivint exactament el que faria en els propers anys per unificar tots els pobles alemanys. I aquí cal entendre que Bismarck no és un militarista irracional que està fent un discurs allà traient-se els genitals allà i dient sang i ferro, no sé què. Vull dir, ell és un polític fred que sap calcular molt bé quines seran les reaccions dels seus enemics. Fixeu-vos el que us he dit abans, que sap llegir molt bé quins són els interessos dels diferents estats. I a més també sap la quantitat de força que cal aplicar en cada moment, no una mena, a mi m'agrada dir-ho, és una tonteria, però dir-li el cirurgià, no?, de la diplomàcia una mica. I aquest és un altre element a tenir en compte. Ell és un geni, sí, és un geni de la diplomàcia. Al final, si tenim temps, ja valorarem una miqueta el personatge a nivell històric, perquè és un tio que genera certa fascinació. Bueno, és un tio molt interessant, però alhora també una mica un monstruito en alguns altres aspectes. A classe, nosaltres que som professors d'història del món contemporani, quan parlem de Bismarck, diem que és, entre moltes cometes, l'inventor, no?, de la realpolitik, no?, aquesta manera de fer política
1: des del pragmatisme.
0: Des del pragmatisme total, no? O sigui, la moral, l'ètica i les ideologies ens la suden absolutament. Jo tinc un objectiu, vaig a per aquest i ja està, no? Últimament també està molt de moda la realpolitik en certs aspectes. De fet, bueno, és igual, no entrarem. Però, bueno, diem que és l'inventor, no?, una miqueta.
1: I aquest senyor que estàs escrivint a la perfecció tenia aliats o s'ho feia tot sol?
0: S'ho feia tot sol. Òbviament tenia aliats i es va saber rodejar bé. Nosaltres avui parlarem d'un altre personatge que ja es mereix uns altres programes ell sol, que és Helmut von Moltke el Vell, 1800-1891. És un dels grans noms de la història militar europea, perquè des del 1857 és cap de l'estat major prussià i va dedicar tota una dècada a transformar l'exèrcit en una màquina de guerra extraordinàriament eficient. Vale, molt resumidament, sí? Tres elements de la seva reforma. Primer de tot, el ferrocarril com a instrument militar. Sí, quan vam parlar de la batalla de Tannenberg, no recordo quin programa, vam dir que la clau d'aquella batalla va ser el ferrocarril. I això ja ve de mitjans del segle XIX. Moltke el que fa és estudiar com les línies ferroviàries permetien mobilitzar i concentrar les tropes amb una rapidesa inèdita, cosa que serà decisiu en futures batalles com la de Königgrätz o la de Sedan, sí, que són grans desfetes dels austríacs i dels francesos, respectivament. Segon, un altre element que també serà important per la batalla de Tannenberg i per les batalles de la Primera Guerra Mundial, que és el telègraf, per coordinar les operacions a distància. I finalment, com a tercer element, serà l'arma, sí, el fusell d'agulla, el Dreyse.
1: I per què és important aquest fusell?
0: Doncs, m'estava quedant un guió molt llarg i he decidit agafar això i convertir-ho en un programa especial per als mecenes.
1: Ostres!
0: Per tant, no parlarem d'aquest fusell avui, potser fem alguna petita menció, però si voleu saber més coses...
1: Si ho havies fet algun dia, això de parar el programa i dir aquesta part per mecenes...
0: Potser sí, ara
1: potser
0: no recordo.
1: Sí, ara no recordo no tampoc. Pues, bueno, si us heu quedat amb les ganes d'això...
0: Us podeu fer mecenes.
1: Us feu Patreon o mecenes, de les diferents maneres que teniu per fer-ho, i
0: Patreon
1: escolteu
0: e-books.
1: El... Com has dit, el fusell aquest?
0: Dreiser.
1: Només per la pronunciació del nostre estimat Albert Abril val la pena que pagueu.
0: Sí, això mateix.
1: Molt bé. Tornem al nostre relat, per la gent pobra, que sou la resta de...
0: Ara es desapuntaran tots.
1: Per la gent de carrer, que esteu al nivell zero del tro.
0: Que us estimem moltíssim.
1: Gràcies. Tornem al nostre relat, ja que pot escoltar tothom. Tenim a Bismarck al braç polític i a Moltke al militar. Quina era la situació diplomàtica d'Europa en aquell moment?
0: Hem parlat d'Alemanya, hem parlat d'això de la Confederació Germànica, hem parlat una miqueta d'aquests dos protagonistes i ara ens toca parlar una miqueta de com estaven rodejats d'aquesta gent. Més o menys ens hem de plantar el 1860. Bismarck es troba en un escenari complex, però per ell manejable. França, sota Napoleó III, era la gran potència amb més interès a evitar un veí alemany poderós. Però Napoleó estava bastant distret amb les seves ambicions italianes i també colonials. Rússia era molt conservadora i molt amiga de Prússia, perquè el 1863 hi ha un aixecament a Polònia i Bismarck envia ajuda al tsar de Prússia per aixafar aquest aixecament i llavors tenen una, bueno, tenen una gran amistat i una política de no intervenció si s'han de perjudicar mútuament, eh? I per altra banda, Anglaterra segueix la seva política tradicional de no intervenció en el continent. Si estem en un moviment en què l'imperi britànic està fent de les seves, bueno, per tot el món. Clar, quin és l'obstacle, llavors? França distreta. Rússia no intervindrà. Anglaterra ja està fent les seves cosetes. L'obstacle és Àustria, l'única potència que podia frustrar la solució de la petita Alemanya i que tenia aliats al sud d'Alemanya. Llavors, Bismarck tenia molt clar que en algun moment hauria d'enfrontar-se a Àustria, però a poc, sí? Perquè Bismarck és molt de paciència i preparació.
1: El cirurgià, aviam, quins són els seus plans?
0: A veure, la unificació alemanya es du a terme, sempre que l'expliquem, és a través de tres guerres quirúrgiques. Les tres guerres d'unificació o bismarckianes, si voleu. Primer de tot, la guerra contra Dinamarca, 1864. Segon, una guerra contra Àustria, 1866. I, finalment, una guerra contra França, 1870-1871.
1: Som-hi, doncs, la primera de les guerres bismarckianes va ser la guerra dels ducats contra Dinamarca, el 1864. Com encaixa en la seva estratègia?
0: Jo sempre que es parla d'això, perquè ja em van parlar al programa 317...
1: 317!
0: Això és de fa molt
1: temps. Carai!
0: Sí.
1: Fa temps, eh?
0: Recomano una sèrie que es diu 1864, que és una sèrie danesa que és espectacular. O sigui, és molt bona. I que va precisament d'això, res, crec que són 6 o 7 capítols. Preciosa.
1: On està per veure-la? Me l'has recomanat 2 o 3 vegades.
0: Potser Filmin.
1: Acostumo a fer cas, les recomanacions, Filmin.
0: Potser Filmin.
1: Per això no l'he vist.
0: Et puc passar, si vols, i parlem una miqueta.
1: No. Ja pagaré jo, Filmin, eh?
0: Ah, vale, ja pagaràs. Era un cas, o sigui, la guerra dels ducats era un cas perfecte de l'enginyeria política de Bismarck. Llavors, teníem el cas dels ducats de Schleswig i Holstein, que eren uns territoris amb majoria de població alemanya, però que estaven sota sobirania danesa. Era una situació bastant estranya, però que ja vam desenvolupar en aquest programa, el 317. Feia dècades que la sobirania política d'aquests dos ducats era molt tensa. Autonomia, Dinamarca o Confederació Germànica, no? Hi havia una miqueta aquest triangle, aquest debat. El 1863, el rei danès Cristià IX incorpora Schleswig a la corona danesa, cosa que viola els acords internacionals vigents. I Bismarck aquí diu, ara és la meva. Té un casus belli, vale? Per tant es pot vendre com una guerra defensiva i nacional, perquè acaba d'incorporar uns territoris de parla germànica. És un enemic petit, Dinamarca és un enemic petitó, que si l'ataco no provocarà intervencions de grans potències, i a més se li presenta una possibilitat d'actuar conjuntament amb Àustria, sí, que serà la seva futura víctima en una mena de precedent de col·laboració que ja veureu per què serà important.
1: Doncs no deixem de tornar a recomanar aquest programa 317, però com va anar aquesta guerra?
0: A veure, Moltke dirigeix la campanya, òbviament, i a la batalla de Divol, l'any, a l'abril de 1864, va ser decisiva. Aixafen els danesos, per molts motius, d'acord? entre ells el fusell, el Geissa, i l'artilleria Krupp, però bueno, que ja en parlem. El Tractat de Viena del 30 d'octubre de 1864, Dinamarca cedeix Schleswig i Holstein i Lauenburg, a Prússia i també a Àustria. Dinamarca perd aproximadament un terç del seu territori i de la seva població, un terç, eh? O sigui, és molt bèstia el que passa allà i crec que no en som gaire conscients. Clar, per Prússia és el primer pas demostrat que l'exèrcit modernitzat de Moltke funciona. Bismarck també crea un pretext ideal per al propi moviment. Una gestió conjunta dels ducats, no? Aquests, el Schleswig i Holstein, que serien a la part més a prop, a la part més sud de la península de Jutlàndia, aquesta gestió conjunta d'aquests dos ducats entre Prússia i Àustria, que Bismarck sabia perfectament que la gestió conjunta seria impossible per disseny. I això veurem que serà la clau que utilitzarà Bismarck per més tard fer la guerra contra Àustria.
1: Doncs primera guerra d'unificació superada. Quin serà el pas següent?
0: Doncs ja ho hem dit, el següent pas és la guerra contra Àustria, 1866. Bismarck la prepara amb la fredor que el caracteritza. Entre 1865 i 1866, ell va treballant en tres fronts simultanis, a nivell diplomàtic, tot això, política diplomàtica. Primer de tot, el que fa és aïllar Àustria diplomàticament. França. Bismarck convenç a Napoleó III que sortiria beneficiat d'un conflicte prusso-austríac. És a dir, li diu, escolta, Napoleó III, que si jo me'n vaig a la guerra contra Àustria, qui sortirà guanyant d'aquí seràs tu. I Napoleó III s'ho creu. A més, se'ns explica que en cap moment li fa cap promesa concreta, o sigui que tot amb al·legats, no, coses abstractes, no pensa que Àustria sortirà debilitada, per tant, tu tindràs més possibilitats contra aquest gran enemic de l'est, no? Bueno, que Bismarck el convenç de que França sortiria beneficiada si Prússia i Àustria s'enfronten. Primer de tot, França, ok. Rússia. Amb Rússia ja hi compta. Prússia ja hi compta pel que hem comentat abans de l'aixecament polonès. Com que els prussians ajuden els russos a suprimir els polonesos, li deuen un favor. Per tant, no intervindran a la guerra contra Àustria. Finalment, Anglaterra. Bismarck s'assegura que continuarà fidel en el seu no intervencionisme. Per tant, en principi, Àustria aïllada diplomàticament. Primer pas. Segon pas. Busca't un aliat. I Bismarck busca un aliat que li serà molt útil, que és el recent Regne d'Itàlia. Si esclata la guerra, perquè pensem que Itàlia en aquell moment també feia res que s'havia acabat d'unificar i, de fet, encara no tenia tots els territoris italians, que, de fet, els aconseguirà després d'aquesta guerra, que ja en parlarem. Bismarck es busca un aliat al sud d'Àustria. Si esclata la guerra, Itàlia atacarà Àustria pel sud i Prússia atacarà Àustria pel nord. Àustria haurà de lluitar en dos fronts i els italians se'ls promet que adquiriran els territoris del Vèneto, sí, de l'actual Venècia, que aquests territoris en aquell moment eren de parla italiana, és a dir, la població era italiana, però formaven part de l'imperi austríac. I finalment, tercer pas de Bismarck, un cop ja té Àustria aïllada, té un aliat al sud d'Àustria, doncs ara el que fa és crear unes disputes per la gestió dels dos ducats, de Schleswig i Holstein. Llavors, quan Àustria convoca els estats de Holstein, que Àustria administrava, per discutir-ne el futur sense consultar Prússia, Bismarck ho presenta com una violació dels acords. I, per tant, Prússia el que fa és declarar dissolta la Confederació Germànica. Va, això és important, eh? Des del 1815 que existia la Confederació Germànica. I en aquest moment, Prússia la declara dissolta i envaeix Holstein. Després de tot això, Àustria i els seus aliats del sud declaren la guerra el 14 de juny de 1866 i en aquest cas, fixeu-vos que el que ha aconseguit Prússia és que sigui Àustria qui declara la guerra, sí? Prússia envaeix Holstein perquè creu que Àustria l'està administrant malament i llavors Àustria declara la guerra a Prússia i això serà importantíssim perquè Prússia és una víctima, va? És una guerra defensiva i Bismarck no ha declarat aquesta guerra, per tant,
1: Molt bé, el 14 de juny de 1866 és quan va començar aquesta guerra austro-prussiana, però que va ser extremadament curta. Com va ser? Com va anar la campanya?
0: 7 setmanes. O sigui, és una cosa que dura des del 14 de juny al 26 de juliol de 1866. Moltke desplega 3 exèrcits per 3 rutes convergents cap a Bohèmia. Àustria i els seus aliats, Saxònia, Hannover, Hessen, no tenien la logística per respondre a la velocitat prussiana. Penseu el que dèiem del ferrocarril, que en aquest cas va ser super decisiu. La batalla definitiva va ser la de Königgrätz, o Sadowa, com diuen els francesos, el 3 de juliol del 1866. Prússia posa en el camp de batalla 225.000 soldats i Àustria i Saxònia juntes 215.000. Per xifres, és una cosa que podria, a veure, sense tenir en compte, sabeu que les xifres no volen dir res, però podríem dir, hòstia, molt empatat. Però és que el fusell d'agulla, el fusell de Geissa, que comentàvem abans... Que farem un Patreon d'això, i ho tornem a repetir un altre cop. Va ser demolidor, perquè mentre que els prussians es van endur 9.000 baixes, els austríacs se'n van endur 44.000. O sigui, va ser una massacre absoluta, 44.000 entre morts i ferits, en aquest cas, i això només en una sola jornada.
1: I van saber capitalitzar la victòria els prussians?
0: Jo penso que molt, i a més, és molt interessant perquè els generals de Bismarck i el propi Guillem I, aprofitant aquesta grandíssima victòria contra Àustria, volen marxar sobre Viena i exigir unes condicions molt més humiliants. Llavors, aquí Bismarck també fa una jugada molt, molt interessant, i el que fa és dir, no podem anar a Àustria a exigir condicions humiliants. I a més, si ho tirem endavant, jo dimiteixo, a mi no m'hi trobareu. Perquè sabia que una Àustria humiliada seria un enemic permanent. En canvi, una Àustria tractada amb respecte podia ser en el futur un soci. Sí, un soci, com veurem, 40 anys després de la Primera Guerra Mundial. La Pau de Praga, del 23 d'agost de 1866, no exigia ni un territori austríac per Prússia. Simplement s'expulsava Àustria dels afers alemanys, vale? I reconeixia, en aquest cas, el lideratge prussià en el procés d'unificació. Sí que és cert que Àustria va perdre alguns territoris a favor d'Itàlia, els territoris de venecians, però el resultat és el següent. La Confederació Germànica desapareix, Prússia crea una nova confederació anomenada la Confederació Germànica del Nord, que agrupa tots els estats del nord del riu Main. Hannover, Hessen, Nassau i la lliure ciutat de Frankfurt queden anexionades directament a Prússia, que havien estat estats petits que s'havien aliat a Àustria. Clar, Bismarck diu, no, aquests estats sí que me'ls quedo, però Àustria la deixo tranquil·la. I els estats del sud que faltaven, Baviera, a Württemberg, a Baden, van signar tractats d'aliances secrets amb Prússia. Llavors, en aquell moment, la bandera de la Confederació Germànica, aquella bandera que havia sorgit el 1848, la que avui coneixem com la bandera alemanya, de les línies horitzontals negre, vermell i daurat, deixa d'onejar, i comença a onejar i comença a alçar-se la bandera de la Confederació Germànica del Nord, que és la de les tres franges horitzontals també, però en aquest cop una negra, una blanca i una vermella, que és una bandera d'inspiració prussiana, i és la bandera que també s'inspirarà al Tercer Reich posteriorment quan creï la seva bandera vermella, blanca, amb l'esvàstica al centre.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: Carai, recta final del Portes de Troia d'avui, dedicat a conèixer els detalls d'aquesta unificació d'Alemanya. Ara estem entrant ja en la part final d'aquest programa perquè realment la cosa es posa més complicada, perquè ens queda, de fet, encara la última guerra d'unificació, aquest cop contra França. I com s'arriba a aquest conflicte?
1: Clar, Bismarck sabia que per acabar la unificació havia d'acabar d'incorporar els estats del sud, sí, aquests que havien quedat fora de la Confederació Germànica, de la Confederació Germànica del Nord, però que eren aliats en secret de Prússia. L'únic que necessitava aquí Bismarck era un enemic comú, un enemic extern per tancar files. I l'enemic perfecte, com o no, és França, que a més ostentava Alsàcia i Lorena, que eren dos territoris de majoria de població germànica, de població alemanya, que havien format part històricament del Sacre Imperi Romano-Germànic. Però per no remoure altres potències, perquè no intervinguessin altres potències, havia de ser França un altre cop qui declarés la guerra, és a dir, Prússia un altre cop havia de semblar una víctima. I llavors el pretext arriba al 1870, i aquí entra Espanya pel camí, que això també és molt interessant. Hi ha una disputa dinàstica al tron d'Espanya, perquè després de la Gloriosa, després de la Revolució del 1868, el tron espanyol queda buit i s'havia ofert a Leopold de Hohenzollern-Sigmaringen, un parent llunyà del rei Guillem de Prússia. Sí, quan parlem de Guillem de Prússia és de la dinastia Hohenzollern, això no ens n'oblidem. Acabarà, com bé sabeu, acabarà el tron a Madrid de Savoia.
0: Li ofereixen a tothom, a Isabel II fuig, que més ajudeu-me.
1: I aquell tio, vinga.
0: I aleshores van oferir-li a tothom i agafant una dinastia del Savoia, el pobre que venia de la mà de Prim, sí. Abans d'arribar a Prim el maten.
1: És veritat.
0: I aleshores ja ve aquí, el pobre estava nudíssim, i pobre, la mà de Savoia...
1: Va fer el que va poder.
0: Va venir aquí, va veure el percal i va dir, mora meva.
1: Me'n vaig.
0: Carai, bueno, però no és el tema aquest.
1: No, però si més no és interessant no veure com es creu tot plegat. Clar, la candidatura aquesta d'aquest possible monarca espanyol de la dinastia dels Hohenzollern inicialment estava recolzada per Berlín. I això, clar, va alarmar París, perquè tenia un Hohenzollern al tron d'Espanya, semblava encerclar França, i això a França li portava flaixos del Vietnam, no?, de quan els Habsburg, a l'edat moderna, els tenien rodejats per tots els costats.
0: Doncs tiraran endavant la candidatura d'aquest Hohenzollern?
1: Com bé sabem, no. Sí, no es tira endavant. Prússia tira enrere la candidatura o el seu suport, però França, bastant envalentonada i bastant mal assessorada, exigeix garanties del futur. I el 13 de juliol de 1870, l'ambaixador francès aborda el rei Guillem I a la ciutat de Bad Ems i li demana que prometi que cap Hohenzollern optaria mai pel tron espanyol. Guillem I, amb tota l'educació del món, declina formalment la petició i, òbviament, al cap d'uns segons, truca al papa i li diu a Bismarck, bueno, li envia un telegrama a Bismarck i li diu, escolta, que m'ha passat això amb l'ambaixador francès, que està molt desagradable. I aquest telegrama és importantíssim, de fet es diu el telegrama d'Ems, que també es pot trobar sencer per internet. Quan Bismarck rep el telegrama explicant-li això, ell el que fa és reescriure'l i el filtra als diaris. Ell no s'inventa res, el contingut és el mateix, però sí que el que fa és amanir-lo una miqueta de tal manera que el to sembla molt més brusc, sí? Com si el rei prussià hagués rebutjat l'ambaixador francès de molt males maneres. França això ho viu com una humiliació nacional i el 19 de juliol del 1870 Napoleó III declara la guerra a Prússia, 6 dies després de la trobada entre l'ambaixador i el monarca prussià. Exactament el que Bismarck volia.
0: I amb quina força entra França a la guerra i com va la campanya?
1: Molt malament, des del primer dia, perquè l'exèrcit francès no estava preparat per la mobilització, va ser bastant caòtic, els prussians es portaven preparant durant dècades per aquesta guerra. Però què passa? Que quan França declara la guerra a Prússia, els aliats secrets de Prússia, que eren els estats del sud, s'uneixen a Prússia per defensar-se. I és la primera vegada que els estats alemanys combaten tots junts. Un mes i mig després d'iniciar la guerra, hi ha la batalla de Sedan, que és una grandíssima derrota contra els francesos. No donarem gaire els detalls, Simplement tenint en compte que París és assetjada durant 130 dies i finalment el 28 de gener del 1871 es firma la capital capitula. Vale? D'aquí sorgeix tot el tema de la Comuna de París, que també en vam parlar en el programa 363, vale? Que és un tema superinteressant, però que, bueno, que és una gran victòria per a Alemanya, però per la resta d'Europa i per la història del segle XX també és l'inici, entre cometes, d'una tragèdia, eh? Ja ho anirem veient.
0: I arribem a la imatge més simbòlica de tot el programa, la proclamació imperial al Saló dels Miralls de Versalles.
1: Clar, mentre París encara està resistint i els prussians estan rodejant la ciutat, el 18 de gener de 1871, al Saló dels Miralls de Versalles, passa una cosa molt important, però és doblement simbòlica. Primer de tot, perquè el 18 de gener no és una data casual, i és que el 1701, aquell mateix dia, es proclama el primer rei de Prússia, el rei Frederic Hohenzollern I. A més, Bismarck escull el Saló dels Miralls de Versalles perquè és una sala que havia construït Lluís XIV per humiliar, no, els seus, sobretot els seus enemics germànics. És una sala que sabeu que al llarg de la història es va utilitzant per firmar diferents tractats i per humiliar un costat i l'altre constantment. La sala en aquell moment està plena de delegacions militars, prínceps alemanys, Bismarck llegeix la proclamació, el gran duc de Baden, Frederic I, alça la copa i crida «Visca sa majestat imperial i reial, el Kaiser Guillem». I tothom brinda i tothom està molt content, menys el propi Kaiser Guillem. Per què? Doncs perquè ell no veia gaire clar això de ser el Kaiser alemany o el Kaiser dels alemanys. Ell li hagués agradat ser rei d'Alemanya, no? Rei dels alemanys, com si fos rei d'altres reis, no del poble alemany. Perquè Kaiser alemany, la idea de l'emperador queda com supeditada a la idea de la nació, a la idea del poble, i ell volia ser rei per dret diví, no rei perquè el poble li diu que sigui rei. Una mica relacionat amb el que va passar el 1848, perquè es va declinar la corona imperial en aquell moment. I per això, quan es alça la copa, es diu Kaiser Guillem. No Kaiser dels alemanys, ni Kaiser alemany, sinó Kaiser Guillem. Però ell no estava gaire content. De fet, es diu que quan va acabar tot això, el Kaiser Guillem no li va dirigir cap mirada a Bismarck quan van sortir de la celebració.
0: I quina és l'Alemanya que neix el 1871, ja quan ens queden 5 minuts per acabar el programa?
1: Neix el Segon Reich, una federació de 25 estats, 4 regnes, 18 ducats i principats i 3 ciutats lliures, presidida pel Kaiser Prussià. 41 milions d'habitants, un macroestat entre Rússia, Àustria i França. Cada estat continua conservant les seves institucions i el 60% de la població és prussiana. Va? Això serà molt important perquè Prússia sempre tindrà un gran pes, sobretot. Es redacta una Constitució el 1871, es crea el Reichstag, escollit per sufragi universal masculí directe, cosa que és molt avançada per aquest moment d'Europa, però el canceller, que en aquest cas és, el canceller serà Bismarck, respon directament davant de l'emperador, no davant del Parlament. Per tant, el poder executiu continua concentrat en la família imperial i en aquest cas en el canceller.
0: Quines van ser les conseqüències de la creació d'aquesta nova Alemanya per a Europa, Albert?
1: A veure, conseqüències immenses, perquè si ho heu anat veient, s'ha creat un macroestat al mig d'Europa sense cap mena de guerra de coalició. És a dir, Napoleó, que era el seu imperi, però s'ha d'enfrontar a no sé quantíssimes coalicions. Indústria, xarxa ferroviària, una demografia brutal, vale? I això anirà creixent i anirà creixent, i de cop s'ha creat una superpotència al centre d'Europa, i això portarà, perquè molts historiadors defensen que la Primera Guerra Mundial és una guerra de coalició contra l'Alemanya imperial, perquè tenim un gegant al mig d'Europa que en qualsevol moment pot fer qualsevol cosa, doncs l'hem de trossejar una miqueta, no? Allò que et passa quan t'expandeixes molt ràpid.
0: Què passa amb França i Àustria?
1: Clar, per a França la humiliació és superprofunda i duradora, vale? Les regions d'Alsàcia-Lorena cap a Alemanya, i és un ressentiment que, com bé sabeu, s'allarga fins al 1914, que explotarà la Primera Guerra Mundial. A més, han de pagar unes indemnitzacions brutals, tindran tropes prussianes envaint territoris francesos fins al moment, fins que paguin tots els diners, etc. I per Àustria, expulsada el 1866, el que fa és orientar els seus interessos també cap als Balcans. Crea el compromís austro-hongarès, neix l'imperi austro-hongarès, i aquest gegant multinacional s'inclinarà cap als Balcans, cosa que també ens portarà cap a les crisis prèvies de la Primera Guerra Mundial. Veiem, no?, com la unificació alemanya ens està portant cap a la Primera Guerra Mundial.
0: I ara m'ho estava pensant que el francès Josep s'ho menja tot, eh? És un dels mandataris que més anys està al càrrec. Recordem, és el de Sissi. I és
1: clar, és veritat, sí, clar.
0: O sigui que per cert, molt bona sèrie també, la de Sissi Imperadriu, a Netflix, dos temporades.
1: Recomanada, eh?
0: Acabem. Bismarck va governar el Reich durant també dues dècades, per anar tancant. Com cau Bismarck i quin llegat deixa la història?
1: A veure, durant els últims anys de poder, durant els últims 18 anys, Bismarck es converteix en l'àrbitre d'Europa. Sabia que el nou Reich feia molta por, així que el que va fer va ser teixir una complexa xarxa d'aliances per evitar el seu gran malson, que és estar aïllat entre França i Rússia. Però tot això se'n va anar a risc el 1888, quan puja al tron un jove i impulsiu Kaiser Guillem II, amb un ego enorme, que no fa cas al seu gran conseller, que seria Bismarck, i el 1890 força la dimissió de Bismarck. Destitueix tota la xarxa d'aliances que havia fet Bismarck, es separa de Rússia, Rússia i França s'alien, no? Un escenari que sabem que portarà un altre cop cap a la Primera Guerra Mundial. I aquí neix el debat, no? Bismarck va ser un geni, Bismarck va ser un monstre, però el que sí que sabem és que l'Alemanya del 1871 és la mare del 1919, però també és l'àvia de la 1939, i a més, quan Adolf Hitler veu un referent en el passat, sempre refereix a la Confederació Germànica del Nord. De fet, com hem dit abans, només cal veure-ho en la seva bandera.
0: Doncs no tenim temps per més, Albert Abril. Moltíssimes gràcies per aquesta càtedra de la unificació alemanya.
1: Moltes gràcies a tu,
0: digne Sergio. Digne per escoltar els profes dels nostres companys, que sempre ens volem recordar d'ells, i més en aquests temps de lluita i compromís del col·lectiu docent.
1: Sí, els ajudem i els recorrem la unificació alemanya.
0: Exacte.
1: Exacte.
0: Gràcies, Adrià Tirado. Què vols dir?
1: 26 de juny.
0: 26 de juny, no us ho perdeu, eh? Ja esteu afanyant-vos. Adrià Tirado, el trobareu allà com a bon conqueridor. Moltíssimes gràcies.
1: Amb uns braços d'en Marc Ribas.
0: Qui us parla, Sergi Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: És dilluns, dia 15 de juny. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Avui a l'InfoSap anunciarem una de les primeres actuacions de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca al setembre. Anunciarem el nom de la cantant, perquè és una dona, que actuarà el divendres de Festa Major. Escoltarem també fragments d'algunes de les seves cançons més populars. Avui, doncs, àmplies reportatges sobre la celebració de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca, de la novena edició de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca, amb la Déu Pla de Bages com a principal protagonista. Nou èxit d'aquesta Fira del Vi. El passat dissabte vam estar parlant amb els organitzadors, tant l'Ajuntament com l'Associació Rubins, i també vam estar parlant amb els diferents cellers i distribuïdors de vins per saber, doncs, quin és el futur i quina és la situació actual del món del vi. També parlarem dels actes previs que es van realitzar al llarg de la setmana per promoure la cultura del vi. I parlarem de castells, concretament dels castellers de la Droc Setmana, que aquest cap de setmana han estat actuant a Andorra. Aquestes i altres informacions en aquesta nova edició de l'InfoSap. Comencem!

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.

Ja s'ha anunciat la primera de les actuacions de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. La cantant Chenoa serà una de les protagonistes de la propera Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb un concert a l'esplanada del Mercat Setmanal previst per al divendres 4.

una trajectòria consolidada de més de dues dècades damunt dels escenaris, Txenú arriba a Sant Andreu de la Barca en un moment de plena vigència artística. La cantant coneguda amb èxits com Cuando tú vas, Atrévete o Todo irá bien oferirà un repertori que combinarà els seus grans clàssics amb les cançons més recents, una proposta pensada per connectar amb públics de diverses generacions. Txenú actuarà a Sant Andreu de la Barca el 4 de setembre en el marc de la Festa Major. Aquest serà la tercera actuació de Txenú a Sant Andreu de la Barca. La primera va ser l'any 2013 al Teatre Núria Espert en el marc d'una gira acústica de presentació de l'àlbum Com un fantasma, i l'any 2017 va actuar a Sant Andreu de la Barca per tancar la gira de Soy Humana. Ara Txenú serà protagonista de la Festa Major 2026 el divendres 4 de setembre a l'esplanada del Mercat Setmanal.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Pròximament s'anunciaran més actes de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. I parlem d'altres informacions, i és que aquest cap de setmana Sant Andreu de la Barca ha celebrat la Fira del Vi. El dissabte i el diumenge la tercera edició de la Fira del Vermut. A continuació, ampli reportatge sobre la Fira del Vi celebrada el passat dissabte amb la presència de 21 cellers i també distribuïdors i amb la presència també de públic que va poder assistir i va poder assaborir aquests vins amb bon maridatge, maridatge amb la restauració local de Sant Andreu de la Barca. Un centenar de referències. Més d'una vintena de cellers i també distribuïdors i milers de visitants són algunes de les xifres de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca celebrada a l'esplanada del Mercat Setmanal. En els dies previs, diferents activitats al voltant de la cultura del vi i sobretot de la DO Pla de Bages, que ha estat la gran protagonista d'aquest any. Una Fira del Vi que també s'ha complementat amb la part gastronòmica, amb la gastronomia local de Sant Andreu de la Barca, perquè si el vi ha estat el gran protagonista de la novena edició de la Fira del Vi, la gastronomia local també ha tornat a jugar un paper important i fonamental amb l'èxit de la convocatòria. Al llarg del cap de setmana, els visitants han pogut complementar els tastos amb una àmplia oferta de tapes i platets especialment dissenyats per maridar amb les diferents referències presents a la fira. També la part musical amb Lola Band, també la màgia del mag Xavi Medina i també l'escola de pintura del taller d'Anna, que també ha participat en diferents tallers infantils. Una Fira del Vi que ha tornat a ser un èxit, com dèiem, la DO Pla de Bages protagonista aquesta Fira del Vi, on hem parlat amb el vicepresident de la DO Pla de Bages, amb el Josep Maria Claret.
2: Bé, la veritat és que és un orgull haver participat aquí com a DO convidada, tenir protagonisme aquí a Sant Andreu de la Barca és molt interessant per nosaltres, i una mica agrair doncs la col·laboració i l'aposta per aquestes deus que són tan properes i a la vegada una mica un xic desconegudes.
1: Deus, a més, amb molta història, eh? Ja ho hem anat comprovant al llarg de la setmana.
2: Sí, evidentment, són deus que venen la història. La constitució d'aquestes deus va venir a la randa de la cultura de la vinya i el vi, i que van fer néixer en un moment determinat el Consell Regulador.
1: Varietats molt característiques del Pla de Bages, també.
2: Les varietats més representatives actualment tots més o menys ens sonen, com la Picapoll Blanc i després la varietat negra, la Mandó.
1: A més, avui aquí a Sant Andreu de la Barca, en aquesta Fira del Vi aquí a l'esplanada del Mercat Setmanal, amb diferents cellers de DO Pla de Bages.
2: I tant, al final som una bona representació, crec jo, dels vins del Bages, que estem en un territori comú, però que a la vegada fem una gran diversitat de productes perquè tenim unes condicions que ens fan diferents també.

0: La Fira del Vi celebrada a l'esplanada del Mercat Setmanal ha estat la jornada central i el punt culminant d'una setmana d'activitats que ha inclòs tastos comentats, concursos de tast per parelles, xerrades divulgatives i trobades amb elaboradors. Una programació que ha volgut acostar la cultura del vi tant als aficionats habituals com aquells que s'hi apropen per primera vegada. L'alcalde Marc Girbet, a Ràdio Sant Andreu, comentava que la ciutadania ha respost molt bé a aquesta edició de la Fira del Vi. També hem parlat amb el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
1: Doncs sí, i molt contents perquè, francament, la ciutadania està responent super, super bé. Jo crec que tenim l'esplanada, diguéssim, amb una afluència molt xula i, a més, que l'oferta, precisament, de diferents restauradors, fins a 22 expositors que ens acompanyen a aquesta Fira Vi, i jo crec que li donen cada cop més entitat i Sant Andreu de la Barca se situa, jo crec, en aquest circuit de grans fires. I com a element important, que crec que és el que queda a la ciutat, és aquesta dinamització, és aquesta vida social, és aquest poder trobar-nos i no haver de marxar de Sant Andreu, perquè ho tenim tot aquí.
0: Malgrat el canvi de dates, la fira termina aquí l'esplanada a tope.
1: Jo crec que hem encertat. Durant tot aquest temps hem anat modificant diferents ofertes que l'Ajuntament feia i tirava endavant, i jo crec que cada una d'elles hem anat trobant un punt òptim i estem molt contents de la resposta, però sobretot també del que queda, no?, a la ciutat, i és el que això que comentava, és aquesta activitat, és aquesta manera de trobar-se els veïns i veïnes i que sigui amb bon vi i amb cultura.
0: Sobretot aquestes activitats que s'han fet al llarg de la setmana potenciant la cultura del vi.
1: Exacte, que és important perquè no és només veure, sinó que és també entendre què hi ha darrere de tot el sector vitivinícola, que és importantíssim, i jo crec que en aquest sentit hem fet una bona feina per dir no només bec, sinó que conec que estic bevent, conec també la cultura i la tradició, i jo crec que és important aquesta feina.
0: Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica. Bé, parlant d'aquesta Fira del Vic avui aquí en aquesta esplanada, que està plena de gent, plena de cellers, de varietats, unes més de 150 varietats. Per tant, aquí tothom pot triar el que més li agradi, fins i tot vins sense alcohol.
2: Sí, tenim un ventall absolutament increïble, amb moltíssima qualitat, amb unes propostes petites, altres més grans, propostes de vinicultors que fan projectes molt, molt casolans i amb molt d'amor, i altres projectes doncs, amb més tirada, amb més producció, però al final és tenir aquest ventall, aquesta prova, no?, aquest tast, no?, del món del vi a casa nostra, Sant Andreu de la Barca, fins i tot, com tu bé deies, amb propostes ja de vins sense alcohol, no?, perquè el mercat, hi ha una part del mercat que està demanant, no?, vins de baixa graduació o bé directament sense alcohol, i aquí tenim justament una proposta de vins rosats, blancs, negres, sense alcohol, i és una de les novetats també d'aquesta fira, juntament amb les activitats que hem tingut al llarg de la setmana, que algunes d'elles han estat també no enfocades al consum directament del vi, sinó també a la cultura i a la divulgació del món del vi.
0: Hem parlat amb algun dels cellers i ens parlaven d'aquests canvis que hi ha, que els cellers que s'han d'adaptar també als gustos actuals, que intenten també que la gent jove s'acosti a la cultura del vi amb vins amb menys graduació, que és una de les tendències també que s'està portant en aquests moments i que serà important de cara als propers anys.
2: Sí, al final el client del futur és la gent jove, per tant, és molt important estar atents també al que demana aquest mercat, la gent jove que s'està incorporant, no?, diguéssim, en el consum del vi, i veure també, anar observant què és el que els hi agrada, què és el que demanen, i llavors ajustar també la teva producció, la teva oferta, el teu producte, doncs a aquests nous mercats, independentment que la resta de mercats continuïn aguantant, però sí que és cert que hi ha tendències i que no pots negar aquests canvis i aquestes noves demandes, diguéssim.
0: Satisfets des de l'Ajuntament, satisfets des de l'Associació Rubins amb aquesta Fira del Vi, aquesta novena edició?
2: Molt contents. Penso que cada any donem un passet més endavant, un passet més amb la qualitat, un passet més en intentar també ser un pol d'atracció per tot tipus de persones, aquelles que són amants del vi i que coneixen perfectament el producte, i aquelles que potser no, però que volen apropar-se, volen començar a veure, no només a veure la copa, sinó a visualitzar i a entendre què és el món del vi, per conèixer-lo, per apropar-te al món del vi, no només com a tast individual, sinó també amb el maridatge, amb la vinculació amb la gastronomia, etc. I, per què no, també començar a treballar i a parlar sobre la cultura, que hi ha al darrere, que és apassionant del món del vi i que sempre tenim oportunitat per aprendre, no només en aquesta edició, sinó en futures.
0: I sobre edicions futures de la Fira del Vi, l'envinent farà 10 anys de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca. Des de l'associació Rubins també es valora de forma molt positiva. N'hem parlat amb Paco Pozo.
3: Pues com no podia ser d'altra manera, la nostra valoració és que està sent una fira molt ben acollida al poble, amb molta participació. Ara que ja s'ha amagat una miqueta el sol, començarà a animar-se més. Fins ara havia una miqueta de xafogó, que és típica al mes de juny, però que de seguida ja s'omplirà tota la plaça si ja és que no està plena.
0: Venim de tota una setmana plena d'activitats, al voltant de la cultura del vi i amb la Deopla de Bajàs com a protagonista.
3: Sí, sí, ha estat una setmana molt intensa, hem fet activitats cada dia de la setmana, hem intentat també obrir la fira d'altres espais, com l'Espai de la Igualtat, hem fet tastos, hem fet un concurs de cata per parelles, hem fet debats, taules... Bueno, ha estat molt intens i amb molta participació i estem molt contents i orgullosos.
0: Tenim la part gastronòmica, tenim la part dels vins, més de 150 varietats, que són moltes.
3: Sí, sí, enguany tenim 21 cellers, gairebé està representat totes les zones del territori espanyol, però bàsicament hi ha moltíssima, més de la meitat és d'aquí de Catalunya i especialment la Deopla de Bages, on tenim 4 bodegues emblemàtiques d'aquesta DO i que de fet ha sigut el leitmotiv de tota aquesta setmana.
0: 9 edicions, l'any vinent la desena.
3: L'any vinent la desena i esperem que sigui a l'abril, perquè està clar que el mes de juny diguem-ne que fa una miqueta de caloreta, però bueno, veurem l'any que ve, però serà la desena i intentarem fer-ho millor i bueno, superar-nos cada any. Què passa?
0: Una fira per tot tipus de públic, fins i tot amb vins sense alcohol.
3: Sí, aquest any hem fet una aposta, hem portat una bodega, Matarromera, que és de Ribera del Duero, i allà a Valladolid tenen una sèrie de vinyes que les dediquen a desalcoholitzar el vi, i bueno, es diu Wincero, i hi ha una oferta d'espumosos i de vins negres sense alcohol, i bueno, és una cosa que ens demanda molt la gent, sobretot gent que no pot beure alcohol o que realment li senta malament o embarassos. Bueno, hi ha gent que ens demana aquest tipus de vi sense alcohol.
0: I parlant de vins sense alcohol, hem visitat l'estand del grup Matarromera, que han presentat una gamma de vins sense alcohol.
4: Ivan Samà, soc delegat comercial de Matarromera i soc el comercial que estic donant a conèixer els vins que fem sense alcohol de la marca Win.
0: Bé, explica'ns una mica, aquests vins sense alcohol, quines propietats tenen, com són?
4: Són super saludables, no tenen gens de sucre, al final és un procés que és molt, molt complicat, ha requerit de molta inversió, som dels pioners, fa 20 anys que estem desenvolupant aquesta categoria de vins, som el celler que més gamma ofereix de tot el mercat, amb un escumós rosat, un escumós blanc, un negre criança, un blanc jove i un negre jove, i el que estem és intentant cobrir aquesta categoria i aquest segment de mercat que, doncs, que vol prendre's una copa adulta amb una gastronomia, amb un vi i fet de Matarromera, que això és garantia de qualitat i de...
0: I amb aquests vins sense alcohol, què busqueu? Un públic jove o un públic que potser s'acosta a una fira com la d'avui a Sant Andreu de la Barca? Mira, no vull beure alcohol...
4: Arribem a tothom. Des de la gent jove que vol prendre una copa d'una beguda saludable, com a la gent que ha hagut de deixar l'alcohol pel motiu que sigui, com la gent que vol, com deia abans, de disfrutar de gastronomia, prenent-se un vi en comptes d'un refresc, i et dic, amb la tecnologia més avançada i amb la categoria de Matarromera darrere.
0: I aquest sabor d'aquest vi sense alcohol té similituds amb el vi amb alcohol?
4: Pues sí, per suposat. Òbviament, quan tu treus l'alcohol perdem una miqueta de volum, perdem una miqueta d'aquest volum en boca que t'ofereix un vi amb alcohol, però, en canvi, s'ha millorat moltíssim en els últims 20 anys i, òbviament, ara mateix no pots comparar-ho amb una beguda amb alcohol, no és el nostre mercat, però sí que prendre una beguda d'aquest nivell és un luxe.
0: Primera vegada que Sant Andreu de la Barca o no?
4: Primera vegada i superil·lusionat i content i donant a conèixer aquesta marca.
0: Que no sigui l'última, no?
4: Que no sigui l'última. Moltes gràcies.
0: DO Pla de Bages ha estat la DO protagonista d'aquest any de la Fira del Vi, també present entre els cellers participants de la Fira del Vi de dissabte, com el celler Exhibis, que també va fer tastos de vins al llarg de la setmana, el celler Abadal, com també el celler Collbaix.
5: Soc la Mercè del celler Collbaix de la DO Pla de Bages.
0: Bé, DO Pla de Bages, protagonista també aquest any a la Fira del Vi. Quines són les tres propostes que porteu avui aquí a Sant Andreu de la Barca?
5: Sí, portem tres vins joves, un blanc, un rosat i un negre. El blanc és Picapoll i Macabeu, que és, la Picapoll és una varietat autòctona del Bages. El rosat és 100% Cabernet Sauvignon i el negre està doncs, en un cupatge amb cinc varietats. Cabernet Sauvignon, Mandó, Garnatxa Negra, Ull de Llebre i Merlot.
0: I què suposa participar en fires com aquesta?
5: Bueno, suposa que la gent ens conegui, sobretot.
0: I el fet d'aquest any, la Fira del Vi, doncs la DO Pla de Bages sigui la protagonista?
5: Molt bé, molt bé, molt bé, està molt bé.
0: Per donar a conèixer una DO, no?
5: Per donar a conèixer una DO, sí, sí. Perquè és una DO, la segona més petita que existeix a Catalunya, que ens hem de donar a conèixer perquè tenim molts bons vins i molt bon paisatge.
0: I a més, una DO històrica, eh?
5: També. També, també, per moltes vessants, sí, sí.
0: Collbaix, un dels cellers de la DO Pla de Bages, com també ho és Abadal.
6: Mira, soc Álvaro, soc de la bodega, bueno, soc el distribuïdor de la bodega d'Abadal, vale? I, bueno, he portat tres vinets, que són l'Abadal Nurba, que és un rosat, que porta Mandó, Somó i Picapoll Negra i un cos de mica de criança, tres mesos. He portat el

0: Què suposa participar en fires com aquesta?
1: Bueno, al final és marca, al final donar tastar a la gent que ve, sobretot que no conegui gaire el món del vi i que vulgui pues, tastar pues, vins de la de Pla de Bages i que, bueno, puguin començar a tastar vins de... Vins,
0: Com es definiria amb aquests vins? Busquéssim una definició.
1: D'aquests tres vins?
0: Sí.
1: Bueno, és un tipus de vins que jo penso que són vins per tothom. Al final és un vi que són per la gent jove, per la gent gran, però un vins de dia a dia, i són vins que són molt adaptables. El Nurba, dintre del que hi ha, pues és un vi nou, que sortit fa, és la segona anya de Gasur, i és un vi molt fresc, amb poca graduació alcohòlica, té més de 12 graus, té una mica de criança, però molt fresc, i el Festensa de l'Alba, que seria com un... sense mirar més enllà, seria com un verdejo, però és, seria el, nosaltres ja li diem el verdejo català, perquè al final és un vi que funciona molt bé, i l'Abdal Franc, pues, bueno, és un vi que sorprèn, per la qualitat que té, de més, és un vi que sorprèn moltíssim.
0: Hem volgut buscar també entre els cellers i distribuïdors participants quines són les tendències actuals en el món del vi. Ens ho ha explicat el Ricard Tenorio, de la distribuïdora Vicalis. Bé, què has portat aquest any? Quina és la representació que has portat? Bueno, veig una amb una guitarra elèctrica.
2: Sí, el viernes. És un Godello del Bierzo, un vi divertit, el primer vi que fan de Godello. És un vi jove, però molt fresc i amb una bona acidez, ideal per aquest temps.
0: Què més portes?
2: Mira, portem el Júlia, que és un rosat de la zona del Penedès, sense denominació d'origen, és una vinya petita, d'un senyor que fa dos vins, el Júlia, que és aquest, i el Laia, que és un blanc. Després portem un priorat, que és Mas d'en Bernat, de la Vilella Baixa, amb una miqueta de barrica, ideal per aquest temps, es pot servir estar una miqueta fresc, si vols. I després portem, anem a les Espanyes, i portem un Ribera del Duero, que és un Montabellón de 5 mesos, amb barrica. Una mica variat, no?
0: Una mica variat. Portes ja molts anys que vens aquí a la Fira de Sant Andreu de la Barca. Sí. Has vist canvi de tendència, canvis del públic?
2: Bueno, mira, compte que l'any 2025, estem al 26, perdo una mica, el món es va veure més vi blanc que negre. La tendència és amb vins amb menys estructura, una mica més lleugers, menys graduació alcohòlica, molta fruita. També venim de treballs menys forçosos que fa anys, i això implica menjars menys contundents i vins més lleugers. També hi ha una tendència a vins sense alcohol. Bueno, hi ha una tendència aquesta. I, bueno, les bodegues estan posant les piles, la veritat. Estan fent vins una miqueta més fruita, adaptant-se una miqueta al que vol la gent.
0: Per tant, d'aquí potser a 5 anys, amb una fira com la de Sant Andreu de la Barca, veurem vins diferents, no?
2: Ja ho estem veient, amb vins amb menys graduació, més lleugers, bueno, adaptant-se una miqueta a lo que és el públic. Públic jove també vol altres coses. És la tendència que hi ha.
0: No hi ha res més. Adaptar-se, no?
2: Sí, és el que hi ha.
0: Ser resilients, com se sol dir, no?
2: Sí, sí, sí, una miqueta. Sí, és la tendència que hi ha, vull dir, el mercat és això. És el que mana, al fin de comptes. Bueno, ja que veure una mica més de vi, això sí,
0: Amb la proclama de Ricard Tenorio, de Vicalis, que s'ha de veure una miqueta més de vi. També hem parlat amb l'Albert Franc, de Viti Wines.
3: Bona tarda, em dic Albert Franc, venim de Viti Wines. Som una distribuïdora que es diu Aribau, que fem uns vins molt personals i diferents. A aquesta fira hem vingut amb la Descarada, que serà un Moscat Sauvignon i amb una mica de Bebus Traminer, que és el nostre producte estrella. Hem vingut amb una garnatxa blanca de l'Empordà, que es diu Tronat, i com a negres hem portat dues opcions, una del Montsant i una de Costers del Segre. El Montsant, garnatxa negra 100%, 4 mesos de barrica, fàcil, molt directe. I el Cargol Treguanya, amb 12 mesos de barrica, un criança de Costers del Segre. I això és la proposta d'aquest any.
0: Bé, vosaltres ja teniu ja experiència, La fira de Sant Andreu de la Barca fa molts anys que veniu.
3: Sí, doncs teniu una mica d'experiència, som una mica ja veterans, i estem encantats de la vida de vindre a aquesta fira, perquè sobretot l'organització que fa Rubins és espectacular i estem molt contents i sumem i ajudem sense problema.
0: Has vist en aquests anys un canvi del públic que s'acosta a aquestes fires del vi, si hi ha un públic més jove?
3: Normalment el que denotem és que amb aquestes fires sí que es mou una mica més el públic jove i prova el vi, i això és molt interessant, perquè estem veient una tendència que la gent jove està deixant de beure el vi. Estem una mica preocupats perquè no beuen tant vi. I aquestes fires el que fan és promocionar una mica que la gent jove el conegui.
0: Què és el que busca la gent? La gent jove o la gent que s'acosta a aquesta fira?
3: Sobretot la gent jove el que busca són vins blancs, frescos i fàcils, per començar. I això funciona molt bé. A partir d'aquí, la gent que ja està una mica més rodada amb el món del vi passa cap al negre. Però el blanc s'està veient que amb el canvi...

0: climàtic està canviant la tendència. Veu la gent més blanca que negra.
1: I tenint en compte el que estàs explicant ara, per això porteu aquests vins avui aquí, eh?
0: Sí, exactament. El que fem és que portem vins blancs perquè la gent jove pugui entrar en el món del vi i sigui tot una mica més comercial i s'emprenguin del món del vi. Si veieu el públic que ve, és gent jove.
2: El celler Herència Altés de la Terra Alta també han estat presents en aquesta Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca un any més.
3: Hola, sóc el Jorge del celler Herència Altés i venim de Terra Alta, venim de Gandesa i tenim totes les vinyes esteses entre Gandesa i Batea.
1: Explica'ns quines són les propostes que porteu aquí. Veig aquí unes ampolles molt ben treballades, eh? Decoració, eh?
3: Sí, sí, sí, són imatges que parlen molt de la dona treballadora de l'època. Serien els nostres vins de vila, que són els vins que expressen més, les vinyes més joves que tenim nosaltres, i viticultors de la zona, que també treballem amb ells. Són vins ecològics, treballem amb vinya en bas, tota la vinya és verema de mà, i treballem amb rendiments molt baixos. La proposta de vins que portem aquí són vins d'accés a tota la gent, fàcils de beure, i vins que ràpidament es poden beure l'ampolla sencera, no? Treballem en blancs, només treballem la garnatxa blanca, en el rosat és una garnatxa negra, i després portem dos negres, un negre molt fresc, que és de garnatxa negra 100%, i un cupatge de garnatxa xiraca i nyena, més per un vi que necessites una mica de gastronomia o vins una mica, per gent que li agrada un vi una mica més estructurat.
1: Per tant, vins aquí per propostes en una fira com aquesta de Sant Andreu de la Barca, no?
3: Sí, sí, sí, tant per tots els públics. Són vins versàtils per tothom, sobretot per la gent que li agradi beure vi.
1: Vins per un públic més jove?
3: No, per tothom, per tothom. Són vins frescos que són vins amables, vins per tot el públic, des de gent jove fins a gent gran.
2: La Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca també ha comptat amb DOs a fora de Catalunya, com la de Oso Montano, amb el celler Otto Bestué.
4: Hola, soy Marina Otto, vengo de Bodega Otto Bestué, del Somontano. Hemos traído dos blancos, un semidulce que se llama el mielero, que es garnacha blanca y riesling. Luego una Alicia, 100% chardonnay. Luego un rosado pálido estilo rosé que se llama calabeso, que es garnacha. Y un finca rableros que es cabernet sauvignon tempranillo, que tiene 7 meses de barrica.
1: Si buscamos una definición de estos vinos, ¿qué nos dices?
4: Elegancia, joven, no sé.
1: Ahora que has hablado de joven, estamos preguntando sobre la tendencia de los jóvenes en el mundo o la cultura del vino. ¿Ves que va creciendo esa tendencia?
4: Pues no, o sea, la tendencia va a menos alcohol, vida más fitness y así. Entonces, por eso hemos como intentado llevar nuestros vinos, adaptarlos, y tenemos el calabeso rosé que te comento, es 12% de alcohol, que es poquito y así muy ligero, y un semidulce que tiene un 10% de alcohol, o sea, poquito. O sea,
1: para adaptarse a las tendencias.
4: Nos adaptamos un poquito, poquito alcohol, fresquitos y ya está.
1: ¿Cómo podíamos maridar esos vinos?
4: Wow. Eso sí, igual son más de copeo, en plan una copa suelta y así.
2: Tampoc ha faltat aquest any a la Fira del Vi la DO Navarra, amb el celler El Pago de Cirsus.
5: Marcos de la Lama, delegat comercial de Pago de Cirsus. Bodega que estem situats a la ribera sur de Navarra, molt a prop de Ablita, Ribaforada, als peus del Montcayo. Som una bodega que fem un vino de pago. Tenim una sola finca, 200 hectàrees. D'allà traiem tot el raïm per elaborar el nostre vi. I res, venim aquí un any més a participar a aquesta fira, a donar a conèixer els nostres vins i que la gent els gaudeixi.
1: Quines són les propostes d'aquest any?
5: Les
1: propostes d'aquest any, quines són?
5: Les propostes no han canviat, són les mateixes de moment de cada any. És un negre, que és el nostre negre bàsic, que és el Vendimia Seleccionada, està fet amb tres varietats, que és la Tempranillo, la Merlot i la Cabernet. 12 mesos de criança, fusta, roure, francès, principalment una mica d'americà. Després un Chardonnay jove amb 3 mesos de criança sobre l'IES. Ara, recentment, en un concurs d'aquests internacionals francesos, ens l'han catalogat com el millor Chardonnay del món, junt amb dos Chardonnays més d'altres bodegues aquí a Espanya. I després el rosat, que està elaborat amb tempranillo xirà i fermentat 4 mesos amb fusta, amb fudres grans de fusta.
1: Per tant, si els vins funcionen, per què canviar-los, no?
5: Exactament. La gent, de moment, els ha agradat. Són els nostres vins bàsics, amb els que entrem amb la gent, entrem als restauradors, tenim bona acollida, doncs continuem.
1: Felicitats.
5: Gràcies.
2: Cada vi té una història, però segurament que cap vi té la història del celler Jean León.
6: Soc Fede Mallofré, de Jean León.
1: Si parlem de vins d'història, el Jean León penso que és el vi amb més història darrere, no?
6: Tots els vins tenen una història, però la història de Jean León es mereix un capítol a part. Jean León, el seu nom era Ceferino Carrión Madrazo, va néixer a Santander i té una història espectacular i també els vins que va fer, perquè va ser un innovador, un visionari, i va fundar el 1963 Bodega El Penedès amb varietats, amb empels francesos, que ens han portat doncs, a dalt de tot, a games molt altes.
2: Vins de grans qualitats, d'una història del Jean León, que fins i tot va estar amb la flainata del Hollywood d'Aurat, fins i tot va servir un dels seus vins a la toma d'investidura de Ronald Reagan, d'un president dels Estats Units, que abans era actor. Vull dir, una història darrere molt important, i dels vins del Jean León que has portat avui aquí, gama 3050.
6: La 3055, que era la seva matrícula de taxi quan va estar a Nova York. Hem portat el Xarel·lo, el Nativa, hem portat el Chardonnay, la Garnacha en Pinot Noir rosada i el Merlot Petit Verdot. Tot varietats franceses, tot fet aquí al Penedès, amb producció ecològica des del 2010, que hi ha la Mireia Torres com a directora d'innovació del celler.
2: Què us pregunta la gent quan ve aquí i us pregunta sobre Jean León o sobre els vins? Què us pregunten més?
6: Bueno, doncs, bàsicament, quedo sobtat de la gent que ha visitat el celler, quedo sobtat de la gent que ens coneix, i doncs, una mica doncs, el Chardonnay és el buc insigne, però el Merlot, el negre així fresquet, amb aquesta calor que fa avui aquí a Sant Andreu, la veritat és que aquesta fruiteta enganxa molt bé.
2: A més de la D.O. Pla de Bages, una D.O. molt propera a Sant Andreu de la Barca, un altre celler proper a Sant Andreu de la Barca, que és el celler Cadavall, d'Olesa de Montserrat.
7: Bueno, soc Josep, vinc d'Olesa de Montserrat, i bueno, soc del celler Cadavall.
2: Per tant, vins de proximitat, ben a prop de Sant Andreu de la Barca. Bé, quines són les propostes que has portat avui aquí?
7: Pues mira, hem portat uns vins d'aquí del Parc Rural de Montserrat, vale? On tenim dos blancs, dos negres, vale? Un vi blanc que és un macabeu xarero fruitadet, un blanc del mas que és un vi de finca de vinyes velles, i llavors tenim un vi que és una garnatxa jove i una ja que té més criança, és un vi ja més elaborat.
2: Com definiries aquests vins?
7: Bueno, pues són vins, de la veritat, molt ben treballats, perquè de cada referència no fem més de 1.200 ampolles, per la qual cosa ens podem controlar molt bé tots els processos de l'elaboració i fem un producte doncs, el més millor tractat possible. O sigui, el no tenir grans volums no se'ns descontrola res.
2: Bueno, veig que hi cuideu tots els detalls, eh? El detall de l'ampolla.
7: Sí, fiquem l'acre, bueno, busquem fer un producte, diguem, una mica més exclusiu i no tan comercial.
2: Bé, que la gent sàpiga que a prop de Sant Andreu de la Barca també tenim aquests cellers.
7: Sí, sí, la gent sempre va a cellers més comercials, però bueno, això és una riquesa, no?, també pels voltants, per aquí les proximitats. De veritat, la gent, doncs, a poc a poc ens van coneixent, perquè fa com 4 o 5 anys que ja funcionem, i bueno, la gent tasta els vins, els agrada molt, i bueno, ja, és veritat.
2: Una fira com aquesta, que és el que es pregunta la gent que s'acosta al vostre estar,
7: bueno,
2: què busca?
7: Pregunta, normalment hi ha gent que ja ens coneix, però la gent que no ens coneix, evidentment, doncs està en curiositat per saber exactament quins vins fem, i moltes vegades demanen tastar-los, perquè clar, nosaltres no som cellers reconeguts, i nosaltres bueno, els expliquem una mica doncs, totes les composicions dels vins, com els elaborem, i normalment ens agraden molt.
2: A gaudir de la fira?
7: Sí, a veure si baixa la calor i ve més gent.
2: I seguint passejant en aquesta fira del vi de Sant Andreu de la Barca, també vam poder descobrir altres propostes interessants d'altres cellers i distribuïdores.
8: Mira, som del celler Pical, del Baix Penedès, de Llorenç al Penedès, i bueno, estem avui aquí a Sant Andreu de la Barca.
2: Explica'm les propostes que portes avui aquí.
8: Sí, avui venim nosaltres amb 4 vins, que tot el nostre projecte està basat en varietats tradicionals del Penedès. El vividor és el vi blanc i negre, el blanc un xarel·lo amb el basí de Sitges, algú molt fresquet per un dia calorós com avui, una garnatxa negra així molt fresqueta també, i després un blanc amb bota, per qui vulgui algun més xitxa, i un rosadet, el Pedrito, algú nou d'aquest any.
2: Els noms, com heu escollit aquests noms?
8: Sí, mira, Vividors del Vi és una mica... És el nom fiscal de l'empresa, Vividors del Vi CL, i li vam donar nom a les nostres games joves més desenfadades. Al final és la filosofia de l'empresa, Vividors del Vi. I llavors després sí que Coll de la Sitja és el nom de la finca, d'una finca de vinya vella de Macabeu, i el Pedrito, perquè és el vi jove d'una finca que es diu Finca Can Pedro, a ser el jove de Can Pedro, el Pedrito.
2: Participar normalment en tipus de fires com la de Sant Andreu de la Barca, no?
8: Sí, aquestes fires ens agrada, que són molt vinícoles, ve gent especialitzada i no especialitzada, però que té ganes d'aprendre i disfrutar el vi.
2: Què és el que més us pregunta la gent quan s'acosta a vosaltres?
8: Sí, d'on som i escolten varietats. Que després els hi sonin o no, és una altra història, però sí que tenen cert interès.
2: Sí que es deixen aconsellar, no?
8: Ah, exacte, sí, correcte.
2: Públic jove?
8: Sí, de tot, jove i més maduret. saps? Vull dir, bé, contents, eh? I també jove ens agrada, perquè serà el futur client, vaja.
1: Si definim els teus vins, com els definiries?
8: Són vins molt varietals, molt frescos i amb molta fruita.
9: Hola, bona tarda. Mira, sóc el Carles Escarré, de les Caves Canals i Montner.
1: Què porteu avui aquest any? A més, vosaltres porteu ja molts anys venint aquí a Sant Andreu de la Barca, eh? Ja és casa vostra.
9: Això és quasi una parada obligatòria per nosaltres. Aquest cop portem com a novetat és l'Insígnia. És un gran reserva, és un 36 mesos, és un cava molt finet i és un cava que recomanem molt a tota la gent d'aquí de Sant Andreu de la Barca que el vingui a provar, perquè a nivell d'hostaleria l'estem venent molt bé i a les tendes de vins de tota Catalunya s'està venent molt bé aquest producte.
1: Maridatge en aquests vins, aquests caves?
9: Aquests caves és perfecte, doncs un arròs, amb una fideuà, inclús, per exemple, un pollastre a l'as, un bacallà de llauna, perquè és un cava que és un brut gran reserva, és un cava envellit, i llavors es demana productes que tinguin bastant de cos. És un cava, ja dic, molt finet i té un color amb copa groguenc, perquè, ja dic, ha estat quasi 4 anys envellit a la nostra bodega.
1: Final Simoner, porteu ja molts anys, com dèiem abans, aquí a Sant Andreu de Barca, venint aquí en aquesta fira. Heu notat un canvi de públic?
9: Bueno, hem notat que un posicionament a nivell... Hi ha una sèrie de vins que són quasi fixes per la gent. Per exemple, el vi blanc és un vi que hem notat cada any que ha augmentat més la freqüència de demanar-lo. I el vi negre, que molta gent ha desconegut, també l'està demanant bastant. I bueno, sí que és veritat que el cava potser costa alguna cosa més, però bueno, també hem notat que a poc es anem posicionant millor.
10: Ignasi Benages, Badiola. El meu càrrec és de comercial dels vins del Ramon Canals.
11: Bé, jo sóc el germà de l'Ignasi, el Miquel. He treballat al celler al llarg d'un any i avui he vingut a donar-li un cop de mà.
1: Bé, expliqueu una mica què és el que porteu avui aquí a Sant Andreu de la Barca.
10: Bueno, doncs avui portem el nostre producte estrella, que és el Violet, que tothom el coneix a Sant Andreu, perquè és el tercer any que venim. I bàsicament també porté una mica de cava, el Passió, que és un rosat molt bo, i el Ramon Canals, que és el brunaturer per excel·lència.
1: Si heu vingut 3 anys és perquè la cosa funciona, no?
10: Sí, la cosa funciona molt bé. Ja estem que l'any passat ens va ploure, però avui s'espera 4.000 persones, m'han dit, així que aviam.
1: Què tenen d'especial aquests vins i aquests caves?
10: Què tenen d'especial? Que estan fet amb molt carinyo per part de l'enòleg Xavier Benages, que és mon pare, i el Ramon Canals, que és el propietari. I els caves els posem en criança durant 2 anys, tots. I això fa que la bombolla sigui molt, molt elegant, molt fresca i producte de la casa.
1: Què suposa participar en fires com aquesta?
11: Bé, doncs sobretot tenir l'oportunitat de conèixer nova gent, qui sap si noves oportunitats laborals també, i de dur a terme el producte de la terra i de, sobretot, oferir vi joves a la gent jove que a poc sembla que es vagi iniciant.
1: Ara que parles de la gent jove, com està la qüestió? Els joves s'interessen més per al vi?
11: Sí, jo crec que més cap al Penedès, diguéssim, mires les terrasses i la gent ja no veus que pren tanta cervesa, sinó ja es comencen a animar a posar copetes de cava i copetes de vi.
1: I aquest canvi? Potser vins amb menys graduació?
11: Bueno, elegància, ara també està de moda sortir més a les tardes que a les nits i potser això també convida a provar altres alternatives.
12: Doncs mira, em dic Eduard Carné i vinc de Caves Buigues i Valsudillo, de la Ribera del Duero. Doncs mira, de Caves Buigues he portat l'alma mater de la bodega, que és el cava el Brunature Reserva, i dos blancs. L'Udina, que és una garnatxa branca amb 4 mesos sobre l'Ies, i un xerero monovarital, un vi mica més jove.
1: Si et preguntem quines característiques tenen aquests vins i aquests caves que portes avui aquí, amb una definició, què ens diries?
12: Molt bé, doncs elegància. Sobretot amb Buigues treballa molt la varietat xerero. Tots els caves són el 50% de xerero, després ja m'acabeu parellada. I això com amb l'Udina, que és el blanc que tenim, és un 4 mesos sobre l'Ies i, bueno, i és el que ens dona el punt de força a la bodega.
1: Important participar en fires com aquesta, no? La de Sant Andreu de la Barca.
12: Oh, i tant, com cada any és un èxit. I sempre pel tema del vi, doncs és un punt molt important.
1: Heu trobat que ha anat canviant el públic que assisteix a aquestes fires?
12: Sí, jo crec que ara ve més gent jove i abans no venia tant.
1: De fet, al celler s'ho comenteu, no? Aquesta importància de que vingui el públic jove, que s'interessi per la cultura del vi.
12: Sí, i a part, per exemple, avui aquí al meu estant tinc dos vins, que, per exemple, el vi negre de Valsudillo, el jove, que és un vi ideal per començar la gent que no entengui de vins.
1: Per tant, tenim vins per iniciar-nos, eh?
12: Sí, jo crec que sí. Avui, i aquí al meu estant encara més.
2: La gastronomia local també ha estat un dels grans atractius d'aquesta fira. Al llarg de la jornada, els visitants han pogut complementar els tastos de vins amb una àmplia oferta de tapes i platets especialment dissenyats per maridar les diferents referències presents a la fira. Hi han estat presents l'associació Rubins, el restaurant El Palau Vell de Sant Andreu de la Barca, la presència d'empanades argentines La Original, El Teu Cafè o també la rostisseria Ramírez. Hem parlat amb Josep Martín, del Palau Vell.
13: Doncs hem anat a buscar productes una mica de la temporada d'estiu, d'alguna de festa, de festa, de música, i hem fet una bomba de carn amb un alioli de Sinatra, que és un alioli una mica picant, que té el seu gustet, hem posat una bolognesa dintre la carn. Bueno, està molt xula, i a més és típic de Barcelona. Després hem fet un brioix de pulled chicken amb uns brots d'herbes, i després hem acabat a fer un milfuix de patata amb bròcoli i bolets, que és un milfulles que fem nosaltres al restaurant, que és totalment sense gluten i vegetarià. Vull dir, hem buscat tres opcions per tot tipus de públic, que així d'aquesta forma, amb un vinet i qualsevol tapa d'aquestes, s'ho passen de conya.
1: I un any més aquí participant, a la Fira del Vi.
13: Sí, a veure, ens agrada participar en coses del poble, sortim a fora, però per mi vindre aquí, passar una estona i veure el client que ens ve a veure al restaurant i trobar-me aquí amb un estant, per mi gaudeix.
2: Després de 9 anys, la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca ha deixat de ser només una fira. S'ha convertit en un punt de trobada entre elaboradors i consumidors, en un aparador per als territoris vitivinícoles i una eina de divulgació que ajuda a entendre que darrere de cada copa hi ha molt més que vi. Hi ha paisatge, història, tradició, innovació i també futur. A més de les degustacions i activitats divulgatives, la novena edició incorpora també una programació paral·lela amb tallers infantils a càrrec de l'Escola de Pintura, el taller d'Anna, la màgia del mag Xavi Medina i sessions d'ambientació musical amb Lola Band, reforçant així la dimensió familiar i lúdica de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
2: I abans de la celebració de la Fira del Vi de dissabte i la Fira del Vermut del diumenge, de dilluns a divendres, es van realitzar diferents activitats en el Teatre Núria Espert per promoure la cultura del vi, amb la DO Pla de Bages com a principal protagonista. Els actes previs a la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca han tancat amb èxit i consoliden l'aposta per la cultura vitivinícola. I és que la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca arriba al seu cap de setmana central després d'una intensa setmana d'activitats prèvies que han registrat una notable participació i una excel·lent acollida per part del públic. Tastos guiats, maridatges, tallers divulgatius i concursos han convertit el Teatre Núria Espert i també altres espais de la ciutat en punts de trobada per als amants del vi i per a aquelles persones interessades a aprofundir a la cultura vitivinícola. Hem valorat aquestes activitats amb la tresorera de l'associació Rubins, Abigail Sánchez.
3: La veritat és que és molt bona, perquè ha tingut molt bona acollida, tant de personal, i la veritat és que el nivell de professionals que han vingut a donar els tastos han sigut molt bons.
2: Tots relacionats amb la DO Pla de Bages, que és la denominació d'origen protagonista d'aquest any de la Fira del Vi, que es destacaria d'aquesta DO?
3: Doncs, bueno, és una DO que és bastant propera perquè està a la zona de, bueno, està a la zona de Berga, Manresa. És una DO que, bueno, tot i que el raïm madura més tard, és una, té una altitud bastant alta, però bueno, està en pla, però bueno, és una DO que la veritat és que, bueno, els vins que ens donen és uns vins amb una característica bastant personal. I, bueno, tenen un carisma, no? Tota la DO de Pla de Bages.
2: Ja vam començar el dilluns amb un plat fort, no? Amb un celler com és Exhibis, amb llarga història, llarga tradició, i a més també el dilluns vam tenir l'ocasió de comptar amb el president de vicepresident de la DO Pla de Bages. Va ser un bon punt d'inici, no?
3: Sí, no, va ser xulo perquè va ser com una taula amb la que vam poder compartir, vam parlar i van exposar, i la veritat és que el nivell de totes les persones que van participar era un nivell molt alt.
2: Dimarts vam continuar amb l'enòleg Joan Soler, que va donar una lliçó, jo crec que magistral, no?, aquí a la sala del Teatre Núria Espert, amb un maridatge que també es va fer amb creperia essència. També s'ha fet els maridatges en aquest any de l'experiència del dimarts, del celler Exhibis, i en aquest cas amb l'enòleg Joan Soler.
3: Doncs jo ja li vaig dir a Joan Soler que no havia conegut mai cap persona que tingués una riquesa de vocabulari i sobretot d'adjectius per poder definir les característiques d'un vi com va poder definir ell tots els vins de Pla de Bages.
2: El dimecres vam tenir un concurs catat per parelles, suposo que és el moment més divertit de la setmana. No sé si també més difícil, no?, el fet d'encertar de quin vi es tracta.
3: Doncs sí, és difícil, però la veritat és que les persones que van portar el concurs, doncs també van intentar fer-ho molt proper perquè la gent pogués endevinar moltes coses. I va ser molt divertit, o sigui, tot i que la gent tenia un nivell no molt alt, però bueno, s'ho van passar molt bé i de fet han demanat fer-ho més sovint, aquest tipus d'actes.
2: D'actes, que també és un acte diferent, no?, aquest concurs.
3: Sí, sí.
2: El dijous es va traslladar en aquest cas a l'Espai d'Igualtat, per tant es va canviar d'espai aquest acte, aquest taller divulgatiu, que també va funcionar molt bé.
3: Sí, no, també va funcionar molt bé perquè va ser una mena d'iniciació com una cata, no? Doncs veure el color del vi, valorar l'olor, l'aroma, i aleshores sempre és important per quan a vegades la gent diu és que no tinc molta idea, bueno, doncs aquestes cates o aquests tallers t'ajuden molt a començar a entendre una miqueta el que és el món del vi.
2: I aquest divendres, degustació popular de vins del celler Abadal, un dels cellers també històrics i també importants de la DO Pla de Bages.
3: Doncs la veritat és que Abadal és una de les meves apostes més bones de Pla de Bages per la història que tenen i per tot el recorregut que tenen com a celler, no? I la veritat és que la persona que ens ha acompanyat també pogut explicar des de zero a les persones que no entenen doncs, com es fa el vi, no? Des del el gra de raïm a com arriba a les nostres mans, no?
2: És important aquests actes previs per arribar bé, no?, de cara a la Fira del Vi del dissabte, com també de la Fira del Vermut del diumenge, per conèixer aspectes sobre el vi, no?, per entendre-ho una miqueta més, no?
3: Sí, sí, no, la veritat és que demà comencem ja a primera hora de la tarda i tenim molts cellers que venen a compartir, a gaudir, tindrem també moltes apostes de maridatges, o sigui que serà una fira molt especial per gaudir, però per gaudir amb seny, no?, de lo que és la cultura del vi, no és per beure, no, és per gaudir de la Fira del Vi, perquè cada bodega hi haurà una persona que podrà explicar les propietats, les característiques del seu vi, i es pot aprendre moltíssim.
2: De fet, durant tota aquesta setmana, en els actes previs, es parla molt del que has comentat ara, no?, la cultura del vi, no?
3: Sí, sí, és que realment és una cultura, o sigui, tenim que pensar que a Espanya, bueno, Catalunya també, hi ha molta cultura de vi, però es té que aprendre, o sigui, no es tracta de beure i beure i beure, no, es tracta d'aprendre, no?, com les característiques de cada vi, les denominacions d'origen, els anys que tenen en barrica, els mesos que tenen en barrica, no?, si és barrica de roure, barrica de... doncs es té que aprendre, no?, i cada una té una característica diferent, no?, i tot això és molt important, i amb aquest tipus de fires és quan es pot aprendre més.
2: I fem bon maridatge.
3: Home, i tant, perquè si no mengem, el vi puja, eh?
2: Amb aquesta bona resposta per part del públic i la qualitat dels ponents participants, la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca enceta el seu cap de setmana, consolidant-se com una cita de referència per la promoció de la cultura del vi al territori.
1: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
2: I a continuació parlem de castells, ja que els castellers de la DROC han estat aquest cap de setmana a Andorra. Es tracta de la primera sortida fora del país. Es reforça els llaços amb els castellers d'Andorra i també els castellers de Mallorca. En té més detalls el nostre company Joel Carrascó.
4: Els castellers de la DROC han viscut una jornada històrica a la Diada de la Parròquia d'Escaldes en Gordany, Andorra, on han completat amb èxit el seu primer desplaçament internacional. L'actuació va incloure el pilar de 4 d'entrada, els castells de 3 de 6, 4 de 6 i 3 de 6 amb agulla i dos pilars de 4 de sortida en una actuació que la colla qualifica d'exitosa i molt il·lusionant. Laura Sevilla, membre dels castellers de la DROC i tècnica de l'equip de Canalla, ha assegurat que ha sigut un regal poder sortir de Catalunya i participar en una diada internacional.
5: Doncs per nosaltres ha sigut un regal poder sortir de Catalunya i anar en aquest cas a Andorra, conèixer també altres colles internacionals, compartir plaça amb colles castelleres tan importants i tan com extraordinàries com seria Castellers d'Andorra i Castellers de Mallorca. I per nosaltres sempre, com a colla castellera de DROC, sortir de Sant Andreu és tota una aventura. Hem estat allà a Andorra, a un càmping, a hotels, bueno, hem fet pinya. Sortir de Sant Andreu no només significa, o sortir del Baix Obregat, de Catalunya, no només significa anar a una diada internacional, sinó també fer-nos amics amb la gent d'allà, fer-nos més amics entre nosaltres, crear més comunitat, més pinya, més xarxa.
4: Explica'ns una mica com es va ordir, com es va confeccionar aquesta col·laboració amb la colla castellera d'Andorra i també amb Mallorca.
5: Això es va encarregar sobretot l'equip de calendari, que tenim un equip de calendari molt xulo, que s'encarrega de confeccionar tot el calendari al llarg de tota la temporada i fins i tot tancar diades castelleres a 2 anys vista, inclús, perquè el món del calendari a vegades està ben renyit i necessita molta planificació. Però en aquest cas va ser així, parlant amb castellers d'Andorra, i va ser com, ostres, quina oportunitat més xula, l'agafem i pa'lante.
4: Com va ser l'ambient? Perquè, clar, he vist fotos i m'explicaves abans que éreu una 70ena de participants en una plaça on, que és mítica, si veieu les fotos, és el típic pont d'Andorra on tot el món que hem anat a Andorra hi hem passat.
5: Va ser molt xulo pujar fins a tan amunt per fer castells. Realment diríem que mai no hem fet castells tan alts en simbòlicament. Va ser molt xulo, va ser molt guai compartir plaça amb altres colles que també estan en situacions semblants semblants a les nostres, que estan creixent, però que costa molt com a colles petites i com a colles de fora de la zona tradicional batallar per seguir fent cultura popular, seguir fent castells, i va ser, l'ambient va ser molt xulo.
4: Com vau preparar aquesta diada? Quins castells vau preparar? Si vau assajar? Quins castells després vau arribar a treure a plaça?
5: En aquest cas vam fer tres pilars de quatre. Vam fer un 3 de 6, un 3 de 6 amb agulla i un 4 de 6. Tots els castells van anar molt bé, estem molt contents i contentes. I realment va anar bastant rodona. Estem en un moment que, després d'haver fet castells de 7, que és una gran fita per la colla castellera de Drocs, venim d'on venim, estem ara lluitant per mantenir això i també aprenent a gaudir dels castells de 6, perquè, bueno, hem arribat a la fita dels castells de 7, però costa molt mantenir-la. I també vam estar parlant el cap de setmana algunes companyes de la colla que aprendre a gaudir dels castells de 6 també és una fita que s'ha de gaudir, s'ha d'aprendre a mantenir-nos aquí i a gaudir d'aquesta fase també.
4: Per a la gent que no sigui molt entesa del món casteller, s'ha explicat que vau fer un 3 de 6, un 4 de 6 i un 3 de 6 amb agulla. Quin d'ells va ser el més exigent i per què?
5: Moltes vegades, i sovint no té tant a veure, i a les colles petites com la nostra, la dificultat pròpia de cada castell, sinó en quina fase ens trobem nosaltres i en quin moment fem cada castell. Per nosaltres igual pot ser molt, molt, molt exigent, en aquest cas, un pilar de 4 inclús, perquè hi ha persones que s'estan estrenant, hi ha persones que és la primera vegada que igual feien aquest castell, o hi ha canalla que són estrenes. No sabria dir-te quin dels tres. Òbviament, el 3 amb agulla és un dels castells que, dins d'aquesta gamma de 3 castells, seria el més exigent. És un castell que, mentre es va muntant, entra un pilar, entra l'agulla per dins, i quan el castell es desmunta, es descarrega, es deixa veure l'agulla que porta dins, el pilar de dins, i és un castell bastant xulo de veure. Però no sé si et diria que per nosaltres ha sigut el més complicat. Crec que estem aquí. Tenim moltes ganes de portar un castell que ens fa molta il·lusió sempre com a colla castellera, que és el 5 de 6, i esperem que en aquesta temporada el podem veure en alguna plaça.
4: Molt bé, doncs com vau gestionar la coordinació de les pinyes amb ajuda d'altres colles i què vau aprendre d'aquesta col·laboració?
5: Doncs tenim un equip de... Nosaltres funcionem amb tècniques. Està la part tècnica, que seria l'equip que s'encarrega de coordinar, gestionar totes les persones, que és molt interessant perquè no és només les gestions tècniques pròpiament, sinó també gestions humanes, la comunicació, els conflictes que poden haver-hi entre, bueno, tot el que significa muntar castells, muntar pinyes, muntar els troncs. Aquesta tècnica té tres parts, els troncs, la pinya i la canalla, i treballem com un equip i ens coordinem una mica, i així que jo diria que són moltes hores de reunió, moltes hores de discussions saludables, però de discussions, i de molta, molta, molta preparació.
4: Abans, fora de micos, ens explicaves que sorprèn la tècnica que hi ha dins d'aquest món. Per què és tan important la tècnica en el món casteller? Quina importància té perquè un castell s'aixequi, baixi i sobretot baixi i descarregui amb seguretat?
5: Jo diria que és com tota la vida, no? És una metàfora de no pots arribar a un lloc sense preparar-te les coses, sense haver estudiat i sense haver plantejat primer totes les possibles opcions, i més a una colla castellera, que estem gestionant persones humanes, conflictes, emocions, molts sentiments. Un castell és el mateix, i la importància és sobretot haver pensat totes les possibilitats. Ostres, de quina manera aquesta persona és una mica més alta, falten aquí uns centímetres, creieu que a aquesta persona li agradarà més fer aquesta posició, se li donarà millor, la nostra canalleta, quina canalla posem aquest castell, com ho faran, penseu que serà molt exigent, els canviem ara aquí, ara allà, estan preparats, estan preparades. Són moltes coses que jo crec que ha de ser una coordinació perfecta perquè les coses surtin. No sempre surten com ens agradaria, però la veritat és que estem molt contentes de com estan en aquesta temporada, a poc a poc.
4: Aquesta és la vostra primera sortida internacional. En teniu alguna en el punt de mira, alguna altra?
5: De moment no, però clar, ens agradaria molt. Hi ha colles castelleres internacionals, fins i tot a Sydney, a Austràlia. Ara mateix estem en un moment bastant dolç, jo diria que bastant dolç del que és la salut castellera, el fet casteller, a tot el territori i a nivell mundial. Hi ha colles castelleres a Copenhagen, a Sydney, s'estava creant una a Tòquio, a Xile, vull dir, per tota Europa, a Dublín, els castellers d'Eire, després aquí també a Catalunya estan sorgint noves colles. Per què no? Ens agradaria molt somiar amb que un dia castellers, la colla castellera de Roc marxa a un altre lloc del món a portar els castells, des de Sant Andreu de Barca i Pallaja, sí.
4: En aquest sentit, aquesta diada va comptar amb la participació dels castellers de Mallorca, potser podeu anar-hi cap a Mallorca.
5: Ens encantaria, fem un guinyo des d'aquí, i vam parlar, de fet, després de la nostra diada, ens agradaria molt, i si és a l'estiu millor, i fem una sortida castellera connexió Sant Andreu-Pallaja-Mallorca.
4: Després d'aquesta experiència, quin és el proper objectiu que us marqueu com a colla? Algun objectiu, alguna data que s'ha de remarcar en el calendari?
5: La nostra següent diada és la Festa Major de Pallajà i anirem amb tot, juguem a casa, amb moltes, moltes ganes i a veure què ens preparem. Per nosaltres sempre anem a màxims i després el que surti estem contentes.
4: Això quin dia és? Quina data i hora per convocar la gent a que s'apropi?
5: Pues seria el dissabte 11 de juliol a Pallajà, a la plaça mossèn Jacint Verdaguer. I actuarem amb els Fargats del Pallars, que ja són amigues nostres, i amb Marjaners de Guissona, que també hem actuat a diverses vegades a plaça.
4: L'experiència, a més de consolidar el nivell tècnic de la colla, obre la porta a nous reptes i a futures sortides que continuïn fent créixer el projecte dels Castellers de la Droc.
2: Els Castellers de la Droc, protagonistes també d'aquest cap de setmana, un cap de setmana on Sant Andreu de la Barca ha celebrat la Fira del Vi, també del Vermut, amplis reportatges a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a través de les xarxes socials de Facebook, X i també Instagram.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
2: Tornem demà amb més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Salutacions de Jordi Milian.
0: Som informació, som entreteniment, som esport, som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
6: Ruta 66.
7: Hola, família, aquí comença una nova edició de la Ruta 66. Recta final de la primavera 2026. Avui tenim un munt de propostes per aquesta temporada, però no ens oblidem dels èxits de tota la vida. Abans de començar amb les noves edicions, us envio una cordial salutació. Soc en Pitu de Santos. Vinga, si ja esteu preparats i còmodes, comencem! Som-hi!

Better Days. Des dels Estats Units ens arriba el debut d'una banda, els anomenats Afterglow. El líder, Gene Shepard, és el compositor de totes les cançons. La veu femenina pertany a Celine Chou, originària de Malàisia. Anem per una cançó vitalista d'ells, aquesta, Give Yourself Away.

Hip to be Square. Viatgem al passat per rescatar un dels àlbums més exitosos del 86. Four. Pertany a Who Louis and the News, un dels meus favorits d'aquella temporada. D'això fa 40 anys, amb hits com Stuck with You i 4 singles més, com aquest I Know What I Like It.

Continuem el nostre viatge al passat. Concretament, ens anem 40 anys enrere, 1986. Aquell any, el cantant i saxofonista de Nova York, Eddie Money, editava el seu sisè àlbum d'estudi, Can't Hold Back, disc de platí a USA i d'or al Canadà. El treball inclou una de les cançons del playlist de la meva vida, Take Me Home Tonight.

Hold on Lucy. És una cançó original de l'any 1981 dels 38 Special. I aquesta és la versió de Jimmy Allen, artista afroamericà de música country, que aquest any edita un àlbum de covers titulat Wild Dreams. A dins trobem versions de Toby Keith, Tom Petty, The Beatles, Heart, Motley Crue i una altra que hem triat, de John Mellencamp, Small Town.

Cherokee. Aquesta cançó pertany a l'àlbum The Final Countdown, el tercer disc dels Europe. La banda de Suècia, liderada per Joey Tempest, triomfava l'any 86, ja fa 40 anys, amb el seu treball més comercial. Potser la més coneguda, la que dona títol al treball, però també amb balades com Carrie, Love Chaser i la que punxarem a continuació, Rock the Night.

Like My Fire és un dels tracks del disc de debut en solitari de Chris Kappas, ex-líder de la banda de metal de Grècia, Akelos. En aquest treball es descanta per al hard rock melòdic i aur que tant ens agrada aquí a la Ruta 66. En la primera que hem triat es fa acompanyat de Argyro Iskilizian. En la següent, d'una altra veu femenina, Fai Karastergiu. Parlem de Strangers in Love.

ruta 66 a internet. Escolta el nostre podcast per iVoox. Fins aquí la ruta 66 d'avui. Ens acomiadem amb Dan Lucas, un veterà artista guanyador del programa de televisió The Voice, la veu a Alemanya. L'edat és només un número, és el títol del seu nou disc. Amb la seva cançó I Never Wanna Say Goodbye, tanquem la paradeta. La ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions ben cordials, soc en Pitu dos Santos. Siau!

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dilluns, a dia 15 de juny. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant del programa del Via Directa. Avui, especial Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca, una Fira del Vi que va finalitzar aquest diumenge amb la tercera edició de la Fira del Vermut. Dissabte es va celebrar la novena edició de la Fira del Vi i durant tota una setmana es van realitzar diferents activitats al voltant de la cultura del vi. Avui a Ràdio Sant Andreu repassarem doncs la celebració de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I comencem el repàs dels actes de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca, precisament amb l'acte central, el que es va celebrar el passat dissabte a l'esplanada del Mercat Setmanal, novena edició de la Fira del Vi, més de 21 cellers que hi van participar. Un centenar de referències. Més d'una vintena de cellers i també distribuïdors i milers de visitants són algunes de les xifres de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca celebrada a l'esplanada del Mercat Setmanal. En els dies previs, diferents activitats al voltant de la cultura del vi i sobretot de la DO Pla de Bages, que ha estat la gran protagonista d'aquest any. Una Fira del Vi que també s'ha complementat amb la part gastronòmica, amb la gastronomia local de Sant Andreu de la Barca, perquè si el vi ha estat el gran protagonista de la novena edició de la Fira del Vi, la gastronomia local també ha tornat a jugar un paper important i fonamental amb l'èxit de la convocatòria. Al llarg del cap de setmana, els visitants han pogut complementar els tastos amb una àmplia oferta de tapes i platets especialment dissenyats per maridar amb les diferents referències presents a la Fira. També la part musical amb Lola Band, també la màgia del mag Xavi Medina i també l'escola de pintura del taller d'Anna, que també ha participat amb diferents tallers infantils. Una Fira del Vi que tornat a ser un èxit, com dèiem, la DO Pla de Bages protagonista aquesta Fira del Vi, on hem parlat amb el vicepresident de la DO Pla de Bages, amb el Josep Maria Claret.
2: Bé, la veritat és que és un orgull haver participat aquí com a DO convidada, tenir protagonisme aquí a Sant Andreu de la Barca és molt interessant per nosaltres, i una mica agrair doncs la col·laboració i l'aposta per aquestes deos que són tan properes i a la vegada una mica un xic desconegudes.
1: Deos, a més, amb molta història, eh? Ja ho hem anat comprovant al llarg de la setmana.
2: Sí, evidentment, són deos que venen la història. La constitució d'aquestes deos va venir a la randa de la cultura de la vinya i el vi, i que van fer néixer en un moment determinat el Consell Regulador.
1: Varietats molt característiques del Pla de Bages, també.
2: Les varietats més representatives actualment, tots més o menys ens sonen, com la Picapoll Blanc i després la varietat negra, la Mandó.
1: Ves avui aquí a Sant Andreu de la Barca, en aquesta Fira del Vi aquí a l'esplanada del Mercat Setmanal, amb diferents cellers de DO Pla de Bages.
2: I tant, al final som una...
3: En l'impacte creixent de la intel·ligència artificial en el sector. Passen 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta i, per tant, volem saber si hi ha gaires complicacions per circular per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats. Molt bon dia, Mireia.
4: Hola, molt bon dia. Situació complicada a l'àrea metropolitana de Barcelona. L'autopista P7 hi ha retencions de Montornès a Parets i de Mollet a Barberà del Vallès en sentit sud i de Sant Cugat a Barberà en sentit nord. A la C58 hi ha retencions de Terrassa, Badia i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. La C33 va carregada de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C16 hi ha cua de Sant Cugat a Barcelona en sentit sud. A la C17 hi ha retencions de Parets a Mollet en sentit Barcelona. A la C59 hi ha cua a Caldes de Montbui en sentit sud. A la C60 hi ha retencions d'Argentona a la Roca del Vallès en sentit Granollers. A la C31, l'autopista del Maresme, hi ha retencions a Badalona per anar cap a Barcelona. La possible via alternativa en aquest tram a la Pota Nord, a la B20 i a cua a Santa Coloma Gramenet en sentit sud. A la 2 hi ha retencions al Bruc en sentit Lleida per un accident que talla un carril, per tant, precaució. També hi ha retencions de Sant Andreu de la Barca a Cornellà en sentit Barcelona. A la B23 hi ha cua del Papiol a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. A la C32, retencions de Gavà a Sant Boi de Llobregat en sentit nord. A la C31 hi ha cua de Viladecans al Prat i a l'Hospitalet de Llobregat en sentit Barcelona. I problemes a les rondes de Barcelona en tots dos sentits. És tot. Bon dia.
3: I pel que fa a la previsió del temps, avui a gairebé totes les comarques, sol. I ja començarem a notar, i gaire vegada més, cada vegada més, la presència d'aquelles mosques pesades, eh? Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
5: Bon dia, Helena. I els mosquits que no deixen ja d'emprenyar fa dies, i déu-n'hi-do, aniran encara més, perquè la situació serà molt tranquil·la i, sobretot, molt càlida al llarg de les properes hores. Al matí ja està començant una altra vegada molt agradable arran de mar. En aquests moments, a les 8 i escaig minuts del matí, passem dels 20-22 graus i només en alguna raconada de la Catalunya central o dels alls del Pirineu a hores d'ara s'ha dormit prou bé, amb mínimes que han baixat cap als 8-10 graus. Però de seguida aquesta temperatura s'anirà enfilant, ajudat amb el sol que farà aquest matí radiant a tot arreu, i aquesta tarda amb alguna tempesta que quedarà enganxada cap a l'Alt Pirineu. Avui seran més locals que les d'ahir, no arribaran a ser doncs tan fortes com les que hi havia sobretot al nord de la Catalunya central o al nord de Lleida. Avui quedaran molt cap a l'Alt Pirineu, i a la resta del país la tarda tornarà a ser ben assolellada i ben calorosa, i de fet de calor que en farà durant una colla de dies, ja ens atrevim a dir una colla de setmanes per endavant, i n'estarem pendents a la xarxa.
6: Notícies en xarxa, edició matí.
3: L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Trump ho ha dit des de Vian, al costat del president francès Emmanuel Macron, abans de les converses bilaterals entre tots dos països en el marc de la reunió del G7. L'anunci ha comportat una caiguda automàtica del preu del petroli, que ha tancat la cotització en els 83 dòlars per al barril de Brent. Les borses, de retruc, s'han disparat amb pujades generalitzades als parquets internacionals. En el cas de l'IBEX 35 espanyol, ha superat per primer cop a la història els 19.000 punts. Sigui com sigui, l'acord inclou també un alto al foc al Líban, però el govern israelià ja ha deixat clar que no se sent interpel·lat pel text. Pel que fa a condicions com la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran, Trump ha avisat que el procés no serà automàtic després de la signatura.
7: No, han de fer una cosa realment conductual. Si fan el que se suposa que han de fer, aquest és el nostre segon efecte.
3: En aquest context, les agències de viatges preveuen una recuperació progressiva de les rutes cap a l'Orient Mitjà després de l'acord de pau anunciat per tots dos països. El sector confia que la reobertura de l'estret d'Hormuz i la reducció de la tensió a la regió permetin normalitzar les connexions aèries i recuperar destinacions que havien quedat afectades pel conflicte. Durant els últims mesos, la guerra havia provocat anul·lacions de reserves i canvis en nombroses rutes internacionals. Ara, operadors i agències esperen un augment de la demanda turística i de viatges de negocis cap a la zona en els pròxims mesos, com explica Josep Botella, de l'agència Viatges Llobregat.
8: Els nostres clients, almenys el que nosaltres detectem des de la nostra agència, i crec que és extensiu a molts companys, doncs hem anat reconduint les vacances dels nostres clients cap a destinacions d'aquest tipus. I estic segur que ja, des de ja, si això realment es consolida, aquesta pau, Tornarem a enviar els clients a destinacions de com Tailàndia o Vietnam o Camboya.
3: La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Zapatero està citat com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals en relació amb el rescat de Plus Ultra. A més, després de rebre la taxació de les joies valorades en 1,3 milions d'euros, el jutge també l'ha citat per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. Un altre dels casos que esquitxa el govern espanyol és el que afecta Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez. En aquest front, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si li retira el passaport com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Així ho ha determinat després de citar Begoña Gómez, la seva assistent, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés en una vista preliminar que s'ha allargat més de 4 hores. Les acusacions populars del cas, liderades per l'associació d'ultradreta Hazte Oír, han demanat retirar el passaport a Gómez i fer-la comparèixer al jutjat cada 15 dies. El jutge ho estudiarà i dictarà en un termini màxim de 3 dies l'obertura del judici oral. Un partit socialista que reitera la confiança tant amb Begoña Gómez com amb l'expresident Zapatero i afirma que afronten aquesta setmana amb tranquil·litat. Ho ha explicat Rebeca Torró, secretària d'Organització del PSOE, després de detallar algunes mesures internes que entraran en vigor a final de mes per millorar la gestió i la transparència. És el cas, per exemple, de l'obligació de declarar increments patrimonials o l'expulsió pel consum de prostitució.
9: Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista y, como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará cada uno de los temas ante la justicia.
3: En el capítol de reaccions, des del Partit Popular, el portaveu Borja Sémper ha afirmat que el govern espanyol encara una setmana de calvari judicial per les citacions a Begoña Gómez i a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. També ha de comparèixer avui al Senat la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, que ho farà divendres. De la seva banda, el portaveu de Junts, Josep Rius, considera que les joies de Zapatero són una sentència moral a l'esquerra.
10: Y todos sabemos que esta semana el gobierno le espera un calvario judicial y a los españoles una vergüenza nacional. Otra semana más de vergüenza.
11: Las fotos de la joia del president Zapatero retrata un PSOE cada vegada més acorralat, no només judicialment, sinó també políticament. Perquè la foto de les joies de Zapatero són la sentència moral d'una esquerra que predica uns valors però que practica uns altres.
3: Falten 2 minuts per 9:15 i falten també pocs dies per la celebració de Sant Joan. I Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents amb la campanya No petis la revetlla. Tot i que la festa caigui entre setmana, es preveu molt moviment a les carreteres i després dels primers incendis aquest cap de setmana, el govern demana estar molt alerta. Ens ho explica l'Ester Minguell.
12: Evitar la compra de petards en establiments no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc, recollir revestès a l'aire lliure i no encendre fogueres en espais no habilitats. Són algunes de les indicacions del Departament d'Interior per reduir riscos a aquesta revetlla. El govern realitzarà prop de 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. També farà un desplegament de més de 200 agents rurals per tot el territori. Núria Parlon és consellera d'Interior i Seguretat Pública.
13: Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és el que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca, no? I d'aquí la importància. És veritat que cau entre setmana i això pot condicionar una mica la mobilitat, però també gent que igual, doncs, el típic, no tens un pont, et guardes dies i, per tant, ja hem vist el que us explicava, no? Que tenim dos moments dintre de la celebració, la sortida del cap de setmana amb més vehicles i després un retorn d'aquesta sortida del cap de setmana, no de tota la gent, perquè alguna doncs potser allarga el pont.
12: El cap de setmana es preveu el desplaçament de 610.000 vehicles i el dia 23, 490.000. Per la Revetlla hi haurà carrils addicionals a l'AP7 i la C32 i s'aplicaran restriccions de circulació per vehicles pesants a l'AP7.
3: Barcelona està a punt d'afrontar el segon gran repte de seguretat i mobilitat del 2026. Després de la visita del Papa Lleó XIV, arriba el gran départ del Tour de França, el tercer esdeveniment esportiu més vist del món, que traurà milers d'espectadors a la ciutat i que comportarà talls de trànsit i desviacions. Davant d'aquesta situació, el consistori ha elaborat un dispositiu amb prop de 900 agents de la Guàrdia Urbana per garantir la seguretat i la mobilitat dels veïns afectats per la cursa. Ens ho expliquen des de BTV.
14: Les primeres afectacions arribaran la nit de l'1 al 2 de juliol, que cauen dijous. És quan començarà la col·locació de barreres de protecció a l'Avinguda de Gaudí, l'escenari escollit per fer la presentació dels equips competidors, amb un show que es manté, de moment, amb un secretisme total. Les terrasses de bars i restaurants hauran de tancar i el trànsit de l'entorn més immediat estarà tallat durant tota la tarda de dijous. La gran afectació, però, arribarà el dia 4, dissabte. És el dia en què començarà la competició amb una cursa a contrarrellotge pels carrers més cèntrics de Barcelona, sortint de l'Avinguda Litoral, passant per Aragó i Mallorca i arribant a Montjuïc.
15: En tot moment s'ha d'assegurar la seguretat dels veïns i les veïnes i, evidentment, dels esportistes, i això és el que farem amb diferents punts situats estratègicament a 5 minuts un de l'altre perquè es pugui passar, que la vida continuï més enllà del que serà, doncs, el Gaudí d'un esdeveniment d'aquestes característiques.
14: El Tour de França ja havia passat per Barcelona abans, però mai la ciutat n'havia estat el punt de sortida.
3: Doncs precisament al voltant dels grans esdeveniments que mouen turisme a la ciutat, la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona reclama la construcció d'una infraestructura soterrada per aparcar busos a l'entorn de la Sagrada Família per alliberar-la o per alliberar aquest entorn de la pressió. En aquest sentit, els veïns proposen establir una llista de mesures per mitigar l'impacte del turisme sobre aquesta part de la ciutat. I tot plegat passa una setmana després que la visita del Papa al temple hagi amplificat l'atractiu internacional de la Sagrada Família. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa Àlex Labat, vicepresident de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona.
16: Hem elaborat diferents mesures en l'àmbit de la Sagrada Família. La primera és crear una estació soterrada de busos turístics per no col·lapsar el temple. Una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del Tour, que augmentarà en un 40%. Llavors el que nosaltres volem és consolidar aquest augment de freqüència perquè millorar la mobilitat dels veïns.
3: Catalunya ha signat el nou Pacte Nacional per a la Indústria, amb fins a 5.000 milions per intentar recuperar pes industrial i crear ocupació de qualitat. Per entendre què hi guanya el país i què hi guanyen els treballadors, parlem amb Camil Ros, secretari general de la UGT de Catalunya. Senyor Ros, bon dia i gràcies per atendre'ns.
17: Bon dia.
3: Avui la indústria representa el 17% del PIB. Fa 20 anys era el 20%. Amb aquest pacte, realment, revertirem dues dècades de pèrdua de pes industrial o caldria un salt encara més ambiciós?
17: Bé, la importància del pacte no és pròpiament aquest últim pacte, sinó que des del 2017 contínuament hem tingut pactes nacionals per la indústria. La política industrial, com d'altres polítiques, no poden ser polítiques de legislatura, sinó que cal treballar doncs, a mig i llarg termini per fer un nou model productiu o reconstruir aquell que en les darreres crisis, en els processos de deslocalització, per exemple, de principis de segle del 2000, vam anar perdent doncs, tota aquella indústria tèxtil que anava pels rius tant el Ter com el Llobregat, i per tant tornar a agafar no? aquests nivells que deies de superar el 20% del producte interior brut en polítiques industrials. La indústria, el que ens aporta, a diferència d'altres sectors, és, a part de la qualitat en el treball que té, perquè hi ha millors condicions de treball en la indústria que en els altres sectors, dona dos altres elements importants. Un, l'equilibri territorial. Si a Catalunya podem parlar de la Catalunya buida, és perquè indústria, com per exemple l'agroalimentària, doncs està molt repartida pel territori, especialment a Lleida i a Girona. A Tarragona tenim la petroquímica, però també provoca un altre element important. Segurament part dels nostres pares o avis, alguns que van immigrar als anys 60, van entrar a treballar en indústries, no? I per tant porten cohesió social, i per tant també ara, doncs, creant més indústria, també hem de generar més cohesió social, doncs, amb totes aquelles persones que venen nouvingudes al nostre país, no? Per tant, l'objectiu és evidentment créixer el pes industrial, poder fer acords, per exemple, com el cas del tancament de la Nissan amb Ebro, que es substitueix una empresa industrial per una altra industrial, no com passava fa uns anys, que allà on tancava una indústria, en el millor dels casos, es feia un magatzem de logística, i per tant, per això la importància, doncs, d'aquest pacte, amb elements concrets que estan dintre del pacte.
3: Vostè ara parlava de Nissan, jo li puc apuntar també Nestlé o Ficosa. Aquest pacte parla de reindustrialitzar i crear ocupació de qualitat, però la realitat és que Catalunya ha encadenat ERO rere ERO en sectors estratègics. Com s'explica aquesta contradicció i què està fallant, si és que està fallant alguna cosa, en el model productiu?
17: No està fallant. És que el model productiu de globalització capitalista és així de fallit. O fem millors legislacions per protegir les nostres indústries, la nostra ocupació, pot passar això. Els ERO aquests que has anunciat, cap d'aquestes empreses té pèrdues. Per tant, alguns li poden donar, perquè encara no es veu ben bé les causes, uns li poden donar la culpa a la intel·ligència artificial, que ara sembla que tot és culpa a la intel·ligència artificial. Una part segurament és, però no tot. Cal unes legislacions

0: poc temps n'han coincidit unes quantes i totes tenen el denominador comú de que són multinacionals.
1: Permeti'm que li faci una darrera pregunta, senyor Camil Ros, sobre aquest pacte, aquest pacte encara que és preliminar entre Estats Units i l'Iran. De moment ja ha fet caure el preu del petroli i les borses han reaccionat a l'alça. Si aquesta estabilitat es confirma, com pot afectar això a la indústria catalana i sobretot a la butxaca de la classe treballadora? Què li sembla a vostè?
0: Bé, en teoria, tant aquesta guerra com la guerra que vam tindre, bueno, que seguim tenint a Ucrània, que si recordeu en el primer moment amb les matèries primeres hi va haver una sobreinflació i pujar, i els experts deien que amb el tema de l'Iran, que si no durava més de 2 o 3 mesos, no, pues que segurament no tindria impacte en l'economia, no? I per tant esperem doncs que es consolidi aquesta situació. Aquí és, per exemple, avui ara d'aquí una estona la UGT presentem una campanya sobre el tema del creixement de l'ultradreta i tot això de conscienciació, i un dels elements que situem és que moltes vegades l'ultradreta ens parla moltes coses d'immigració, però que quan parlem de qüestions econòmiques hi ha un silenci, i qui acaba pagant aquestes situacions de crisi és la gent treballadora. És a dir, qui ha patit més aquesta situació de l'Iran o els aranzels? Els treballadors i treballadores dels Estats Units, perquè els productes que s'importen a Estats Units són més cars, i el creixement del preu del barril de petroli, doncs, en el preu doncs, del petroli, que és molt car allà als Estats Units, no? Per tant, totes aquestes guerres actuals, a part de denunciar la part humanitària doncs, de les vides humanes doncs, que es maten, acaben tenint un impacte global en l'economia de tots els ciutadans i ciutadanes del món, perquè estem globalitzats, no som conscients, per exemple, més enllà del petroli no és gasolina, hi ha com milers de productes que tenen una cosa o altra de plàstic, i aquesta cosa o altra de plàstic té productes derivats del petroli, o d'altres, doncs, en els fertilitzants en l'agricultura. Per tant, no som conscients a vegades del gran impacte que tenen decisions polítiques fora de lloc com són aquestes, doncs, en aquest cas, de la guerra a Iran.
1: Camil Ros, secretari general de la UGT de Catalunya, gràcies per haver-nos atès aquest matí. Que vagi molt bé.
0: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: Bon dia. I abans dels esports us expliquem que des d'avui les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en 2 xecs de 30. La distribució dels vals és digital i es fa per correu electrònic. Les famílies que no els hagin rebut poden sol·licitar-los al web de la campanya valescolar.cat. Els ajuts s'han de destinar a la compra de material escolar com elements d'escriptura, papereria, llibres, diccionaris, calculadores, motxilles o jocs educatius. Mal debut de la selecció espanyola al Mundial no ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. La falta d'encert del combinat i la bona actuació del porter dels africans Bocinha va evitar que els de la Fuente poguessin estrenar la casella de victòries. Pau Cubarsí i Marc Cucurella, nou jugador, per cert, del Real Madrid, van ser els únics catalans a l'11 titular, mentre que al segon temps van entrar Lamine Yamal i Dani Olmo. També van jugar els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, es mostra confiat.
2: Es un equipo que por los números tiene una fiabilidad extraordinaria. El próximo partido estaremos mejor, seguro que sí. Y sabemos la dificultad que tiene este tipo de competición. Un partido hoy, partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
1: Al grup H, tot continua igual després que les altres dues seleccions, Uruguai i Aràbia Saudita, també hagin signat taules amb un empat a un. Tots els combinats queden, per tant, igualats a un punt, però el registre de gols fa caure Espanya fins a la tercera posició. El proper partit de la selecció serà diumenge a les 6 de la tarda contra l'Aràbia Saudita. L'Atlètic Barceloneta continua de festa després d'aconseguir la segona Champions de la seva història. Els mariners ho han celebrat a casa, a la piscina de Sant Sebastià.

0: El club ha volgut fer un homenatge a tots els jugadors de la plantilla i als membres de l'estaf tècnic. Feia 12 anys que el Barceloneta no aixecava aquest títol, tot i la seva hegemonia a nivell estatal. Arribarem a 9:15 explicant-vos que el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral i el retrocés de l'ús social del català, malgrat viure un moment de gran vitalitat creativa i de projecció internacional. Així ho recull l'informe anual sobre l'estat de la cultura i de les arts 2025 presentat al Parlament. El document posa el focus en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial justament en el sector cultural.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.

0: El dofí rosat, conegut científicament com a Inia geoffrensis, és una de les criatures més singulars i fascinants dels rius de l'Amèrica del Sud, especialment de la conca del riu Amazones. El que el distingeix és el seu color inusual i el seu comportament intrigant. Tot i el seu nom, els dofins rosats no són de color rosa brillant, sinó que la seva pell pot variar des d'un to rosa pàl·lid fins a un to rosa més intens. Aquest color es deu a la manca de pèl dels dofins i a la vasodilatació dels vasos sanguinis a prop de la superfície de la pell, cosa que provoca que la sang vermella es reflecteixi a la superfície de la seva pell, donant aquesta aparença rosada. A més del color únic, aquests dofins són coneguts per la seva intel·ligència i el seu comportament social complex. Sovint se'ls veu en grups familiars als rius, caçant peixos i crustacis. També són coneguts per la seva comunicació vocal, utilitzant una varietat de xiulets i clics per comunicar-se entre ells. Tot i això, el més sorprenent és la seva relació amb les comunitats locals. En algunes cultures amazòniques, es creu que els dofins rosats tenen poders màgics i es poden transformar en éssers humans. Com a resultat, aquestes comunitats han desenvolupat una relació especial amb aquests dofins, considerant-los guardians del riu.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
3: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que l'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura. Israel també insisteix que no pensa aturar la seva ofensiva al Líban. Sigui com sigui, la reacció econòmica al pacte ha estat immediata amb una caiguda del preu del petroli i una pujada generalitzada a les borses internacionals. De seguida parlarem d'aquests efectes econòmics també a llarg termini amb Maria Llop, catedràtica de Fonaments d'Anàlisi Econòmica de la Universitat Rovira i Virgili. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 16 de juny. La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Mentrestant, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents durant la celebració de la Revetlla de Sant Joan. Algunes de les recomanacions són no comprar petards en establiments no autoritzats i no llançar-los a menys de 500 metres del bosc. El govern farà uns 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. Des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en dos xecs de 30. La distribució és digital i es fa per correu electrònic. També es pot cedir al centre educatiu. La Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona reclama una infraestructura soterrada per aparcar autobusos a l'entorn de la Sagrada Família per mitigar la pressió turística en grans esdeveniments com la visita del Papa o la sortida del Tour de França. El portaveu de mobilitat de l'entitat, Àlex Abad, n'ha parlat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
4: Crear una estació soterrada de busos, autocars turístics, una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del Tour, que augmentarà en un 40%.
3: Govern, sindicats i patronals han signat el nou Pacte Nacional per a la Indústria amb fins a 5.000 milions per intentar recuperar el múscul del sector i crear ocupació de qualitat. Tot plegat en un context amb diversos expedients de regulació d'ocupació oberts a Catalunya, com és el cas de Nissan, Nestlé o Ficosa. El secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha destacat en declaracions al Notícies en Xarxa que cal una protecció legal més efectiva per mitigar aquests impactes laborals.

0: coses, eh? Un li pot donar la culpa a la intel·ligència artificial, que ara sembla que tot és culpa de la intel·ligència artificial. Cal unes legislacions que garanteixin l'ocupació i l'activitat econòmica.
1: Mal debut de la selecció espanyola al Mundial. No ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. També han signat taules l'Uruguai i Aràbia Saudita, uns resultats que deixen tots els combinats del grup H amb un punt. I en cultura, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral, els desequilibris territorials i el retrocés de l'ús social del català. El document presentat al Parlament tanca el focus en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial en el sector.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Trump ho ha dit des de Vienne, al costat del president francès Emmanuel Macron, abans de les converses bilaterals entre tots dos països en el marc de la reunió del G7. L'anunci ha comportat una caiguda automàtica del preu del petroli que ha tancat la cotització en els $83 per al barril de Brent. Les borses, de retruc, s'han disparat amb pujades generalitzades als parquets internacionals. En el cas de l'IBEX 35 espanyol, ha superat per primer cop a la història els 19.000 punts. Sigui com sigui, l'acord inclou també un alto el foc al Líban, però el govern israelià ja ha deixat clar que no se sent interpel·lat pel text. Pel que fa a condicions com la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran, Trump ha avisat que el procés no serà automàtic després de la signatura.
2: No, han de fer una cosa realment conductual. Si fan el que se suposa que han de fer, aquest és el nostre segon efecte.
1: Dèiem, doncs, que aquest acord preliminar entre els Estats Units i l'Iran ha fet baixar el preu de petroli, també ha animat les borses, però l'impacte real sobre l'energia i l'economia encara és una incògnita. Per entendre què pot passar a partir d'ara i com ho notarem o quan ho notarem, ens acompanya Maria Llop, que és catedràtica de Fonaments d'Anàlisi Econòmica de la Universitat Rovira i Virgili. Maria Llop, bon dia i gràcies per atendre'ns.
3: Hola, molt bon dia.
1: Aquests mesos de tensió a l'Orient Mitjà han afegit pressió a la inflació. Si l'acord prospera, podem esperar una moderació dels preus de l'energia? I quan ho podríem començar a notar realment en la butxaca, a les famílies?
3: Si l'acord prospera, hem d'esperar una reducció al cost de l'energia i als preus que pagarem al consumidor final. Ara bé, establir en quin moment ho començarem a notar, això ja és més complex, perquè depèn d'una sèrie de factors o de característiques que tenen la fixació de preus de l'energia, i és que són preus que estan controlats per sectors que tenen baixos nivells de competència i perquè, a més, per exemple, les cadenes de distribució dels hidrocarburants han comprat els hidrocarburants que estan venent avui a preus més elevats. Per tant, haurem d'esperar unes setmanes, sempre i quan l'acord, òbviament, sigui un acord durader i sigui un acord efectiu.
1: Catalunya té una indústria molt dependent del cost de l'energia. Si el petroli i el gas es relaxen, com pot afectar això els costos de producció de les empreses catalanes? Podem esperar un cert alleujament per a sectors com, per exemple, la química, la metal·lúrgica o la logística?
3: Sí, clar, si els preus s'acaben moderant, de la mateixa manera que el consumidor final sortirà afavorit per la baixada de preus, la indústria també sortirà afavorida per la baixada de costos energètics. La indústria catalana és molt dependent, hi ha sectors altament intensius en l'ús d'energia i, per tant, això generarà un alleujament i un impacte molt favorable sobre els costos. De fet, l'índex de preus industrials, que és l'equivalent a l'índex de preus al consum, que mesura l'evolució dels preus que paguen, dels béns que paguen les indústries, a Catalunya s'ha situat en un 5,5% anual en l'última dada, i això, evidentment, és un impacte molt fort sobre els costos i sobre els marges de benefici de moltes indústries.
1: I encara una darrera qüestió. Tot i l'optimisme inicial dels mercats, hem vist que les borses s'animaven ràpidament. Quins riscos continuem tenint o quins riscos continuen existint? Què podria fer descarrilar aquesta estabilització del preu de l'energia?
3: Bé, els riscos són riscos geoestratègics o geopolítics. Si la pau és efectivament una pau duradera, això evidentment estabilitzarà els mercats a mig termini, i és precisament el president americà qui té a hores d'ara més interès en que això sigui així, perquè un repunt de la inflació, pujades de tipus d'interès, és a dir, les conseqüències que ja s'estan notant sobre l'impacte que ha tingut el conflicte sobre les economies occidentals comencen a ser conseqüències molt visibles i molt negatives. Però això és un efecte de curt termini, garantir la pau en aquella zona del planeta. Hi ha un risc o un impacte més de llarg termini, que és la forta dependència encara dels hidrocarburs que s'estan obtenint, o que s'estan, d'alguna manera, que les reserves estan en zones del planeta que són zones que estan molt lluny dels centres de consum. I això, a llarg termini, suposa un risc que òbviament, a ningú se li escapa.
1: Maria Llop, doncs una vegada més li agraïm moltíssim que ens hagi ajudat a entendre una mica més aquesta situació, que a vegades, per als que som profans, és complexa. Gràcies i bon dia.
3: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: Falten 5 minuts per 3 quarts de 9 del matí. La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Zapatero està citat com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals en relació amb el rescat de Plus Ultra. A més, després de rebre la taxació de les joies, valorades en 1,3 milions d'euros, el jutge també l'ha citat per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. Un altre dels casos que esquitxa el govern espanyol és el que afecta Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez. En aquest front, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els propers dies si li retira el passaport com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Això ho ha determinat després de citar Begoña Gómez, la seva assistent, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés en una vista preliminar que s'ha allargat més de 4 hores. Les acusacions populars del cas, liderades per l'associació d'ultradreta ACOIR, han demanat retirar el passaport a Gómez i fer-la comparèixer al jutjat cada 15 dies. El jutge ho estudiarà i dictarà en un termini màxim de 3 dies l'obertura del judici oral. Un partit socialista que reitera la confiança tant amb Begoña Gómez com amb l'expresident Zapatero i afirma que afronten aquesta setmana amb tranquil·litat. Ho ha explicat Rebeca Torró, secretària d'Organització del PSOE, després de detallar algunes mesures internes que entraran en vigor a final de mes per millorar la gestió i la transparència. És el cas, per exemple, de l'obligació de declarar increments patrimonials o l'expulsió pel consum de prostitució.
4: Yo de verdad la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista, y como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará cada uno de los temas ante la justicia.
0: Notícies en xarxa. Comença el dia ben informat.
1: Falten pocs dies per la celebració de Sant Joan i Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents amb la campanya No petis la revetlla. Tot i que la festa caigui entre setmana, es preveu molt moviment a les carreteres i després dels primers incendis d'aquest cap de setmana passat, el govern demana estar molt alerta. Ens ho explica tot plegat l'Ester Minguell.
5: Evitar la compra de petards en establiments no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc, recollir revestès a l'aire lliure i no encendre fogueres en espais no habilitats són algunes de les indicacions del Departament d'Interior per reduir riscos a aquesta revetlla. El govern realitzarà prop de 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. També farà un desplegament de més de 200 agents rurals per tot el territori. Núria Parlon és consellera d'Interior i Seguretat Pública.
6: Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca, no? I d'aquí la importància. És veritat que cau entre setmana i això pot condicionar una mica la mobilitat, però també gent que igual, doncs, el típic, no tens un pont, et guardes dies i, per tant, ja hem vist el que us explicava, no? Que tenim dos moments dintre de la celebració, la sortida del cap de setmana amb més vehicles i després un retorn d'aquesta sortida del cap de setmana, no de tota la gent, perquè alguna doncs, potser allarga el pont.
5: El cap de setmana es preveu el desplaçament de 610.000 vehicles i el dia 23, 490.000. Per la Revetlla hi haurà carrils addicionals a l'AP7 i la C32 i s'aplicaran restriccions de circulació per vehicles pesants a l'AP7.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha escenificat amb sindicats i patronals l'acord per al nou Pacte Nacional per a la Indústria 2026-2030. En un acte al Port de Barcelona, el president ha defensat aquesta eina que ha de servir per rellançar i transformar el model industrial del país amb una inversió de 5.000 milions d'euros per impulsar la indústria, fer-la més competitiva, més resilient i, sobretot, més sostenible de cara al 2030. Tot plegat en un context amb diversos expedients de regulació d'ocupació oberts a Catalunya, com és el cas de Nissan, Nestlé o Ficosa. El secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha destacat al Notícies en Xarxa que cal una protecció legal més efectiva per mitigar aquests impactes laborals. No ha estat possible escoltar en Camil Ros sobre aquesta qüestió. La Cambra de Comerç de Barcelona considera que la principal assignatura pendent de l'aeroport del Prat continua sent la de reforçar la seva connectivitat intercontinental. Tot i això, destaca que la posició de la capital catalana en aquest àmbit concret és molt superior a la d'altres ciutats equivalents pel pes del turisme. És una crònica d'en Jordi Casino.
2: Segons un estudi presentat aquest dilluns, més de la meitat de passatgers intercontinentals amb origen o destinació a Barcelona continuen viatjant fent escala a través d'altres aeroports per la manca de connexions directes. En aquest sentit, l'informe defensa el paper capital que juga el turisme per incrementar la connectivitat i el retorn econòmic que generarien les noves connexions. Josep Santacreu és el president de la Cambra.
7: La connectivitat de l'àrea de Barcelona és un catalitzador i sabem que té potencial de millora. Aquí el binomi entre turisme i activitat, la resta d'activitat empresarial és clar. La connectivitat es beneficia de tenir un turisme fort, desestacionalitzat, i també el mateix passa a la inversa.
2: L'informe apunta que Barcelona té prou demanda, marca i actius globals per captar noves rutes de llarg radi, especialment amb l'Àsia, Amèrica del Nord i alguns mercats de l'Amèrica Llatina.
1: I encara parlant de mobilitat, Rodalies recupera a partir d'avui el servei de l'R8 entre Rubí i Martorell, interromput des del 20 de gener pels efectes del temporal Harry. D'aquesta manera, aquesta línia ja ofereix tot el recorregut sencer, malgrat que Renfe mantindrà el servei alternatiu per carretera, com a mínim, durant tot aquest dimarts. Fins dijous hi haurà, a més, autobusos directes a Cerdanyola Universitat. I des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en dos xecs de 30. La distribució dels vals és digital i es fa per correu electrònic. Per tant, les famílies que no els hagin rebut poden sol·licitar-los al web de la campanya valescolar.cat. Els ajuts s'han de destinar a la compra de material escolar com elements d'escriptura, papereria, llibres, diccionaris, calculadores, motxilles i jocs educatius. El govern espanyol triplica fins als 18 milions d'euros anuals la investigació en les malalties que afecten a les dones. El president de l'executiu, Pedro Sánchez, ha presentat el programa Som, Comptem, Fi de la discriminació de les dones en la investigació de la salut. L'objectiu del programa és investigar el diagnòstic i el tractament de malalties com ara el dolor crònic, la salut hormonal o mental, les malalties autoimmunes o cardiovasculars que afecten a les dones. De fet, actualment, una de cada set dones triga una dècada en ser diagnosticada de la malaltia que pateix. El president del govern, Pedro Sánchez, reflexiona sobre la desigualtat sistèmica en les malalties que afecten a més de la meitat de la població.
8: Si una enfermedad afectara a uno de cada siete hombres, pues si provocara dolor crónico, si provocara dificultades para trabajar o también problemas de fertilidad, pues aceptaríamos que el diagnóstico tardara una década en llegar. Pues yo creo que la respuesta es muy evidente. Seguro que no. Así que ya es hora de que también respondamos no con la misma claridad cuando hablamos de patologías que afectan a millones de mujeres.
1: I aquesta setmana s'ha posat en marxa oficialment el Catemporers 1, el primer centre d'acollida de persones temporeres ubicat a la partida de la Caparrella de Lleida. Té capacitat per a 32 treballadors i ara per ara n'ha acollit 6. A diferència de la Fira de Lleida, l'espai permetrà als temporers que comptin amb el contracte laboral i els papers en regla instal·lar-s'hi durant el temps total que s'allargui aquest contracte. Més informació amb l'Aide Robles de Lleida Televisió.
9: Aquestes 6 persones usuàries se sumen a les 33 que actualment ocupen els pisos de l'EMAU i les 89 que la nit de diumenge han pernoctat al pavelló 3 de Fira de Lleida. El Catemporers vol, precisament, deixar enrere solucions temporals i implantar estructures permanents que permetin anticipar, ordenar i gestionar l'arribada de persones treballadores.
10: L'allotjament no és durant tota la campanya, és mentre ells tenen el contracte. És veritat que si fins ara era exclusivament quan ja tenien contracte. Aquest any el que busquem amb l'oficina d'intermediació és que es puguin concatenar contractes, per tant, que algú no estigui 2 setmanes, després vagi al carrer o amb un infrahabitatge mentre tingui un altre contracte. El que sí que ja podem valorar és que hi ha menys persones, bastantes menys persones que han vingut sense documentació administrativa per treballar.
9: El nou equipament arriba just a temps per la campanya d'enguany. La previsió, a més, és que es puguin construir 2 més les pròximes campanyes.
1: Nou minuts per arribar a les 9 en punt del matí. És el temps que dediquem a l'esport i a la Cristina Álvarez. Bon dia, Cristina.
11: Bon dia.
1: Mal debut de la selecció espanyola al Mundial, eh?
11: Sí, no va passar de l'empat. Sense gols davant Cap Verd en un partit deslluït. La falta d'encert del combinat espanyol, més el que sí que va tenir encert, que va ser el porter dels africans, Bocinha, van impedir la primera victòria espanyola a la competició. Van ser titulars a l'11 de Luis de la Fuente, 2 catalans, Pau Cubarsí i també el nou fitxatge del Real Madrid, Marc Cucurella, mentre que a la segona meitat van entrar Lamine Yamal i Dani Olmo. També van jugar els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran. El seleccionador Luis de la Fuente diu que confia a revertir la situació.
12: Es un equipo que por los números es, tiene una fiabilidad extraordinaria. El próximo partido estaremos mejor, seguro que sí. Y sabemos la dificultad que tiene este tipo de competición. Un partido hoy, partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
11: Les altres dues seleccions del grup A també van empatar 1-1 entre l'Uruguai i l'Aràbia Saudita, que fa que tots els combinats estiguin igualats a un punt el nombre de gols, però fa caure Espanya fins a la tercera posició. El proper partit de la selecció serà diumenge a les 6 de la tarda davant l'Aràbia Saudita. I el Barça i el Pozo Múrcia inicien avui la lluita pel títol de campió de la Lliga de Futbol Sala. Els dos millors equips de la fase regular buscaran aixecar un trofeu que els blaugranes no guanyen des de 2023. El primer enfrontament de la sèrie final, que es decidirà el millor de 5 enfrontaments, arrencarà a les 9 al Palau Blaugrana. El tècnic Javi Rodríguez i el porter Didac Plana avisen que caldrà estar concentrats per superar el conjunt murcià.
13: Es cierto que este año nos hemos enfrentado 3 veces contra ellos, les hemos ganado 2 veces y hemos empatado 1, pero en una final puede pasar de todo. Lo que sí que es cierto es que si queremos conseguir que los puntos se queden en casa, pues vamos a tener que hacer partidos muy, muy serios.
14: Del primer a l'últim, això volem rematar-ho guanyant, no? I conscients també de que, bueno, de que el rival que tenim davant també voldrà guanyar, que fa molt de temps també que no guanya. Crec que serà una gran final, igualadíssima.
11: Ara us parlem d'un comiat. Plega la capitana de l'època daurada del Centre Natació Mataró, Clara Cambrai. La waterpolista amb més títols de la secció tanca una etapa de més de 12 anys al primer equip. Ens ho explica l'Oriol Debat, de TV Mataró.
15: Plega la capitana, Clara Cambrai, després de 12 temporades al primer equip. Ja amb només 14 anys va començar a aparèixer en algunes convocatòries i amb els anys s'ha convertit en la jugadora amb més títols del Centre Natació Mataró de waterpolo femení. Ara fa 10 anys va guanyar la Copa Len, el primer títol europeu de la secció, amb un gol clau que assegurava la victòria per les mataronines.
16: Ha estat una decisió dura i llarga, però crec que és la millor manera, el millor moment per mi personalment per acabar. Ho vaig comunicar fa molt poc al club. Les jugadores se'n van assabentar ara aquests dies a Malta i crec que és el moment, no em vull dedicar més al waterpolo, sé que ho trobaré a faltar, mentre els hi deia a les jugadores, els hi deia, ho he fet, però no us puc dir que estic en estil 100% convençuda.
15: La baixa de Cambrai se suma a les ja anunciades de la italiana Silvia Begno, de Clara Espar i d'Anna Wall.
11: Un altre adéu és el de l'entrenador del Sant Andreu, Javi Aznar, que no dirigirà l'equip la propera temporada. El tècnic marxa després de 12 anys al capdavant de l'equip femení, que el curs passat va aixecar la Champions. Aquesta temporada, l'equip andreuenca ha guanyat la Copa, ha estat subcampió de Lliga i tercer a la màxima competició continental. El comiat d'Aznar va acompanyat de la majoria de jugadores en el final d'un cicle de màxims de l'entitat. I el Vila-sana ha celebrat una dècada a la màxima categoria de l'hoquei estatal, guanyant el títol de Lliga per primera vegada. Ho feia aquest cap de setmana a la pista del Fraga, amb un triomf que certifica l'autoritat de les del Pla d'Urgell. És una informació de l'Eva Cortijo, de Lleida Televisió.
17: Des d'aquesta imatge del 2017, quan el Vila-sana va pujar a Girona a l'hoquei Lliga, fins ara, el club s'ha anat superant i ha anat fent història. En aquests 9 anys i 10 temporades han passat per l'equip jugadores argentines, portugueses, xilenes, franceses o amb passaport italià. Maria i Victòria Porta són les úniques dues que van pujar i que encara hi són. De fet, són dues de les referents d'aquest equip, amb Maria Porta com a capitana. Darrere seu, Lucia Agudo i Sandra Coelho són també dues de les veteranes, perquè totes dues van arribar a la temporada 21-22 i fins ara. Dai Silva, retirada enguany, i Anna Salvat són també dues jugadores que ja són de la casa de Vila-sana, perquè no s'han mogut des que van arribar a la temporada 22-23. Flor Felamini ha deixat un gran record amb dues etapes com a jugadora groga, i han coincidit un altre parell de germanes, Julieta i Vale Fernández, argentines amb passaport italià. En tots aquests anys, dos entrenadors, Jordi Capdevila i Lluís Rodero. L'any vinent, a totes les internacionals que ja hi ha de diferents països, s'hi sumarà una altra amb Espanya, l'asturiana Sara Roces, que deixa el Benfica per tornar a l'hoquei Lliga i, com ella diu, juga amb una de les millors jugadores del món, Lucia Agudo.
11: Bona feina ha fet el Vila-sana aquests últims 10 anys, ara celebracions merescudes.
1: Fins demà, Cristina, que vagi bé. Doncs demà hi tornem, a les 7. Aquí us espero, que vagi bé.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Sabies que...
2: Tot i que la majoria d'aliments perden les seves propietats al ser escalfats o cuinats, els experts han demostrat que l'escalfar els tomàquets intensifiquen el licopè, un potent antioxidant contingut en ells pel que es converteixen en un aliment encara més saludable que si estigués cru.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: És dimarts, dia 16 de juny. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Avui parlarem de les plagues d'estiu, i és que Sant Andreu de la Barca reforça la lluita contra les plagues d'estiu i demana la col·laboració ciutadana. Parlarem avui amb la regidora de Salut Pública, Eunice Martín. Avui també parlarem dels alumnes de l'Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca, que aquesta setmana, concretament aquest dilluns, han realitzat un taller sobre el muralisme de Sant Andreu de la Barca a través del projecte Arrela't. Parlarem d'aquest projecte, com també parlarem d'altres informacions, i és que la cantant Chenoa serà una de les grans protagonistes de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca al mes de setembre. Avui conversarem amb l'escriptora Maria Escales, que va compartir amb els lectors del Club de Lectura de la Biblioteca Aigües Toses el passat divendres. Durant una hora van conversar al voltant de la seva literatura. Minuts abans de la seva participació al Club de Lectura, va passar pels estudis de Ràdio Sant Andreu i avui escoltarem aquesta entrevista amb l'escriptora Maria Escales, on no només parlem de la seva obra, sinó parlem també dels clubs de lectura. I parlarem dels Castellers de la Droc, que van realitzar una estrena internacional el passat cap de setmana a actuar a Andorra. I avui doncs, també tindrem l'espai dels companys de la xarxa ràdio del Món és Digital, un dels espais que escoltem els dimarts en el Via Directa, i també seguirem parlant d'altres informacions de l'actualitat local. Comencem.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'arribada d'altes temperatures comporta també l'aparició de diverses plagues urbanes que poden afectar la salut pública i també la qualitat de vida dels veïns. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa una nova campanya de prevenció i control de paneroles, rates, mosquits i coloms, reforçant tant les actuacions municipals com també la informació adreçada a la ciutadania. Segons dades municipals, durant l'any passat es van dur a terme 268 actuacions a 94 carrers del municipi per combatre aquestes plagues, una tasca que continua aquest any 2026. És per això que avui ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu la regidora de Salut Pública Sant Andreu de la Barca, Eunice Martí. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs un any més hem de parlar de les diverses plagues urbanes que poden afectar la salut pública i la qualitat de vida dels veïns de Sant Andreu de la Barca. Quines són les principals plagues que generen més incidència a la ciutat?
1: Bueno, com ja és habitual, doncs les que més incidències tenim són les paneroles i les rates. Ara ja comença a fer calor i, per tant, ara ja comencen a fluir pels carrers i, bueno, sí, és aquí.
0: L'Ajuntament sí que intensifica en aquests moments la vigilància, el control de les plagues. De fet, també es demana aquesta col·laboració ciutadana per actuar d'una manera més ràpida, no?, i eficient.
1: Està clar que perquè nosaltres puguem actuar hem de saber a on hem d'anar. Llavors, és molt, molt important, per això sempre cada any insistim, que ens hem d'adreçar al lloc correcte, que és a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Pot ser per via telefònica o pot ser per un e-mail, val? O una instància de quedar registrat. És el que no arribi allà no ens arriba. També, si tenen el telèfon del regidor de barri, també ens val. No hi ha cap problema perquè és una informació directa. Però tot el que no arriba ja, ho dic perquè jo a vegades m'he trobat missatges a Facebook, o que clar, que potser perquè els he vist, no? I he dit, sisplau, passi'm això. Però clar, ja és perquè jo ho he vist, però si no ens arriba directament, no podem actuar. En el moment que ens ho diuen, 24 hores, 48, ja està feta l'actuació.
0: Per tant, ara parlem, abans de parlar de les plagues, parlem d'aquestes vies oficials que té la ciutadania per comunicar, informar del tipus de plaga i també la ubicació, que és molt important per després actuar. Primer de tot, tindríem el telèfon.
1: Sí, tindríem el telèfon de l'Ajuntament, que és el 93 635 64 00.
0: Tenim el correu electrònic,
1: que és saludpublica@sabarca.cat.
0: També es pot anar presencialment a l'oficina d'atenció ciutadana, registrant una instància.
1: Exacte.
0: O bé també contactant la incidència a través de l'Ola Sant Andreu, a través del WhatsApp, no?
1: Sí, que podríem, és el telèfon 607-700-012.
0: Comentàvem abans que l'any 2025 es van fer 268 actuacions en 94 carrers de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, sí. Al final el que es tracta és de poder arribar a tots els llocs. Vull dir, no som millors per fer menys o per fer més, sinó per fer l'actuació. Llavors, actuarem allà, com hem dit, on ens cridin. Els veïns ens diguin, sisplau, allà anem. Vull dir, i a més, tenim la sort de que tenim contractada una molt bona empresa que ens està donant una molt bona gestió. De fet, Jordi, si em permets, voldria recordar als ciutadans i les ciutadanes que fa uns mesos ja van veure que els clavegueres doncs tenien uns dibuixets pel centre de la ciutat, pels carrers, que és més normal que hi hagi aquest tipus de plagues, doncs unes marquetes que era o una panerola, una rata. Vol dir que això hem fet tot el servei preventiu i això ens ha ajudat de que a més, com ha fet més fred, doncs se'ns ha retrasat, doncs que ara ja comencin a sortir. Ja estem a mitjans de juny, ja és normal.
0: Comencem parlant d'unes plagues més habituals, que són les paneroles.
1: Les paneroles, els bitxets aquests que no ens agraden a cap, que bé, a vegades també poden ser voladores i per tant hem de tenir cuidado amb les finestres perquè és molt fàcil que se'ns fiquin a casa. Es colen pels clavegrans, per les escomeses i per les esquerdes.
0: Com actua l'Ajuntament en aquest cas?
1: Bueno, com hem dit, hi ha aquesta prevenció que hem fet abans i sobretot el que s'ha de fer és que quan ho vegin ens avisin per aquests medis que hem fet. És molt, molt important, insistim, que la ciutadania ens avisi. És la manera que nosaltres podem arribar.
0: Com a ciutadà es pot fer una prevenció, per tant, en el cas de les paneroles, com podem actuar per aquesta prevenció que és important?
1: Bueno, hem de tenir les canonades i els desaigües en bon estat, Hem de revisar les esquerdes de les parets, les obertures de les portes, els endolls i els llocs per on es puguin accedir. Si detectem problemes a casa o a l'edifici, sobretot nosaltres a les comunitats, quan actuem al carrer els diem, sisplau, dintre també feu el tractament. Normalment és que les comunitats haurien de tenir contractat també un servei. Crec, perquè m'han dit que hi ha assegurances que ja ho fiquen dintre, perquè bueno, el canvi climàtic és així, per tant, tindrem, és més normal que ens donin més les plagues o sortim més hora, i llavors, per tant, és un servei essencial que hem de tenir. I nosaltres actuem al carrer, les comunitats actuen a dintre.
0: Per tant, és important aquesta prevenció. També no deixar escombraries fora del contenidor. Recordem que hi ha una sanció amb 750 euros, que això ens serveix amb totes les plagues de mantenir net el nostre espai.
1: Exacte, és que tot el que deixem fora, al final és un focus. Tant nosaltres com, per exemple, doncs als bars es fa una campanya sobre això, perquè qualsevol, una rata, paneroles, els colons mateixos, tot el menjar que hi hagi al terra, doncs és un focus per anar a menjar, i al costat de les escombriades, els containers. Deixem-ho dintre de container.
0: Anem ara a una altra plaga, en aquest cas serien les rates.
1: Sí, les rates, doncs això, surten per buscar menjar i també refugi. És molt important, Jordi, deixa'm dir-ho, que quan veiem una rata, sobretot, i també les paneroles, però les rates és més fàcil a vegades veure d'on surten, que especifiquem una mica. El tractament no es fa només en aquell clavegram, o en aquell forat, és més extensiu. Però si detectem que hi ha un forat, un cau, també és important dir-ho, perquè actuem conjuntament amb la brigada perquè es tapin aquests forats. Perquè si fem el tractament i els forats no es tapen, no estem arreglant res. Per tant, insistim en el mateix. Menjar, no deixem les escombraries fora i deixem net l'espai.
0: Anem a altres plagues, tenim els coloms, però també tenim els mosquits, sobretot el mosquit tigre. Aquí sí, des de casa, si tenim una terrassa o tenim un balcó, sí que és fàcil la col·laboració ciutadana.
1: Sí, sí, aquí el principal és no tenir aigua estancada, perquè a vegades plou i tenim allà, doncs, potser una parangana o el que sigui, que queda aigua i ho deixem allà, i allò és un focus. Tot això ho hem de tenir net perquè no tinguem aquesta plaga.
0: Pel que fa als coloms, no hem de donar de menjar els coloms al carrer. A més, això està penalitzat.
1: Està penalitzat, i els coloms, doncs, a veure, no els hem de tractar com si fossin altres tipus d'ocells. És una plaga i, per tant, no els hem d'alimentar. Els containers, el mateix. No deixem la brossa fora, perquè és un aliment per elles. Llavors, el que hem de fer és tenir net l'espai. Això és molt important, sobretot als bars. Insistim molt que les taules les tinguin netes, perquè també és una molèstia quan tu t'estàs prenent un cafè que et vinguin allà. Doncs els coloms, doncs, no és agradable. És molt important sempre els espais nets.
0: Finalment, quin missatge enviaria als veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca davant del tema que estem parlant avui en aquesta entrevista, sobretot una entrevista que estem parlant de prevenció i sobretot aquesta col·laboració ciutadana per poder actuar d'una manera molt més eficaç i fiable?
1: Jo, pues, donaria un missatge de calma i de tranquil·litat. Estem a principis de l'estiu, estem començant a tenir ja aquestes incidències, però ens està funcionant molt bé, i jo agraeixo moltíssim, moltíssim a tots els veïns i les veïnes que ens estan fent arribar aquests missatges, perquè és aquí on nosaltres podem actuar. Sisplau, sobretot, recordem, si vols, Jordi, els telèfons,
0: sí,
1: i els mitjans.
0: Sí, tornem a recordar els telèfons o els mitjans, exacte, en aquest cas, oficials que disposa l'Ajuntament.
1: Exacte, perquè és on nosaltres rebem la informació. Recordo que el telèfon de l'Ajuntament poden trucar, que és el 93 635 6400. Poden enviar un correu a saludpublica@sabarca.cat. Poden entrar a una instància via telemàtica o bé d'atenció directa a l'OAC, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, o bé per l'Hola Sant Andreu, que és un mitjà que tenim, que és per poder comunicar per WhatsApp una incidència, amb el 607-700-012. Sempre amb aquest missatge, doncs, si podem posar o una foto i sobretot dir exactament on ens hem vist, ens ajudarà moltíssim. Així que jo, sobretot, molt, molt agraïda a tots els veïns i veïnes que ens estan fent arribar aquests missatges, que estem fent els tractaments que corresponen i que aquesta prevenció ens ha ajudat que ara doncs, hem trigat més a arribar.
0: Doncs com dèiem, l'Ajuntament reforça la campanya per prevenir i combatre les plagues típiques durant l'estiu, paneroles, rates, mosquits i coloms. I avui ens ha acompanyat la regidora de Salut Pública, Eunice Martín, per parlar sobretot d'aquesta prevenció i d'aquesta col·laboració ciutadana. Eunice Martín, gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies, Jordi.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Ja s'ha anunciat la primera de les actuacions de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. La cantant Chenoa serà una de les protagonistes de la propera Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb un concert a l'esplanada del Mercat Setmanal previst per al divendres 4.

una trajectòria consolidada de més de dues dècades damunt dels escenaris, Txenú arriba a Sant Andreu de la Barca en un moment de plena vigència artística. La cantant coneguda amb èxits com Cuando tú vas, Atrévete o Todo irá bien oferirà un repertori que combinarà els seus grans clàssics amb les cançons més recents, una proposta pensada per connectar amb públics de diverses generacions. Txenú actuarà a Sant Andreu de la Barca el 4 de setembre en el marc de la Festa Major. Aquest serà la tercera actuació de Txenú a Sant Andreu de la Barca. La primera va ser l'any 2013 al Teatre Núria Espert en el marc d'una gira acústica de presentació de l'àlbum Com un fantasma, i l'any 2017 va actuar a Sant Andreu de la Barca per tancar la gira de Soy Humana. Ara Txenú serà protagonista de la Festa Major 2026 el divendres 4 de setembre a l'esplanada del Mercat Setmanal. Cuando tú

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Els alumnes de l'Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca han descobert el muralisme a través del projecte Arrela't. L'iniciativa ha apropat als estudiants de primer d'ESO el llegat del Festival Cromàtic i el valor cultural dels murals que formen part del paisatge urbà de Sant Andreu de la Barca. L'Institut El Palau ha acollit un taller dedicat al muralisme. La sessió ha comptat amb la participació de Ramon Ferrer, en responsable de l'àmbit de cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, membres també del Pla Educatiu d'Entorn i l'artista Aitana Giraldez, autora del mural dedicat als gegants de la ciutat. Al llarg de la jornada, els estudiants de primer d'ESO han pogut descobrir el significat dels murals que decoren diversos espais del municipi i entendre com l'art urbà s'ha convertit en una eina de transformació social i també cultural. N'hem parlat amb Ramon Ferrer, tècnic de cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i també l'artista Aitana Giraldez, que ha fet un mural dedicat als gegants de Sant Andreu de la Barca després de la proposta que li va fer en el seu dia l'agrupació cultural Aigües Toses.
1: Mira, aquest projecte ve a partir d'un projecte que l'Institut fa, que és el projecte Arrela't, que és un projecte on hi ha diverses iniciatives entorn a conèixer la ciutat. I una d'aquestes iniciatives va passar per la proposta que va fer el professorat a l'Ajuntament de que els expliquem el projecte de muralisme que n'hi ha a Sant Andreu de la Barca. I aquí estem amb l'equip del Pla Educatiu Entorn, l'Elisabet, l'Helena i l'Aitana, per explicar-los als alumnes de primer d'ESO aquest projecte.
0: Diguéssim, fa un any finalitzava el projecte del Cromàtic amb 7 murals, després s'ha afegit un altre que ara en parlarem, però aquells 7 primers murals del Cromàtic, quina és l'experiència que es valora des del Departament de Cultura i des de l'Ajuntament?
1: Home, va ser una experiència molt enriquidora perquè va ser un moment en què la ciutat va tenir un procés de transformació a partir de l'art pictòric, on no van ser simples imatges boniques que n'hi havia a la ciutat, sinó n'hi havia al darrere símbols d'identitat, que fins i tot aquesta iniciativa va donar com a resposta que altres entitats motivades per aquesta iniciativa a proposta seva anessin a buscar un vuitè mural que també es va fer posteriorment.
0: Estem parlant d'un mural on els gegants de Sant Andreu de la Barca són els protagonistes. La seva autora és l'Aitana Giraldez, que avui també ha participat en aquest taller que l'Institut del Palau. Aitana, com t'arriba la proposta de fer un mural i en un lloc molt visible com és l'Avinguda Constitució amb els gegants de Sant Andreu de la Barca com a protagonistes, amb tots els gegants?
2: Sí, doncs la proposta em va arribar a través d'una amiga meva que és il·lustradora, la Susana Calvo, i bueno, va ser ella la que em va posar en contacte amb l'agrupació dels gegants.
0: Satisfeta del resultat final?
2: Sí, estic molt contenta amb el resultat perquè bueno, aquest tipus de murals busca visibilitzar el que és la cultura popular i enfortir el teixit associatiu d'aquí de Sant Andreu.
0: En el moment que t'arriba el projecte, finalment el poses en pràctica i els ciutadans i ciutadanes ja poden veure aquest mural, com és aquest procés? Com s'inicia?
2: Bueno, la veritat és que el procés és molt enriquidor perquè mentre vas pintant la gent es va parant, et va fer preguntes, et diuen que coneixen els gegants, que han participat de l'agrupació. Llavors realment et dones compte de l'impacte que té un mural.
0: Tens alguna tècnica especial a l'hora de fer aquests murals?
2: Bueno, sí que tinc com una tècnica per al que és escalar el dibuix d'en petit en gran a través d'una retícula i després utilitzo pintura plàstica.
0: Què suposa per tu que un mural teu estigui aquí a Sant Andreu de la Barca, tenint en compte el que parlàvem abans amb el tècnic de cultura Ramon Ferrer, el fet de que aquí a Sant Andreu de la Barca ara fa justament un any teníem el Festival Cromàtic?
2: Doncs per mi és molt important que estigui aquí un mural meu perquè veig que és... que s'intenta promoure el que és la cultura i s'intenta donar suport al muralisme.
0: L'art al carrer, aquests murals que es fan en el carrer, tenen data de caducitat, no?
2: Bueno, sí que és veritat que mai no es pot assegurar que siguin per sempre, però sempre s'intenta que hi hagi una conservació i s'intenta que aquests murals puguin perdurar en el temps.
0: N'has pintat molts més de murals d'altres llocs, no? Per exemple, l'Hospitalet.
2: Sí, he pintat a escoles, a biblioteques, a centres cívics.
0: Quan et fan un encàrrec d'aquest tipus, quin seria el perfil?
2: Bueno, sempre m'han encarregat murals que tenen un impacte social i que on la comunitat hi participa.
0: A més, en el teu cas, fas murals amb colors molt vius.
2: Sí, perquè m'agrada que els murals donin vida al que és l'espai públic i la gent realment li cridi l'atenció.
0: El fet avui és que estàs a l'institut, estàs amb alumnes, què els hi dius, què els hi diràs?
2: Bueno, crec que els murals és una forma d'apropar l'art als alumnes perquè és una cosa molt propera per a ells, ja que els veuen als carrers i sempre els hi crida molt l'atenció el que és muralisme, grafiti...
0: Si explicaràs tècniques o la història?
2: Sí, els explicaré quina és la meva tècnica, com ho fan jo i com ho podrien fer ells si algun dia es volen animar i fer els seus propis murals.
0: Quan comences tu a il·lustrar, pintar, dibuixar, fer murals?
2: Jo des de sempre, des de que tenia 3 anys que vaig començar a agafar un llapis, però sí que quan vaig estudiar il·lustració va començar a ser una cosa més professional.
0: I ara que el teu mural estigui al costat dels altres, impressiona?

0: farem treballar de tal manera que cada mural que està, ara els hem fet un puzzle, els hauran de posar en un puzzle, descobrir quins són els murals i saber el titular que amaga cada mural de, a partir del que amb ell n'hi ha exposat.
1: De fet, el Consorci de Turisme del Baix Llobregat fa pocs dies anunciava els llocs turístics de poblacions de la comarca, sobretot poblacions on hi passa els ferrocarrils de la Generalitat, i a Sant Andreu de la Barca tenim diferents llocs turístics, i un dels que s'inclouen aquest any és els murals del Festival Cromàtic.
0: Exacte, és un punt de referència cultural, Sant Andreu de la Barca, amb el tema del muralisme. N'hi ha d'altres, evidentment, però el tema del muralisme, doncs, és un tema prou important i prou destacat que una mica ens dona singularitat respecte a altres municipis.
1: Els murals nascuts al Festival Cromàtic s'han convertit en un patrimoni artístic a l'aire lliure que contribueix a explicar la història, les tradicions i també els valors de Sant Andreu de la Barca. Més enllà de la seva funció estètica, aquestes obres s'han consolidat com un símbol d'identitat col·lectiva i com una mostra de capacitat transformadora de l'art en l'espai públic, un llegat que ara també forma part de l'aprenentatge dels més joves, que han pogut conèixer els 7 murals del Festival Cromàtic i també el mural que va fer en el seu dia l'artista italià Aitana Giraldez per encàrrec de l'agrupació cultural Aigüestoses.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La memòria, els silencis i les històries que han quedat al marge dels relats oficials són alguns dels temes que travessen l'obra de Maria Escales, des de la recuperació de la compositora Matilde Escales fins a la reconstrucció de la tragèdia de Llers. La novel·la no va quedar res. L'escriptora mallorquina farà la literatura una eina per rescatar vides i emocions. Avui ens acompanya per parlar de llibres, de lectors i del poder de les històries per entendre el passat i el present. Maria Escales, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Veu, avui protagonista del Club de Lectura de Sant Andreu de la Barca, que suposa a participar en clubs de lectura?
1: És un luxe perquè ara això que diré és un cliché, però els clichés són clichés per alguna cosa, i clar, la meva és una feina molt, molt solitària i molt silenciosa, i rebre el retorn de la gent que llegeix, les opinions i tal, és genial. M'encanta fer clubs de lectura.
0: De fet, un club de lectura, a diferència d'una presentació, en el club de lectura tothom ha llegit la novel·la, no?
1: Sí. I et diuen... Clar, moltes vegades... A veure, jo sóc una persona que moltes vegades poso el que se'n diuen ous de Pasqua, saps? En els videojocs, que hi ha coses amagades. Ho faig molt sovint. I m'encanta quan hi ha algun lector que em diu: aquí volies dir que això no sigui... Dic: bravo, molt bé, premi, tu ho has vist.
0: Normalment, els clubs de lectura és una lectura... on es miren molt aquests detalls, no?
1: Sí.
0: Com has dit ara, no?
1: Sí.
0: Vull dir, és una lectura molt atenta.
1: Sí. És un luxe per un autor que algú es llegeixi críticament, en el bon sentit de la paraula, de críticament, no? Que llegeixi el teu llibre i que es faci seus els teus personatges, no? I que valori, que et pregunti: aquest per què no ha fet això i aquest per què no ha fet allò, o que jo els hi pugui explicar per què he pres unes decisions, no només de la trama, sinó estilístiques, no? Per exemple, la meva tercera novel·la, que era Estimada Mirta, era una novel·la en la qual tota la novel·la era una gran carta, una llarga carta que escrivia un home a la seva filla Mirta, no? I explicar-los per què havia triat aquella manera d'explicar, per què, quines limitacions m'havia trobat amb aquell narrador i tal, no? I clar, després ho entenen i... Ah!

0: Val. De totes maneres, el que escrivim s'ha de defensar sol. Jo sempre ho dic, això, eh? Vull dir que el repte d'una... Perquè, clar, sí que és veritat que arribes a molts lectors fins clubs de lectura, però, sobretot, la immensa majoria de gent llegirà el teu llibre sense poder contactar amb tu, i sempre, tot i que jo sóc bastant accessible en xarxes, també s'ha de dir. Però, doncs això, no? Que els nostres llibres, les nostres històries, s'han d'explicar totes soles. Jo sempre dic, quan tu li has de dir a un lector això significa que tal, doncs és que no ho vas explicar prou bé.
1: I en el club de lectura tens un altre avantatge, que és que hi pots parlar del final.
0: Sí.
1: Amb una entrevista, si ara féssim una entrevista sobre les teves novel·les, no podríem parlar al final, perquè no sabem qui està escoltant aquesta entrevista. Però clar, en un club de lectura pots parlar obertament del final, si ha agradat o no ha agradat.
0: Sí, pots
1: parlar de qualsevol detall d'aquesta novel·la, no? Això fa que un club de lectura, aquesta lectura que fas a casa en solitari,
0: sí,
1: o que tu vas escriure la novel·la en solitari, doncs en comunitat, o posar-ho en comú, es pugui parlar de tot, no?
0: Sí. I també em suggereixen altres finals, moltes vegades. No n'he trobat mai cap que m'agradés més que els meus finals.
1: Bueno, això és bo, no? De
0: perquè estan molt currats, estan molt currats. Vull dir que, clar, no... Normalment, per l'escriptura d'una novel·la comporta una sèrie de decisions que han d'estar molt meditades. I el que arriba al lector és el procés d'una molt llarga digestió i de moltes versions de la novel·la, fins i tot amb finals diferents, fins i tot amb personatges que desapareixen, personatges que dius, mira, aquest no cal, i aquests dos els condenso i tal. Vull dir que les escriptures de les novel·les són de digestió molt lenta, molt.
1: A més, en el teu cas, Maria, també dinamitzes clubs de lectura. Per tant, bé, jugues amb avantatge, també, no?
0: Sí, dinamitzar clubs de lectura és... ho he fet... O sigui, jo, la meva història d'amor amb els clubs de lectura és... He jugat tots els papers de l'AUCA, perquè he estat assistent a clubs de lectura i he anat com a autora, com el que faré ara aquí a Sant Andreu de la Barca, i també he estat i soc com a animadora de clubs de lectura, no? I m'agrada molt fer els tres papers de l'AUCA. Jo he vist que aquesta tasca com algú catequètic, no? com si estigués fent catequesis, com si estic dient, sabeu? M'agrada molt. Em costa molt, alguna vegada ho he fet, a veure, alguna vegada he heretat algun llibre d'algun club de lectura, he hagut d'assumir lectures que no havia llegit abans i alguna vegada m'he trobat amb lectures que dic, ai, jo... Però normalment no, o sigui, quan els clubs de lectura els porto jo tot el curs i tot això, jo trio molt bé les lectures. És curiós perquè els clubs de lectura són com calidoscòpics. O sigui, sabeu allò del calidoscopi, que hi ha totes aquelles peces que tu mous i es fa una figura i tornes a moure i es fa una altra? O sigui, els assistents als clubs de lectura una mica m'orienten cap a quins llibres funcionen o no, i és una passada perquè jo m'he trobat llibres que han funcionat molt bé en un club i que hi ha una sèrie de persones amb unes condicionants o amb uns gustos, etc. I després aquesta lectura que dius, oh, que bé que ha funcionat, el proper any la poso a l'altre club i aquell altre club doncs no funciona. Però a mi m'agrada molt, i a més que de vegades els lectors em diuen, ai, perdona, però és que no m'ha agradat. Dic, no, m'encanta que no t'hagi agradat, perquè discutiu una mica, m'agrada molt quan el llibre ha agradat a tothom, és com molt avorrit, no? M'encanta quan la gent discuteix i diu, no, això sí, això no.
1: Bé, pot passar a vegades, no m'ha agradat la novel·la, després quan arriben al club de lectura, quan tothom dona l'opinió i es dona algun detall més que potser es desconeixia de l'obra, doncs potser no ha estat tan malament, no?
0: Sí.
1: O no. Segurament que t'hauran fet la pregunta també clàssica de com tries les novel·les del teu club de lectura, no? Quins criteris fas servir, no?
0: Jo faig servir criteris molt... els tinc com... A més, que n'havia... En parlo amb els directors de les biblioteques on col·laboro. Jo tinc molt clar que no he de posar bestsellers. O sigui, un llibre al qual tothom ja llegirà, un llibre al qual tothom ja en parlarà, no. A mi el que m'interessa és ajudar els lectors a descobrir llibres que potser si no anessin a un club de lectura no descobririen, no? Això no, no treu que moltes vegades posi llibres que han estat bestsellers en altres anys, per exemple, ara que és, jo que sé, Olor de Colònia, no? Que va ser un èxit espaterrant i tal, però ja el poso ara, no, potser fa quan va sortir fa, no sé, potser fa 15 anys que va sortir aquest llibre,
1: ben bons.
0: En aquell moment no l'hauria posat, ara sí, ara que ha reposat, ara que potser els lectors no l'han llegit o no el tenen fresc, no? Tampoc tinc molt clar que els impostos d'aquí han de servir per ajudar la cultura d'aquí, no sé si ho estic dient gaire clar, amb el qual trio molt bé quines editorials, quins autors, de què hem de parlar en un lloc cultural també, no? O sigui, que a veure, com que el llibre de la Belén Esteban, posem, que és el llibre, va ser el més venut d'un any a Espanya.
1: Aquest no el posaries, el club de lectura?
0: No, perquè ha de ser una tasca cultural. Però també entenc que la cultura és molt vasta i té moltes cares, o sigui que no han de ser tampoc llibres molt sessudors i molt... hi han de cabre els llibres com molt filosòfics i molt elevats i tal. No et nego que no, eh? Però també hi ha de cabre un llibre de lectura fàcil, un llibre d'estiu també hi ha de cabre, no? Però, i també el que faig sempre, cada any, perquè jo sempre els dic tots els llibres que no heu llegit són novetats, no? Això, dues de les meves frases són tots els llibres que no heu llegit són novetats, i l'altra és els clàssics ho són per alguna raó. Per tant, cada any poso un clàssic, jo que sé, aquest any amb alguns clubs de lectura he posat el llibre de les bèsties de Ramon Llull, no? I clar, quan dius llegirem un Ramon Llull, tothom et posa uns ulls com taronges. Clar, també vaig triar molt quina edició, vaig triar una lliçó que era com, no sé si dir-ne bilingüe, no? Que tenia una part al català antic i l'altra part al català modern, amb unes il·lustracions xulíssimes i tal, i va tenir un èxit espaterrant, no? Aquest any també hem llegit Antígona amb un altre club, no? No tinguem por dels clàssics, ho són per alguna cosa, segur.
1: Doncs aquest és un gran consell per a les persones que fan els clubs de lectura, en aquest cas el de Sant Andreu de la Barca, doncs que hi ha aquest club de lectura que en aquest mes de juny han triat una obra teva de No va quedar res, després en parlarem, publicat per Ara Narrativa, però seguim parlant de la teva relació amb la literatura. Com arribes a la literatura tenint en compte que la teva formació ve de la música?
0: Sí, jo en realitat allò que pone tu DNI posaria músic. A veure, tant la música com la literatura tot ve d'una necessitat d'expressar-me, no? El que passa és que amb la música sempre he expressat el que fan els altres. No sóc compositora, no he escrit mai música. Però jo sempre havia escrit, eh? Jo quan era petita em van regalar una llibreteta i vaig començar a fer un diari i encara, eh? Vull dir que... aleshores, el que... jo era la típica que quan es moria una tieta, quan es casava un cosí, doncs em deien: Maria, tu que te'n surts, no? Aleshores, un any per Sant Jordi, el meu home, el Jordi, em va regalar una rosa, un llibre i un bloc. Va dir, jo no sabia el que era això dels blocs. I diu, sí, tu que t'agrada escriure, va, no? I em va, aquest bloc encara existeix, es diu Idò, que és fàcil de... Idò, és mariescales.cat. Aleshores vaig començar a escriure un blog i, ostres, m'agradava molt. I va ser la primera vegada que gent que jo no conec de res llegien les coses que jo escrivia. I era una cosa de uala, què està passant? És fantàstic internet, perquè ha democratitzat molt l'accés a la cultura i l'accés a això que et llegeixi o a arribar a gent que no coneixes de res, no? Aleshores, a partir... Bé, clar, la meva història és una mica estranya, eh? Perquè jo tinc moltíssima sort, moltíssim. He treballat moltíssim, també, s'ha de dir, He treballat... Ningú sap les hores que hi he posat, però, a més, he tingut molta sort. Aleshores, va resultar que una persona que seguia el meu blog em van trucar, a més era el dia que feia 40 anys, me recordo perfectament, el dia que feia 40 anys estava a punt de sortir a sopar i em truquen i em diuen que volen publicar un llibre amb els articles del meu blog, no? I jo, ostres, sí.
1: Acabant, no?
0: No? O sigui, és això, vull dir, que jo no vaig... el primer llibre que vaig publicar no vaig ser jo perseguint els editors, sinó els editors, que això és raríssim que passi, no? I va ser el meu primer llibre, no? I després, a partir d'aquí, vaig dir, ostres, hi havia una història molt bèstia a la meva família que jo volia explicar. I vaig començar a escriure la meva primera novel·la sense pensar mai, mai, que allò es pogués publicar. Mai. Una història. Que els personatges parlen en mallorquí. Que el protagonista és un capellà. O sigui... Però vaig escriure i resulta que això d'escriure és com lligar, no? Allò que dius, si ets tu mateix, acabaràs agradant. Doncs va ser això. Com que vaig escriure sense... Jo vaig escriure perquè els meus fills sabessin, vaig escriure perquè els que jo estimo no es morissin, no? Vaig escriure pensant que d'aquesta manera els meus avis no es moririen mai perquè quedarien escrits, no? I perquè els meus fills sabessin la història de la seva família. I això va agradar molt. O sigui, vaig enviar aquesta novel·la a moltes editorials i em van començar a contestar dient... Bé, d'aquí 3 mesos, si no tens ni res d'aquí 3 mesos, serà que no, o no s'ajusta a la línia editorial, aquestes coses que et diuen per no dir no ets tu, sóc jo. Però després em va passar una cosa molt bèstia, que és que la mateixa setmana, 3 editorials diferents em van dir que me la volien publicar. I això és una cosa que no passa mai, vull dir, i jo em vaig sentir com la guapa de la discoteca, jo que sempre havia sigut la simpàtica, però... jo era la simpàtica, doncs aquell dia vaig ser la guapa, dic, mare Déu, què està passant aquí, no? I aquesta va ser la meva primera novel·la, Abans que el teu record torni cendra. I a partir d'aquí ja em va agafar la frisança, i clar, el fet de dedicar-me a la literatura... va ser com un procés molt paulatí, perquè clar, jo tenia una feina fixa, estava en un institut que bé, que les trinxeres de l'ESO són molt dures, eh? Però jo tenia una feina fixa, m'entens? I tenia caps de setmana, i tenia... Però a poc, una vegada vaig... A veure, només tenim 2 vides. I la segona comença quan te n'adones que només en tens una. M'explico. Hi va haver un moment en què vaig veure que només tenia una vida, que estava vivint, esperant, comptant el calendari quants anys em faltava per jubilar-me. I em feia molta por perquè, ostres, què faig, no? I jo recordo que vaig parlar amb el meu home i el meu home deia, és que... Em deia, és que si no ho intentes ens acabarem divorciant, perquè jo estava d'un mal humor, perquè sentia que no era allò el que jo... O sigui, jo treballava bé, era... O sigui, no era infeliç, eh? Però tampoc era feliç, era com una no feliç, no?
1: Necessitaves provar, no?
0: Necessitava provar, sí, i el meu home va dir, intenta-ho, i jo li recordo que li vaig dir, però quin exemple dono als nostres fills, no? Això de deixar una feina fixa i llançar-me... I em va dir, diu, dones l'exemple d'una persona que segueix els seus somnis? Quin exemple vols donar als teus fills? Aquest, o el de ser una dona amargada amb una feina fixa?
1: Clar, aquí hi ha una part important, que és aquest recolzament de la família.
0: Totalment.
1: No? Aquest diu, endavant amb els teus somnis.
0: Totalment.
1: Fins ara t'ha anat molt i molt bé.
0: Molt bé.
1: Has publicat sí, novel·les com, per exemple, Abans que el teu record torni cendra, del 2016, més finalista del Premi Sant Joan de BBVA, després Sara i els silencis, Premi Millor Novel·la de l'Any d'Òmnium Cultural, Estimada Mirta... Matilde, i fins a arribar avui amb aquesta obra de No va quedar res, que és el motiu del Club de Lectura aquí a Sant Andreu de la Barca. A més, els contactes amb la música continuen, i a més aquesta relació, ara ressonarem la literatura amb la música, amb un grup que es diu Mala Lletra. Que és un grup que està, és curiós aquest grup, perquè està format de persones vinculades amb el sector editorial, des d'escriptors, escriptores, editors, i també formes part aquí, a veure, noms, per citar algú, Salvador Massip, el científic i escriptor, Lluís Llort, Elisenda Roca, Marta Carnicero, Sílvia Cantos, Ada sí, Castells sí. I un sí, sí. Llarg etcètera aquí, no?
0: Sí, sí, sí, sí. I també el Jordi, el Pere.
1: N'hi ha molts més.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Jordi Campoy.
1: Jordi Campoy,
0: Jordi
1: exacte.
0: Campoy, sí, sí, sí. Ara m'havia fuit escúnica d'Aima Mallorca. sí, és una passada de voltes brutal, perquè a més, i jo allà una mica desentono una mica, però bueno, si diem-nos mala lletra, doncs també no, perquè clar, jo vinc de formació clàssica, jo soc música clàssica, jo toco el bohème, m'entens? A mi em dones una partitura i vaig on sigui, m'entens? Però ells, tots ells són com molt moderns, o sigui, són moderns, són de rock i aquestes coses, no, clar, i jo recordo que el primer dia, bueno, i on són les partitures, per favor, que algú em donin les partitures, no? I va ser una sortida de la zona còmoda brutal i divertidíssima, divertidíssima. Amb aquest grup, a més, hi ha unes complicitats, unes amistats que han sortit des d'allà fantàstiques.
1: I a més, us trobeu gairebé a les portes de Sant Jordi, no?
0: Sí, sí, sí. De fet, va començar així. Va començar perquè la Iolanda Bataller, de la llibreria Ona, va parlar amb el Lluís Llort i li va dir, escolta, per què no ho fem? Se'm van adonar que hi havia molts escriptors que també feien música d'una manera potser més amateur, tal, i va dir, per què no ho fem amb una d'aquestes idees boges, no? I el primer concert de Mala Lletra, el primer i el segon, de fet, van ser per Sant Jordi a la llibreria Ona. Després hem fet altres coses i tal, però molt bé, molt bé, molt divertit, m'ho passo genial. I a més va molt bé parlar amb escriptors sense parlar d'escriptura, que també en parlem d'escriptura, no? Però, saps com...
1: Canviar de tema, no?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, perquè... Bé, això és com la gent... A mi hi ha una paraula que hi ha gent que troba molt cursi, però que a mi m'encanta, que és aquesta de lletraferits. No? Els lletraferits, doncs els escritoferits. Tenim unes dinàmiques, unes maneres de fer, unes d'allò que ens va molt bé ajuntar-nos i fer com una mica de teràpia de grup.
1: Doncs Mala Lletra, grup
0: sí,
1: recomanat.
0: Sí, sí, sí.
1: Parlem de Matilde, publicada la novel·la La Campana.
0: Sí.
1: Una història que t'ha servit per visibilitzar personatges que la història les ha invisibilitzat.
0: Sí.
1: No? Estem parlant de dones. Últimament sí que, gràcies a la literatura, estem coneixent dones que van fer un paper molt important a la seva època, però van ser invisibilitzades. No?
0: Sí, sí,
1: vull dir que a través de la literatura també té aquest poder, no? De posar la història o persones en el seu lloc de la història.
0: Ah, no,
1: no?
0: Sí. De fet, aquest llibre vaig tenir el Premi Ciutat de Palma, Julián Villalongo. I per cert, que abans has dit que perdona, que et corregeixi, però és que em sabria greu. Sara i els silencis va ser nominada al Premi millor novel·la, però no vaig guanyar. Una injustícia com una altra.
1: No, va ser finalista
0: i per mi va ser
1: sí.
0: I és cert que quan ets una desconeguda ser finalista en un premi d'aquests per mi va ser un uau. I així, Matilde va ser un regal de la vida, conèixer a dues persones per separat que va resultar que eren cosins entre ells i que els dos em varen parlar d'una dona molt potent, no? que havia estat amant de Santiago Rusiñol, que se n'havia anat a París, que havia conegut a Toulouse-Lautrec, que havia conegut a... I jo pensava, com és possible que ningú sàpiga res d'aquesta dona? No m'ho crec, no? I resulta que sí. I quan vas gratant... jo sempre dic que les històries són com les cireres, no? Que quan estires una et venen tres o quatre, no? I una mica és el que em va passar, van començar a sortir-me històries i vaig dir, ostres, ara què faig? I se'm va acudir aquesta novel·la en la qual tot de persona... Que el problema de Matilde és que no va deixar res, o sigui, va ser una persona importantíssima i va desaparèixer. Hi va haver un moment en el qual va interrompre la seva relació amorosa amb Santiago Rusiñol, que va tornar amb la seva dona, i ella se'n va tornar a Mallorca i va desaparèixer, no sabem res més d'ella. Aleshores, jo sempre dic que tan important de trobar una bona història és trobar una bona manera d'explicar una història. Em va costar molt trobar la bona manera d'explicar-ho, però quan la vaig trobar tot m'ha anat rodat. És allò com quan les, si les coses són molt difícils és que no han de ser, oi que sí? I això s'aplica a la literatura, s'aplica a les relacions amoroses, s'aplica a tot. Quan les coses són molt difícils és que no han de ser. I quan vaig trobar, anava buscant i no trobaven la manera, i quan vaig trobar la manera va ser tot tan fàcil. Fàcil no, això no exclou que va ser moltíssima feina, no? Perquè vaig haver d'investigar, perquè no només parlo de Matilde, no? Parlo de Camille Claudel, parlo de Lluïsa Freixas, parlo de moltes autores i escriptores i pintores i escultores que...
1: Suposo que aquells també gaudeixes, no només escriure, sinó sí, aquesta part de la documentació, i sobretot quan la documentació és tan complicada de trobar. No?
0: A mi m'encanta documentar-me. Jo suposo que en una altra vida hauria de ser historiadora.
1: Investigadora,
0: o
1: així, no?
0: O investigadora, o així. M'encanta documentar-me. Però hi ha un moment en el qual has de parar. Perquè, clar, arriba un moment en què dius i a veure això, i a veure allò, i no, no t'aturaries mai, t'has d'aturar, no? I també hi ha una altra cosa, que és que sí que és veritat que t'has de documentar molt bé, però no s'ha de notar que t'has documentat molt bé. De vegades, documentant, buscant documentació, trobes coses molt xules que t'han costat molt de trobar, no? Però després, a l'última redacció, allò ha de sortir perquè no... perquè s'obre. Jo sempre dic que a les novel·les el que s'obre, o sigui, el que no és necessari s'obre, no sé com dir-te. No?
1: És una novel·la i no un assaig. No?
0: Ah, això mateix. I clar, de vegades trobes coses xulíssimes, dades xulíssimes, que dius, ostres, no, però no hi caben a la novel·la. Aleshores les guardes pels clubs de lectura.
1: Veus, pots aprofitar aquesta clar, informació. Amb aquesta recuperació de la Matilde, la Matilde Escales, podem comparar-ho també amb Maria Carme Roca, que també sí, amb la novel·la Les Illes Interiors va recuperar l'Esmeralda Cervantes, que era la Clotilde Cerdà. No?
0: M'encanta que em diguis això, perquè la Clotilde Cerdà va ser un dels personatges de la meva novel·la que va haver de sortir. Perquè la tenia allà, perquè és un personatge superpotent, superpotent. I li vaig dir a la Mari Carme, li vaig dir, mira, Mari Carme, saps que tu i jo hem estat allò, som com cosines o germanetes llunyanes? Perquè les dues tenim aquest... És un personatge superpotent, Clotilde Cerdà. Sí, sí, sí, sí.
1: I aquesta investigació torna a Sara, No va quedar res,
0: sí,
1: ha publicat per Ara Narrativa.
0: Sí.
1: Marxes, no dic fugir, sinó marxes de Mallorca.
0: Sí, sí, sí.
1: I te'n vas a Llers per conèixer una història molt potent, no?
0: Molt,
1: que,
0: total.
1: La desconeixies.
0: Totalment.
1: Et donen la idea de la possibilitat d'escriure sobre un tema molt concret.
0: Sí.
1: Explica'ns, perquè és una història potent.
0: Sí, sí.
1: Una molt... història de resiliència, també.
0: A mi em sap greu dir això, però em va trucar l'editora, la que en aquell moment era l'editora d'Ara Llibres, i em va dir, Maria, hi ha una història molt xula que tu podries escriure molt bé, no sé què, ambientada a la Guerra Civil. I jo de seguida vaig dir, escolta, la Guerra Civil, jo el cromo aquest ja el tinc, o sigui, ja no vull escriure més sobre la Guerra Civil, però confio molt en ella. I vaig dir, bueno, vaig a provar-ho. I diu Llers, i jo, disculpeu-me, però jo no sabia on és Llers. Jo, em dius Llers, o sigui, dic, jo això on cau? I vaig començar a investigar, i bueno, és això de les cireres, em van començar a sortir històries, perquè la història és brutal, la història de Llers. O sigui, un poble que l'últim dia de guerra hi havia un polvorí a l'església, i els hi varen dir, sortiu, que l'hem de fer esclatar, allò perquè els franquistes no es quedessin al polvorí, sortiu que no us caigui una teula. I varen fer un forat de 30 metres, de 30 metres. Es varen quedar sense cases, sense res. Imagina't que tu ara, quan tornessis a casa, et trobessis, no només que no hi ha casa teva, sinó que no hi ha ni el teu carrer, ni el teu poble, que tots els teus veïns ho han perdut tot. Perquè, clar, a mi, si jo ara s'incendies casa meva, jo podria anar a casa amb ma germana o a casa de la meva mare, però en aquell moment tothom ho havia perdut tot. Això és molt bèstia, no? Però buscant... vaig trobar moltes altres històries. Jo què sé, Dalí, quan tenia 20 anys, Dalí va estar a la presó. A la presó? Per cremar una bandera espanyola. Dalí. Dalí, que és, després de Franco, la persona que més ha sortit en el nodo. Dius, perdona, però que m'estàs dient? És que no m'ho creia quan ho vaig estar buscant. I allà va coincidir amb Eugeni Eroles, que posteriorment va ser l'alcalde de Llers abans, durant la República, i va ser el primer alcalde del franquisme. Cosa molt bèstia. Aquest senyor... A veure, o sigui, jo quan vaig escriure aquest llibre tenia molt clar que no volia escriure una història de blancs i negres. Per què? Perquè ens han venut una història de blancs i negres i no és així. No? Perquè entre els republicans hi havia molta gent molt catòlica, per exemple, com aquest senyor. Aquest senyor era molt independentista, molt republicà i molt catòlic. I quan va esclatar la Guerra Civil es va trobar entre dues aigües. Què faig? Jo sóc molt fidel a la República, però sóc molt creient. Tots aquests dubtes se li van acabar quan van matar el seu germà, que era capellà. Aleshores ell es va escapar i va passar per la frontera i va tornar a entrar a Llers el primer dia, el dia següent de l'explosió. Encara fumejava Llers i ell estava entrant allà amb la camiseta blava, camisa azul i la gorra de requeté. I clar, els veïns flipaven, perquè era com si ara nosaltres veiéssim l'Oriol Junqueras amb el carnet del PP, m'enteneu? Clar, és que era ben bé així, eh? Mira, també republicà i molt catòlic. Veus? Mira, l'he brodat. I clar, ningú el volia. Els de dretes, perquè tu no eres un camisa vieja, i els d'esquerres, perquè, tio, t'has passat als altres. Aleshores, espera, que acabo. Aquest senyor el van fer alcalde i va estar dos anys d'alcalde. I es va guanyar bastant el cor dels seus antics companys perquè feia molts avals i molta gent va evitar anar a la presó. Tal i qual. Però, atenció, al cap de 2 anys va aparèixer assassinat. El van trobar assassinat amb un camí que ningú sabia que passaria per allà, amb el cap esberlat, etc. Clar, jo amb tot això, dic, hosti, jo amb tot això he de fer una novel·la. No, per cert, aquest capítol el vaig escriure com si fos un capítol de crims. Jo sentia la veu del Carles Porta quan escrivia aquest capítol.
1: O sigui, creus que has posat llum a la foscor, no?
0: Total,
1: al final?
0: És que aquest capítol es titula Posant llum a la foscor.
1: El que dèiem abans, escriptora... però també investigadora.
0: Sí, estirant
1: del fil, estirant del fil, també apareixen aquestes històries, no?
0: Sí, m'encanta. Sí.
1: Doncs avui, aquesta novel·la, protagonista del Club de Lectura del mes de juny a Sant Andreu de la Barca, aquesta novel·la de Maria Escales, què creus que diran els lectors d'aquesta novel·la?
0: Doncs serà una sorpresa.
1: A part de que els hi agradi, eh?
0: I si no els agrada no passa res, eh? Vull dir que m'ho diguin. Jo sempre dic, ben dit es pot dir tot, però ben dit, amb carinyo.
1: Perquè... Crítica constructiva, no?
0: Sí. De fet, serà el primer club de lectura que faré d'aquesta novel·la. O sigui que serà tota una sorpresa. Però normalment el que em passa quan faig clubs de lectura d'obres meves és que em trobo molts lectors que m'expliquen històries personals seves, no? I aquest és un llibre que penso que es prestarà bastant a això, i això per mi és un luxe.
1: Qui també ha escoltat aquesta conversa, aquesta entrevista, és Ferran Canyada, que és el director de la Biblioteca Aigüestoses de Sant Andreu de la Barca. Ferran, has escoltat l'entrevista. A Sant Andreu de la Barca tenim aquest club de lectura on el mes de juny heu escollit la novel·la de Maria Escales. Com està funcionant aquest club de lectura?
2: Hola, bona tarda. Doncs la veritat és que molt bé. Llavors, aquest any ha estat una miqueta de consolidar el grup... de portes obertes, de que com més gent vingués millor, i amb l'objectiu ja posat de cara al setembre amb les inscripcions que farem pel curs vinent.
1: Ja s'ha escoltat que la Maria ha donat alguns consells a l'hora de triar les obres per als clubs de lectura.
2: Doncs he de dir que amb la Maria ja havia treballat en una altra biblioteca i ella portava el club de lectura i la veritat és que si pogués ara tornaria a fitxar.
0: A veure, parlem.
1: De moment ja la tenim aquí a Sant Andreu de la Barca, no?
3: Sí, mica en mica.
1: Potser en una altra ocasió. És la primera vegada que venies a Sant Andreu de la Barca, Maria?
0: Al Club de Lectura, sí. O aquí a la biblioteca, sí. Sí, he vingut alguna vegada a fer algun concert o alguna cosa.
1: Ah, sí?
0: Sí, sí, amb una coral i tal, sí, sí. Però fa anys, fa molts anys.
1: Però tenim aquí un teatre, vull dir que...
0: Sí.
1: Segurament que ens veurem en una altra ocasió,
0: I
1: no?
0: I tant que sí.
1: Doncs Ferran Canyada, director de la Biblioteca Aigües Toses, gràcies per acompanyar-nos avui.
2: A vosaltres.
1: Club de Lectura... el juliol seguiu?
2: Sí, acabem el juliol. Això en principi acabàvem avui, però...
1: Feu un extra, eh?
2: Sí, va ser un clamor popular i no vaig poder-me resistir.
0: És que la gent que fa clubs de lectura són molt, molt... com molt potents i molt fidels, no?
1: Això seria com un bis, amb un concert, no? D'una
0: sí,
1: més, no?
0: Sí. Vull dir que i són gent molt motivada en els clubs de lectura.
1: Doncs Maria Escalàs, un plaer haver conversat avui aquí a la ràdio de la teva obra, dels clubs de lectura, i bé, seguim en contacte i ens seguirem parlant.
0: Mira, he començat amb un cliché i acabarem un altre cliché.
1: Vinga.
0: El plaer és meu, però de veritat que el plaer és meu. I tant. Moltes gràcies. Moltes gràcies per convidar-me.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I tot seguit en el Via Directe parlem dels castellers de la Droga, que el passat cap de setmana van actuar a Andorra. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
2: Els castellers de la Droga han viscut una jornada històrica a la diada de la parròquia d'Escaldes en Gordany, Andorra, on han completat amb èxit el seu primer desplaçament internacional. L'actuació va incloure el pilar de 4 d'entrada, els castells de 3 de 6, 4 de 6 i 3 de 6 amb agulla i dos pilars de 4 de sortida en una actuació que la colla qualifica d'exitosa i molt il·lusionant. Laura Sevilla, membre dels castellers de la Droga i tècnica de l'equip de Canalla, ha assegurat que ha sigut un regal poder sortir de Catalunya i participar en una diada internacional.
3: Doncs per nosaltres ha sigut un regal poder sortir de Catalunya i anar en aquest cas a Andorra, conèixer també altres colles internacionals, compartir plaça amb colles castelleres tan importants i tan com extraordinàries com seria Castellers d'Andorra i Castellers de Mallorca. I per nosaltres sempre, com a colla castellera de Droc, sortir de Sant Andreu és tota una aventura. Hem estat allà a Andorra a un càmping, a hotels, bueno, hem fet pinya. Sortir de Sant Andreu no només significa, o sortir del Baix Obregat, de Catalunya, no només significa anar a una diada internacional, sinó també fer-nos amics amb la gent d'allà, fer-nos més amics entre nosaltres, crear més comunitat, més pinya, més xarxa.
2: Explica'ns una mica com es va ordir, com es va confeccionar aquesta col·laboració amb la colla castellera d'Andorra i també amb Mallorca.
3: Això es va encarregar sobretot l'equip de calendari, que tenim un equip de calendari molt xulo, que s'encarrega de confeccionar tot el calendari al llarg de tota la temporada i fins i tot tancar diades castelleres a 2 anys vista, inclús, perquè el món del calendari a vegades està ben renyit i necessita molta planificació. Però en aquest cas va ser així, parlant amb castellers d'Andorra, i va ser com, ostres, quina oportunitat més xula, l'agafem i pa'lante.
2: Com va ser l'ambient? Perquè clar, he vist fotos i m'explicaves abans que éreu una 70ena de participants en una plaça on, que és mítica, si veieu les fotos, és el típic pont d'Andorra on tot el món que hem anat a Andorra hi hem passat.
3: Va ser molt xulo pujar fins a tan amunt per fer castells. Realment diríem que mai no hem fet castells tan alts en simbòlicament. Va ser molt xulo, va ser molt guai compartir plaça amb altres colles que també estan en situacions semblants a les nostres, que estan creixent, però que costa molt com a colles petites i com a colles de fora de la zona tradicional batallar per seguir fent cultura popular, seguir fent castells, i l'ambient va ser molt xulo.
2: Com vau preparar aquesta diada? Quins castells vau preparar? Si vau assajar? Quins castells després vau arribar a treure a plaça?
3: En aquest cas vam fer 3 pilars de 4, vam fer un 3 de 6, un 3 de 6 amb agulla i un 4 de 6. Tots els castells van anar molt bé, estem molt contents i contentes, i realment va anar bastant rodona. Estem en un moment que, després d'haver fet castells de 7, que és una gran fita per la colla castellera de Drocs, venim d'on venim, estem ara lluitant per mantenir això i també aprenent a gaudir dels castells de 6, perquè bueno, hem arribat a la fita dels castells de 7, però costa molt mantenir-la. I també vam estar parlant el cap de setmana algunes companyes de la colla que aprendre a gaudir dels castells de 6 també és una fita que s'ha de gaudir, s'ha d'aprendre a mantenir-nos aquí i a gaudir d'aquesta fase també.
2: Per a la gent que no sigui molt entesa del món casteller, has explicat que vau fer un 3 de 6, un 4 de 6 i un 3 de 6 amb agulla. Quin d'ells va ser el més exigent i per què?
3: Moltes vegades, i sovint no té tant a veure, i a les colles petites com la nostra, la dificultat pròpia de cada castell, sinó en quina fase ens trobem nosaltres i en quin moment fem cada castell. Per nosaltres igual pot ser molt, molt, molt exigent, en aquest cas, un pilar de 4 inclús, perquè hi ha persones que s'estan estrenant, hi ha persones que és la primera vegada que igual feien aquest castell, o hi ha canalla que són estrenes. No sabria dir-te quin dels tres. Òbviament, el 3 amb agulla és un dels castells que, dins d'aquesta gamma de tres castells, seria el més exigent. És un castell que, mentre es va muntant, entra un pilar, entra l'agulla per dins, i quan el castell es desmunta, es descarrega, es deixa veure l'agulla que porta dins, el pilar de dins, i és un castell bastant xulo de veure. Però no sé si et diria que per nosaltres ha sigut el més complicat. Crec que estem aquí. Tenim moltes ganes de portar un castell que ens fa molta il·lusió sempre com a colla castellera, que és el 5 de 6, i esperem que en aquesta temporada el podem veure en alguna plaça.
2: Molt bé, doncs com vau gestionar la coordinació de les pinyes amb ajuda d'altres colles i què vau aprendre d'aquesta col·laboració?
3: Doncs tenim un equip de... Nosaltres funcionem amb tècniques, i està la part tècnica, que seria l'equip que s'encarrega de coordinar, gestionar totes les persones, que és molt interessant perquè no és només les gestions tècniques pròpiament, sinó també gestions humanes, la comunicació, els conflictes que poden haver-hi entre, bueno, tot el que significa muntar castells, muntar pinyes, muntar els troncs. Aquesta tècnica té tres parts, els troncs, la pinya i la canalla, i treballem com un equip i ens coordinem una mica, i així que jo diria que són moltes hores de reunió, moltes hores de discussions saludables, però de discussions, i de molta, molta, molta preparació.
2: Abans, fora de micros, ens explicaves que sorprèn la tècnica que hi ha dins d'aquest món. Per què és tan important la tècnica en el món casteller? Quina importància té perquè un castell s'aixequi, baixi i sobretot baixi i descarregui amb seguretat?
3: Jo diria que és com tota la vida, no? És una metàfora de no pots arribar a un lloc sense preparar-te les coses, sense haver estudiat i sense haver plantejat primer totes les possibles opcions, i més a una colla castellera, que estem gestionant persones humanes, conflictes, emocions, molts sentiments. Un castell és el mateix, i la importància és sobretot haver pensat totes les possibilitats. Ostres, de quina manera aquesta persona és una mica més alta, falten aquí uns centímetres, creieu que a aquesta persona li agradarà més fer aquesta posició, se li donarà millor, vale, la nostra canalleta, quina canalla posem aquest castell, com ho faran, penseu que serà molt exigent, els canviem ara aquí, ara allà, estan preparats, estan preparades? Són moltes coses que jo crec que ha de ser una coordinació perfecta perquè les coses surtin. No sempre surten com ens agradaria, però la veritat és que estem molt contentes de com estan en aquesta temporada, a poc a poc.
2: Aquesta és la vostra primera sortida internacional. En teniu alguna en el punt de mira, alguna altra?
3: De moment no, però clar, ens agradaria molt. Hi ha colles castelleres internacionals, fins i tot a Sydney, a Austràlia. Ara mateix estem en un moment bastant dolç, jo diria que bastant dolç, del que és la salut castellera, el fet casteller, a tot el territori i a nivell mundial. Hi ha colles castelleres a Copenhagen, a Sydney, s'estava creant una a Tòquio, a Xile, vull dir, per tota Europa, a Dublín, els castellers d'Eire, després aquí també a Catalunya estan sorgint noves colles. Per què no? Ens agradaria molt somiar amb que un dia castellers, la colla castellera de Droc, marxa a un altre lloc del món a portar els castells, des de Sant Andreu de Barca i Pallaja, sí.
2: En aquest sentit, aquesta diada va comptar amb la participació dels castellers de Mallorca. Potser podeu anar-hi cap a Mallorca.
3: Ens encantaria. Fem un guinyo des d'aquí. I vam parlar, de fet, després de la nostra diada. Ens agradaria molt. I si és a l'estiu, millor. I fem una sortida castellera connexió Sant Andreu Pallaja a Mallorca.
2: Després d'aquesta experiència, quin és el proper objectiu que us marqueu com a colla? Algun objectiu, alguna data que s'ha de remarcar en el calendari?
3: La nostra següent diada és la Festa Major de Pallajà, i anirem amb tot, juguem a casa, amb moltes, moltes ganes, i a veure què ens preparem. Per nosaltres sempre anem a màxims, i després el que surti estem contentes.
2: Això quin dia és? Quina data i hora per convocar la gent a que s'apropi?
3: Pues seria el dissabte 11 de juliol a Pallajà, a la plaça Mossèn Jacint Verdaguer, i actuarem amb els Fargats del Pallars, que ja són amigues nostres, i amb Margeners de Guissona, que també hem actuat a diverses vegades a plaça.
2: L'experiència, a més de consolidar el nivell tècnic de la colla, obre la porta a nous reptes i a futures sortides que continuïn fent créixer el projecte dels Castellers de la Droc.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Avui és dimarts i avui en el Via Directa comptem amb l'espai del Món és Digital, una de les propostes dels companys de la xarxa ràdio.
4: Benvinguts a El Món és Digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
5: Hola, us dono la benvinguda un cop més al Món és Digital. En aquest moment, marcat per la irrupció de la intel·ligència artificial, la competència geopolítica entre grans potències i la transformació accelerada del treball, l'economia i la cultura, el Papa Lleó XIV ha publicat Magnifica Humanitas, la seva primera encíclica. El document planteja una reflexió profunda sobre la dignitat humana, el poder tecnològic i els límits morals de la intel·ligència artificial. Avui, de la mà de dos convidats que ja són habituals del programa, en Sergi Marcén i en Héctor Sankowski, analitzarem les principals tesis d'aquesta encíclica, les reaccions que ha provocat i les preguntes que obre sobre el futur de la societat digital, és a dir, sobre el nostre futur.
6: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.
5: Bé, doncs, com he dit avui, com he dit abans, avui parlarem de l'encíclica Magnifica Humanitas del Papa Lleó XIV i per fer-ho tenim el Héctor Sankowski i el Sergi Marcén. Els dos ja han passat, diria jo, habituals d'aquest programa, o si més no, de moltes tertúlies de Barcelona Dot. Potser la primera pregunta seria un paral·lel històric. Estem en plena revolució de la intel·ligència artificial. Fa ara més de 100 anys es va produir la revolució industrial, que també va aixecar forces polèmiques, i llavors el Papa Lleó XIII doncs, va publicar una altra encíclica, que era la Rerum Novarum. Doncs potser aquesta és la primera pregunta. Paral·lel entre les dues, o si ha estat el moment precís, ara, quan el Lleó XIV ha publicat aquesta encíclica. Doncs potser comença, Sergi, tu, davant.
7: Molt bé. Doncs bona tarda. Doncs jo crec que una entitat com és l'Església, que és una entitat global, s'hagi posicionat sobre el que està passant amb la intel·ligència artificial és molt bo, no? Possiblement la gran diferència entre la primera encíclica que es va fer arrel de la revolució industrial i aquesta és que la revolució industrial el que feia era generar productes. O sigui, fèiem una economia de productes i de serveis, no? I aquesta canvia moltíssim perquè el que fa és treballar sobre una economia de comportament. O sigui, la intel·ligència artificial genera productes i serveis, però sobretot el que canvia és el comportament humà, o pot canviar el comportament humà. I aquí és on la moralitat doncs, té un pes molt fort i on, diguéssim, el ser humà en si, doncs aquesta intel·ligència humana té una sèrie de valors que la intel·ligència artificial no té. I aquí és on l'encíclica del Papa Lleó XIII doncs, posa bastant de pes, no? Tant amb això com també amb la concentració del poder en aquests moments amb molt poques mans i la gestió de tota aquesta informació. Per tant, jo crec que és un bon moment perquè facin aquest plantejament i crec que estic bastant alineat amb moltes de les coses que diu l'encíclica, tot i no ser un gran seguidor del cristianisme, no? Però en aquest cas he de felicitar el Papa i a l'Església per haver-se posicionat d'aquesta manera.
5: Sí, jo crec, un moment li dono la paraula a l'Héctor, que més enllà de que sigui qui sigui el papa, bueno, no deixa de ser un tio important, és un cap d'estat, és un matemàtic, és un tio amb una certa solta, no? Vull dir, sí, em sembla bé deslligar-ho del fet del cristianisme. Analitzem tal com és el text. Héctor.
8: Bueno, sí, bueno, no, només puc subscriure el que ha dit en Sergi, però jo voldria fer tres coses diferents. La primera de tot, ell va triar aquest nom no casualment, diguem-ne, no? Leo XIV, no? O sigui, s'hi va inspirar en el seu antecessor, però tot, ja es va donar una pista abans, diguem-ne, de fer qualsevol encíclica. Segon, hem de pensar que la encíclica aquesta, diguem-ne, prèvia, la Rerum Novarum, era una encíclica que tenia com tres objectius, que és molt important també recordar. Un era, diguem-ne, tractar d'aturar, diguem-ne, l'embat brutal que havia per part de la burgesia, diguem-ne, en relació amb el moviment obrer i amb una superexplotació. Per tant, aquí hi havia un debat sobre l'explotació humana. Per tant, aquí hi havia un element de referència amb el treball. Hi ha un segon element que mai hem d'oblidar, que és una encíclica bastant construïda contra el socialisme i contra el marxisme, que eren els grans moviments que en aquell moment estaven impulsant, però que després... I el tercer element és que ell, lamentablement, va anticipar el que passaria després amb el fascisme, que és que si no sé, d'alguna manera, en les parts finals de l'encíclica que he tingut l'oportunitat de tornar-me a mirar, diguem-ne, justament anticipava, diguem-ne, una cosa que liga amb el que diré ara de papa Leo XIV, diguem-ne, no? Que és que ell anticipava, diguem-ne, de que si no s'organitzava una doctrina social de l'Església com Déu humana, diguem-ne, els riscos eren molt grans en molts aspectes, tant en el tractament dels treballadors com en el tema de el propi tema de lo que passaria amb el poder i tot això. I si fixeu-vos bé, aquesta encíclica toca aquests tres temes. El primer tema que toca és el tema ojo con la destrucció del lloc de treball. El segon tema que toca és ull amb el poder, com s'està concentrant. I el tercer tema que toca és ull amb la moral, diguem-ne, no? Perquè això del segon tema, i, o sigui, descalificar la feina, com fa Silicon Valley en molts aspectes, quan comença a dir, bueno, aquí desapareixeran i a part amb un menyspreu, amb el segon aspecte, dona peu amb un tercer aspecte, en el qual tornem al tema de que, tiro d'alguna manera, que no sé si és aquesta manera, que el treball dignifica, que el treball és un lloc de realització, diguem-ne, no? Ell, per exemple, agafa i agafa trossos sencers, diguem-ne, de les corrents actuals en determinada sociologia anglesa que planteja el tema de que el treball no solament és important per mantenir-se, sinó també per la dignitat del ser humà, diguem-ne, no? Per sentir-se útil.
5: Jo sóc el conductor del programa. M'agradaria que us enredeu vosaltres dos.
7: No, jo totalment d'acord amb el que ha dit el Héctor. De fet, la dignitat humana estava una de les bases de la dignitat és el fet de sentir-se útil, no? I crec que això és molt important, al igual que tindre una llibertat moral, no? Les persones ens podem preguntar què és just, què és bo, o què hauria de fer encara que em perjudiqui. Són coses que la intel·ligència artificial a dia d'avui, doncs això no és capaç de pensar-ho. Per tant, el fet d'anomenar la intel·ligència, doncs sí, és cert, perquè té un coneixement, i per tant aquesta intel·ligència artificial té un coneixement i a partir d'uns algoritmes doncs, fa unes computacions i arrel d'uns resultats matemàtics doncs, en dona una resposta. Però sí que és cert que aquesta llibertat moral doncs, és una cosa que no té, no? Vull dir, és una cosa que li falta. Per tant, jo crec que la intel·ligència humana busca la veritat i el sentit de les coses, no? O almenys intenta buscar-la. I aquí moltes vegades ens preguntem això, no? Qui som? Quin sentit té la vida? Què és la bellesa? Què és l'amor? No? Vull dir, la intel·ligència artificial pot generar un poema sobre amor, però no pot estimar, no? O pot introduir una reflexió sobre la mort, però no és mortal. O pot escriure sobre el sofriment, però no pateix, no? Per tant, aquestes coses te les pot explicar, però al final el resultat és que l'humà és molt diferent a el que s'està creant I això és on entra, aquí és on entra l'encíclica, no? A parlar sobre la moralitat. I, de fet, no és la primera vegada que l'Església parla d'això, perquè ja en el gener del 2025 van treure una nota vaticana que es deia Antiqua et Nova, que justament parlava de tot el tema de la intel·ligència artificial. O sigui, que el Magnifica Humanitas de maig del 2026 del Papa és una continuació d'aquesta primera nota vaticana que van treure el 2025.
5: Sí, vale, d'acord. La intel·ligència artificial potser no és intel·ligent en tot el sentit de la paraula, no té moral, però sí que potser té la moral heredada de qui la fabrica. Perquè tots sabem que està esbiaixada, que té tendències, i això sí que... No, pregunto, això no està, en el fons, conduït per als fabricants, per aquells que modelen els algoritmes, els que la construeixen?
8: Jo volia justament dir això. O sigui, a veure, qui té la culpa d'Hiroshima? La bomba atòmica o els tios que la van crear? És que, al final, si no, semblaria que és un ente autònom, la bomba atòmica. Va caure, passava
7: per allà... Héctor, et dic una cosa. Els tios que la van tirar, no els que la van crear.
8: Exacte, és que la van... No. Els que van, perdó, pitjor, els que van donar l'ordre de tirar-la.
7: Exactament.
8: Exacte, això me volia referir. Sí. Bona correcció, perquè a això me referia. O sigui, jo crec que aquesta encíclica, si alguna cosa en relació amb la producció, diguem-ne, del coneixement que donarà la intel·ligència artificial i el seu impacte i que tindrà i els comportaments que generarà i les seves reorganitzacions en la feina, que està donant, en realitat, a qui s'està dirigint és als creadors, diguem-ne, d'aquests llenguatges, aquesta evolució del llenguatge natural, que avui dia ja no té res a veure, bueno, té segurament molt a veure amb l'inici, però no amb el que s'està desenvolupant en aquest moment. Jo crec que ataca això, però això quan tu fas una pregunta molt pertinent també, Tomàs, respecte a la moral, jo crec que el que va és al nus realment del tema de la moral d'una part, com a mínim, de la gent que està generant aquest procés, diguem-ne, no? de la intel·ligència artificial. Però a part, per a colmo, diguem-ne, no? Per a més inri encara, sabem perfectament que els tios que lideren algun d'aquests projectes, com Peter Thiel, Alex Karp o Elon Musk, és que no se tallen de dir-ho. Tot això també, diguem-ne, no? De que no se talla en cap manera de dir que veuen els temes d'altra manera i que d'alguna manera venen a practicar, segons el meu pare per descomptat, una mena de nou de neodarwinisme social en el qual hi haurà societat. O sigui, no li tenen... Si sembla fins i tot bé que hi hagi una societat de dos o tres velocitats, però com a mínim de dues velocitats, en el qual una gran part de gent quedi exclosa i marginada. Aquest crec que és una de les coses que planteja el Papa, i de fet la seva gent d'Espanya ha anat a tocar tot aquest tema, no? La presó, el barri del Raval, pum, pum, no? No ha parat, diguem-ne, no? I suposo que la Ayuso estarà contenta, malgrat que ha dit que a tothom li sembla fantàstic, això, no? Però, bueno, a tothom, hasta la Abascal, li sortiria fantàstic tot això.
7: Jo crec que això del poder digital és algo que hi ha uns... Jo no em considero un erudit, ni em considero un premi Nobel, però avui justament mirava els primers articles que vaig començar a escriure sobre l'impacte que tindria el poder digital, no? I mirava que ja el 2020 ja vaig escriure un article, fa 6 anys, no? L'any passat, després d'estudiar molt de temps, vaig acabar traient el llibre sobre el poder digital i a mi el que em sorprèn és que a dia d'avui hi hagi molta gent que sorprengui d'això, no? Especialment la capa política i Europa, on ara veuen que no tenim autonomia digital o sobirania digital, o ara comencem a parlar de la sobirania digital, o comencem a veure que estem en mans, doncs, de grans corporacions i que hi ha unes persones, doncs, que estan concentrant molt de poder, no? Per tant, ostres, ha tingut que vindre el Papa que faci una encíclica per posar sobre la taula

0: en Mythos 5, no? Que diguéssim ja és la màquina que... És com si hagués començat a repartir petites bombes nuclears. Avui he llegit un article del company del Manuel Sant Romà, on ho comparàvem amb això, no? Comparàvem, és com si haguéssim començat a repartir petites minibombes nuclears pel món i a partir d'aquí, doncs, que sigui el que Déu vulgui, no? Però, ostres, jo crec que socialment hem de tindre molt més en compte i a nivell polític, a nivell social, hem de ser capaços de diferenciar el que era la transformació digital, o la transformació que es va fer durant la revolució industrial, la primera, i el que és aquesta revolució de la intel·ligència artificial i la transformació digital.
1: Sí, perquè jo crec que a banda d'això, diguem-ne, com aquesta no té la mateixa naturalesa ni la mateixa composició de distribució del capital, diguem-ne, aquí tot el tema de la financiarització, diguem-ne, de la intel·ligència artificial també està canviant paràmetres brutals, diguem-ne, de lo que és l'economia. Ja el va canviar l'aparició de la cosa digital en un moment determinat en el qual, diguem-ne, de los Rockefeller van passar los Bill Gates, diguem-ne, en un tres i no res, diguem-ne, no? Canviant absolutament l'economia del món. En aquest, fa 15, no, fa 20 anys, encara, diguem-ne, en les primeres 10 no, números del Forbes sortia Slim, que és un mexicà, o Rockefeller. Avui dia, les 8 primeres són totalment, diguem-ne, del món digital, del món tecnològic, diguem-ne, no? Aleshores, això, bueno, i lo del Elon Musk i tota aquesta muntatge. Justament ara ens trobarem davant d'un tema que serà que es posa en l'accelerador i que això lliga molt amb el tema del poder i volia fer una petita referència a aquest tema amb el tema de la possible sortida a borsa quan no se sabe en realitat quins seran els rendiments d'aquest producte. Però com el capital és molt papanata, diguem-ne, realment és molt papanata i va darrere de a veure què me dona, perquè clar, diguem-ne, la pressió dels inversionistes, els plans de pensions, els fons d'inversió a produir, bueno, escolta, a veure, aposta, sembla que això té gràcia. I podem trobar-nos amb un .com. No sé, això és un tema que jo com a mínim no tinc una resposta. I en segon tema, en relació amb el tema del poder, hi ha dos temes que són molt importants. La financiarització de tot el tema, la monetització d'alguna manera de tot el tema de la intel·ligència artificial, com s'està produint, també està sometent als governs, perquè en aquest moment, diguem-ne, que Elon Musk tingui més diners que no sé quants països del món, diguem-ne, no? Com a capital personal, ja diu alguna cosa. I el segon aspecte que sí ens ha de preocupar molt és, i lo dic, no lo dic amb acritud, ni lo dic com una... No lo dic amb, no, lo, no vull fer insolente, diguem-ne, insolent, no? Però la ignorància absoluta que tenen molts polítics respecte al que està passant, però absoluta, en el tema aquest i en el tema energètic. O sigui, per la gent el problema energètic encara és un problema dels ecologistes. Escolta, és que el món ha canviat i la digitalització i l'energia han canviat el món. Podem dir que no passa nada, perfectament, però és que han canviat el món. I no es pot llegir amb les claus de la digitalització, és un tema dels friquis, i l'energia de los ecologistes, o ecologoides, no sé com dir-los, no? Perquè a vegades alguns ni ho són. Sí, sí.
2: Parlant de poder, de moral, etc. Però això té aturador, perquè bueno, Europa intenta regular, Estats Units va a tope, Xina i Rússia van fer la seva, i després estan les multinacionals que el que volen és facturar i guanyar diners. Realment té aturador, podrem parar-ho?
0: Jo ho veig difícil perquè abans l'Héctor posava diversos exemples com el Rockefeller, no? Durant l'època del Rockefeller, que sí que va ser una de les persones més riques del món, hi havia algú que li feia contrapoder, que era l'estat, en aquest cas l'estat americà. A dia d'avui no tenim eines que fan contrapoder en aquests tecnooligarques, no? O sigui, qui li fa contrapoder a Elon Musk? No hi ha cap estat que li pugui fer un d'això, no? un contrapoder. I això, el que passa, i a més ja ho va dir Roosevelt amb un discurs que va fer, va dir, quan una empresa o entitat és més poderosa que el mateix estat, el que està en perill és la democràcia, no? Aleshores, en aquests moments, jo crec que tenim un greu perill per les democràcies degut a la concentració de poder que hi ha a nivell mundial. Això, l'única manera que veig que realment hi hagués una iniciativa a nivell mundial de tot el món de crear com una ONU digital, no? O de crear una entitat mundial a la qual posés unes normes de joc, seria l'única manera. De moment no existeix i, per tant, el capital va tirant, anirà fugint d'un país a l'altre i aleshores aniran treballant i serà molt difícil que nosaltres puguem... O que puguem fer alguna cosa, no? Vull dir, avui el servei

0: generals de totes les administracions. Estan basats en sistemes cloud d'aquestes companyies.
1: Totalment.
0: Aleshores, no només tenim un problema de sobirania digital, no només tenim un problema econòmic, com ha dit l'Héctor, o podem tindre un problema econòmic d'una bombolla, sinó que el problema seriós és el problema democràtic que ens pot generar el fet d'estar en mans de quatre persones que poden decidir quins algoritmes veiem, quina informació veiem, i a partir d'aquí, doncs, tornar una miqueta a la cova de Plató, no? No sé si doncs, podem tornar a aquella cova i a veure les màscares xines que nosaltres o que ens vulguin ensenyar. I això farà que tinguem realment un problema greu a les nostres societats.
2: Héctor?
1: Sí, no, yo estoy plenamente de acuerdo. Yo la única cosa que... Yo, de verdad, lo de la ONU digital, me parece una muy buena idea, la veis absolutamente difícil de poder controlar. A ver, una petita observación. Si no estigués Trump, segurament no seria exactament igual. Diem-ne, aquí també té que veure, diem-ne, que els propis mecanismes de democràcia que estan generant, diem-ne, perquè l'ha donat peu, ara s'estan matant, però el va donar peu a que passin per aquestes coses. Clar, l'altre, qui és l'únic que té el sistema contrari i supercontrolat? Xina. Però clar, Xina no és el nostre paradigma de model democràtic, tampoc, malgrat que quan vas a Xina, si no parles de política, és una societat superoberta, però no parli de política, diguem-ne, no? Jo vaig estar fa poc i diguem-ne, és acollonant, no? Però, diguem-ne, el tema és aquest, diguem-ne, el que tu planteges és molt encertat, que és com podem crear mecanismes de contrapoder. Bueno, és quan s'ha de pensar i s'ha de començar a treballar, diguem-ne, tot el que sigui sistemes de proximitat, i s'han de pensar. I el que passa que es claro, con elecciones cada 4 años y la pereza que hace pensar, porque Sergi, tú que has estado también en el gobierno o en un gobierno, sabes lo que es la pereza de pensar.
0: Més que la pereza, bueno. Més que la pereza de pensar es la mancança d'escoltar.
1: Exacto.
0: Bueno. Dels que realment eren poder, no? Dels que realment eren poder en uns governs és la mancança d'escoltar i el problema de jugar al regat curt, no? El problema del dia a dia. I abans no tenim visions estratègiques a llarg plaç, i aquí ens trobem.
1: Exactament.
2: Ens queda un minut de programa, cosa que no podem controlar ni amb algoritmes ni en res. Pues teniu 30 segons cada un per tancar una mica la tertúlia d'avui.
0: Doncs, Héctor, mateix.
1: No, sí, molt simple. Continuar recolzant iniciatives com les del Papa, de com realment, amb aquests aspectes que dèiem, defensa del lloc de treball, defensa, diguem-ne, crítica al poder, crítica a les autocràcies, que això és fonamental, continuar fent un combat d'autocràcia, i treballar molt seriosament en un conjunt de valors, diguem-ne, que puguin resistir aquest embate brutal que estan fent aquests tecnofeudales o oligarques tecnològics, com vulgueu.
0: Sí. Jo, per acabar, simplement dic que la gran diferència és que els humans sentim dolor, que experimentem emocions, que tenim relacions, que habitem una cultura i que vivim una història concreta. I que la història que estem vivint ara és aquesta i que som nosaltres els que tenim l'oportunitat de fer-ho bé o de fer-ho malament. I això significa que molta gent s'impliqui i que realment acabem veient tots que hi ha un problema i que busquem una solució conjunta entre tota la humanitat.
2: Res més. No puc fer res més que donar-vos les gràcies perquè se'ns ha acabat completament el temps. Us emplaço passat l'estiu, perquè això haurà canviat a l'obèstia, per continuar parlant del tema. Superinteressant. Gràcies, Sergi, gràcies, Héctor, i fins la propera.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu.
2: En definitiva, el programa d'avui hem comprovat que les grans preguntes que ja es feia a la societat fa més de 135 anys continuen sent sorprenentment actuals. Si l'encíclica Rerum Novarum del Papa Lleó XIII va néixer per respondre als desafiaments de la revolució industrial, avui la irrupció de la intel·ligència artificial ens obliga a replantejar qüestions molt similars. Què passarà amb el treball? Qui concentrarà el poder? I quins valors orientaran el desenvolupament tecnològic. Durant el debat d'avui, l'Héctor Sankowski i en Sergi Martin han coincidit que la tecnologia no és neutra i que el futur no dependrà només dels algoritmes, sinó de les decisions humanes que prenguem com a societat. També ha quedat clar que la intel·ligència artificial no és només una qüestió tècnica, sinó política, econòmica i fins i tot moral. Gràcies per haver estat aquí amb nosaltres. Us recordem que qualsevol proposta pel programa la podeu fer al correu electrònic hola@barcelonadot.com. I ara sí, acabem el programa i us esperem la propera setmana.
3: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
4: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
5: El Món és Digital, una de les propostes de la xarxa ràdio per les emissores municipals de Catalunya, que també escoltem aquí en el Via Directa.
6: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Amb l'arribada de les vacances escolars, Sant Andreu de la Barca torna a posar en marxa una àmplia oferta de casals, campus i activitats d'estiu adreçades als infants i joves de totes les edats. La programació d'aquest 2026 inclou propostes esportives, educatives, culturals i de lleure, impulsades tant per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca com les AFAS, entitats esportives i diferents col·lectius de la ciutat. Per parlar d'aquestes activitats, comptem avui amb la presència de la regidora d'Educació, Sant Andreu de la Barca, Anna Serra, per conèixer detalls de programació i també de les novetats d'aquest any. Regidora Anna Serra, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: Bé, nova oferta de casals, àmplia oferta de casals d'estiu a Sant Andreu de la Barca durant els propers mesos. L'objectiu d'ells és oferir doncs, espais de qualitat perquè els infants i adolescents continuïn aprenent i també relacionant-se, no?, després del període escolar.
1: Totalment. Hi ha una cosa que m'agrada molt que has mencionat, que és que els joves i infants, en totes aquestes activitats que tenim aquí recollides en el catàleg de l'oferta de casal d'estiu 2026, són totes activitats on s'aprèn. Tots els espais fora escola, on es fan activitats de lleure, esportives, són activitats que eduquen i, per tant, com a ciutat educadora que volem ser i que som, doncs bueno, no? Fem aquest recull perquè les famílies tinguin a l'abast tot l'ampli ventall d'activitats que hi ha més d'una vintena d'activitats que, si vols, doncs podem fer una miqueta de repàs, perquè els infants i joves doncs puguin triar a fer aquí a Sant Andreu a la Barca i no hagin de marxar fora.
0: Si sumem totes les ofertes que hi ha en totes aquestes activitats, sumen més de 2.200 places, per tant, són moltes.
1: Moltes. Esperem que, bueno, donar cabuda a molts infants i joves, que gaudeixin moltíssim de l'estiu, que es puguin relacionar, perquè al final les vacances són llargues, i que puguin tenir oferta d'oci per ells, oferta de lleure, oferta esportiva, i que visquin l'estiu al municipi relacionant-se, com deies, creant vincles, fent xarxa, i que les entitats, bueno, sobretot les entitats, però no només, no? També els clubs esportius que, bueno, que són entitats, no? Però els serveis també de la ciutat, tots col·laborem per crear aquesta xarxa i aquesta oferta pública.
0: De fet, amb totes aquestes places que s'ofereixen, que ara en parlarem de forma més detallada, cobreix la demanda de les famílies del municipi?
1: A veure, això és complicat de saber. Al final, fins que no tinguem totes les matriculacions fetes en les diferents activitats, no acabarem de veure ben bé. Però bé, són moltíssimes places. A més, els casals s'oferten també per setmanes, per tant, penso que hi ha molta varietat i que totes les activitats es poden adaptar molt bé a les necessitats que tingui cada família, perquè recordem que no tothom probablement necessiti els mateixos dies, ni el mateix horari, ni la mateixa durada, ni... tot aquest temps.
0: Tenim el casal esportiu del complex L'11, tenim el casal jove, el casal fit jove, vull dir, moltes propostes.
1: Moltíssimes propostes. Si vols, comencem una miqueta bé pels casals d'estiu que organitzem l'Ajuntament, que tenim el casal esportiu al complex L'11 de setembre, també tenim el casal jove al mateix complex, i com bé deies, també el casal fit jove, que entra dintre d'aquestes activitats programades pels participants que vulguin una activitat més esportiva i més mogudeta. Després també tenim els cursets de natació ara a l'estiu, també l'agost jove, que s'organitza des de joventut, que al final doncs, bueno, no, tenim, creiem fermament que el lleure és transformador, que el lleure és educatiu, i per tant pensàvem també important que des de joventut es pogués oferir, bueno, unes activitats que no siguin tan enfocades a l'esport, que hi ha molta gent que li agrada, però hi ha molts perfils diversos, i segurament encantaran totes les propostes.
0: Aquesta és una proposta per joves entre 12 i 17 anys.
1: Sí, ens ha semblat interessant també ampliar les edats, perquè no només els infants... A vegades pensem que els casals són purament per conciliació, i també hem de trencar aquesta idea. Els casals d'estiu i les activitats d'estiu també són per plaer de passar el temps en relació amb altres, amb iguals, i fer alguna activitat per compartir i per gaudir, per tant, total.
0: També contem amb activitats, tallers d'estiu organitzats per al Pla Educatiu d'Entorn, que és l'Express Art Jove.
1: Exacte, aquest és un casalet, bueno, una activitat gratuïta que fem per joves de primer a quart de l'ESO i això és per un màxim de 20 alumnes i és una activitat doncs, totalment gratuïta, que també és necessari que des de l'Ajuntament, en la mesura que anem avançant, puguem oferir activitats per que no tinguin cost.
0: Des d'AMPAs i també AFAs de les diferents escoles també s'organitzen activitats aquest estiu.
1: Sí, molt variat. Tenim casal d'anglès a l'escola Àngel Guimarà, organitzat per l'AFA i CESA Formación. Tenim també el casal d'estiu del José Juan Ortiz, organitzat per Fundesplai. Tenim el casal d'estiu de l'AFA Vallpalau, que és organitzat per l'Esplai Pingüí. També el casal en anglès de Can Salvi, organitzat també per CESA Formación, i el casal d'estiu a l'escola Sant Andreu, que també doncs, bueno, per la fa Sant Andreu i com a casa, l'empresa com a casa. Seguim amb les activitats organitzades per entitats esportives?
0: Endavant.
1: Vinga, doncs tenim el Sabarca Gimnàstic Club, que organitza també el seu casal, les estades de tennis. Tenim club de bàsquet, el club de bàsquet també, estades de futbol a les instal·lacions esportives de Can Salvi. També tenim Bambú Dansa, que també fa el casal a l'escola de dansa, del taller d'Anna, dibuix i pintura Santa Cana, el centre d'estudis al Palau, el Kids and Us, My English, Sant Andreu de la Barca, i a l'Old Language, que també organitza el casal. Per tant, tenim, com veieu, molta activitat, molt variada, esportiva, d'entitats de lleure, també d'acadèmies d'anglès, de dansa. Per tant, penso que hi ha oferta per tothom, per tots els gustos i totes les edats, també.
0: Per tant, en aquest cas, des de l'Ajuntament s'ha intentat recopilar, com ja s'ha fet en anteriors anys, totes les ofertes que hi ha sobre casals, ja siguin organitzats per l'Ajuntament, per entitats, per escoles...
1: Al més, sí. Pensem que és molt important tenir un catàleg que reculli totes aquestes activitats, perquè al final les famílies, si no... Bueno, costa anar fent recerca espai per espai o entitat per entitat. Per tant, si tu tens un catàleg, si l'Ajuntament pot fer aquest recull de totes aquestes activitats i agrupar-les, doncs per la família és molt més senzill i molt més àgil. Pot anar, pot comparar totes les activitats, té tota la informació. Sí que és veritat que recomanem que en qualsevol cas, si hi ha alguna activitat que interessa, pugui posar-se en contacte amb l'organització i acabi de confirmar les dades, perquè al final és un recull que nosaltres fem el mes de maig per poder publicar ara a principis de juny, però és possible que alguna entitat hagi pogut fer alguna petita variació en l'oferta i, per tant, doncs sempre millor acabar de concretar-ho, però està bastant actualitzat.
0: Un catàleg que, evidentment, també compartirem a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, un catàleg on hi ha tota aquesta informació, hi ha tota mena de detalls sobre els horaris, els preus, els diferents torns que existeixen i també serveis addicionals, com, per exemple, els serveis d'acollida i, el més important, les activitats que s'hi fan a cada casal. Com dèiem, 2.200 places, més de 2.200 places, que és l'oferta dels casals d'aquest any. I, finalment, l'última pregunta és, bueno, s'adreci en aquest cas a les famílies i als infants perquè gaudeixin d'aquestes activitats i que s'animin.
1: A totes les famílies, infants i joves, podeu consultar el catàleg dels casals d'estiu de la ciutat. Esperem que aquest recull us sigui de molta utilitat i que pugueu gaudir al màxim aquest estiu amb la família, però també aprofitant i fent xarxa, fent activitats de lleure, d'esport, i que us ho passeu molt bé, que l'estiu a Sant Andreu de la Barca és viu.
0: Doncs Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquests casals.
1: Moltes gràcies, Jordi, i també a la ràdio.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: Els alumnes de segon d'ESO de l'Institut al Palau han visitat les escoles velles per presentar els treballs elaborats en el marc del projecte Relat, una iniciativa educativa que promou el coneixement de la història, la cultura i el patrimoni local entre els joves. Durant la jornada, els estudiants han exposat les seves investigacions i els materials creats al llarg del curs, mostrant diferents aspectes del passat i la identitat de la ciutat. Glòria Vendrell, professora de l'assignatura, explica que aquest projecte el que vol és aterrar el coneixement a les coses concretes.
4: Bueno, és una mica perquè el que he explicat al principi d'aquesta trobada, que els alumnes aterrin el coneixement a les coses concretes, que normalment el coneixement els sona com quelcom abstracte fora d'ells, doncs que vegin que té a veure amb la seva vida, i que millor que conèixer el lloc on viuen, d'on ve, quin és l'origen, què tenim que no coneixen i que molts han dit ells mateixos que no tenien ni idea de què existia, no? Crec que és important arrelar-se. He explicat abans també aquest sentit d'arrelament en una societat en què el desarrelament ens és bastant propi a tothom, eh?
3: Aquesta assignatura ha consistit en unes tres etapes: la confecció d'un logo, després d'un cartell uns tríptics i després la presentació d'avui.
4: Bueno, ha sigut en un inici, hem treballat els tres blocs, cultura, història primer, cultura i finalment el bloc patrimonial arquitectònic, amb visites al poble i, bueno, tot això. Hem après a ballar sardanes, hem fet un taller de castellers, hem visitat l'escola de música, i una miqueta aquest tercer trimestre era fer un recull de tot el que s'ha treballat en un llibre digital que poguéssim exposar, que poguessin exposar els alumnes i que poguessin portar aquí a l'Ajuntament perquè veiéssiu una miqueta el que havíem fet. I prèviament, doncs, havíem fet, abans de fer llibre, havíem de fer un logo que havia d'acompanyar tots els seus treballs, que es presés al projecte, Arrela't a Sant Andreu, un cartell destinat figuradament a donar coneixement al poble de formació de qualsevol tipus, cultural o històrica, i un tríptic pel centre, pels alumnes de primer, perquè coneguin què fem en aquest projecte per si s'hi volen apuntar l'any que ve.
3: Com ha funcionat aquesta iniciativa? Els alumnes han descobert coses de Sant Andreu de la Barca que no coneixien? Creus que ha funcionat, per exemple, les sardanes, que vinguin les sardanes, que fer el taller a les sardanes, fer el taller amb els castellers?
4: Els tallers han funcionat molt bé, és el que millor ha funcionat, sincerament, i a més els ha agradat molt, fem coses diferents, no habituals, i això ha funcionat molt bé. I a nivell de coneixement, de història i de llegendes, doncs depenia una mica del gust de cada alumne. Alumnes han disfrutat i han conegut coses, alguns els agrada més la part creativa de dibuixar, altres més la de coneixement de història, hi ha de tot. Com sempre, amb tot alumnat de l'ESO és molt variopinto, hi ha hagut gent que ho ha aprofitat molt bé i ho ha agraït, i gent que, bueno, ha fet el que ha pogut i ja està.
3: Per què creus que és important que alumnes de l'ESO que entren ja en secundària, comencen ja a relacionar-se en l'àmbit social dins del poble, coneguin el nostre patrimoni cultural, la història, les tradicions de la nostra ciutat i se sentin part de la ciutat?
4: Bueno, perquè per sentir-se part d'un lloc és necessari saber qui som, d'on venim, quines són les nostres arrels. Si no tenim això, estem com una mica fluctuant, no?, en una societat líquida que diu, home, no? No sabem qui som, d'on venim, què passa, saber qui som, quina és la meva vida, la meva història, els meus orígens, perquè hi ha això, perquè hi ha tal cosa, doncs ens dona amor. Podem estimar les coses quan les coneguem, quan les coneixem. Si no les coneixem, és impossible.
3: Aquest projecte s'emmarca en una assignatura optativa que treballa la identitat sanandruenca amb, entre d'altres coses, tallers de sardanes, visites als castellers de la Droc o investigació i recerca en matèria històrica. La regidora d'Educació, Anna Serra, ha celebrat aquesta iniciativa.
5: La Relat és un projecte que ha dut a terme l'Institut del Palau amb el seu alumnat de segon en una optativa. I bé, és un projecte que ens han vingut a presentar aquí a l'Ajuntament i que ha posat de manifest tota la feina que han fet durant el curs per conèixer Sant Andreu de la Barca, sobretot a nivell cultural i patrimonial, i també a nivell d'entitats que han estat investigant i de fet s'han endinsat en algunes d'aquestes entitats, com per exemple les sardanes, els castellers, i per tant, doncs bé, és un orgull pel nostre ajuntament i pel nostre municipi que els nostres joves sentin aquest arrelament, que coneguin la nostra ciutat i que, com bé deia el regidor Javi Romero quan parlava amb els joves, Sant Andreu no sigui només una ciutat que trepitgen, sinó també una ciutat que coneguin, que visquin, que se la sentin seva, que és casa seva.
3: Per què és important que els alumnes i els joves treballin la història i el patrimoni local des de ben petits?
5: Sobretot per això, perquè al final el que tu sents casa teva ho cuides. I necessitem que la joventut i que els infants realment sentin que Sant Andreu de la Barca és casa seva, que cal cuidar-la, que cal mimar-la, que puguin gaudir-la, viure-la i que formin part de la seva estructura i de les seves activitats. I això passa per conèixer quines entitats tenim, passa per formar-hi part si tenen l'oportunitat i bé, no? Sobretot de conèixer el nostre patrimoni arquitectònic, que és ric, i que se'l puguin estimar i el puguin, bueno, no, compartir i viure.
3: Quins temes o aspectes us han presentat avui els alumnes de segon d'ESO del Palau? Parlem de castellers, de les sardanes...
5: Bé, ens han presentat, com bé dius això, no? Que han conegut les sardanes, han pogut quedar amb aquestes entitats, han pogut desplaçar-se a l'institut i també doncs, en algun espai patrimonial han anat a l'ermita. Allà és on ens han ensenyat algun vídeo també de com van practicar les sardanes. Castellers també es van desplaçar a l'institut i, per tant, bueno, és obrir les finestres de les oportunitats de poder conèixer al propi institut aquestes entitats que puguin posar en pràctica les seves activitats, perquè els hem vist enfaixar-se, els hem vist fer algun castell així. I, per tant, doncs, bueno, considerem molt, molt, molt positiu, perquè no tots els joves tenen l'oportunitat o a la seva infantesa de que les famílies primer, pues per falta de que no coneixen totes les entitats o per falta de temps, les conciliacions, sabem que és un tema que encara hem d'avançar molt i per tant, com deia, que puguin entrar les entitats als centres educatius és un gran avantatge per aquests joves i per aquests infants que puguin almenys tenir aquest tastet i conèixer quines entitats tenim al poble.
3: Aquest projecte Arrela't, a més de donar-li una oportunitat als joves de donar un tastet també de conèixer el patrimoni cultural i les entitats, és també una oportunitat de que les entitats agafin gent jove i hi hagi relleu generacional, que sempre és una cosa que li preocupa bastant a les entitats.
5: I tant, al final surt guanyant tothom, surten guanyant els joves, com deia, doncs per aquest coneixement que tenen d'aquestes entitats, de fer aquest tastet de les seves activitats i, evidentment, les entitats es donen a conèixer. Bueno, passa molt sovint que una entitat quan té aquest espai per poder-se donar a conèixer, per explicar l'activitat que fa, que du a terme, després pot despertar interès entre aquells nens o joves o famílies i que acabin formant part de l'entitat, o sigui que és superpositiu i una gran oportunitat tant per les entitats com pels nostres infants i joves.
3: Després de les presentacions que us han fet els alumnes, us ha llegit una carta. En aquesta carta us feien un reclam, un seguit de mesures. Ens pots explicar una miqueta què us han demanat, com ha sigut la dinàmica?
5: Aquesta carta ens ha agradat molt perquè hi ha una falsa creença entre molta gent de que els joves no tenen preocupacions importants i que els preocupa, bueno, no, coses supèrflues. I cartes com aquestes ens demostren que això no només ho hem vist amb aquesta carta, sinó també amb les visites que hem estat fent als centres educatius, l'alcalde, el Javi Romero com a regidor de joventut i jo mateixa, que allà ens han pogut traslladar moltes inquietuds i que al final algunes han quedat recollides en aquesta carta que avui ens han portat, doncs com temes ombres als carrers, com per exemple el tema del centre comercial sempre desperta molta preocupació perquè volen recuperar el cinema, volen que hi hagi activitat comercial i d'oci en allà, i no, les instal·lacions esportives, o sigui, temes d'interès que no només implica a la joventut, sinó també a tota la ciutadania, i és una alegria que aquesta joventut que tenim, que està creixent a Sant Andreu, sigui capaç de reflexionar i de poder aportar a l'Ajuntament, que és el lloc on pertoca fer aquestes reclamacions i demandes de millora, aquestes llistes que ens han portat avui.
3: Valoració final del projecte Arrela't i sobretot si se seguirà repetint en altres ocasions, en altres centres educatius.
5: Doncs esperem que sí, per part de l'Ajuntament, totes les facilitats que puguem donar les donarem i si necessiten qualsevol col·laboració, doncs mà estesa per fer-ho. Esperem que sí, que tingui una llarga trajectòria aquest projecte Arrela't, perquè avui hem pogut comprovar que els joves s'ho han passat bé treballant-ho, han explicat que han après molts aspectes que no coneixien de la nostra ciutat i em reafirmo en que és una gran oportunitat per ells i per i també de retruc per tota la ciutadania, tenir joves que coneixen la seva ciutat, que se l'estimen i que la cuiden.
3: D'altra banda, el regidor de Cultura, Andreu Mitjans, ha assegurat que el futur de les entitats passa pel jovent.
6: Jo estic molt, molt content, molt orgullós, també, com que vaig estar 40 anys de professor aquí a l'Institut del Palau, doncs també m'ho sento molt, molt meu, i la veritat és que és una joia veure aquest jovent, inclús amb els vídeos que ens han passat, aprenent a ballar sardanes, a fer castells, clar, són oportunitats que si no es fes aquest tipus de signatura optativa a l'institut, doncs tot això no ho coneixerien, i bueno, i això, la història també, edificis de Sant Andreu emblemàtics, vull dir que la veritat és que estic molt, molt, molt content i molt orgullosa de la feina que estan fent.
3: Com és important que els joves coneguin les entitats culturals i socials del nostre poble i que projectes com aquest els acostin a elles?
6: Clar, és que són el futur d'aquestes entitats. És que aquestes entitats hi ha algunes que tenen més jovent, però d'altres que es fan grans la gent i es necessita relleu. I és molt important, doncs, que el jovent d'aquí Sant Andreu això se senti al seu poble, doncs, viu i que puguin participar amb aquestes entitats. És bàsic, és el futur.
3: Ens pots fer un resum de com ha esdevingut aquestes presentacions?
6: Doncs la veritat és que molt, molt content, molt satisfet que hagin fet aquest book també de fotografies, aquest treball que han fet a final de curs, explicant diferents apartats de cultura, tot el que han anat explicant, i la veritat és que molt, molt content, i això se'ls veu que ho han fet a gust, amb ganes, i que és bàsic perquè això, tota la gent de Sant Andreu i sobretot aquest jovent, doncs vagin entrant a la vida associativa, que és un dels pilars bàsics de Sant Andreu.
3: Potser que algun dia aquests joves se n'enformaran part de la història de Sant Andreu de la Barca.
6: Esperem que sí, i sobretot això, que s'animin a participar a les entitats, perquè és això, és aquest programa que diu Arrel, doncs això fa falta que s'arreli molt la gent, perquè ara, doncs, amb tantes pantalles, doncs hi ha l'individualisme, doncs, que a vegades està més de moda, i convé fer, doncs, tot això, aquesta xarxa social d'entitats que són bàsiques.
3: Com a regidor de Cultura, li agradaria que aquest projecte Arrel segueixi viu bastants anys en diferents centres educatius, que se segueixi treballant i evolucionant?
6: Sí, li he comentat, de fet, amb el cap d'estudis també que conec, que sí, que és una assignatura que es fa només, va sorgir la idea de l'Institut del Palau, però trobo que seria molt, molt interessant que els altres instituts també tinguessin algun tipus de assignatura així, perquè dona a conèixer, doncs, això, la vida del poble, la cultura, les tradicions, les llegendes, han fet còmics i tot, vull dir que és perfecte, és una educació molt, molt de cara, doncs, a la base i a Sant Andreu de la Barca, molt, molt content.
3: Perquè és important que se sentin part i formin part de Sant Andreu de la Barca des de ben petits.
6: És això, és que a més també hi ha gent, clar, de molts orígens també vist, i clar, també està molt bé que, doncs, que coneguin això, la història, sobretot la història de Sant Andreu, que sapiguem que ara ja som una ciutat, diguéssim, però per mi sempre serem un poble, quan jo vaig néixer un poble petit, i la veritat és que molt content que això, coneguin les tradicions, la història d'on venim i cap on volem anar, i això, una de les parts importants de cap on volem anar és participar en aquestes entitats que són també, doncs, la història viva de Sant Andreu.
3: El projecte Arrelat s'ha desenvolupat a través d'una assignatura optativa de segon d'ESO de l'Institut al Palau, una iniciativa que ja s'estudia a portar a altres centres educatius.
0: I amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com, a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també el nostre canal d'informació a través del WhatsApp. I aquest dimecres tornem aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.
7: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: comencem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'Ua Ureda Ràdio. Ivan Ufón, Sergi, bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola. Què tal?
1: Pues bé, estem, sí. Pues bé, per aquí estem.
0: Molt bé. Actualitat. Deixa'm, és que no sé si ho vaig dir.
1: Digues.
0: No sé si ho vaig dir, però estic mirant Absentia.
1: Sí, ho vaig dir.
0: Va, segona temporada. Mireu-la.
1: Sí?
0: Sí. És, està molt bé, està molt bé. És una mica així psicològica, però està molt bé.
2: Jo és que ara estaré un mes on no miraré gaire sèries, ho sento molt.
0: Per què? Ah, perquè tens el Mundial.
2: Clar. Ah, no tinc tant temps com per mirar sèries i futbol.
0: Sí, no, ara no es pot, no es pot.
2: Bueno, sí es pot.
0: Si jo no treballes.
2: No, la tele amb el futbol...
0: Això no és mirar una sèrie.
2: No, la tele amb el futbol apagada.
1: Clar, el que dius és el futbol.
2: El volum de la tele apagat. Si no estic pendent del República Txeca Curaçao, no passa res.
1: Clar, apartar els ulls un moment cap al marcador cada 5 minuts
2: i ja prou. I tenia la sèrie endollada.
0: Però podeu fer dues coses a la vegada?
2: Però és que no, perquè l'atenció la centres més en una cosa que en l'altra.
0: Però és que no li trobo el sentit. Vull dir, em digues si estic planxant...
2: No tinc ganes de...
0: Estic planxant i miro el Mundial.
1: Tu el que vols quan... Saber del Mundial.
2: Estàs planxat i mires el Mundial. Llavors què passa? Planxes malament?
0: Hi ha bastantes possibilitats. Però no t'enteres del que està passant al Mundial.
1: Bueno, però
0: són dos feines
1: però clar,
2: segons
0: que
2: quin partit,
0: és compatible.
1: Els partits que t'interessen te'ls miraràs amb més intenció,
2: claro.
1: Però és el que deia el Sergi. Aquestos que són, pues, això, República Txeca no sé què...
2: Tampoc teniu una selecció que diguis vam som-hi a tope,
0: yeah.
2: Doncs es pot mirar de forma molt poc tensionada certs
0: molt
2: partits.
0: Bé. Molt
2: tenim
0: bé.
2: Un Balaguer, eh? En Portugal. Vinga, va.
0: Molt bé.
2: Seleccionador Roberto. Vinga. Estima que entregui Cristiano Ronaldo.
0: A veure, Ivan, actualitat.
1: Vinga, actualitat. Ha mort un actor que es diu Anthony Head, ¿vale? Va aparèixer a sèries com a Ted Lasso, que el Sergi el coneixerà per això, i va ficar Cazavampiros.
2: No sabia que havia mort. És un secundari a Ted Lasso, però que és veritat que a nivell argumental... té una miqueta de repercussió en Ted Lasso. És veritat que en aquest nou format de Ted Lasso perfectament no té per què sortir.
1: Pues ja està. També s'ha estrenat la segona temporada de La Casa Nostra, la sitcom de TV3, recordem que fa 6 mesos es va estrenar amb la seva primera temporada i que va tenir bastant bona acollida, segons diuen els de 3Cat, eh? Escolta, perquè nosaltres no hi sabem res. També es va estrenar a la tele, en obert, la primera temporada, coincidint amb l'estrena de la segona temporada, i jo ho torno a dir, a mi m'agrada aquesta sèrie. Està molt bé. M'ho passo bé mirant-la. Ric en veu alta, i això és més de lo que li demano a una sitcom.
0: Ric en veu alta, com rius en veu baixa?
1: Et fa gràcia una cosa, però no rius.
0: És que avui estic bastant odiós,
2: sí, sí. Sí, no passa res.
1: Però bueno, que ja m'has entès perfectament.
2: 27 minuts de programa.
1: I un petit, sí, un petit apunt...
0: Clavat,
2: ah, sí? Només en porten 3?
0: Sí.
1: Un petit apunt, perquè a veure si les plataformes i tal prenen nota.
2: I tant.
1: Un any que porta aquesta sèrie pràcticament en producció, perquè va començar a rodar-se l'estiu passat, 28 capítols. Vale? No 8, no 6, no 10, 28. 14 per temporada.
0: Molt
1: dos
0: bé.
1: Temporades en un any. Vale?
0: Molt bé.
1: Així més. Està renovada per una tercera, per cert.
2: Molt bé.
1: Però us deixen molt freds, eh?
2: D'aquí dos mesos, amb el ritme de producció que té aquesta sèrie, d'aquí dos mesos ja estarà...
1: No, però a finals d'aquest any ja tindrem la tercera temporada, pràcticament.
2: Molt bé.
0: Molt bé.
2: Poden entrar-hi molts motius sobre això que has dit ara. Vull dir, perquè és més ràpid, més lent...
1: Bueno, que s'ho apuntin, per si de cas.
2: Bueno, que se facin, que cadascú faci les coses.
1: No, que les facin com jo vull.
2: Ja
1: que és com a mi m'agraden. Dit això... Home, clar.
2: Això va dir...
1: Home, clar, això va de gustos, no?
2: Això van dir d'altres persones i això va complicar a nivell mundial.
1: Una mica.
0: A veure, què vols dir, Ivan?
1: No, ja està.
0: Què
1: més? Ah, bueno.
0: Bueno, és que avui portaràs tu la secció.
1: Sí, la tercera... Vaig per la tercera temporada. Vaig per la tercera temporada d'Eufòria. I m'esplaiaré més la setmana passada, la setmana que ve, quan me l'acabi, perquè... Perquè això, el que està sent aquesta tercera temporada,
2: recollida
1: és un absolut
2: de cable
1: desastre.
2: Espectacular.
1: És un absolut desastre. No perquè sigui dolenta, sinó perquè és una altra sèrie. Aquest podria ser un spin-off, però és que la tercera temporada d'Eufòria, llavors m'enfado.
2: Només se poden recomanar
1: sèries
2: quan s'han acabat. Si no, no es poden recomanar sèries.
1: Me queden dos capítols, la setmana vinent es ve la rajada. Dit això?
0: Dit això.
2: D'una sèrie que havíem de mirar, eh?
1: Jo les que, saps lo que passa? Que
2: aquest retorn d'Eufòria no s'havia de fer, no, ja estava predestinat al fracàs.
1: Jo us recomano que us mireu la primera o segona temporada, sí o sí. O sigui, bueno, sí o sí, a veure, si voleu.
2: No, si voleu, no, lo que tu vulguis.
1: Si us ve de gustar.
2: Ha quedat clar.
1: Però és que saps lo que passa? Que acabant a la segona temporada, la sèrie queda com una mica inconclusa, i és que lo que passa a la tercera, llavors és que és el cas de Vis a Vis, que és, no miris aquesta sèrie, perquè t'enfadaràs. No la miris.
0: Pues no, no la miris, no, no la mireu, no us enfadeu.
2: No us enfadeu.
0: Que ja estem prou galents tots, no cal enfadar-nos.
1: No,
0: més.
1: No, només no.
2: No us enfadeu.
0: Avui, Ivan, portaràs tu la secció?
1: Sí, senyor, perquè portem la segona part de què va ser d'ells, parlant de sitcoms de Disney Channel.
0: Molt bé.
1: I
0: com vols que ho fem, això?
1: Com vols que ho fem, això?
0: Pues perquè mira, no m'estic de sintonia.
1: Pues és que és molt fàcil de fer, això. Mira, comença a tirar la sintonia, perquè jo crec que no necessita cap més introducció a la propera sèrie.
0: A veure...

0: Parlem de Shake It Up, t'imagines? No, és Hannah Montana. I avui repassarem, doncs això, la vida dels protagonistes d'aquesta sèrie anys després, a veure què ha passat amb ells.
1: Bueno.
0: Jo crec que, bueno, és de les sucoses, aquesta. Comencem per, no sé si us sona d'algo, Miley Cyrus, la protagonista de la sèrie.
2: La de Breaking Ball.
0: Correcte, que interpretava a Miley Stewart, bàsicament una noia que era una estrella de pop en secret.
1: Sí, jo la vaig agafar tard, eh? Jo crec que sense no he vist Hannah Montana i no vaig entendre massa bé la trama.
0: Bueno, a veure, amb aquell univers cinematogràfic, si se li pot dir així, tothom era molt curt. Perquè...
2: Era la Clark Kent de
0: Disney
2: Channel, perquè es canviava la perruca i era una persona completament diferent.
0: Ningú la reconeixia. Vinga, va, parlem de Miley Cyrus, perquè continua dedicant-se a la interpretació.
2: Sí.
0: Evidentment que sí. És una superestrella de la música global. Vale. Després de Disney Channel, va fer una ruptura molt deliberada amb la seva imatge infantil. I van veure èxits com, no sé si algú li sonarà, Breaking Ball, Flowers i diversos àlbums que van estar molt bé rebuts. Té, de fet, 3 Grammys, un d'ells per Flowers, aquesta sèrie.
1: És que t'anava a dir, per mi Flowers és com la consolidació o la maduració una mica
0: de la Miley Cyrus actual.
1: Sí,
0: correcte,
1: sí.
0: Jo estic molt d'acord amb ella. A més, també, amb aquest toc que té com molt inspirat amb Dolly Parton, pot ser, no? Amb aquesta estètica... De fet, també crec que va fer
2: una, sí, versió, una cançó
0: de Dolly Parton, eh? Que sí. Doncs això, ha fet alguns papers puntuals en cine i televisió, com per exemple a Black Mirror, una altra sèrie que no sé si us sonarà d'algo, i continua sent una de les exestrelles de Disney més influents del món. Es va reconciliar amb Hannah Montana anys després i va impulsar un especial de reunió que jo penso va quedar bastant descafeinat.
2: Sense el seu pare, no?
0: Amb el seu pare.
2: Ah, va ser
0: aquesta va ser la cosa. Va faltar molta gent del cast, però el seu pare, que se suposa que és amb qui tenia problemes, no. Després ho repassarem. Evidentment no està retirada, no? Aquesta pregunta que ens feia, que li faig sempre. I està vetada per Disney, no oficialment, però durant molts anys la relació va ser freda després d'aquest canvi d'imatge radical. Ara sembla una mica més reconciliada amb aquella etapa i podria ser una de les poques, per no dir l'única, que s'hi ha retrobat amb Disney després de totes les seves polèmiques. Es podria dir que si no fos una de les estrelles més importants de la companyia, probablement hauria acabat com altres protagonistes, com Michael Musso o Jake T. Austin, que van acabar amb l'Olit perquè van tenir alguna mena de problema legal i Disney va dir... Nunca más.
1: Fins aquí, ja. Bueno, és que la trajectòria de Miley, la veritat...
0: De les més brillants de Disney Channel, és així.
2: Torna la sensació que quan les seves estrelles tenen problemes a la vida, les aparca bastant.
0: Sí.
2: No les recolze massa.
0: No.
2: Les cancela bastant.
0: Clar, perquè tu també t'has d'imaginar que tenen una imatge, que no defenso Disney amb això, però tenen una imatge de cara a un públic infantil que depèn de com es pot pervertir molt.
2: Claro.
0: Llavors imagino. Seguim parlant del cas de Hannah Montana.
1: El titular
2: de la
0: intel·ligència. Ah, el titular. És que com que veia que no us ho feien gaire gràcia la setmana passada.
1: No, que sí, que sí.
0: Miley Cyrus va destruir Hannah Montana per convertir-se en una icona pop mundial. És que...
2: No va destruir Miley Cyrus a Hannah Montana.
0: Bueno, se la va intentar carregar, la va intentar enterrar, però al veure que hi havia un fandom va dir, bueno, pues fem una reunió, va.
2: L'altre dia vaig fer amb la Judit un exercici periodístic amb la intel·ligència artificial.
0: Sí?
2: I, oh, sorpresa, no va ser la solució.
0: Sorpresa.
2: Per satisfacció també, no sé la Judit, però per satisfacció meva, anava molt equivocada amb el que se li va demanar. Sabent que per molt que hagués encertat, no haguéssim escollit la seva resposta, però vam fer una prova i es va equivocar.
0: Continuem parlant del cas de Hannah Montana, parlem d'Emily Osment, que interpretava a Lily, la seva amiga de l'ànima, que durant les primeres temporades, la primera temporada, ni tan se val sabia que Hannah i Miley era la mateixa persona.
2: Ara mateix no li fico cara
1: jo tampoc.
2: A cap altra persona del repartiment de Hannah Montana.
1: Jo tampoc.
0: Pues aquesta és una de les més famoses. Continua actuant, sí, i força. És un dels casos més estables post-Disney. Papers protagonistes en sitcoms i comèdies televisives. Va liderar la sèrie Young and Hungry. I va tenir un paper secundari a Young Sheldon i ara mateix és una de les protagonistes de la sèrie derivada, de fet és la protagonista de la sèrie derivada d'aquesta, de Young Sheldon, que es diu George and Mandy First Marriage, el primer matrimoni de George i Mandy. El que faria d'aquesta la seva tercera sitcom d'èxit a la seva carrera.
1: Sí que li poses cara, eh?
0: Home, si Emily busques, Osment, jo crec sí, que sí, sí, jo crec que sí. A més, també ha mantingut una carrera musical alternativa, és a dir, està que ho pete. Sí. Evidentment no està retirada i no està vetada per Disney.
2: Si fiques Emily a Google, et surt la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la vuitena.
1: Mira, escoltem una de... Em sembla que és seva la cançó, All the Way Up.

0: És un videoclip molt 2000, eh? Però molt, molt.
1: Ja fa pinta. Bé, doncs això, Emily Osment, carrera fantàstica, després de Hannah Montana, eh? Es podria dir que jo crec que després de... Bueno, també hi ha Billy Ray, és veritat, en aquesta sèrie. Però bueno, en fin, seguim parlant del cast. Parlem de Michael Musso, que feia de Oliver Oaken. No sé si tots
0: no,
1: el tenim...
0: No,
1: que, si no m'equivoco, estava al Chiringuito.
2: Mai
1: que
2: millor dit, ni Flowers.
1: Treballava al Chiringuito, aquest que també era un dels escenaris principals. No, era un Chiringuito que hi havia allà a la platja, que era un dels escenaris de Hannah Montana.
2: Uf, bon pèl, eh?
1: Sí, molt.
2: Una mica Leo Messi, eh? Leo Messi quan era jove. Quan debuta amb el Barça, Leo Messi era aquest noi.
1: Aquí ens diu, un dels casos més complicats. Continua actuant... Molt poc. Va ser Jeremy a Phineas i Ferb durant les quatre primeres temporades i les dues pel·lícules, però no ha tornat a interpretar-lo durant el revival degut a les seves polèmiques legals.
2: Busca Leo Messi, Judit. Leo Messi debut. I compara amb aquest noi. I la gent, els oients també, mentre l'escolten a l'Ivan.
1: Home, ara qui ho dius?
2: No, no, 100%.
1: Sí, sí. Després de Disney va fer doblatge a alguns projectes menors i la seva carrera es va frenar després de diversos problemes personals i legals, incloent una detenció per alcohol quan era jove.
0: Ai.
1: Està pràcticament retirat del gran focus i, evidentment, està vetat per Disney, tot i que no oficialment, però aquí ens diu, no oficialment, però gairebé sí, de facto.
0: Bueno,
1: per tant,
0: quan
1: sí.
0: Et conviden a marxar, pues que et fan fora.
1: Correcte. Disney va reduir molt la seva presència després de les seves polèmiques i actualment ja no treballa amb ells. No va sortir, com dèiem, al revival de Phineas i Ferb, ni va participar a l'especial reunió de Hannah Montana. Michael Musso apuntava alt, però els escàndols li van tallar la carrera.
0: Aquí li haguessin hagut de dir, les li van tallar les ales.
1: Claro. Correcte.
2: Si no, no és tan difícil fer.
0: No.
1: Vinga, va. Seguim amb Jason Earls, que era el germà de Miley a la sèrie. Aquest senyor que tenia com 35 anys quan la sèrie original estava en emissió, però com que feia una mica de pinta així d'adolescent, doncs mira, l'han posat el germà gran de la Miley. Ves?
0: Anda. O sigui, ara que els estic buscant sí que em sonen, eh?
1: Home, clar. Continua actuant, sí, de manera intermitent. Va continuar treballant amb Disney després de Hannah Montana, especialment a Kickin' It, que no tinc ni punyetera idea de lo que és.
0: Vale.
1: Fa convencions de fans i tot això, i projectes puntuals. No està retirat de la vida pública i no està vetat per Disney. De fet, va continuar dins d'aquesta família. És un dels pocs que mai va marxar del tot de Disney, ens diu aquest titular.
2: Molt, molt,
0: molt bé.
1: Molt bé, molt bé. A veure, entrem al punt més...
0: Aquest és el pare.
1: Sí, correcte. Entrem al punt una mica més polèmic de tot plegat. Billy Ray Cyrus.
0: El
1: pare de veritat de Miley Cyrus i alhora també feia de Robbie Ray, a més es deia igual. Bueno, no, perdó, no. Es deia Robbie Ray. Estima. A la sèrie Robbie Ray era el pare de Miley Stewart també. Dit això, continua actuant poc. Segueix vinculat sobretot a la música country perquè venia d'aquest món. Va reviure la seva popularitat amb Old Time Road de Lil Nas X.
2: Bona cançó, realment.
1: Sí, sí, sí. La seva vida personal i familiar ha ocupat molts titulars. Aquí va la llista.
0: A veure.
1: Alguns fills han deixat entreveure públicament que la relació familiar és complicada. Va estar allunyat dels seus fills sent conegudes les seves desavinences amb Miley. En una entrevista al 2011 va arribar a dir que Hannah Montana havia destruït la seva família perquè la fama sobtada va alterar molt l'equilibri d'aquella família. Separació i divorci amb Tish Cyrus després de dècades junts. Casament molt comentat amb la cantant australiana Fire Rose. Relació posteriorment molt mediàtica i aparentment conflictiva. Aparicions públiques estranyes. Entrevistes confuses. I rumors sobre problemes personals. Entrevistes confuses i ens imaginem, no?, el que va passar aquí.
0: Que anava begut.
1: Que va arribar una mica
0: perjudicat.
1: Sí, sí, sí, sí. És a dir, no està retirat del tot, no està vetat per Disney, perquè, evidentment, va ser un dels pocs que hi va aparèixer al revival de Hannah Montana. El pare, bueno, revival, la reunió, eh? El pare de Hannah va tornar al número 1 15 anys després gràcies a TikTok. Aquest és el titular radiofònic que ens dona la gent del chat, bueno, la gent del chat de GPT, el propi chat de GPT.
0: Jo, home, aquest el titular l'hagués vinculat més... algo com de pare i filla, no sé, però no van dubtar mai de que no aniria bé fer una sèrie com aquesta posant pare i filla vida real a una sèrie tan d'èxit.
1: És que jo crec que
0: pare i filla la ficció.
1: Jo crec que van veure més els dinerets, m'entens? Perquè yeah. Billy Ray Cyrus era una persona molt important.
0: Yeah.
1: Tenia una filla que podia ser llançat a l'estrellat només per ser la filla de i a banda de tot això Miley va brillar per sobre de tot.
0: Ja, perquè quan dius que amb mala relació amb els seus fills vol dir que en tenia més d'una de filles.
1: Sí, sí, sí. Oh. Sí, sí, i és això. És públicament tots han dit que, bueno, el pare una mica així.
0: Bueno, tu no es pot tenir.
1: No, clar. I acabem amb Moisés Arias, Rico, que va ser, si no m'equivoco, es va incorporar a la tercera o a la segona temporada, no va estar des del principi. Continua actuant, ha fet cinema independent i projectes més adults, ha treballat amb directors respetats i s'ha reinventat molt, no està retirat, no està vetat per Disney, eh? El petit Rico s'ha convertit en un actor indie de culte.
0: Ai, perdó.
2: Aquest surt a Fallout, a la sèrie.
1: Sí. Té una... és molt particular, eh? És molt reconeixible.
2: Sí, té una fisonomia bastant particular.
1: Així és. Com anem de temps?
0: A veure, espera't un moment. Bé.
1: Bé, eh?
0: Vol dir que tenim, sí, 10 minuts per omplir.
1: Pues venga, va. Anem amb la següent de les sèries, que és Buena Suerte, Charlie.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Ara tires la música.

0: una de les sèries més estimades de Disney Channel, en la meva humil opinió, la última sèrie de Disney Channel, per a mi, molt disfrutable. Quan dic molt disfrutable és que te la poses a dia d'avui i és una sèrie que es pot gaudir molt. És una comèdia de situació. Doncs això, anem per parts, va. Aquesta comèdia va ser un èxit absolut per la seva aparent normalitat en comparació amb altres sèries del canal. Ni Max, ni Superestrelles, ni Nens Prodigi, ni Visions del Futur. Només una família lleugerament desestructurada. L'argument d'aquesta sèrie és que una família numerosa que, per sorpresa, o sigui, són tres fills, que per sorpresa tenen, els pares tenen un altre fill. I llavors s'han de repartir la criança una mica entre tots. D'acord? I la seva protagonista principal era Bridget Mendler, que feia de Teddy Duncan. Per mi, jo te diria, un dels crèdits de la meva infantesa. Aquí és un dels casos més sorprenents de tota la història de Disney. Continua actuant? No. Però no per males raons, eh? Després de la sèrie va fer música i algunes pel·lícules, va participar a la fallida sitcom Undateable i va cantar la seva sintonia introductòria, igual que fa amb Buena Suerte Charlie. Va estudiar a universitats d'elit, va obtenir titulacions a Harvard i al MIT, que no sé què és, però fa pinta de ser una cosa molt important, i ha acabat convertint-se, al tanto, en emprenedora tecnològica i CEO d'una empresa relacionada amb comunicacions espacials. O sigui, no es pot fer un gir més dràstic a la teva carrera i a sobre tenir tant d'èxit. Retirada, es podria dir que sí, eh? Fa anys que la interpretació no és la seva prioritat, tot i que jo l'última vegada que la recordo va ser en una reunió d'aquestes que es feien durant el Covid via Zoom de Buena Suerte Charlie.
1: MIT és Institut de Tecnologia de Massachusetts.
0: Mira, veus?
1: És una universitat privada d'investigació pública ubicada a Cambridge,
0: evidentment,
1: als USA.
0: Evidentment no està vetada per Disney i de fet ella ha parlat positivament de la seva etapa a Disney. De fet, tot el cast s'estimen molt, o s'estimaven molt, i sempre han dit que tant de bo aquesta sèrie no s'hagués emès a Disney Channel, s'hagués emès amb una cadena més gran, perquè probablement hagués durat 10 anys.
2: Carai.
0: Sí, perquè Disney normalment una cosa que feia és que als 4 anys s'acabava la sitcom, perquè aquí és quan començaven les renovacions importants de contractes, demanaven massa diners, i llavors Disney deia no, això no.
1: Molt bé, molt bé Disney.
0: Molt bé. Anem amb Jason Dolley, el germà mitjà, continua actuant de forma molt esporàdica. Després de Disney ha fet alguns projectes puntuals, ha desaparegut bastant del focus mediàtic, no està retirat, però bueno, gairebé. No està vetat per Disney. I aquí ens diu el titular radiofònic, més alt del de Bridget, perquè
1: és una caca.
2: Sí.
0: PJ Duncan és probablement el membre del repartiment que més s'ha allunyat del focus.
1: Vaja.
0: Vale.
2: Pues vaya titular, si això és una descripció.
0: Sí.
1: Això forma part del cos de la notícia.
2: Sí. Això és context. És que, a més, podria treure molta més xitxa d'ironia i no ho fa.
1: Perquè no és periodista, Judit.
2: Vale.
0: No busque,
1: perquè
0: no
1: té la capacitat per fer-ho.
2: Vale.
0: També estem donant aquí una mica, exposant, no?, els fallos del xat GPT.
2: Exacte.
0: Donant raons per no fer-lo servir per redactar coses.
1: Se'm va equivocar amb els horaris del Mundial l'altre dia. Has de ser beneit, per equivocar-te. Mira
0: que només has de buscar Google.
1: Mira que està tot arreu. Diu que va agafar un horari dels Estats Units que no era el correcte, perquè, clar, com que es fa als Estats Units entre altres països, que no, clar, no és el mateix horari en un lloc que en un altre. Ai, beneit.
0: Vinga, va. Anem amb Bradley i Steven Perry, el fill petit abans de que arribés Charlie, clar. Continua actuant, sí, encara que amb menys protagonisme que durant l'època de Disney. Va seguir Disney Channel.

0: Estàs tu queixant-te per 12 anys, també té raó, però 12 anys són 12 anys. Ja.
1: 12 anys, 12 anys.
2: I parlem de Mia Tallarico, Charlie, la nena que pràcticament va créixer durant les, davant de les càmeres. Eh? Durant les primeres temporades, bé, la seva aparició, evidentment, no era més que un nadó amb càmera. Eh? Tot i que de vegades sí que intentaven donar-li alguna mena de gag, les dues últimes temporades ja sí que tenia diverses línies per episodi. I escolta, sent una nena de 4 anys... No, no se li pot demanar més, eh? Prou bé.
1: Mentre no muntes numerets i rebequeries...
2: Correcte, a més ja t'he dit, Cris, que tots s'estimen molt, anys després segueixen en contacte tots amb tots, vull dir,
1: que
2: fantàstic.
1: Bé,
2: la nena pràcticament que va créixer davant les càmeres, eh? Continua actuant? Sí, però molt menys del que alguns fans esperaven. Eh? Va participar a la sèrie Manny i ha tingut una adolescència relativament normal i allunyada del foc. No està retirada, però tampoc ha fet el salt de gran estrella juvenil. No està vetada per Disney, per raons òbvies. I, doncs això, llegeix el titular o no?
1: Sí,
2: la Charlie de la, la Charlie de la sèrie és avui un adolescent que ha crescut molt lluny del focus mediàtic. Com hem dit, encara ha fet alguna aparició pública amb, amb Bradley Steven Perry, crec que es deia, el, sí, correcte, al seu canal de YouTube cuinant alguna cosa, eh? Vull dir que prou bé. Ara anem a un dels casos polèmics d'aquesta sèrie, Leigh Allyn Baker, Amy Duncan. És una actriu, jo penso, bastant reconeixible perquè sempre ha estat la típica secundària o episòdica de comèdies de situació fins que va arribar Buena Suerte Charlie. Eh? És probablement la figura més polèmica del repartiment. Sí, continua actuant i ha treballat en doblatge, producció i comentari mediàtic. I fins i tot va reprendre el seu paper de Helen durant un capítol al revival de Willy Grace. Polèmiques. Al tanto, perquè aquí hi ha un bon paràgraf. Eh?
1: Sí.
2: Durant els últims anys s'ha posicionat políticament en temes molt controvertits als Estats Units. Ha destacat l'escena pública per promoure l'autonomia corporal, és a dir, que està en contra de les vacunes. També una manera bastant elegant de dir-ho, eh? Vull dir, ets magufa, nena.
1: Sí, sí.
2: No hi ha res, no hi ha més aquí.
1: Autonomia corporal, però què és això?
2: Enfrontar-se a la cultura de la cancel·lació, evidentment, a conseqüència del tema de les vacunes, i defensar obertament les polítiques de Trump durant el cicle electoral del 2024. Eh? Les seves opinions sobre les vacunes i l'educació han generat molta divisió entre els fans i el cast de la sèrie, els quals han optat per no involucrar-se amb ella res amb res més. Fins i tot va ser esborrada d'algunes de les fotos de making-of que pengen algun dels actors anys després, de oh, mira que bé que ens ho passem a Buena Suerte Charlie, pues, en la seva cara estava emborronada, eh? Amb aquella foto. Això, juntament amb la situació de Bridget, fan que sigui impossible fer un revival d'aquesta sèrie amb tots els protagonistes, però bueno, escolta, jo aquí deixo la idea de que sí que es podria fer un spin-off, no? Com a mínim tenim a mi el Tallarico, que és Charlie a la sèrie original, i que, escolta, ara podria agafar el relleu de Bridget, o jo què sé, o veure els vídeos que gravava la seva germana gran per Charlie, perquè aquesta és una mica el core de la sèrie. Al principi i al final de cada capítol començaven com amb un videoblog on Teddy li donava com un consell a la seva germana petita.
1: S'assembla una mica a la Paris Hilton, no, aquesta dona?
2: Estem parlant de... Sí, sí que té... Sí que té... Bueno, jo
1: que
2: no...
1: Que està en contra de les vacunes, t'ha fet moltes coses
2: molt
1: a la
2: temps,
1: cara, eh?
2: Fa molt de temps que no la veig físicament des de que va fer una... Bueno, això, des de
1: no
2: que
1: sé.
2: Va sortir públicament a dir totes aquestes animalades.
1: Botox en porta, segur. Per això està molt tieso.
2: Està vetada per Disney, no oficialment, però és de pressuposar que Disney no voldria treballar amb algú que té aquestes polèmiques, eh?
1: Que és un fatxa, i ja està, no passa res.
2: Sí, i a més, te diré que aquest titular l'he escrit jo, eh? No l'ha escrit el ChatGPT. Leigh Allyn Baker s'ha convertit en Amy Duncan amb els anys. Que
1: té
2: el personatge protagonista de la sèrie, que la mare estava una mica cucú.
3: No està mal, Ivan.
2: I ja t'he dit.
1: D'aquí escriure notícies en 3 dies, eh?
3: Molt millor.
2: Ja ho veus, jo estic llançat ja. I vinga, va, acabem, crec, sí.
1: Sí,
2: amb Elik Aran Kramer, que era el pare, Bob Duncan. Continua actuant? Sí. Ha continuat apareixent a televisió i cinema, amb regularitat, eh? És probablement qui ha tingut la carrera més constant dins de l'interpretació adulta. Està bastant irreconeixible a dia d'avui, vale? Perquè ha passat... No vull fer body shaming, eh? En absolut. Però és sorprenent veure una foto d'ell ara, perquè dius, ostres, és aquest? Ha passat una mica del tipus pare de... el tipus típic pare de sitcom, tipus Homer Simpson, a una mica Jason Statham, eh? Ha fet
3: està
2: aquesta
3: transició.
2: Fort,
3: la veritat.
2: Està quadradíssim i és un rapat amb la barbeta aquesta així en plan Walter White.
3: Sabeu qui sembla? Ara no em sortirà el nom. Hi havia un lluitador de la WWE.
2: Sí, sí, crec
3: dels
2: que...
3: Dels originals.
2: Crec que sí.
3: Ara és aquest. No em surt el nom.
2: té un punt, sí. No està retirat, no està vetat per Disney i, doncs això, el titular és el pare dels Duncan ha mantingut la carrera molt més estable més enllà de Disney.
1: Molt bé.
2: I per tant, això, el resum d'aquesta sèrie és que l'única figura polèmica podria ser Leigh Allyn Baker. Però...
3: Stone Cold Steve Austin. Busqueu-lo i és aquest senyor que dius ara a la realitat.
2: És al·lucinant. Si mireu Buena Suerte Charlie,

0: I jo us recomano que mireu una foto d'aquest senyor actualment, perquè està massadíssim.
1: Jo no sé quina
2: és. La cançó, la sintonia, m'ha vingut al cap d'haver-la escoltat molt, però no recordo la
0: sèrie. És ja de les últimes sèries de Disney Channel. O sigui, és una de les primeres, la MacD, directament. No... És del 2010, ja. Per tant, és normal. Jo tenia 11 anys quan va sortir aquesta sèrie.
1: Jo no la tinc gens controlada, aquesta
2: sèrie. No sé, la sintonia em sona molt, però no... No ho sé.
0: Jo us la recomano, eh? Bona sort de Charlie, la teniu a Disney Plus. Si voleu mirar 3 o 4 capítols així per fer un tast, està bé, de veritat. Us ho recomano molt.
2: Doncs continuarem fent aquestes entregues de
0: i tant.
2: Perquè ens queda, per exemple, també la de Demi Lovato.
0: Ah, mira, ui.
1: Torna Camp Rock, eh?
2: Ah, sí?
1: Faran nova pel·lícula de Camp Rock, confirmats els Jonas i la Demi Lovato, també.
0: Ah, i la Demi Lovato va tenir una infantesa dura, gràcies a Disney i la fama.
2: El programa de Fanny i les Estrelles o algo
0: així. Sani entre estrelles.
2: Bueno, quasi.
0: Sí, sí, sí.
1: I en versió espanyola segur que també ho trobaríem, eh?
2: Era molt xulo.
1: Del física o química...
0: Sí, no. És que jo una espanyola sí. la faria, eh?
1: N'hi ha d'haver, segur.
2: Sí.
0: Els nens de Los Serrano...
1: Això.
2: Sí. Perfecte, doncs ho deixem aquí. Gràcies, nois, que vagi bé.
0: Que vagi bé.
2: Fins aquí l'Això Avançaria, l'espai de sèries d'Ua Oli de Ràdio.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Avui hem obert amb un tema de Sonny Rollins, la veu que hem sentit abans al començament era la seva, perquè ens ha deixat fa molt poc. Concretament, el 25 de maig passat, a l'edat de 95 anys. El tema que ara li escoltàvem pertany a la banda sonora del curtmetratge d'un curtmetratge de 13 minuts de l'any 1993 que es deia Bottle Rocket, que va significar el debut de Wes Anderson com a director quan tenia 24 anys i d'Owen Wilson com a actor quan en tenia 25. Va ser un curtmetratge fet entre amics, incloent-hi Sonny Rollins, que era molt més gran que ells. Sonny Rollins era novaiorquès, de família humil, i va començar professionalment com a músic de sessió i també en gravacions de discos de figures importants, com els pianistes Bud Powell i Thelonious Monk, el trompetista Miles Davis o el saxofonista Charlie Parker. Però també va viure èpoques molt tèrboles de jove. D'una banda, va ser detingut per haver comès un atracament a mà armada, de l'altra, per la seva addicció a l'heroïna. De fet, quan tenia 25 anys, va estar ingressat en un centre sanitari i es va oferir per rebre tractament experimental amb metadona i poder alliberar-se de l'addicció a l'heroïna. Té molt de mèrit, això, perquè li feia molta por que sense l'heroïna la qualitat de la seva música fes una davallada. Era absurd, esclar. Escoltem-lo ara en un tema seu que pertany a la banda sonora del film Working Girl, de Mike Nichols, que es va estrenar entre nosaltres com Armes de dona i que van protagonitzar Harrison Ford, Sigourney Weaver i Melanie Griffith. El tema es diu Saint Thomas i és un calipso basat en una cançó que li cantava la seva mare.

Saint Thomas, el tema de Sonny Rollins de la banda sonora de la pel·lícula Working Girl, noia treballadora. Per bé que aquí, com he dit abans, li van posar el títol absurd d'Armes de dona. No sabem a l'estat francès quin títol va tenir, això ho deu saber Radio Rels. És una comèdia molt divertida que va tenir molt d'èxit i que va aconseguir 6 nominacions a l'Oscar, incloses les de millor pel·lícula, millor director i millor actriu, Melanie Griffith. Carly Simon hi cantava una cançó i va guanyar l'Oscar. El disc, que va incloure el tema Saint Thomas, per cert, va ser seleccionat l'any 2016 com a patrimoni artístic sonor per la Biblioteca del Congrés de Washington, que és una biblioteca que podríem qualificar com la nova Biblioteca d'Alexandria, perquè ho té pràcticament tot. Sonny Rollins era un humanista, feia ioga, meditació, s'interessava per les filosofies orientals, i l'any 2017 va fer donació de tot el seu arxiu personal al Centre Schomburg, que és un centre dedicat a la recerca de la cultura negra i que pertany a la Biblioteca Pública de Nova York. En el seu disc Freedom Suite, Sonny Rollins hi va escriure aquestes paraules. Quina ironia que el negre, que més que qualsevol altre poble pot reclamar la cultura de Nord-Amèrica com a pròpia, sigui tan perseguit i estigui tan reprimit. Quina ironia que els negres, que han exemplificat les humanitats a la seva pròpia existència, siguin tractats amb tanta inhumanitat. Aquest tema que sentirem ara apareix a la banda sonora del film El negociador, protagonitzat per Eddie Murphy. Poor Butterfly, pobra papallona.

Poor Butterfly, pobra papallona, de Sonny Rollins. Un tema no només del film nord-americà El negociador, sinó també d'un de finlandès del 1996 titulat Salts laterals, sobre un director de teatre i una actriu que són amants i que procuren mantenir en secret la seva relació al marge de les seves parelles respectives. L'any 1959, quan tenia 29 anys, Sonny Rollins va deixar les actuacions i assajava cada dia, fes fred o calor, al pont de Williamsburg, que és un pont penjant sobre l'East River de Nova York i que connecta Manhattan amb Brooklyn. Ho feia perquè assajava durant moltes hores i no volia molestar els veïns. Altres films on apareixen temes seus són Família, de Fernando León de Aranoa, amb Luis Galiardo i Amparo Muñoz, El talent de Mr. Ripley, amb Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Jude Law i Cate Blanchett, Millor sola que mal acompanyada, amb René Zellweger i Kevin Bacon, també 50 anys de rebel·lia, un documental de Martin Scorsese del 2014 sobre l'evolució política dels Estats Units, Un cop amb estil, amb Michael Caine i Morgan Freeman, o La crònica francesa, amb Benicio del Toro, Francis McDormand i Tilda Swinton. En el terreny personal, Sonny Rollins es va casar dos cops. El primer matrimoni, però, només va durar uns mesos. El segon, en canvi, va ser amb Lucille Pearson, que es va convertir en la seva mànager i van estar junts fins a la mort d'ella, el 2004. Sonny Rollins estava considerat el millor improvisador viu i li encantava assumir riscos. De fet, quan Barack Obama li va lliurar la Medalla Nacional de les Arts, va dir que les seves improvisacions l'havien inspirat a l'hora de prendre riscos en relació a algunes decisions polítiques. Com he dit, Sonny Rollins es va deixar el 25 de maig passat, a l'edat de 95 anys, i és amb aquest motiu que li hem dedicat aquest cinema a la xarxa que ha tingut a Imantriqui a les vies de so. Li direm adeu amb el tema principal de la banda sonora de la magnífica pel·lícula Alfie, del 1966, protagonitzada per Michael Caine. Referint-se al risc de la improvisació, Sonny Rollins va dir: "La improvisació demana estar concentrat i viure el moment, sense pensar en el futur. Has d'obrir el cor i l'ànima i deixar que la música flueixi." Fins la setmana vinent, amics.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: en sèrie.
1: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
0: Les millors ficcions.
1: Els millors relats.
0: Les estrenes més espectaculars.
1: El retorn de les sèries més esperades.
0: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
1: En sèrie, amb l'Ali Giné.
2: Molt benvinguts a l'En sèrie, en una setmana més carregada d'estrenes, així que comencem, com sempre, el repàs setmanal de la cartellera. I ho fem des d'aquest dilluns a Disney Plus i arriba Alice i Steve.
3: I wish I was in love.
4: You deserve to be loved. Anybody would be lucky to have you.
2: Parlem d'una comèdia que segueix una dona destrossada quan el seu millor amic comença a sortir amb la seva filla de 26 anys. La protagonista farà el possible per acabar amb la relació, però per desgràcia d'ella, l'amic està més que preparat per l'atac.
5: Siento que te vayas con ese tema pendiente.
6: Hoy os hablo del caso del acosador de Ripton y del hombre que no consiguió pillarle.
2: Des d'aquest dimarts a Filmin hi trobem El juego del asesino.
7: Soy Patrick, me he mudado a la casa del frente. Es un desperdicio que estés jubilado. Necesitas un nuevo reto.
2: Atormentat pel cas que mai va resoldre, un detectiu retirat és arrossegat de nou a un joc mortal quan ressorgeixen els indicis d'un assetjador sàdic, difuminant la línia entre la culpa, la veritat i l'obsessió.
8: ¿Qué estoy haciendo aquí?
9: ¿Tienes miedo de que nos encontremos con Charlie y Sam?
2: Des d'aquest dimecres a Amazon s'hi estrena Todos nuestros años.
10: ¿Charlie te invitó?
11: Ella tenía que venir.
12: Su fue como una madre para mí.
13: Que Percy esté aquí es malo para mí. No sé cómo será volver a verla.
2: És una adaptació de les novel·les romàntiques juvenils de Carly Fortune.
14: Te has perdido mucho. Quiero asegurarme de que has venido por las razones correctas.
2: La trama explica una història narrada durant 6 anys i una setmana del típic poble costaner on neix l'amor entre els dos protagonistes.
15: Escucha, si quieres ganar el caso, haz lo que te digo.
2: Dijous a Netflix hi trobem Les dos cares de la ley.
16: El hijo de un juez se ha cargado al de un policía.
17: Yo no he matado a nadie. ¿Quieres que te diga todas las que has hecho?
2: Inculpat per un crim brutal que no va cometre, un jove advocat posa la seva vida en mans d'una defensora cruel per netejar el seu nom i buscar la veritat.
18: Estoy fuera del negocio, Rubén. No hago nada que no sea legal.
19: Un empresario plan.
2: També des d'aquest dijous hi arriba a Movistar Plus la tercera i última temporada de L'Immortal.
20: ¿Quiere volver al negocio?
18: Quiero volver a mi puta casa tranquilo, rubia.
20: Entonces, déjame hacer las cosas a mi manera.
21: Lo importante es asegurar la cara.
2: Posa punt i final aquest thriller escrit per David Moreno, Diego Sotelo i Raúl López. Mascle en acció, drama familiar i thriller psicològic.
22: No quisiera tener que buscar en Madrid un socio que defienda mejor mis intereses.
2: En aquesta darrera entrega, l'acció es concentra en tan sols 5 dies i es desenvolupen diverses trames que s'entrellacen fins confluir en una única història. Encara aquest dijous a HBO Max hi trobem Tráfico Aéreo. El fill de la protagonista és empresonat per un assassinat que ell nega haver comès. Una banda li fa xantatge perquè es dediqui al contraband. A la protagonista no li quedarà altre remei que entrar en un món de corrupció i violència per salvar la vida del seu fill.
23: Esto podría ser lo azul que necesito para completar mi traje de boda.
24: Pero si todavía no tienes ni el vestido.
25: Quién es el hombre, todo lo demás son detalles.
2: Tornem a Netflix, també aquest dijous, i arriba la cinquena temporada de Magnolias.
26: Vuestro amor y apoyo me ayuda a compensar el dolor de estar lejos de todos mis seres queridos.
2: Torna aquest drama que segueix la vida d'un grup d'amigues mentre naveguen per la selva de les relacions, la família i les seves carreres laborals a Carolina del Sud.
27: Nelle ultime settimane ha fatto un bel rumore con i suoi casi.
2: La darrera proposta de dijous ens porta a Sky Showtime amb Lawyer Ligas.
28: Hai passato tu l'audio alla stampa.
29: Ho tirato su un bel casino, eh?
2: La sèrie segueix a un advocat brillant i reconegut pel seu estil irònic i controvertit que s'enfronta a un sobtat declivi de la seva carrera per culpa d'un escàndol que l'obliga a abandonar el prestigiós bufet del que era soci. Divendres a Amazon Prime torna amb la temporada 4 a Tasco.
30: A todos nos hubiese encantado haber ganado el Grand Prix.
0: ¿A qué temperatura se lava esto? No sabes. ¿Cómo se fríe un huevo? No sabes.
1: Lo mío es el imán.
2: Entre les noves trames hi haurà matrimonis a punt del col·lapse, convidats de camí a una boda, concursants de televisió derrotats, emergències mèdiques, cites romàntiques que es torcen o fins i tot un papa mòbil enviat al Vaticà en una surrealista missió protagonitzada per Pepe Villuela i David Lorente. A HBO s'hi estrena també aquest divendres Orgullo. La sèrie explica la història d'un jove gay imprudent que viu amb l'il·lusió que el món està als seus peus i de que res pot pertorbar la seva llibertat. Quan una inesperada tragèdia familiar esmicola la seva realitat, el seu món comença a esfondrar-se.
3: Te debo todo lo que he logrado llegar a ser. Por mi amada esposa... y por mi hermosa familia.
2: A Netflix també divendres s'estrena El polígamo.
3: Me gusta mucho mimar a mis mujeres.
0: Me encanta. Te lo diré una sola vez. Vas a dejar a esa puta ahora mismo.
2: La protagonista és molt popular a les xarxes i sembla l'exemple ideal de felicitat matrimonial, tot plegat fins que les infidelitats del seu marit desencadenen una gran crisi.
4: Asimílalo. Todo lo que ha pasado te ha traído a este momento. Tú vas a hacer cosas que esta gente no alcanza a comprender.
2: Arribem al moment de la recomanació de l'ensèrie, en aquesta ocasió fent una ullada crítica a la cinquena temporada d'una de les sèries insígnia d'Apple TV, Para toda la humanidad.
5: Hay que ser autosuficientes, dejar de depender de los envíos de provisiones desde la Tierra, tener el control de nuestro destino.
2: Estem davant d'una de les més grans apostes de ciència-ficció, junt amb Silo, de la plataforma. Fins ara ha tingut un desenvolupament satisfactori, malgrat les crítiques a la seva quarta entrega.
4: Se cambia cuando hay personas decididas que lo hacen posible. Tenemos que tomar cartas en el asunto.
2: Ara, però, ens trobem davant d'una cinquena temporada que s'allunya dels orígens de la sèrie i ens transporta més cap un drama social que cap una trama de ciència-ficció espacial.
0: No podeu perdre vostra humanitat.
6: Luchamos por nuestra humanidad.
2: Aquest canvi d'enfocament ha estat rebut de forma molt desigual per la crítica. L'emocionant carrera espacial de les primeres entregues ha donat pas a un tens drama sociopolític centrat en la vida dels colons i la lluita de classes a Marte, utilitzant el planeta vermell com un reflex dels problemes contemporanis.
0: La missió és encontrar vida en los confines de nuestro sistema solar.
7: El mayor descubrimiento de la historia.
0: Tenemos que aprovecharlo.
2: D'aquesta cinquena temporada se'n critica l'excessiu ús del melodrama amb un ritme desigual i en format de colabrot. Abandonar l'exploració espacial, al marge que de la missió a Titan, és sens dubte un exercici arriscat i en especial aquí no ha complert les expectatives dels fans.
8: Ya va siendo hora de recuperar el control en Marte.
5: No queda tiempo. Van a destruir cualquier esperanza de un mañana.
2: Tampoc ajuda al fet inevitable del relleu generacional dels personatges principals de la sèrie. Els nous protagonistes necessiten molt més per arribar a l'alçada dels seus predecessors.
4: Marte es nuestro! Marte es nuestro! Marte es nuestro! Bueno, la cosa va en serio.
2: Seria injust qualificar una de les millors sèries de ciència-ficció en plataformes ara mateix per aquesta cinquena entrega, però no podem deixar de banda aquest regust amarg que ens deixa a l'espera que es recondueixi en una futura sisena temporada, si es confirma.
8: Sin aliados, sin ayuda, sin su planeta de origen, vamos a ver cuánto pueden sobrevivir.
2: En definitiva, hem passat d'una magnífica epopeia espacial a un drama de supervivència obrera, amb l'afegit de thriller policial, això sí, a l'espai. En qualsevol cas, aquí us deixem un fragment del primer capítol amb una de les trames que desencadenaran el fil argumental d'aquesta cinquena entrega.
0: El cuerpo muestra signos compatibles con una despresurización rápida y la exposición a la superficie. La epidermis presenta una deshidratación provocada por el vacío y una hinchazón severa causada por la presión interna.
9: A ver, ¿qué tenemos aquí?
10: Parece que otro polizón se ha suicidado, sheriff.
0: Yoon Tae-min pidió asilo desde Corea del Norte.
9: ¿Y esto?
0: Servicios sociales les hacen fotos y solicitan ayuda.
9: Gracias, Boyd. Mándame una copia de la autopsia cuando ya hayas terminado.
1: Señor, estaba pensando en el lugar donde se ha encontrado el cuerpo y se me escapa un poco. En la Tierra, si alguien corre 12 segundos, puede llegar a unos 90 metros. Aquí lo multiplicamos por 3 por la gravedad. Pero el señor Yun ha corrido casi 400 metros desde el rover. Hay algo que no cuadra.
10: Ahora es matemática.
11: ¿Le habéis mirado el tiempo, no?
12: No, he realizado un examen post-mortem estándar.
5: Están intactos.
10: ¿Y?
5: Si la causa de la muerte es una rápida descompresión, tendría los tímpanos perforados, pero no lo están. Lo que significa que murió en un entorno presurizado.
10: ¿Puede explicarlo para que lo entendamos?
1: Que alguien lo sacó al exterior una vez muerto.
9: ¿Entonces se trata de un homicidio?
5: Eso parece.
10: Joder.
9: Bueno, doctor, necesitaremos una autopsia completa. Análisis de ADN, toma de muestras, lo pasaremos por el sistema. Hasta que no sepamos más, esto no sale de aquí. ¿Entendido?
10: Señor.
12: Claro.
13: Nos llega que el cuerpo de la víctima fue descubierto en la superficie de Marte sin el traje espacial.
14: La base, con 5.000 personas, ha tenido momentos puntuales de violencia desde que existe, incluido el anárquico motín ocurrido hace casi 10 años.
15: Pido a todos los residentes del Valle de la Felicidad que mantengan la calma, ya que el cuerpo de paz sigue investigando este crimen.
16: Era el gobernador de Marte, Lenia Bolívano, instando a los residentes del Valle de la Felicidad a mantener la calma mientras los cuerpos de paz continúan investigando.
2: Fins aquí l'ensèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
17: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Vull guanyar 3 punts de glòria per la porta principal, entrar als anals de la història.
1: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si

0: saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Open.
1: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
2: És dimarts, dia 16 de juny. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap parlarem de la campanya de control de plagues que impulsa l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i apel·la a la col·laboració ciutadana. Escoltarem les paraules de la regidora de Salut Pública, Eunice Martín. Avui també parlarem d'alumnes de l'Institut El Palau que descobreixen el muralisme de Sant Andreu de la Barca a través del projecte Arrelat. I també parlarem de l'Escola Municipal de Música i Dansa que actuarà aquest dijous 18 de juny al casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany. També parlarem de Sarsuela, i és que el casino recupera aquest diumenge les grans vetllades de Sarsuela amb una gala lírica en el marc del seu centenari. Ens acompanyarà avui la seva presidenta de la societat del casino, Carme Lluberol. Aquestes i altres informacions són les que destacarem avui en aquesta nova edició de l'InfoSap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.

0: L'arribada d'altes temperatures comporta també l'aparició de diverses plagues urbanes que poden afectar la salut pública i també la qualitat de vida dels veïns. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa una nova campanya de prevenció i control de paneroles, rates, mosquits i coloms, reforçant tant les actuacions municipals com també la informació adreçada a la ciutadania. Segons dades municipals, durant l'any passat es van dur a terme 268 actuacions a 94 carrers del municipi per combatre aquestes plagues, una tasca que continua aquest any 2026. És per això que avui ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu la regidora de la Seu Pública Sant Andreu de la Barca, Eunice Martí. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs un any més hem de parlar de les diverses plagues urbanes que poden afectar la salut pública i la qualitat de vida dels veïns de Sant Andreu de la Barca. Quines són les principals plagues que generen més incidència a la ciutat?
1: Bueno, com ja és habitual, doncs les que més incidències tenim són les paneroles i les rates. Ara ja comença a fer calor i, per tant, ara ja comencen a fluir pels carrers i, bueno, sí, és aquí.
0: L'Ajuntament sí que intensifica en aquests moments la vigilància, el control de les plagues. De fet, també es demana aquesta col·laboració ciutadana per actuar d'una manera més ràpida, no?, i eficient.
1: Està clar que perquè nosaltres puguem actuar hem de saber a on hem d'anar. Llavors, és molt, molt important, per això sempre cada any insistim, que ens hem d'adreçar al lloc correcte, que és a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Pot ser per via telefònica o pot ser per un e-mail, val? O una instància de quedar registrat. És el que no arribi allà no ens arriba. També, si tenen el telèfon del regidor de barri, també ens val. No hi ha cap problema perquè és una informació directa. Però tot el que no arriba ja, ho dic perquè jo a vegades m'he trobat missatges a Facebook, o que clar, que potser perquè els he vist, no? I he dit, sisplau, passi'm això. Però clar, ja és perquè jo ho he vist, però si no ens arriba directament, no podem actuar. En el moment que ens ho diuen, 24 hores, 48, ja està feta l'actuació.
0: Per tant, ara parlem, abans de parlar de les plagues, parlem d'aquestes vies oficials que té la ciutadania per comunicar, informar del tipus de plaga i també la ubicació, que és molt important per després actuar. Primer de tot, tindríem el telèfon.
1: Sí, tindríem el telèfon de l'Ajuntament, que és el 93 635 64 00.
0: Tenim el correu electrònic,
1: que és saludpublica@sabarca.cat.
0: També es pot anar presencialment a l'oficina d'atenció ciutadana, registrant una instància.
1: Exacte.
0: O bé també contactant la incidència a través de l'Ola Sant Andreu, a través del WhatsApp, no?
1: Sí, que podríem, és el telèfon 607 700 012.
0: Comentàvem abans que l'any 2025 es van fer 268 actuacions en 94 carrers de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, sí. Al final el que es tracta és de poder arribar a tots els llocs. Vull dir, no som millors per fer menys o per fer més, sinó per fer l'actuació. Llavors, actuarem allà, com hem dit, on ens cridin. Els veïns ens diguin, sisplau, allà anem. Vull dir, i a més, tenim la sort de que tenim contractada una molt bona empresa que ens està donant una molt bona gestió. De fet, Jordi, si em permets, voldria recordar als ciutadans i les ciutadanes que fa uns mesos ja van veure que els clavegueres, doncs, tenien uns dibuixets pel centre de la ciutat, pels carrers, que és més normal que hi hagi aquest tipus de plagues, doncs unes marquetes que era o una panerola, una rata. Vol dir que això hem fet tot el servei preventiu i això ens ha ajudat de que, a més, com ha fet més fred, doncs se'ns ha retrasat, doncs que ara ja comencin a sortir. Ja estem a mitjans de juny, ja és normal.
0: Comencem parlant d'unes plagues més habituals, que són les paneroles.
1: Les paneroles, els bitxets aquests que no ens agraden a cap, que a vegades també poden ser voladores i, per tant, hem de tenir cuidado amb les finestres perquè és molt fàcil que se'ns fiquin a casa. Es colen pels clavegrans, per les escomeses i per les esquerdes.
0: Com actua l'Ajuntament en aquest cas?
1: Bueno, com hem dit, hi ha aquesta prevenció que hem fet abans i, sobretot, el que s'ha de fer és que quan ho vegin ens avisin per aquests medis que hem fet. És molt, molt important, insistim, que la ciutadania ens avisi. És la manera que nosaltres podem arribar.
0: Com a ciutadà es pot fer una prevenció, per tant, en el cas de les paneroles, com podem actuar per aquesta prevenció que és important?
1: Bueno, hem de tenir les canonades i els desaigües en bon estat, Hem de revisar les esquerdes de les parets, les obertures de les portes, els endolls i els llocs per on es puguin accedir. Si detectem problemes a casa o a l'edifici, sobretot nosaltres a les comunitats, quan actuem al carrer els diem, sisplau, dintre també feu el tractament. Normalment és que les comunitats haurien de tenir contractat també un servei. Crec, perquè m'han dit que hi ha assegurances que ja ho fiquen dintre, perquè bueno, el canvi climàtic és així, per tant, tindrem, és més normal que ens donin més les plagues o sortim més hora, i llavors, per tant, és un servei essencial que hem de tenir. I nosaltres actuem al carrer, les comunitats actuen a dintre.
0: Per tant, és important aquesta prevenció. També no deixar escombraries fora del contenidor. Recordem que hi ha una sanció amb 750 euros, que això ens serveix amb totes les plagues de mantenir net el nostre espai.
1: Exacte, és que tot el que deixem fora, al final és un focus, Tant nosaltres com, per exemple, doncs als bars es fa una campanya sobre això, perquè qualsevol, una rata, paneroles, els colons mateixos, tot el menjar que hi hagi al terra, doncs és un focus per anar a menjar, i al costat de les escombriades els containers, i som dintre de container.
0: Anem ara a una altra plaga, en aquest cas serien les rates.
1: Sí, les rates, doncs això, surten per buscar menjar i també refugi. És molt important, Jordi, deixa'm dir-ho, que quan veiem una rata, sobretot, i també les paneroles, però les rates és més fàcil a vegades veure d'on surten, que especifiquem una mica. El tractament no es fa només en aquell clavegram, o en aquell forat, és més extensiu. Però si detectem que hi ha un forat, un cau, també és important dir-ho, perquè actuem conjuntament amb la brigada perquè es tapin aquests forats. Perquè si fem el tractament i els forats no es tapen, no estem arreglant res. Per tant, insistim en el mateix. Menjar, no deixem les escombraries fora i deixem net l'espai.
0: Anem a altres plagues, tenim els coloms, però també tenim els mosquits, sobretot el mosquit tigre. Aquí sí, des de casa, si tenim una terrassa o tenim un balcó, sí que és fàcil la col·laboració ciutadana.
1: Sí, sí, aquí el principal és no tenir aigua estancada, perquè a vegades plou i tenim allà, doncs, potser una parangana o el que sigui, que queda aigua i ho deixem allà, i allò és un focus. Tot això ho hem de tenir net perquè no tinguem aquesta plaga.
0: Pel que fa als coloms, no hem de donar de menjar els coloms al carrer. A més, això està penalitzat.
1: Està penalitzat, i els coloms, doncs, a veure, no els hem de tractar com si fossin altres tipus d'ocells. És una plaga i, per tant, no els hem d'alimentar. Els containers, el mateix. No deixem la brossa fora, perquè és un aliment per elles. Llavors, el que hem de fer és tenir net l'espai. Això és molt important, sobretot als bars. Insistim molt que les taules les tinguin netes, perquè també és una molèstia quan tu t'estàs prenent un cafè que et vinguin allà. Doncs els coloms, doncs, no és agradable. És molt important sempre els espais nets.
0: Finalment, quin missatge enviaria als veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca davant del tema que estem parlant avui en aquesta entrevista, sobretot una entrevista que estem parlant de prevenció i sobretot aquesta col·laboració ciutadana per poder actuar d'una manera molt més eficaç i fiable?
1: Jo pues, donaré un missatge de calma i de tranquil·litat. Estem a principis de l'estiu, estem començant a tenir ja aquestes incidències, però ens està funcionant molt bé, i jo agraeixo moltíssim, moltíssim a tots els veïns i les veïnes que ens estan fent arribar aquests missatges, perquè és aquí on nosaltres podem actuar. Sisplau, sobretot, recordem, si vols, Jordi, els telèfons,
0: sí,
1: i els mitjans.
0: Sí, tornem a recordar els telèfons o els mitjans, exacte, en aquest cas, oficials que disposa l'Ajuntament.
1: Exacte, perquè és on nosaltres rebem la informació. Recordo que el telèfon de l'Ajuntament poden trucar, que és el 93 635 6400. Poden enviar un correu a saludpublica@sabarca.cat. Poden entrar a una instància via telemàtica o bé d'atenció directa a l'OAC, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, o bé per l'Hola Sant Andreu, que és un mitjà que tenim, que és per poder comunicar per WhatsApp una incidència, amb el 607-700-012. Sempre amb aquest missatge, doncs, si podem posar o una foto i sobretot dir exactament on ens hem vist, ens ajudaria moltíssim. Així que jo, sobretot, molt agraïda a tots els veïns i veïnes que ens estan fent arribar aquests missatges, que estem fent els tractaments que corresponen i que aquesta prevenció ens ha ajudat que ara doncs, hem trigat més a arribar.
0: Doncs com dèiem, l'Ajuntament reforça la campanya per prevenir i combatre les plagues típiques durant l'estiu, paneroles, rates, mosquits i coloms. I avui ens ha acompanyat la regidora de Salut Pública, Eunice Martín, per parlar sobretot d'aquesta prevenció i d'aquesta col·laboració ciutadana. Eunice Martín, gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies, Jordi.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Els alumnes de l'Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca han descobert el muralisme a través del projecte Arrela't. La iniciativa ha apropat als estudiants de primer d'ESO el llegat del Festival Cromàtic i el valor cultural dels murals que formen part del paisatge urbà de Sant Andreu de la Barca. L'Institut El Palau ha acollit un taller dedicat al muralisme. La sessió ha comptat amb la participació de Ramon Ferrer, responsable de l'àmbit de cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, membres també del Pla Educatiu d'Entorn i l'artista Aitana Giraldez, autora del mural dedicat als gegants de la ciutat. Al llarg de la jornada, els estudiants de primer d'ESO han pogut descobrir el significat dels murals que decoren diversos espais del municipi i entendre com l'art urbà s'ha convertit en una eina de transformació social i també cultural. N'hem parlat amb Ramon Ferrer, tècnic de cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i també l'artista Aitana Giraldez, que ha fet un mural dedicat als gegants de Sant Andreu de la Barca després de la proposta que li va fer en el seu dia l'agrupació cultural Aigües Toses.
4: Mira, aquest projecte ve a partir d'un projecte doncs, que l'Institut fa, que és el projecte Arrela't, que és un projecte on hi ha diverses iniciatives entorn a conèixer la ciutat. I una d'aquestes iniciatives doncs, va passar per la proposta que va fer el professorat a l'Ajuntament de que els expliquem el projecte de muralisme que n'hi ha a Sant Andreu de la Barca. I aquí estem, amb l'equip del Pla Educatiu Entorn, l'Elisabet, l'Helena i l'Aitana, doncs, per explicar-los als alumnes de primer d'ESO aquest projecte.
0: Diguéssim, fa un any finalitzava el projecte del cromàtic amb 7 murals, després s'ha afegit un altre que ara en parlarem, però aquells 7 primers murals del cromàtic, quina és l'experiència que es valora des del Departament de Cultura i des de l'Ajuntament?
4: Home, va ser una experiència molt enriquidora perquè va ser un moment en què la ciutat doncs, va tenir un procés de transformació a partir de l'art pictòric, on no van ser simples imatges boniques que n'hi havia a la ciutat, sinó n'hi havia al darrere d'un símbol d'identitat, que fins i tot aquesta iniciativa doncs, va donar com a resposta que altres entitats doncs, motivades per aquesta iniciativa doncs, a proposta seva doncs, anessin a buscar un vuitè mural que també es va fer posteriorment.
0: Estem parlant d'un mural on els gegants de Sant Andreu de la Barca són els protagonistes. La seva autora és l'Aitana Giraldez, que avui també ha participat en aquest taller que a l'Institut del Palau. Aitana, com t'arriba la proposta de fer un mural i en un lloc molt visible com és l'Avinguda Constitució amb els gegants de Sant Andreu de la Barca com a protagonistes, amb tots els gegants?
5: Sí, doncs la proposta em va arribar a través d'una amiga meva que és il·lustradora, la Susana Calvo, i bueno, va ser ella la que em va posar en contacte amb l'agrupació dels gegants.
0: Satisfeta del resultat final?
5: Sí, estic molt contenta amb el resultat perquè bueno, aquest tipus de murals busca visibilitzar el que és la cultura popular i enfortir el teixit associatiu d'aquí de Sant Andreu.
0: En el moment que t'arriba el projecte, finalment el poses en pràctica i els ciutadans i ciutadanes ja poden veure aquest mural, com és aquest procés? Com s'inicia?
5: Bueno, la veritat és que el procés és molt enriquidor perquè mentre vas pintant la gent es va parant, et va fer preguntes, et diuen que coneixen els gegants, que han participat de l'agrupació. Llavors realment et dones compte de l'impacte que té un mural.
0: Tens alguna tècnica especial a l'hora de fer aquests murals?
5: Bueno, sí que tinc com una tècnica per al que és a escala el dibuix d'en petit en gran, a través d'una retícula, i després utilitzo pintura plàstica.
0: Què suposa per tu que un mural teu estigui aquí a Sant Andreu de la Barca, tenint en compte el que parlàvem abans amb el tècnic de cultura, Ramon Ferrer, el fet de que aquí a Sant Andreu de la Barca, ara fa justament un any, teníem el Festival Cromàtic?
5: Doncs per mi és molt important que estigui aquí un mural meu, perquè veig que és... que s'intenta promoure el que és la cultura i s'intenta donar suport al muralisme.
0: L'art al carrer, aquests murals que es fan en el carrer, tenen data de caducitat, no?
5: Bueno, sí que és veritat que mai no es pot assegurar que siguin per sempre, però sempre s'intenta, doncs, que hi hagi una conservació i s'intenta que aquests murals puguin perdurar en el temps.
0: N'has pintat molts més de murals d'altres llocs, no? Per exemple, a l'Hospitalet.
5: Sí, he pintat a escoles, a biblioteques, a centres cívics...
0: Quan et fan un encàrrec d'aquest tipus, quin seria el perfil?
5: Bueno, sempre m'han encarregat murals que tenen un impacte social i que on la comunitat hi participa.
0: A més, en el teu cas, fas murals amb colors molt vius.
5: Sí, perquè m'agrada que els murals donin vida al que és l'espai públic i la gent realment li cridi l'atenció.
0: I el fet avui és que estàs a l'institut, estàs amb alumnes, què els hi dius, què els hi diràs?
5: Bueno, crec que els murals és una forma d'apropar l'art als alumnes, perquè és una cosa molt propera per ells, ja que els veuen als carrers i sempre els hi crida molt l'atenció el que és muralisme, grafiti...
0: Si explicaràs tècniques o la història?
5: Sí, els explicaré quina és la meva tècnica, com ho fan jo i com ho podrien fer ells si algun dia es volen animar i fer els seus propis murals.
0: Quan comences tu a il·lustrar, a pintar, a dibuixar, a fer murals?
5: Jo des de sempre, des de que tenia 3 anys, que vaig començar a agafar un llapis, però sí que quan vaig estudiar il·lustració va començar a ser una cosa més professional.
0: I ara que el teu mural estigui al costat dels altres... Impressiona?
5: Sí, impressiona, perquè són artistes molt professionals i murals molt, molt grans i tenen molta carrera, llavors per mi és un orgull de poder estar al costat d'aquests artistes.
0: Doncs artistes internacionals que han participat en aquest festival cromàtic que podem veure a Sant Andreu de la Barca. De fet, avui aquí els alumnes de l'Institut al Palau els heu fet com una mena de joc, no? Fer un puzzle amb imatges dels diferents murals.
4: Doncs sí, la idea és que sigui una activitat dinàmica. Sí que és veritat que farem alguna explicació genèrica de la justificació del muralisme a Sant Andreu de la Barca, però volem que els alumnes de l'institut doncs tinguin una part activa amb aquesta activitat, i per tant els farem treballar de tal manera que cada mural que està, ara els hem fet un puzzle, els hauran de posar en un puzzle, descobrir quins són els murals i saber el titular que amaga cada mural a partir del que amb ell n'hi ha exposat.
0: De fet, el Consorci de Turisme del Baix Llobregat fa pocs dies anunciava els llocs turístics de poblacions de la comarca, sobretot poblacions on hi passa els ferrocarrils de la Generalitat, i a Sant Andreu de la Barca tenim diferents llocs turístics, i un dels que s'inclouen aquest any és els murals del Festival Cromàtic.
4: Exacte, és un punt de referència cultural, Sant Andreu de la Barca, amb el tema del muralisme. N'hi ha d'altres, evidentment, però el tema del muralisme doncs és un tema prou important i prou destacat que una mica ens dona singularitat respecte a altres municipis.
0: Els murals nascuts al Festival Cromàtic s'han convertit en un patrimoni artístic a l'aire lliure que contribueix a explicar la història, les tradicions i també els valors de Sant Andreu de la Barca. Més enllà de la seva funció estètica, aquestes obres s'han consolidat com un símbol d'identitat col·lectiva i com una mostra de capacitat transformadora de l'art en l'espai públic, un llegat que ara també forma part de l'aprenentatge dels més joves, que han pogut conèixer els 7 murals del Festival Cromàtic i també el mural que va fer en el seu dia l'artista Aitana Giraldez per encàrrec de l'agrupació cultural Aigüestoses.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: El casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany de Sant Andreu de la Barca acollirà aquest dijous a partir de 6:45 de la tarda un concert dels combos adults de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
6: El Casal de la Gent Gran de Sant Andreu de la Barca acollirà el dijous 18 de juny un concert dels Combos d'Adults. L'actuació començarà a 6:45, amb obertura de portes prevista a les 6:20 i oferirà una mostra de treball musical fet pels participants durant el curs. Marc Benaiges, coordinador d'activitats de l'Escola de Música, assegura que el repertori serà divers i eclèctic.
7: Bé, doncs a l'escola tenim combos de diferents edats i en aquesta ocasió al Casal de la Gent Gran hi participen els combos de la franja d'edat més longeva de l'escola. Llavors també hi anirà el Rogelio López, que ens farà el paper de cantautor de la vetllada. Hi haurà dos combos i tocaran un repertori divers, eclèctic. Es podran escoltar cançons com el Stand By Me o Vestida de nit i esperem que li agradi tot el públic que hi ha al casal.
6: Com va néixer aquesta iniciativa? Per què es va decidir acostar l'escola de música al casal de la gent gran?
7: Bueno, al final has de pensar que les activitats que fa l'escola de música estan dirigides a tota la població i realment busquem la manera d'apropar-ho, no?, d'una manera directa. A vegades fem activitats al teatre, com va ser el cas d'aquest divendres passat, que va haver-hi els concerts dels joves i de la Big Band, que també era una activitat oberta a tota la població, i en aquesta ocasió doncs, utilitzem les instal·lacions del Casal de la Gent Gran. Tenen allà també un petit escenari, no?, i és un lloc ideal per poder fer aquest tipus d'activitats.
6: No és el primer cop, oi, que l'Escola de Música visita el Casal de la Gent Gran?
7: No, anteriorment hi anàvem amb els ensembles de primària, i aquest febrer vam convidar la coral d'adultes també, i en veure la bona resposta que va tenir l'activitat vam pensar que podia ser una bona opció anar-hi amb els grups, si portar instruments, no? Bateria, baix, piano, hi haurà sarau.
6: Com d'habitual és que la gent de la tercera edat participi en el que és expressions artístiques com és la música? Apropar-los activitats com aquesta ajuda a introduir-los a la música i segurament els ajuda?
7: Jo penso que és fonamental que hi hagin aquest tipus d'activitats, bàsicament perquè la música ens connecta com a poble, no? De fet, moltes de les històries, les rondalles, no?, sempre s'han transmès a través de la música, i actualment sembla que la música s'ha convertit com en un vehicle per acompanyar les imatges. Estic parlant del món de les xarxes socials, no? Cada vegada la música entra més pels ulls i no per l'orella. Per tant, és fonamental que com a escola de música i dansa que som, ens esforcem en seguir mantenint el format del concert de proximitat. Realment necessitem que vingui el públic i que ens ajudi a que ens doni la raó, no?, i que realment el poble respongui i vinguin a fer acte de presència i a donar suport a aquest tipus d'accions.
6: Aquest dijous, a 6:45, a les 18:30, serà aquest concert de combos d'adults. Si vols fer una crida que la gent que participa normalment a l'activitat del casal s'animi, perquè és bo que participin en aquest tipus d'activitats.
7: I tant, 10 minuts abans obrirem les portes i, si us plau, que vinguin a ballar, a passar-s'ho bé i a donar el tret de sortida de l'estiu amb aquest concert, i allà ens veiem.
6: L'activitat musical tindrà lloc el pròxim 18 de juny

0: ballades de sarsuela i òpera que durant molts anys van formar part de la vida cultural del casino. Ens acompanya la presidenta de la Societat del Casino, Carme Llobarol, per parlar d'aquest acte d'aquest diumenge. Molt bon dia, Carme.
1: Bon dia, Jordi.
0: Suposo que aquest diumenge de gala, no? Una activitat de gala important.
1: Doncs sí, però nosaltres la considerem una de les cireretes de dels actes del centenari.
0: Recordant, doncs, aquells moments on en el casino es podia escoltar, i a més en directe, sarsuela i òpera.
1: Sí, més que òpera, sarsuela. Tradició total de sempre. Bueno, de fet, tota la gent gran que encara és viva, doncs tothom recorda doncs les grans ballades i cantants sí que de reconegut renom de venir a actuar aquí a Sant Andreu. Vull dir, era tota la comarca, sobretot, bueno, pobles del voltant, Martorell, Castellbisbal, Pallejà, doncs tots venien a Sant Andreu a veure, a sentir les sarsueles.
0: Començarà a partir de les 6 de la tarda amb l'associació Òpera Terrassa com a protagonistes, els que faran aquesta gran gala lírica, com has comentat ara, amb una llarga tradició, i que en la seva època doncs, havia molta gent que venia precisament a Sant Andreu de la Barca expressament per veure aquest espectacle. Suposo que no hi havia tants llocs com era l'edifici del casino, no?
1: Suposo que no, els altres pobles, no, Castellbisbal en fa la feita que no, Martorell sí que tenien el Teatre del Progrés, però bueno, la gent també, si els agradava una cosa, vull dir, encara que ho haguessin fet al seu poble, potser també es desplaçaven i anaven al poble del costat, doncs, i més aquí que venia doncs, el Marco Redondo, i com per tal de veure'l, doncs cap aquí.
0: Quan veu preparar les activitats del centenari del casino, segurament que una de les primeres activitats o actes que sí o sí s'havien de fer seria aquest, no?
1: Sí, sí, sí, sí. Era una de les que vam dir, bueno, l'hem de treballar bé i, bueno, i gràcies a l'associació Òpera Terrassa que ens han ajudat molt i, bueno, a triar les peces i tot molt bé.
0: En els actes de presentació del centenari del casino, una efemèride que també coincideix és l'estrena de Cançó d'amor i de guerra.
1: Sí, fa 100 anys també es va estrenar Cançó d'amor i de guerra, i que millor que una sarsuela tan representativa aquí a Catalunya i que a més faci el centenari doncs per fer la sarsuela no interpretada, sinó doncs es cantarà totes les peces de la sarsuela.
0: Què representa per tu, Carme, Cançó d'amor i de guerra? Perquè en un dels actes del casino, quan es va parlar de Cançó d'amor i de guerra, et vas emocionar.
1: Bueno, perquè les cançons són molt, molt emotives i parlen de la història de Catalunya en un cert moment, bueno, més o menys en la primera dècada dels anys 20, i doncs, bueno, i recordes moltes altres coses, vull dir, a part de la sarsuela en si, doncs recordes els que ja no hi són.
0: Doncs el centenari també de Cançó d'amor i de guerra, que serà protagonista també aquest diumenge a partir de 6 de la tarda en el casino, amb aquesta gran gala lírica on també podrem escoltar altres peces.
1: Sí, sí, sí, la primera part serà Cançó d'amor i de guerra, sarsuela. La segona part seran àries d'òpera totalment reconegudes i que tothom les coneix, doncs així complementem tant sarsuela com òpera.
0: Serà diumenge a partir de les 6 de la tarda. Les entrades ja estan a la venda.
1: Estan a la venda a la plataforma d'Entràpolis i, bueno, el casino, la gent té molt de costum de reservar o de venir a última hora. Els demanem que reservin, perquè així fas una previsió de la gent que pot venir. I, bueno, déu-n'hi-do de la gent que ha reservat.
0: Per tant, que han confirmat ja que hi seran aquest diumenge.
1: Sí.
0: Dels actes previs del casino, a quina valoració en feu? Perquè hem pogut veure teatre fa poc.
1: Sí, sí, sí. Home, la valoració és satisfactòria. No ho podem dir mai prou en quant a assistència de públic, no? Però bé, satisfactòria. L'última que vam fer, doncs, l'obra de teatre que van fer els nens de l'escola de teatre i les que havien fet l'obra fa més de 30 anys, pues, bueno, molta gent, molta gent. Clar, és el reclam de dir, ostres, que són gent del poble, no? Doncs anem-les a veure. I la veritat és que va quedar doncs, una tarda molt, molt digna i molt, bueno, molt maca.
0: El fet que també participi gent de Sant Andreu de la Barca en aquests actes, doble orgull, no?
1: Exacte, exacte. Bueno, la idea és això, que participi doncs, amb el màxim que puguem gent del poble.
0: A més, això recupera una mica l'esperit, no?, del naixement de l'edifici del casino, que va ser el poble qui el va

0: construir, no?
1: Exacte, i ells són els que feien les activitats.
0: De cara, ara suposo que aquest és l'últim acte que feu abans d'estiu?
1: Sí, sí, sí, ara hem de tancar per... Bueno, una miqueta per descansar i preparar la, la propera part de la, dels actes i també per la calor.
0: Ja. La propera part dels actes, de quan estaríem parlant? Setembre, octubre?
1: Sí, estem parlant a finals de setembre, que tornarà a haver-hi una obra de teatre, també feta pels amics del Teatre del Casino. L'obra és un fanàtic del Barça, una obra que també es havia representat i que, bueno, que estan preparant amb molt de carinyo, també. Aprofito per donar les gràcies a tota la gent que s'està movent per les obres de teatre aquestes i per preparar, doncs, també... després de l'estiu, començar a preparar el tema de Pastorets. Esperem que al final es pugui fer, perquè la feina és molta i dic, agraeixo a tots, no dic el nom de ningú, però a tothom, eh?
0: Sobre aquesta recuperació dels Pastorets en parlarem, eh?
1: Sí,
0: jo
1: sí,
0: crec
1: sí.
0: que hem de dedicar un programa sí. a parlar d'aquesta recuperació dels Pastorets, perquè molts anys, durant molts anys, el casino, com també d'altres poblacions catalanes, voltants per Nadal, havia aquesta representació dels Pastorets.
1: Sí, aquí, molts anys enrere s'havia fet, i els últims que es va fer eren sobre els anys, dels anys 90, em sembla, o així, es van fer... que també es va sortir d'una moguda de dintre del que es feia el Ball de Saló, allò que es van engrescar i, bueno, i van participar quantitat de gent i, bueno, decorats, tots ho van muntar ells. I ara, en part, doncs es vol, amb una tècnica una mica més moderna, però també, doncs, recuperar, doncs, els Pastorets de... que es feien sempre.
0: Per tant, tindrem Pastorets, eh?
1: Jo conto que sí, jo conto que sí.
0: Un altre acte que també s'està parlant, la gent ho va comentant, és l'acte on es farà un homenatge al petit casino.
1: Sí, sí, sí, també. Aquesta
0: la
1: és
0: discoteca,
1: a la discoteca, exacte. Això és el mes d'octubre i, bueno, es vol recordar una tarda d'anar al petit.
0: D'això també. En farem una altra entrevista a part perquè val la pena. Què més teniu previst de cara a partir de setembre amb aquest centenari?
1: També es farà, durant uns anys, aquí he parlat abans del Ball de Saló, doncs també es farà una tarda de recordar, doncs, les activitats que es feien quan es feia el Ball de Saló. Això serà un altre dia. I després un altre acte també molt important serà rendir un homenatge als Cors de Claver, que aquí, doncs, a Sant Andreu havien tingut molt de renom també, molta activitat, havien guanyat premis fora d'aquí i tot. Doncs farem un dia, el mes de novembre, també serà com una conferència amb un cor només d'homes, com eren els cors de Claver, que també ens faran un repertori, doncs, de peces de Claver.
0: En els actes del centenari del casino, de l'edifici del casino, a 100 anys, que va fer el mes de febrer...
1: Sí, que es havia començat.
0: Que havia començat, però va ser una obra ràpida, eh?
1: Ràpida, ràpida. Com ara les obres d'ara, però amb consistència.
0: Exacte, a més coincideix també amb el centenari de Gaudí, no?
1: Amb el centenari de Gaudí, sí, senyor.
0: Afortunadament es va acabar abans el casino que no la Sagrada Família,
1: sí.
0: No?
1: Bueno, jo no sé ben bé si no és també com una obra inacabada el casino, eh? Perquè suposo que devia arribar un moment que ja no podien seguir més i van deixar... perquè sembla que la previsió és que la façana tenia que estar enguixada i, bueno, i suposo que amb algunes pintures, inclús a dintre també, de l'estil que es feia en aquella època, però es va acabar el pressupost i ja no s'ha fet mai més, així ha quedat.
0: Però ens ha arribat un edifici del casino amb aquests trets característics,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Molt identificatius.
1: Sí, sí, sí, un final de modernisme, em sembla que en diuen neocentisme o alguna cosa així, doncs que, bueno... que té un estil molt peculiar.
0: Doncs el més immediat serà aquest diumenge amb l'Associació Òpera Terrassa, que oferirà aquest espectacle de gran gala lírica, sí. Recuperant, doncs, aquelles tardes de sarsuela que tant èxit va tenir a la seva època, i esperem que s'ompli el casino.
1: Esperem que s'ompli. Això és, ara me'n recordo també. Vull dir, vam començar dient que farien el cor i els solistes, acompanyats d'un piano, però mica en mica ens hem anat embolicant i al final, doncs, tenim orquestra i tot.
0: Déu-n'hi-do.
1: Va, perquè quedi més complet, perquè, bueno, va, vinga.
0: 100 anys no es fan cada dia.
1: No.
0: Per tant, s'ha d'aprofitar.
1: S'ha d'aprofitar, sí, senyor.
0: Doncs Carme Lloberol, presidenta de la Societat El Casino, gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé aquest diumenge. Descanseu un temps,
1: sí.
0: Perquè al setembre torneu amb totes aquestes activitats per acabar de completar aquest centenari del casino.
1: Doncs molt bé, moltes gràcies per convidar-nos.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: L'Institut Montserrat Roig de Sant Andreu Barca s'ha coronat campió de Catalunya en robòtica en dues categories, la categoria sènior i la categoria d'adults. Va ser el passat 16 de maig a la ciutat de Barcelona. Volem parlar doncs amb els alumnes de l'Institut Montserrat Roig, també volem parlar amb el cap del Departament de Tecnologia de l'Institut, el Josep Sánchez, perquè ens expliquin la seva experiència. Josep, primer de tot, felicitats.
2: Moltes gràcies, moltes gràcies.
1: Campions de Barcelona, després campions de Catalunya, de robòtica, dos premis, categoria adult, categoria sènior. Què suposa per vosaltres rebre aquest reconeixement i després parlarem el per què heu aconseguit aquest reconeixement?
2: Doncs mira, primer de tot és un premi a l'esforç, perquè realment ha estat una odissea, tot el curs fent això els tres trimestres, i un repte fascinant, realment fascinant, i després bueno, molt contents, no sé, molt satisfets, perquè és molt difícil. Una cosa que sembla fàcil, perquè vam guanyar Barcelona, després la final a Catalunya, i sembla fàcil, però realment, si no, no ens van quedar allà amb un infart de tot el que vam patir, va ser... Molt, no sé si ho repetiria, també t'ho dic, que és molt, molt exigent.
1: Veu participar a la competició Apertix, organitzada per Aperta Robotics, considerada la competició oberta de robòtica més gran de Catalunya. De fet, reuneix des de fa molts anys estudiants aficionats a la tecnologia amb un objectiu, que és la de crear robots capaços de superar diferents reptes plantejats per l'organització. Quin era el repte que en aquest cas es plantejava aquest any?
2: Doncs aquest any era reforestar una zona, posar arbres, posar... flors, rus d'abelles, fauna, i llavors has de dissenyar els robots per intentar reforestar el màxim possible, no? amb lògica, no? Posar el rus al costat de la flor, la fauna al costat de l'arbre, per unes zones, amb unes marques en colors, bueno, guiar-lo i fer-ho en 2 minuts, el màxim possible en 2 minuts, que és una de les coses que més ens va el repte, no? Fer-ho amb tan poc temps, però se'ns van sortir força bé. La veritat és que va ser, ja et dic, molt gratificant, perquè aconseguir-ho, l'AIA, per exemple, que ara parlem de la intel·ligència artificial, ens deia que no ho aconseguiríem. Diu, això és molt difícil, no ho fareu, xocaran els robots, quan li van dir que faríem, i al final, mira, ho hem aconseguit.
1: 2 minuts de temps, però si mirem el temps que vosaltres heu dedicat per fer aquests dos robots que tenim aquí a la taula, més que tenim també els premis que heu aconseguit aquí en aquesta taula, d'aquests 2 minuts darrere ja molta, molta feina, que no sé si, Josep, l'heu comptabilitzat o ho fareu, però hi ha molta feina darrere, no?
2: Hi ha moltíssima feina, o sigui, les hores les comptarem, perquè farem un vídeo així recordatori, i les comptarem, però centenars d'hores, o sigui, treballant, dic, a les tardes, caps de setmana, en totes les hores possibles, incomptables, literalment incomptables, no. O sigui, per les hores que són, això no està ben pagat, diguem-ho així.
1: Aquí tenim una representació de 5 alumnes, són els 5 que finalment hi van anar?
2: Sí, són els 5 que van participar. Hi ha 6 alumnes més de batxillerat, van repartir el projecte en dues fases, batxillerat i ESO, i els que van anar són aquests 5 alumnes que tenim aquí, que són els que van representar l'institut.
1: Com vau escollir des de l'institut els alumnes?
2: Doncs mira, el cas de batxillerat era molt fàcil perquè eren 6 alumnes i per tant eren els 6, i el cas d'aquí eren els alumnes de l'optativa de tercer d'ESO del primer trimestre, que eren els que eren una miqueta més avançats i que tenien una miqueta més de, o no diria interès, sinó, o potser sí, més interès, no? Més que habilitats, perquè al final el compte és que vulguis participar i siguis exigent a la teva feina, i bueno, al final van proposar qui vol ser i al final van sortir ells, i bueno, així va ser el procés, no? Decideix pensar el mateix.
1: Ara parlarem amb aquests alumnes. Tenim a l'Arnau Medina, a la Màriam Gerboua, a l'Àlex Brau i al Sergi Brau, al Gerard González, que també els tenim avui aquí, i que ens parlaran de la seva experiència. Comencem amb l'Arnau. Arnau, la teva experiència, com ha anat tot plegat des de que veu començar aquest projecte fins que al final teniu aquests només 2 minuts per a reconseguir el repte?
3: Va ser molt guai. Al principi era una autèntica locura perquè era molt de treball. Al principi els nostres robots era el Gerard i jo, hi van haver errors, ho vam haver d'arreglar, inclús a la competició també hi van haver hagut errors, i per al final ho vam solucionar i vam guanyar.
1: Bueno, assaig-error, no? El mètode científic, no?
3: Sí, clar, sí.
1: Màriam, com has vist l'experiència?
4: Bueno, a mi m'ha semblat una gran oportunitat estar en aquest concurs i he après moltes coses, com el treball en equip. I jo vaig tenir, bueno, vam programar el robot jo i el Sergi, i res, doncs, que contenta per haver guanyat en aquest concurs.
1: Ha estat molt complicat, suposo, no?
4: Bueno, sí, però l'hem pogut solucionar entre tots.
1: Sí, t'agraden els reptes?
4: Sí, bueno.
1: Sergi, a la teva experiència, Sergi Brau.
5: Va ser molt divertit perquè vam aprendre moltes coses, com el treball en equip, com ha dit la Mariam, i també vam aprendre sobre la robòtica, i va ser que estàvem tot el moment divertint-nos, i quan fèiem el treball ho fèiem bé, de vegades malament, i ho tornàvem a repetir, i tot això ens va costar una mica, però quan van acabar vam dir: això ha sigut molt fàcil, els altres estaran superavançats i quedarem últims.
1: De fet, Sergi, tu has convertit aquesta experiència i aquest projecte amb el teu germà Àlex.
5: Sí, vam anar a l'optativa junts al segon trimestre, i després vam repetir l'optativa al tercer trimestre amb tot l'equip per fer tot el projecte i per acabar-lo a temps.
1: Àlex, això de treballar amb el teu germà, què?
6: Bé, va estar bastant bé, perquè així vam estar millor, vam parlar, va ser molt divertit tot, perquè al final fer coses amb la família també està bé. I després a la competició també tot va anar bastant bé, tot i que vam tenir que aprendre a fer les coses per nosaltres mateixos, ja que el nostre professor també tenia que estar a les seves coses.
1: Gerard González, avui també aquí present, i a més amb la medalla, lluint medalla, eh?
7: Sí, sí, tot va ser fenomenal. Nosaltres ja ens començaven a conformar amb un quart, un tercer posició, però perquè estàvem veient els nostres rivals i era una miqueta complicat, estàvem molt al nivell, i cada vegada que veiem que van avançant ens posàvem més contents, i quan vam veure que van guanyar va ser perfecte i molt, molt bé.
1: Ja, primer veu guanyar la de Barcelona, no sé si quan veu guanyar Barcelona veu pensar: ostres, potser tenim possibilitats de guanyar la de Catalunya.
7: Sí, sí, perquè vam veure que anàvem perfecte, que tot anava perfecte, posició perfecta, però ja sabien que seria complicat perquè els rivals veurien la nostra estratègia i possiblement l'aplicarien en els seus robots.
1: Per tant, això és com el futbol, no? Veure l'estratègia del rival.
7: Sí, sí, perquè hi ha que utilitzar les estratègies dels rivals, ja que et poden servir, i això pot fer que sigui més complicat fer que l'altre guanyi. Perquè tu ja veus una estratègia que pot ser molt bona i que pot funcionar molt bé, i tu la utilitzes per al teu propi servei.
1: Per tant, Josep, no només és fer el robot, sinó també crear una estratègia per fer possible i finalment aconseguir el repte.
2: Sí, sí, l'estratègia és clau. O sigui, has de fer una estratègia, i de fet nosaltres, no diré cada setmana, però cada dues o tres setmanes anàvem canviant l'estratègia. Doncs fem que aquest robot, quan agafi la peça, quan torni agafi una altra, posem dos pinces en lloc d'una per fer tal. I llavors el que deia el Gerard, que els rivals per la final, o sigui, a la semifinal van fer la màxima puntuació, van fer tot el circuit complet, que això no havia fet ningú, i diria que ni els altres anys ningú ho va fer, però a la final se'ns van copiar estratègies també i van millorar les seves, perquè hi va haver gent que va fer estratègies superoptimitzades, que són les que deia que eren, per mi eren favorits dels altres, però bueno, també van tenir molta sort, s'ha de dir, a la final. Els altres els va fallar un robot, els va caure un arbre, van guanyar per un arbre, o sigui, totes les peces que hi ha allà, un arbre va ser la... I que nosaltres també al final van corregir el programa i ho va fer perfecte. O sigui, va ser també una mica de sort, hem de dir-ho, però bueno, que estar allà has d'estar, si no estàs no tens cap possibilitat, no?
1: Ja teníeu la feina, evidentment, feta prèviament. Arnau, qui és el que ha estat el més fàcil i el més difícil amb tot aquest procés que heu iniciat des de que veu començar a pensar idees a finalment arribar a aquesta final de Catalunya? Què ha estat el més fàcil i el més difícil?
3: El més fàcil ha sigut al principi, perquè era primer anar a una línia, continuar recta, després quan van repetir era més difícil, tenien que seguir la línia, i després allà, clar, com ha dit el Josep, van tenir problemes, amb tot l'equip ho vam solucionar. Va ser una mica difícil perquè també es donava errors, però al final el treball d'equip ha servit i hem aconseguit arreglar-lo.
1: Mariam.
4: Sí? Ah... doncs el més fàcil també era com la pròpia idea, s'anaven provant, i bueno, el més difícil era solucionar a vegades les errades, però res més, no tinc...
1: Sergi?
5: Jo diria que el més fàcil va ser al principi, que teníem tot més fàcil, podíem agafar i podíem fer ja directament el programa, i després va començar a ser difícil fer més retocs, esperar-nos a que passi un robot per no xocar-nos. Després també va ser difícil plantejar l'estratègia que anàvem a utilitzar finalment. I el més difícil de tot va ser mantenir-nos concentrats a la competició per saber que anàvem bé o estar allà.
1: Gerard?
7: Bueno, el més fàcil va ser, com diuen la majoria, és, va ser el principi, perquè ja està, van començar, podíem imaginar una maqueta d'estratègia, però una de les parts més difícils per a mi era quan estaven a la competició i ens equivocaven, no, deien, tenim una hora, però una hora no és tant, perquè veient totes les hores que teníem darrere, una hora no era res. I era una miqueta complicat arreglar un error, perquè no saps si aquest error, i si tu arregles, crearà un altre error, i pot ser que una hora no sigui de molt.
1: Això és pressió, eh?
8: Sí.
1: Àlex?
5: Jo crec que el més fàcil és, bé, com diuen tots, l'inici, perquè l'inici va ser només plantejar una mica l'estratègia, i com estàvem tots, pues, acabàvem de fer el grup i tot això, pues, era només moure robots, però després va començar a complicar-se perquè vam començar a crear les pinces i teníem que ajustar els servos i fer tècniques perquè no es caiguessin, però crec que la part més difícil de totes va ser la competició, estar atents, perquè ja si se t'oblida una cosa pot fer una reacció en cadena, que es borri el codi, que es caigui un arbre, que no posis després una cosa, i aquesta atent ja és molt complicat, encara que sembli fàcil.
1: Tenint en compte tot això, és difícil, però vosaltres us voleu dedicar a la robòtica?
3: Jo sí, a la informàtica i això, perquè és el futur de la tecnologia.
4: Sí, jo també, perquè ara és com que està apareixent a dia a dia, no? El necessitarem al futur.
5: Jo sempre he volgut dedicar-me a aquest àmbit i sempre m'ha agradat això, i va ser una oportunitat molt gran entrar a aquesta competició.
7: A mi em sembla que com a segona opció és molt bona idea, perquè a mi m'agradaria fer matemàtiques, però si no, la robòtica és una cosa que pot servir molt per al futur.
5: A mi sempre, jo em vull dedicar professionalment a la robòtica, perquè des de sempre m'ha agradat crear coses, construir, també m'ha agradat molt soldar, i tot això, pues, és el que m'agradaria fer de Mayo.
1: Josep Sánchez, com a cap del Departament de Tecnologia, a escoltar les paraules d'aquests alumnes que es volen dedicar...
9: Molt peloteo, molta pilota aquí. Estan tots aprovats, no fa falta que em feu la pilota, que estan tots aprovats. Bueno, sí que és veritat que és un... Ja no la robòtica, sinó tot el que és tot temes tecnològics, informàtica, com deia l'Arnau, és el futur, bueno, estarà el futur, ara t'ha d'agradar, o sigui, hi ha moltes més coses. Jo no sóc de que... feu això perquè us ho disfrutareu, gaudireu, no, cadascú ha de fer el que li agradi, però és una cosa més que la pots disfrutar encara que sigui de hobby. Va molt bé, no per fet de saber robòtica, sinó perquè el cervell contínuament has d'estar superant els reptes, no? Els inconvenients, com deien ells, no? Els problemes, la pressió, i això és una eina per practicar-ho i millorar, no? Aquesta habilitat.
1: Aquesta pressió que ara comentes d'avançar-te també els problemes que pugui haver dintre del projecte, això també, si s'aplica en el dia a dia, també va molt
9: sí,
1: bé,
9: sí,
1: no?
9: Sí, tal qual, o sigui, és així. Són coses que treballàvem, no, a classe, i doncs, si fas això, a la competició pot passar això. Ja no per la competició, perquè pot passar a la vida. O sigui, tu has de tenir en compte quines coses poden passar, no? Quins inconvenients et pots trobar, avançar-te una miqueta al problema. O sigui, aquest és l'objectiu, no... I sobretot el treball en equip. El treball en equip és clau. O sigui, veure que tu sol és impossible que ho facis. Necessites que la gent t'ajudi, i quan hi ha un problema, perquè he tingut problemes, el dia que es va trencar la pinça, jo seguia dient, no em moro d'un infart. I el dia de la competició, només començar, van fer una prova i se'ls va trencar la pinça. I clar, jo no podia ajudar-los amb res. Han de ser tots ells els que, no et preocupis, que la canviem. I ho han fet tots ells. Llavors... això és el que, no, el treball en equip i solucionar els problemes, no val pues, no sortir i plorem, no, plorem no, ho arreglem i solucionem.
1: Hi ha dos premis, primer premi sènior, són sí. Els alumnes, primer premi d'adult, sí. En aquest cas el premi és teu.
2: Sí, perquè, mira, en principi era anar només als alumnes, però quan recordo estava en un dinar familiar i els vaig dir, m'ho he passat tan bé, i amb tot el que he après, m'agradaria també participar a mi, i veure que hi vaig participar a l'alumnes, i bueno, l'estratègia era la mateixa, perquè, bueno, una miqueta diferent, potser, però molt semblant, i, bueno, me la van guanyar també, va ser, me la van guanyar. Sí, sí.
1: Doncs dos premis de l'Institut Montserrat Roig de robòtica. Els dos robots els tenim aquí, i abans de finalitzar aquesta entrevista voldria que expliquéssiu als oients de Ràdio Sant Andreu de tot plegat amb què us quedeu d'aquesta experiència.
3: Jo amb aquesta experiència em quedo amb l'aventura, perquè va ser una autèntica locura, perquè era arreglar, provar. Tant quan a la tarda vam fer moltíssimes proves, perquè ho vam fer tot perfecte, però després ja hi havia errors. Això no podia passar a la competició, i jo em quedo amb l'experiència, perquè això pot servir també per a la vida.
1: Mariam, també què et sembla l'experiència, com l'Arnau?
4: Bueno, sí, igual, també com l'explicació de l'Arnau, i també aquells moments de pressió que hem tingut per les errades que anaven apareixent en el concurs, i amb el plaer que vam quedar per haver guanyat cada partit, i res més. No.
1: Sergi?
5: Doncs jo també em quedo amb l'experiència, perquè va ser inolvidable, va ser molt bonic saber que havíem guanyat, i també em quedo amb el que he après a treballar en equip, també a fer cas al professor, i a... que sempre té la raó. Bueno, no sempre, però
1: la majoria de vegades.
5: Sí, la majoria. I també m'ha agradat molt aprendre sobre la robòtica, muntar els robots, i bueno, també socialitzar amb els companys, que també són els meus amics, però conèixer-los millor.
1: Gerard?
7: Jo em quedo amb l'experiència, i també amb tot el que he aprengut a fer l'equip amb els altres, a treballar en equip, també a mai rendir-se, perquè aunque t'equivoquis encara pots millorar millor el que estaves fent, i l'aventura ha sigut tot perfecta, i acabar sent amb la victòria dels dos campionats.
1: Àlex?
5: Jo em quedo amb l'experiència, però també crec que és molt important tot el que m'ha après. Què hem de fer, què hem de parar de fer, que ens hem de concentrar, i tot això sí que crec que és molt important, i ja està.
1: Doncs felicitats per la part que us toca, i per haver portat el nom de Sant Andreu de la Barca i de l'Institut Montserrat Roig amb aquests premis, Premi de Barcelona i després el de Catalunya. Gràcies.
2: Vosaltres.
0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
8: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: El nou contracte de les escoles bressol municipals incorporarà més recursos i serveis amb una inversió de 1,6 milions d'euros. L'acord aprovat en el ple municipal augmenta un 26,3% la inversió destinada als centres i reforça l'atenció educativa, la neteja, el manteniment i el suport administratiu. Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
10: Doncs bé, principalment incrementem 236.000 euros que es veuran reflectits en tenir més hores de neteja, més hores de personal de cuina. També busquem tenir menys càrrega burocràtica per les direccions de les escoles bressol, i, evidentment, seguir millorant els salaris, que recordem que vam aplicar a les noves taules catalanes tan bon punt van sortir, perquè és la nostra responsabilitat també estar al dia d'això i actualitzar els sous en la mesura que puguem, i per tant, doncs, veiem aquest increment que millora els serveis.
1: Quan es posarà en marxa?
10: Ara, a principis de setembre, i amb l'inici de curs, començarà l'empresa que surti guanyadora. El que volem, destaquem sobretot que consolidem les vetlladores a 30 hores, una cada centre, que és una reclamació que les treballadores de les escoles bressol ens diuen, molt, molt encertadament. Pensem que la diversitat s'ha d'atendre i s'ha d'atendre amb qualitat, i és per això que any rere any anem millorant les hores que tenen les vetlladores a les nostres escoles bressol. També ampliem el període d'adaptació, les hores que els donem a les escoles per atendre els infants durant tot el primer trimestre. Era una reclamació que també ens feien en aquests últims temps. I també volem una millora de suport administratiu amb titulació de TEI, perquè, pel que deia, millorar, rebaixar la càrrega burocràtica que tenen les direccions, que actualment estan molta estona al despatx, i volem més personal a les aules, volem que atenguin els nostres infants, i és per això que també fem aquest pas endavant en aquest suport administratiu.
1: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, en què destinarà més recursos a les escoles bressol municipals gràcies al nou contracte de gestió aprovat en el ple municipal del mes de maig. La nova adjudicació preveu una inversió total d'1.636.219 euros, una xifra que representa un increment del 26,3% respecte al contracte anterior, que permetrà reforçar els serveis educatius, la neteja, el manteniment i l'atenció a les famílies. L'acord va prosperar amb els vots favorables dels grups municipals de FEM, PSC, i en Comú Podem, mentre que Vox es va abstenir.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Gran impacte a les xarxes socials de Ràdio Sant Andreu aquest dilluns, quan vam publicar la notícia de que Chenoa serà una de les grans protagonistes de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca.

Ja s'ha anunciat la primera de les actuacions de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. La cantant Chenoa serà una de les protagonistes de la propera Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb un concert a l'esplanada del Mercat Setmanal previst per al divendres 4 de

amb una trajectòria consolidada de més de dues dècades damunt dels escenaris, Txenu arriba a Sant Andreu de la Barca en un moment de plena vigència artística. La cantant coneguda amb èxits com Cuando tú vas, Atrévete o Todo irá bien oferirà un repertori que combinarà els seus grans clàssics amb les cançons més recents, una proposta pensada per connectar amb públics de diverses generacions. Txenu actuarà a Sant Andreu de la Barca el 4 de setembre en el marc de la Festa Major. Aquesta serà la tercera actuació de Txenu a Sant Andreu de la Barca, la primera va ser l'any 2013 al Teatre Núria Espert en el marc d'una gira acústica de presentació de l'àlbum Com un fantasma, i l'any 2017 va actuar a Sant Andreu de la Barca per tancar la gira de Soy Humana. Ara Txenu serà protagonista de la Festa Major 2026 el divendres 4 de setembre a l'esplanada del Mercat Setmanal.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Posem punt final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Tornem aquest dimecres amb molta més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu, la 98.0 de la FM. Més informació a través de radiosantandreu.com, xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem aquest dimecres.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Ei, què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. A l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps en aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Tu ja hi eres. Bono, el líder de U2, va dir en certa ocasió: la música pot canviar el món, perquè la música pot canviar les persones. Quina ens proposes per compartir?
2: Hola, bona tarda, em dic Jordi, i m'agradaria escoltar una cançó que, quan va sortir, bueno, em va agradar molt. Va ser una de les millors etapes de la meva vida. Era de... aviam si me'n recordo... Terrícmics, i es deia: hi ha un àngel tocant el meu cor. Sisplau, m'agradaria molt que la posésiu, perquè era molt, molt maca.
1: I continua sent maca, tens tota la raó. There must be an angel, i entre parèntesi, playing with my heart, que aquí es va dir: debe haber un ángel jugando con mi corazón. Tracta d'un tipus d'amor que sembla massa bo per ser veritat, que et fa creure en alguna cosa més gran que tu mateix, ja sigui un àngel, el destí o senzillament la màgia de la connexió. La cançó ho fa amb poesia lírica i de forma brillant, i a més té un luxe afegit: la col·laboració a l'harmònica del gran Stevie Wonder, el mestre. Es va publicar el 1985.

Molt bé, molt bé. Sí. Segurament deu haver un àngel jugant amb el meu cor. D'aquells moments de la vida, perquè potser no es poden dir ni temporades, sinó tan sols moments en què et sembla que has tocat el cel. Eurythmics, britànics, de synth-pop. Els anys 80 van ser seus. També van destacar per uns videoclips fantàstics. Dave Stewart i Annie Lennox. El 1990, Dave Stewart va fer un tema instrumental en solitari que molt sovint hem utilitzat de sintonia i que ara ens serveix com a excusa per recordar-te que un dels espais oberts et demana que ens diguis quin és el teu tema instrumental preferit de qualsevol època. Ens ho dius aquí per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Però escoltem el tema perquè és molt bo.

part, si t'interessa, el tema es diu Lily Was Here, és a dir, Lily era aquí. I era Dave Stewart el 1990, el 50% de Remix en solitari, fent aquest tema instrumental també per recordar-te que esperem quin és el teu tema instrumental preferit. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Potser és aquest... El que sí us puc assegurar és que aquesta cançó, interpretada per Frank Sinatra i també per Nina Simone, ha estat històricament la més demanada per als convidats del programa quan els hi preguntem quina és la cançó de la teva vida. Si no coneixen el programa o no estan avisats abans, alguns es queden en blanc, però la majoria recorren al My Way de Frank Sinatra, a l'Imagine de John Lennon i en castellà, al Mediterráneo, de Joan Manuel Serrat. Diuen que Frank Sinatra odiava cantar lluny del micròfon. Deia que el micròfon era el seu instrument. Podia així o xiuejar una frase i fer que sonés com si t'ho estigués dient a l'orella en un bar buit. Per això, Sinatra va inventar un estil anomenat crooning. Cantar suau, íntim, sense cridar, com si parlés amb tu. Abans d'ell, tots els cantants del Big Band cridaven perquè se'ls sentís sobre l'orquestra. Sinatra es va acostar al micròfon, va baixar la veu i va canviar la música pop per sempre. Als anys 40, la policia de Nova York havia de posar barricades fora dels seus concerts. Les noies es desmaiaven, ploraven i li arrencaven trossos de la roba. El van anomenar la primera Sinatramania, 20 anys abans que els Beatles. Per això el van anomenar The Voice, la veu. No era la veu més potent, però era la que més a prop se sentia. El 1968, Paul Anka, també cantant, estava a Las Vegas veient Sinatra al César's Palace. Es va quedar fins tard, borratxo, parlant amb Frank sobre el pas dels temps i la carrera. Anka se'n va anar al seu hotel a la una de la matinada i va escriure My Way de corregut fins a les 5. No era una cançó original, estava basada en Com d'habitude, un tema francès de Claude François. Anka va comprar els drets i va reescriure tota la lletra pensant què diria Frank si mirés la seva vida enrere. Quan Paul Anka li va portar la demo, la mostra, Sinatra la va escoltar i va dir no, Paul, sona que estic parlant de mi tot el temps. Massa ego. En aquell moment Sinatra estava en una etapa baixa. Tenia 53 anys, pensava que la seva carrera acabava i la lletra de My Way li sonava com un epitafi. Sinatra no volia sonar patètic. Però Paul Anka va insistir. Frank, no la vaig escriure per a mi, no sóc prou vell per cantar-la. Aquesta és teva. Sinatra la va gravar el 30 de desembre del 1968 en una sola presa a les 3 de la tarda, amb 40 músics a l'estudi. I quan la va cantar va entendre que no era ego, era un balanç de vida d'un home que havia fet les coses a la seva manera, per bé o per mal. Ell mateix la va presentar en els primers concerts amb ironia. Solia comentar, bueno, i la cançó que faré ara és pels nens. Es va tornar la seva cançó bandera. La gent la va demanar a cada concert fins al dia que va morir. És la cançó més tocada en funerals al Regne Unit. El més curiós és que Sinatra odiava que li diguessin que era el seu himne personal. Deia que era només una cançó, però el públic mai no se'l va creure. Sinatra moria el 1998, als 82 anys. La cançó deia... I ara, el final és a prop, i llavors m'enfronto al taló final. El meu amic, ho diré sense embuts, parlaré del meu cas, del qual n'estic segur. He viscut una vida plena. Vaig viatjar per totes i cadascuna de les autopistes, i més, molt més que això. Ho vaig fer... a la meva manera.
Penediments n'he tingut uns quants, però igualment molt pocs per esmentar-los. Vaig fer el que havia de fer i ho vaig fer sense cap excepció. Vaig planejar cada ruta traçada, cada pas curós al llarg del camí, i més, molt més que això. Ho vaig fer a la meva manera. Sí, hi va haver oportunitats. Estic segur que ho sabies, quan vaig mossegar més del que podia mastegar. Però al final, quan hi va haver dubte, m'ho vaig empassar i ho vaig escopir. Em vaig enfrontar a tot i vaig estar dret i ho vaig fer a la meva manera. He estimat, he rigut, he plorat. He tingut la meva ració, la meva part de perdre. I ara, ara que les llàgrimes cessen, em sembla tot tan divertit. Pensar que vaig fer tot això i potser jo digui, sense timidesa, que ho vaig fer a la meva manera. Perquè què és un home, què té ell, si no a si mateix? Aleshores no té res. Per dir les coses que realment sent i no les paraules d'algú que ja agenolla. La història mostra que vaig assumir els cops i ho vaig fer a la meva manera.

0: On, si no és aquí al Coco, podràs escoltar, per exemple, a Sinatra. Algú va dir: els tres grans requisits per tenir una vida feliç són una cosa que fer, una cosa que estimar i una cosa que desitjar.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

a través de 125 emissores que l'emeten arreu de Catalunya, Andorra i les Balears en diferents dies i horaris per la FM i algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la TDT. Si no et vols perdre res, si has fet tard, si t'has despistat, no et preocupis gens ni mica, que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos, per exemple, a la plataforma iVox.com. També estem a Apple, iTunes o a YouTube. T'has parat a pensar alguna vegada quines podrien ser les teves 10 millors cançons? De tota la vida, de qualsevol època. Ah, no és fàcil, eh? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Rebo un correu que em diu: hola Albert, sóc la Lola Auger de Barcelona, Vila Olímpica. Segueixo escoltant el teu programa a l'hora de dinar i em segueix encantant. He fet una selecció de 10 dels meus cantants i grups preferits amb cançons que m'han agradat molt, del heavy metal a sensibles balades. L'ordre no és de preferència, sinó més o menys cronològic. I la primera que ens posa és aquesta dels Bee Gees, que no és de les més recordades d'ells. De 1969, Melody Fair, Fira de la Melodia.

Melody Fair, Fira de la Melodia, els Bee Gees de la seva primera etapa melodramàtica del 1969. I després... Quin contrast, eh? Si amb això no t'espaviles, fes-t'ho mirar, Coco! Highway Star, estrella de la carretera del 72 i de Deep Purple.

Estava pensant, que bo, quin privilegi encara avui dia poder compartir tots aquests records en forma de música amb tu, amb vosaltres, cocos. Highway Star, estrella de la carretera, del 72 de Deep Purple, la segona de les 10 preferides de la Lola Auger de Barcelona. Després, George Harrison amb Bangladesh, de 1971. Per cert, que a Bangladesh hi ha una escultura de George Harrison com a reconeixement a l'organització del concert per Bangladesh que ell va organitzar per conscienciar i recaptar fons per als bengalís que patien desastres naturals i la guerra amb el Pakistan Occidental. Va fer dos concerts benèfics amb Ravi Shankar davant 40.000 persones en el Madison Square Garden de Nova York.

Bangladesh. Musicalment és una bona cançó, com no podria ser d'una altra manera, venint de George Harrison, que per molts cocos és el seu Beatle preferit. Però, a més, representa el que tantes vegades ha fet la música i no han fet els polítics. Ajudar els més necessitats. Això va ser el 1971. I aquí, ja ho veus, ja ho sents, procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. I la Lola Auger de Barcelona a continuació ens proposa recuperar Somebody to Love, un dels clàssics de la reina de Queen del 1976. Freddie Mercury la va escriure inspirada amb el so gospel. Somebody to Love, algú per estimar.

0: Somebody to Love, Queen, des de 1976.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Encantat de la vida. Ets dels habituals, dels fidels al programa, o potser ens has descobert fa poc. En qualsevol cas, si això t'agrada, si aquí al club t'hi trobes a gust, digue-ho als teus amics. I ara, tots dempeus. Seguim, perquè ja ho estàvem des de que cantava Freddie Mercury, però és que ara canta Elton John. Goodbye, Yellow Brick Road. 1973.

Goodbye Yellow Brick Road, que quiso decir adiós a la carretera amarilla. ¿Recordas El Mago de Oz, la película de 1939? ¿Recordes El camí de les rajoles grogues? Doncs aquesta cançó és una referència directa a la ruta que Dorothy segueix per trobar el Mac 2. Va ser una metàfora utilitzada per Bernie Taupin, el soci d'Elton, per simbolitzar el camí cap a la fama, l'èxit i la vida d'opulència que ell i Elton havien trobat. I entre les 10 preferides de tota la vida de la Lola Auger de Barcelona, una que no havia sonat mai al programa, no ens l'havíeu demanat, de Bryan Adams, Have You Really Loved a Woman? Has estimat de veritat a una dona?

aquí al programa no us heu recordat mai d'ella, d'aquesta cançó, fins que ho ha fet la Lola Olger de Barcelona. Però als Estats Units va estar 5 setmanes consecutives en el número 1. Realment és molt maca, com tantes d'altres que ha fet Bryan Adams. Aquesta és de 1995 i es va utilitzar a la banda sonora original de la pel·lícula Don Juan de Marco, protagonitzada per Johnny Depp i Marlon Brando. Ja saps que també està obert l'espai de les bandes sonores perquè ens diguis quin tema instrumental o quina cançó de banda sonora t'ha agradat més, encara que no t'hagi agradat la pel·lícula. Però després d'aquestes 6 primeres cançons de les 10 que demanem, la Lola diu, ara també diré intèrprets dels nostres que em van emocionar especialment. Per exemple, Lluís Llach amb No abarateixis el somni. No.

No abarateixis el somni era un dels temes de l'àlbum T'estimo, que Lluís Llach va publicar el 1981 i que començava amb aquella meravellosa cançó que molta gent li diu T'estimo, però que en realitat es diu Amor particular. Després la Lola ens destaca Lía, una cançó que José María Cano, de Mecano, va escriure per Ana Belén.

0: La Lola ens diu com a títol Terciopelo Ardiente, que és el que canta en Joan Baptista, però la cançó es diu només Terciopelo. És de 1977, quan aquí ja coneixíem a l'Homet per preciositats, com la cançó dedicada a la seva germana Gemma, i quan es va passar, doncs, a cantar en castellà, abans del seu gran èxit Clara, aquest Terciopelo ja va sonar bastant. Però, si vols saber més coses i escoltar més coses de l'Homet, recorda que li vam dedicar un programa especial d'una hora amb opinions de gent que en sabia molt d'ell, amb versions inèdites d'algunes de les seves cançons. Bueno, el programa està disponible perquè l'escoltis quan vulguis al meu canal personal d'iVox. A buscar posa especial Cocodril Club Joan Baptista Homet. Terciopelo ardiente. I la Lola Auger, de Vila Olímpica de Barcelona, diu: podria fer la llista molt més llarga, però seria acaparadora i així tinc motiu per tornar a escriure't un altre dia. Moltes gràcies, Albert, ens dones molta alegria. Una abraçada a Lola Auger. Doncs moltes gràcies per el temps que ens has dedicat. Ah, la última que ens posa va ser d'una de les primeres de quan vam estrenar l'espai Quina cançó et dona bon rotllo. Un espai que, com tots els altres, continua obert per si en tens alguna.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert

bon dia dels meus amics, els Pets. I del 1997. Una cançó realment optimista.

0: bona llista, la selecció de les 10 preferides de tota la seva vida de la Lola Auger. Tu també pots fer-ho, però no em busquis els temes més estranys, més minoritaris, sisplau. Aquí es tracta de passar-ho bé i de dir-nos sincerament quines són les 10 cançons que més t'han agradat. Bon dia! Però també, pots fer com la Sara de Tarragona i senzillament demanar-nos una cançó solta. Ella ens diu: soc la Sara de Tarragona i m'agradaria dedicar la cançó Mami Blue del grup Pop Tops a la meva mare Margarita. Gràcies. Doncs mira, ara feia molt temps que no sonava, però en el seu moment va ser un dels pocs èxits espanyols, bueno, fets a Espanya, internacionals. Per exemple, a França va funcionar molt bé, va ser supervendes. És de 1971, amb el cantant Phil Trim al capdavant de la banda. Phil Trim, nascut a l'illa de Trinidad. Mami Blue significa la tristesa. Blue, la tristesa profunda per la mare que ha quedat enrere o que ha mort. El protagonista recorda amb dolor el moment en què va deixar a la seva mare sense acomiadar-se i es dona compte del seu error. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa arriba.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Què tal, Coco? Com van les coses? Tant de bo que escoltant el programa t'oblidis, encara que sigui només una estoneta, de tot allò que ara mateix et preocupa, el teu caparronet. Amb la música de la nostra generació tot és més fàcil. Algú va dir... El que és bo mai és fàcil. El que és fàcil mai és bo. És bo escoltar l'arxiu de contestador automàtic.
3: Hola, Albert, sóc la Maite i te truco des d'Osca. M'agradaria escoltar la cançó del Víctor Manuel de fa uns anys, que es deia La Madre.
2: Sí, la recordo perquè en aquell moment va venir personalment al meu estudi de ràdio a presentar-me el seu disc, el seu nou àlbum, que es deia Què te puedo dar. Corria 1988, un any que vaig viure perillosament, com aquella pel·lícula. Bueno, la veritat és que La Madre és una història dura, nascuda de l'interès del cantautor. Cantautor que, per cert, als seus 78 anys està de gira, amb molt bones condicions vocals i fent concerts per tot Espanya. En aquell moment, Víctor Manuel volia retratar l'epidèmia i el drama de la drogadicció, especialment l'heroïna, als anys 80 i 90. Volia visibilitzar el patiment extrem i la impotència de les famílies dels drogadictes.

¿Qué te puedo dar? Era el títol genèric de l'àlbum de Víctor Manuel del 1988 i el seu primer single, La Madre. Una cançó que ens han demanat des d'Osca. Aprofitem l'ocasió per saludar tots els cocos que ens escolten des d'Osca a través de les diverses emissores de Lleida que emeten el programa. Sí, era una cançó trista i el que ve tot seguit també. Ho sento, eh? Bueno, si no tinguéssim moments de tristesa, com podríem valorar els de l'alegria, no? És que vull fer un homenatge a vosaltres, als oients dels meus programes de ràdio de tota la vida. Alguns d'aquests oients han sigut tan afectuosos que m'han considerat com de la família. Allò que entres a casa cada dia o cada setmana, des de fa molts anys. Jo recordo alguna vegada quan no podia fer el programa i la persona que em substituïa, el company, deia no, és que està malalt o és que té una grip. I al tornar, quan jo ja ni me'n recordava dels dies que vaig estar de baixa, molt temps després encara em trucava gent, nen, ja et trobes bé, com estàs, cuida't. Com si fos la tieta, no? Bueno, doncs, aquest homenatge als meus oients estarà representat per Toñi Redondo Serrano, de Barcelona, que ens ha deixat i molt jove. Ella va ser l'oient més apassionada del meu programa de ràdio Los Musicales de la Cadena Catalana, que es va emetre entre 1983 i 1986. Vist ara, sembla poc temps, però llavors ho vivíem tan intensament cada dia que representa una part important de la meva vida. Vull aprofitar també per recordar aquella ràdio que generava prodigis entre l'audiència, no? Perquè Toñi simbolitza per mi aquella ràdio irrepetible, sense ordinadors, que fèiem a la FM, en el meu cas, sense tècnic de so, ni guionista, ni productor. Anàvem de bòlit en directe, deixant-nos la pell a cada programa. Això sí, sabent que teníem audiències milionàries i també a totes les companyies discogràfiques pendents de nosaltres, això també ha passat a la història. Tots els promotors van ser grans amics. Ells ens escoltaven per comprovar si sonaven les seves novetats per antena i per demanar-nos portar de promoció a l'estudi en directe els artistes més importants del pop d'aquell moment. Recordo, per exemple, entre molts d'altres, Víctor Manuel, que estàvem escoltant, la seva dona, Ana Belén, Alaska, Joan Manuel Serrat, Luz Casal, Camilo Sesto, Luis Eduardo Aute, José Luis Perales, Lluís Llach, Miguel Bosé, Joaquín Sabina, bueno, i molts més. Fins i tot a vegades venien de l'estranger, com Luis Miguel, un joveníssim Luis Miguel, o Katrina, o Nick Kershaw, o els Shack Attack, o Ray Parker Jr., el dels Cazafantasmes, o el grup Double, o Limahl, el de la història interminable. Bueno, només és una mostra de... perquè pràcticament teníem un convidat d'aquesta categoria al programa. I 25 anys després, recordo com us he comentat que Los Musicales es van emetre del 83 al 86, 25 anys després, en un programa especial en què recordàvem aquell temps de ràdio, la Toñi ens va escriure un e-mail que reflectia molt bé les sensacions inoblidables que sentia enganxada a un petit transistor, escoltant el programa davant dels estudis de l'emissora, amagada darrere un arbre de la Rambla, de vegades passant molt de fred. I això ho feia quasi cada dia, només per veure'ns sortir en acabar el programa a les 8 del vespre. Amb Toñi se'n van també els nostres records de joventut. Diuen que és el que més trobem a faltar. La joventut. Aquesta malaltia de la qual ens curem massa aviat. Ella no ha pogut superar la seva malaltia. Era molt difícil, però va tenir força i valentia fins al final. Ara la seva llum brilla al cel. I m'agradaria compartir amb vosaltres un fragment d'aquell programa especial que 25 anys més tard recordava el programa amb el que van començar a estimar la música tota una generació de joves de Catalunya. Aleshores tenia de col·laboradors a Eduard de Vicente i Albert Castillón. Aquí, al Cocodril Club, sovint m'han escrit oients d'aquell programa confirmant-me el que em deia sempre el mestre Luis Arribas Castro, Don Pollo, que existeix la memòria auditiva.
La locució d'aquest programa especial va ser en castellà perquè s'emetia per tot Espanya en una cadena de breu durada que ja fa molt que no existeix, Punto Radio. I, bueno, i aquest fragment comença amb un dels jingles musicals de Los Musicales.

Ens agradava molt aquesta gent, el grup Tol Tol, un grup de Londres. It's My Life va ser un dels grans èxits que van tenir, l'altre, Sucker Shame. Va ser la cançó que ens va demanar la Toni ja fa alguns anys, per simbolitzar tots aquells anys de ràdio i d'amistat en aquest homenatge que he volgut fer a vosaltres, els oients dels meus programes. Per cert, que el líder de la banda, Tol Tol, la cançó és del 86, el seu líder, Mark David Hollis, moria de càncer el 2019, als 64 anys.

Ja saps que per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic, enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet la Carme des de Badalona, que ens diu: hola, t'estic escoltant ara mateix. Comparteixo la teva admiració per Franco Battiato. Dic que és un músic genial, és quedar-me curta. Crec que en italià guanya moltíssim, i és així com ell va fer les seves creacions magnífiques. Sí, el que passa és que va fer també unes fantàstiques adaptacions al castellà, i que és la manera que a vegades utilitzem, doncs, per entendre les seves lletres, que eren tant o més importants que la seva música, no? Diu la Carme: gràcies per l'atenció i per la companyia que ens fas amb el programa. Des de Badalona, salutacions, Carme. Bueno, doncs aprofitarem per escoltar una poc coneguda d'ell i per recordar algunes de les seves reflexions, de les seves paraules. Deia Battiato: la vida no acaba, és com dormir. Néixer és com despertar. Fins que siguem lliures, tornarem una vegada i una altra i una altra. Bueno, ja fa 5 anys que ens va deixar Battiato, i veiem que la seva visió no s'ha aturat. Continua qüestionant, alabant-se, portant la mirada més enllà del que sembla.

Aquesta es diu Com un camello in una grondalla. També la va fer en castellà, el 1991, Com un camello en un canalón.

0: Suposo, Carme, que ja la coneixies. En qualsevol cas, espero que t'hagi agradat l'elecció d'aquesta poc coneguda com un camello en una grondalla que Battiato va publicar el 1991. El poeta Mario Benedetti va dir: "Los amores eternos son los más breves".
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
3: Cocodril Club, amb Albert Malla.

0: Insurrección és, sens dubte, una de les millors cançons del pop d'aquest país de tots els temps. Els seus protagonistes, Manolo García i Quimi Portet, doncs estan protagonitzant una tornada després de bastants anys que està resultant un èxit total des del primer concert, el passat 3 de maig, amb 56.000 persones a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Ho volem celebrar compartint les cançons que els hi hagués agradat escriure. Hola, Quimi.
1: Salut, Albert. T'escoltem amb el cocodril aquest a Ràdio Olot.

0: Diu-la, doncs, estava pensant que més o menys teniu la mateixa edat. Si estàveu recordant els vostres inicis quan fèieu pràcticament un concert a diari o quasi a diari, ara aquesta gira, penseu que la disfrutareu encara més que quan estàveu començant, que vèieu tot el futur per endavant, que podien passar mil coses, entre d'altres que us separéssiu, no?, i que féssiu treballs per separat. Jo ho dic perquè jo tinc la sort encara de treballar i cada programa que faig el disfruto més que quan vaig començar amb 17 anys.
1: La vida et va donar lliçons, no? Vas deixant enrere l'astre, diguem, vas deixant l'astre i el que portes, la motxilla que portes, cada vegada és més lleugera. En sentit, si tens una mica de seny, si estàs tontet, doncs mira, ho sento. Però si tens una mica de cap, vas deixant pes mort. Llavors, cada vegada més, el que fas... tens petites, grans decepcions, tothom les té, però no perds el romanticisme. Jo demano perdó, però sóc una mica romàntic. I em fa molta il·lusió tot, cada vegada més, perquè ja no camino, estic volant. Vull dir, ja és diferent. Nosaltres riem més que abans i d'una manera més correcta que abans.
2: Científica.
1: Més científica y menos agotadora. Antes nos agotábamos. Había veces nos poníamos enfermos con Antonio, ¿te acuerdas? A las 7 de la mañana estábamos enfermos de reírnos. Ahora no nos ponemos enfermos de reírnos. Nos reímos muy a gusto. Es veritat.
2: Anem a dormir més d'hora.
1: Anem a dormir més d'hora, també, és veritat. Llavors, els concerts serà magnífic, serà molt divertit. Toquem, si em permeteu, millor, tenim més experiència... Sabem, som més zorros, tenim més ofici, tu, qualsevol de vosaltres, any darrere any, vas aprenent, vas deixant atrás el que et molesta, el que estorba, el que no és bo, i pensem que serà molt bonic, jo penso que serà molt bonic.
0: Quina cançó us hagués agradat escriure de qualsevol autor, de qualsevol època, que no sigui vostra?
2: A mi m'agrada molt Pau Riba, aquella Ha plogut sobre el meu cap. Segons a quin disco mires, té un títol o té un altre disco, té un altre títol. Però és una cançó molt bonica, molt Pau Riba, perquè és una cançó desbarajuste total, diguem, instruments desafinats, ara entren, ara no entren, però potser és de les cançons que m'ha impressionat més de la història. Sí. Ha plogut sobre el meu cap, quina enveja, quina enveja, papallones i ocellets, aquesta música.
0: Que genial que era, en Pau. Eh?
1: I jo, Angie, de los Rollins, Angie.
0: I per quin motiu?
1: Perquè quan la vaig sentir la primera vegada, era jovenet, i vaig pensar, hòstia, esto es la bomba. Moltes cançons, aquesta en concret.
0: Moltes gràcies.

0: Aquesta és la cançó que li hagués agradat escriure a Quimi Portet, oient habitual del Cocodril, segons ens va confessar en aquesta entrevista. Una cançó curiosa perquè té dos títols: Ha plogut sobre el meu cap o Sèptima en colors. La genialitat de Pau Riba. Aquí, en una entrevista, li preguntàvem a Formentera, precisament, que ens recordés quan ell va voler ser hippie.
1: Jo volia saber de què anava això, i vaig dir, bueno, on te puc trobar hippies? I em van dir Formentera, i jo, cap a Formentera.
0: I a la pel·lícula documental del primer Canet Rock, l'Àngel Casas li preguntava a Pau Riba.
2: Creus que ajudes a la cultura catalana, tu? Fent què?
3: Destruint-la.
0: També li van preguntar en certa ocasió, Pau, com creus que passaràs a la història?
1: Passant a la història de música com a mal cantant, mal músic i gamberro dalt de l'escenari. Bueno, sembla ser que són tres valors positius.
0: Quina cançó t'hagués agradat escriure?
4: Doncs, mira, si escolteu bé, aquesta que se sent.
0: Qualsevol nit pot sortir el sol, de Jaume Sisa. T'hagués agradat, eh? O sigui, quan la vas sentir vas pensar, punyetes, em hagués pogut acudir a mi.
4: Sí, eh? Vaig pensar, és un cabron, aquest tio és un cabron.
0: M'ha agradat molt trobar-te aquí. Moltes gràcies, Pau.
4: Ok, vinga.
0: Molta sort.
4: Vale. Pau!

0: faltes tu.
1: Això és el que dic a vegades quan et comento que pots afegir-te al nostre grup de seguidors al Facebook, el grup dels oients d'aquest programa, el grup Cocodril Club. Som en més de 40.000, però potser hi faltes tu, com diu la mítica cançó d'en Jaume Sisa.
2: Pot sortir el sol.
1: A Quimi Portet li hagués agradat escriure una cançó de Pau Riba. A Pau Riba li hagués agradat escriure aquesta cançó que Jaume Sisa va publicar originalment el 1975 i que hem escoltat en una versió del 2002 del seu àlbum Bola Voladora, molt poc coneguda. A Manolo García li hagués agradat escriure... Adé.

Doncs ho recordo perfectament. Quan vaig escoltar per primera vegada aquesta cançó, vaig sentir quelcom molt semblant a Manolo García. Era per casualitat. Estava aprenent alguna cosa en un bar un vespre de l'octubre de 1973. Tenien la ràdio posada i van presentar aquesta cançó com a novetat i vaig pensar, però què és això?

El temps ha demostrat que Angie és una de les millors balades, no tan sols dels Stones, que en van fer diverses de guapes, sinó una de les millors cançons del tot el segle XX. No m'estranya que a Manolo García li hagués agradat escriure-la. Bueno, abans d'anar a ballar, escoltarem per primera vegada una proposta que ens fa des de Barcelona la Cristina Viudez, que diu: hola, que guai escoltar el teu programa. Avui és el meu segon dissabte escoltant el Cocodril, i et demano una cançó de Charles Sheffield que es diu It's You Voodoo Working Extello. Doncs, bueno, aquest personatge, pràcticament aquest és el seu únic èxit, que, bueno, voldria dir, és el teu voodoo funcionant. Charles Sheffield va néixer a Louisiana el 1931 i va morir el 2010 amb 79 anys, poc conegut fora de la seva regió. La cançó ha guanyat més popularitat en els anys posteriors.

Cristina, Cristina Viude de Barcelona. És un bon tema, gràcies per recuperar-lo i per molt segur descobrir-lo. El senyor Charles Seafield, conegut com Mad Dog, és a dir, gos boig, especialista en rhythm and blues. I aquest tema, el seu més gran èxit a la seva regió, perquè fora d'allà pocs el coneixen, It's Your Voodoo Working Excello, és a dir, és el teu voodoo funcionant.

0: misery, trouble. La cançó és molt curta. Gairebé dos minuts només. I marxem ballant.
1: Hey, Mr. DJ, where are you?
0: Recordes alguna cançó que t'hagi fet ballar? Dels anys 60, 70, 80, 90, 2000... Ah, i aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Fes-ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet Jonathan Cepeda, que ens demana un gran clàssic dels Eurythmics, Sweet Dreams, els somnis dolços, que ens diu: la vaig escoltar per primera vegada a la discoteca Silvis, a l'autovia de Castelldefels. Ah, sí, però era del terme municipal de Gavà Mar. Diu, i es va compartir amb la meva discoteca preferida. Gràcies, Jonathan. I amb tu anem cap al 1982. Per cert, que Silvis va tancar el 1999 i ara és una, malauradament, una estructura abandonada. Un últim favor, per al mateix preu. Si no et sap greu, procura ser feliç. Cocodril.
2: Cocodril Club. El programa Revival de la

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: directe. Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa. De dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu. Amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: És dimarts, dia 16 de juny. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Avui parlarem de les plagues d'estiu, i és que Sant Andreu de la Barca reforça la lluita contra les plagues d'estiu i demana la col·laboració ciutadana. Parlarem avui amb la regidora de Salut Pública, Eunice Martín. Avui també parlarem dels alumnes de l'Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca, que aquesta setmana, concretament aquest dilluns, han realitzat un taller sobre el muralisme de Sant Andreu de la Barca a través del projecte Arrela't. Parlarem d'aquest projecte, com també parlarem d'altres informacions, i és que la cantant Chenoa serà una de les grans protagonistes de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca al mes de setembre. Avui conversarem amb l'escriptora Maria Escales, que va compartir amb els lectors del Club de Lectura de la Biblioteca Aigües Toses el passat divendres. Durant una hora van conversar al voltant de la seva literatura. Minuts abans de la seva participació al Club de Lectura, va passar pels estudis de Ràdio Sant Andreu, i avui escoltarem aquesta entrevista amb l'escriptora Maria Escales, on no només parlem de la seva obra, sinó parlem també dels clubs de lectura. I parlarem dels Castellers de la Droc, que van realitzar una estrena internacional el passat cap de setmana a actuar a Andorra. I avui, doncs, també tindrem l'espai dels companys de la xarxa ràdio del Món és Digital, un dels espais que escoltem els dimarts en el Via Directa, i també seguirem parlant d'altres informacions de l'actualitat local. Comencem.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'arribada d'altes temperatures comporta també l'aparició de diverses plagues urbanes que poden afectar la salut pública i també la qualitat de vida dels veïns. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa una nova campanya de prevenció i control de paneroles, rates, mosquits i coloms, reforçant tant les actuacions municipals com també la informació adreçada a la ciutadania. Segons dades municipals, durant l'any passat es van dur a terme 268 actuacions a 94 carrers del municipi per combatre aquestes plagues, una tasca que continua aquest any 2026. És per això que avui ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu la regidora de Salut Pública Sant Andreu de la Barca, Eunice Martín. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs un any més hem de parlar de les diverses plagues urbanes que poden afectar la salut pública i la qualitat de vida dels veïns de Sant Andreu de la Barca. Quines són les principals plagues que generen més incidència a la ciutat?
1: Bueno, com ja és habitual, doncs les que més incidències tenim són les paneroles i les rates. Ara ja comença a fer calor i, per tant, ara ja comencen a fluir pels carrers i, bueno, sí, és aquí.
0: L'Ajuntament sí que intensifica en aquests moments la vigilància, el control de les plagues. De fet, també es demana aquesta col·laboració ciutadana per actuar d'una manera més ràpida, no?, i eficient.
1: Està clar que perquè nosaltres puguem actuar hem de saber a on hem d'anar. Llavors, és molt, molt important, per això sempre cada any insistim, que ens hem d'adreçar al lloc correcte, que és a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Pot ser per via telefònica o pot ser per un e-mail, val? O una instància de quedar registrat. És el que no arribi allà no ens arriba. També, si tenen el telèfon del regidor de barri, també ens val. No hi ha cap problema perquè és una informació directa. Però tot el que no arriba ja, ho dic perquè jo a vegades m'he trobat missatges a Facebook, o que clar, que potser perquè els he vist, no? I he dit, sisplau, passi'm això. Però clar, ja és perquè jo ho he vist, però si no ens arriba directament, no podem actuar. En el moment que ens ho diuen, 24 hores, 48, ja està feta l'actuació.
0: Per tant, ara parlem, abans de parlar de les plagues, parlem d'aquestes vies oficials que té la ciutadania per comunicar, informar del tipus de plaga i també la ubicació, que és molt important per després actuar. Primer de tot, tindríem el telèfon?
1: Sí, tindríem el telèfon de l'Ajuntament, que és el 93 635 64 00.
0: Tenim el correu electrònic,
1: que és saludpublica@sabarca.cat.
0: També es pot anar presencialment a l'oficina d'atenció ciutadana, registrant una instància.
1: Exacte.
0: O bé també contactant la incidència a través de l'Ola Sant Andreu, a través del WhatsApp, no?
1: Sí, que podríem, és el telèfon 607-700-012.
0: Comentàvem abans que l'any 2025 es van fer 268 actuacions en 94 carrers de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, sí, al final el que es tracta és de poder arribar a tots els llocs, vull dir, no som millors per fer menys o per fer més, sinó per fer l'actuació. Llavors, actuarem allà, com hem dit, on ens cridin, els veïns ens diguin, sisplau, allà anem. Vull dir, i a més, tenim la sort de que tenim contractada una molt bona empresa que ens està donant una molt bona gestió. De fet, Jordi, si em permets, voldria recordar als ciutadans i les ciutadanes que fa uns mesos ja van veure que els clavegueres doncs tenien uns dibuixets pel centre de la ciutat, pels carrers, que és més normal que hi hagi aquest tipus de plagues, doncs unes marquetes que era o una panerola o una rata. Vol dir que això hem fet tot el servei preventiu i això ens ha ajudat de que a més, com ha fet més fred, doncs se'ns ha retrasat, doncs que ara ja comencin a sortir, ja estem a mitjans de juny, ja és normal.
0: Comencem parlant d'unes plagues més habituals, que són les paneroles.
1: Les paneroles, els bitxets aquests que no ens agraden a cap, que bé, a vegades també poden ser voladores i per tant hem de tenir cuidado amb les finestres perquè és molt fàcil que se'ns fiquin a casa. Es colen pels clavegrans, per les escomeses i per les esquerdes.
0: Com actua l'Ajuntament en aquest cas?
1: Bueno, com hem dit, hi ha aquesta prevenció que hem fet abans i sobretot el que s'ha de fer és que quan ho vegin ens avisin per aquests medis que hem fet. És molt, molt important, insistim, que la ciutadania ens avisi. És la manera que nosaltres podem arribar.
0: Com a ciutadà es pot fer una prevenció, per tant, en el cas de les paneroles, com podem actuar per aquesta prevenció que és important?
1: Bueno, hem de tenir les canonades i els desaigües en bon estat, hem de revisar les esquerdes de les parets, les obertures de les portes, els endolls i els llocs per on es puguin accedir. Si detectem problemes a casa o a l'edifici, sobretot, nosaltres a les comunitats, quan actuem al carrer els diem, sisplau, dintre també feu el tractament. Normalment és que les comunitats haurien de tenir contractat també un servei. Crec, perquè m'han dit que hi ha assegurances que ja ho fiquen dintre, perquè bueno, el canvi climàtic és així, per tant, tindrem, és més normal que ens donin més les plagues o sortim més hora, i llavors, per tant, és un servei essencial que hem de tenir. I nosaltres actuem al carrer, les comunitats actuen a dintre.
0: Per tant, és important aquesta prevenció. També no deixar escombraries fora del contenidor. Recordem que hi ha una sanció amb 750 euros, que això ens serveix amb totes les plagues de mantenir net el nostre espai.
1: Exacte, és que tot el que deixem fora, al final és un focus, Tant nosaltres com, per exemple, doncs als bars es fa una campanya sobre això, perquè qualsevol, una rata, paneroles, els colons mateixos, tot el menjar que hi hagi al terra, doncs és un focus per anar a menjar, i al costat de les escombriades, els containers. Deixem-ho dintre de container.
0: Anem ara a una altra plaga, en aquest cas serien les rates.
1: Sí, les rates, doncs això, surten per buscar menjar i també refugi. És molt important, Jordi, deixa'm dir-ho, que quan veiem una rata, sobretot, i també les paneroles, però les rates és més fàcil a vegades veure d'on surten, que especifiquem una mica. El tractament no es fa només en aquell clavegram, o en aquell forat, és més extensiu. Però si detectem que hi ha un forat, un cau, també és important dir-ho, perquè actuem conjuntament amb la brigada perquè es tapin aquests forats. Perquè si fem el tractament i els forats no es tapen, no estem arreglant res. Per tant, insistim en el mateix. Menjar, no deixem les escombraries fora i deixem net l'espai.
0: Anem a altres plagues, tenim els coloms, però també tenim els mosquits, sobretot el mosquit tigre. Aquí sí, des de casa, si tenim una terrassa o tenim un balcó, sí que és fàcil la col·laboració ciutadana.
1: Sí, sí, aquí el principal és no tenir aigua estancada, perquè a vegades plou i tenim allà, doncs, potser una parangana o el que sigui, que queda aigua i ho deixem allà, i allò és un focus. Tot això ho hem de tenir net perquè no tinguem aquesta plaga.
0: Pel que fa als coloms, no hem de donar de menjar els coloms al carrer. A més, això està penalitzat.
1: Està penalitzat, i els coloms, doncs, a veure, no els hem de tractar com si fossin altre tipus d'ocells. És una plaga i, per tant, no els hem d'alimentar. Els containers, el mateix. No deixem la brossa fora, perquè és un aliment per elles. Llavors, el que hem de fer és tenir net l'espai. Això és molt important, sobretot als bars. Insistim molt que les taules les tinguin netes, perquè també és una molèstia quan tu t'estàs prenent un cafè que et vinguin allà. Doncs els coloms, doncs, no és agradable. És molt important sempre els espais nets.
0: Finalment, quin missatge enviaria als veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca davant del tema que estem parlant avui en aquesta entrevista, sobretot una entrevista que estem parlant de prevenció i sobretot aquesta col·laboració ciutadana per poder actuar d'una manera molt més eficaç i fiable?
1: Jo pues donaria un missatge de calma i de tranquil·litat. Estem a principis de l'estiu, estem començant a tenir ja aquestes incidències, però ens està funcionant molt bé, i jo agraeixo moltíssim, moltíssim a tots els veïns i les veïnes que ens estan fent arribar aquests missatges, perquè és aquí on nosaltres podem actuar. Sisplau, sobretot, recordem, si vols, Jordi, els telèfons,
0: sí,
1: i els mitjans.
0: Sí, tornem a recordar els telèfons o els mitjans, exacte, en aquest cas, oficials que disposa l'Ajuntament.
1: Exacte, perquè és on nosaltres rebem la informació. Recordo que el telèfon de l'Ajuntament poden trucar, que és el 93 635 6400. Poden enviar un correu a saludpublica@sabarca.cat. Poden entrar a una instància via telemàtica o bé d'atenció directa a l'OAC, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, o bé per l'Hola Sant Andreu, que és un mitjà que tenim, que és per poder comunicar per WhatsApp una incidència, amb el 607-700-012. Sempre amb aquest missatge, doncs, si podem posar o una foto i sobretot dir exactament on ens hem vist, ens ajudarem moltíssim. Així que jo, sobretot, molt agraïda a tots els veïns i veïnes que ens estan fent arribar aquests missatges, que estem fent els tractaments que corresponen i que aquesta prevenció ens ha ajudat que ara doncs, hem trigat més a arribar.
0: Doncs com dèiem, l'Ajuntament reforça la campanya per prevenir i combatre les plagues típiques durant l'estiu, paneroles, rates, mosquits i coloms. I avui ens ha acompanyat la regidora de Salut Pública, Unice Martín, per parlar sobretot d'aquesta prevenció i d'aquesta col·laboració ciutadana. Unice Martín, gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies, Jordi.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Ja s'ha anunciat la primera de les actuacions de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. La cantant Chenoa serà una de les protagonistes de la propera Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb un concert a l'esplanada del Mercat Setmanal previst per al divendres 4 de setembre.

Amb una trajectòria consolidada de més de dues dècades damunt dels escenaris, Txenu arriba a Sant Andreu de la Barca en un moment de plena vigència artística. La cantant coneguda amb èxits com Cuando tú vas, Atrévete o Todo irá bien oferirà un repertori que combinarà els seus grans clàssics amb les cançons més recents, una proposta pensada per connectar amb públics de diverses generacions. Txenu actuarà a Sant Andreu de la Barca el 4 de setembre en el marc de la Festa Major. Aquesta serà la tercera actuació de Txenu a Sant Andreu de la Barca, la primera va ser l'any 2013 al Teatre Núria Espert en el marc d'una gira acústica de presentació de l'àlbum Com un fantasma i l'any 2017 va actuar a Sant Andreu de la Barca per tancar la gira de Soy Humana. Ara Txenu serà protagonista de la Festa Major 2026 el divendres 4 de setembre a l'esplanada del Mercat Setmanal. Quan tu

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Els alumnes de l'Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca han descobert el muralisme a través del projecte Arrela't. L'iniciativa ha apropat als estudiants de primer d'ESO el llegat del Festival Cromàtic i el valor cultural dels murals que formen part del paisatge urbà de Sant Andreu de la Barca. L'Institut El Palau ha acollit un taller dedicat al muralisme. La sessió ha comptat amb la participació de Ramon Ferrer, responsable de l'àmbit de cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, membres també del Pla Educatiu d'Entorn i l'artista Aitana Giraldez, autora del mural dedicat als gegants de la ciutat. Al llarg de la jornada, els estudiants de primer d'ESO han pogut descobrir el significat dels murals que decoren diversos espais del municipi i entendre com l'art urbà s'ha convertit en una eina de transformació social i també cultural. N'hem parlat amb Ramon Ferrer, tècnic de cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i també l'artista Aitana Giraldez, que ha fet un mural dedicat als gegants de Sant Andreu de la Barca després de la proposta que li va fer en el seu dia l'agrupació cultural Aigües Toses.
1: Mira, aquest projecte ve a partir d'un projecte que l'Institut fa, que és el projecte Arrela't, que és un projecte on hi ha diverses iniciatives entorn a conèixer la ciutat. I una d'aquestes iniciatives va passar per la proposta que va fer el professorat a l'Ajuntament de que els expliquem el projecte de muralisme que n'hi ha a Sant Andreu de la Barca. I aquí estem amb l'equip del Pla Educatiu Entorn, l'Elisabet, l'Helena i l'Aitana, per explicar-los als alumnes de primer d'ESO aquest projecte.
0: Diguéssim, fa un any finalitzava el projecte del cromàtic amb 7 murals, després s'ha afegit un altre que ara en parlarem, però aquells 7 primers murals del cromàtic, quina és l'experiència que es valora des del Departament de Cultura i des de l'Ajuntament?
1: Home, va ser una experiència molt enriquidora perquè va ser un moment en què la ciutat va tenir un procés de transformació a partir de l'art pictòric, on no van ser simples imatges boniques que n'hi havia a la ciutat, sinó n'hi havia al darrere d'un símbol d'identitat, que fins i tot aquesta iniciativa va donar com a resposta que altres entitats motivades per aquesta iniciativa a proposta seva anessin a buscar un vuitè mural que també es va fer posteriorment.
0: Estem parlant d'un mural on els gegants de Sant Andreu de la Barca són els protagonistes. La seva autora és l'Aitana Giraldez, que avui també ha participat en aquest taller que l'Institut del Palau. Aitana, com t'arriba la proposta de fer un mural i en un lloc molt visible com és l'Avinguda Constitució amb els gegants de Sant Andreu de la Barca com a protagonistes, amb tots els gegants?
2: Sí, doncs la proposta em va arribar a través d'una amiga meva que és il·lustradora, la Susana Calvo, i bueno, va ser ella la que em va posar en contacte amb l'agrupació dels gegants.
0: Satisfeta del resultat final?
2: Sí, estic molt contenta amb el resultat perquè bueno, aquest tipus de murals busca visibilitzar el que és la cultura popular i enfortir el teixit associatiu d'aquí de Sant Andreu.
0: En el moment que t'arriba el projecte, finalment el poses en pràctica i els ciutadans i ciutadanes ja poden veure aquest mural, com és aquest procés? Com s'inicia?
2: Bueno, la veritat és que el procés és molt enriquidor perquè mentre vas pintant la gent es va parant, et va fer preguntes, et diuen que coneixen els gegants, que han participat de l'agrupació. Llavors realment et dones compte de l'impacte que té un mural.
0: Tens alguna tècnica especial a l'hora de fer aquests murals?
2: Bueno, sí que tinc com una tècnica per al que és escalar el dibuix d'en petit en gran a través d'una retícula i després utilitzo pintura plàstica.
0: Què suposa per tu que un mural teu estigui aquí a Sant Andreu de la Barca, tenint en compte el que parlàvem abans amb el tècnic de cultura Ramon Ferrer, el fet de que aquí a Sant Andreu de la Barca ara fa justament un any teníem el Festival Cromàtic?
2: Doncs per mi és molt important que estigui aquí un mural meu perquè veig que és... que s'intenta promoure el que és la cultura i s'intenta donar suport al muralisme.
0: L'art al carrer, aquests murals que es fan en el carrer, tenen data de caducitat, no?
2: Bueno, sí que és veritat que mai no es pot assegurar que siguin per sempre, però sempre s'intenta que hi hagi una conservació i s'intenta que aquests murals puguin perdurar en el temps.
0: N'has pintat molts més de murals d'altres llocs, no? Com per exemple l'Hospitalet.
2: Sí, he pintat a escoles, a biblioteques, a centres cívics.
0: Quan et fan un encàrrec d'aquest tipus, quin seria el perfil?
2: Bueno, sempre m'han encarregat murals que tenen un impacte social i que on la comunitat hi participa.
0: A més, en el teu cas, fas murals amb colors molt vius.
2: Sí, perquè m'agrada que els murals donin vida al que és l'espai públic i la gent realment li cridi l'atenció.
0: I el fet avui és que estàs a l'institut, estàs amb alumnes, què els hi dius, què els hi diràs?
2: Bueno, crec que els murals és una forma d'apropar l'art als alumnes perquè és una cosa molt propera per a ells, ja que els veuen als carrers i sempre els hi crida molt l'atenció el que és muralisme, grafiti...
0: Si explicaràs tècniques o la història?
2: Sí, els explicaré quina és la meva tècnica, com ho fan jo i com ho podrien fer ells si algun dia es volen animar i fer els seus propis murals.
0: Quan comences tu a il·lustrar, a pintar, a dibuixar, a fer murals?
2: Jo des de sempre, des de que tenia 3 anys, que vaig començar a agafar un llapis, però sí que quan vaig estudiar il·lustració va començar a ser una cosa més professional.
0: I ara que el teu mural estigui al costat dels altres, impressiona?
2: Sí, impressiona perquè són artistes molt professionals i murals molt, molt grans i tenen molta carrera, llavors per mi és un orgull de poder estar al costat d'aquests artistes.
0: Doncs artistes internacionals que han participat en aquest festival cromàtic que podem veure a Sant Andreu Barca. De fet, avui aquí en els alumnes de l'Institut al Palau els heu fet com una mena de joc, no? Fer un puzzle amb imatges dels diferents murals.
1: Doncs sí, la idea és que sigui una activitat dinàmica. Sí que és veritat que farem alguna explicació genèrica de la justificació del muralisme a Sant Andreu de la Barca, però volem que els alumnes de l'institut doncs, tinguin una part activa amb aquesta activitat. I per tant els farem treballar. Els farem treballar de tal manera que cada mural que està... Ara els hem fet un puzzle, els hauran de posar en un puzzle, descobrir quins són els murals i saber el titular que amaga cada mural a partir del que amb ell n'hi ha exposat.
0: De fet, el Consorci de Turisme del Baix Llobregat fa pocs dies anunciava els llocs turístics de poblacions de la comarca, sobretot poblacions on hi passa els ferrocarrils de la Generalitat, i a Sant Andreu de la Barca tenim diferents llocs turístics i un dels que s'inclouen aquest any és els murals del Festival Cromàtic.
1: Exacte, és un punt de referència cultural, Sant Andreu de la Barca, amb el tema del muralisme. N'hi ha d'altres, evidentment, però el tema del muralisme doncs, és un tema prou important i prou destacat que una mica ens dona singularitat respecte a altres municipis.
0: Els murals nascuts al Festival Cromàtic s'han convertit en un patrimoni artístic a l'aire lliure que contribueix a explicar la història, les tradicions i també els valors de Sant Andreu de la Barca. Més enllà de la seva funció estètica, aquestes obres s'han consolidat com un símbol d'identitat col·lectiva i com una mostra de capacitat transformadora de l'art en l'espai públic, un llegat que ara també forma part de l'aprenentatge dels més joves, que han pogut conèixer els 7 murals del Festival Cromàtic i també el mural que va fer en el seu dia l'artista italià Ana Giraldez per encàrrec de l'agrupació cultural Aigüestoses.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La memòria, els silencis i les històries que han quedat al marge dels relats oficials són alguns dels temes que travessen l'obra de Maria Escales, des de la recuperació de la compositora Matilde Escales fins a la reconstrucció de la tragèdia de Llers. La novel·la No va quedar res. L'escriptora mallorquina ha fet a la literatura una eina per rescatar vides i emocions. Avui ens acompanya per parlar de llibres, de lectors i del poder de les històries per entendre el passat i el present. Maria Escales, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Veu, avui protagonista del Club de Lectura de Sant Andreu de la Barca, que suposa a participar en clubs de lectura?
1: És un luxe perquè ara això que diré és un cliché, però els clichés són clichés per alguna cosa, i clar, la meva és una feina molt solitària i molt silenciosa, i rebre el retorn de la gent que llegeix, les opinions i tal, és genial, m'encanta fer clubs de lectura.
0: De fet, un club de lectura, a diferència d'una presentació, en el club de lectura tothom ha llegit la novel·la, no?
1: Sí, i et diuen... Clar, moltes vegades... A veure, jo sóc una persona que moltes vegades poso el que se'n diuen ous de Pasqua, saps? En els videojocs, que hi ha coses amagades. Ho faig molt sovint.

0: personatges, no? I que valori, que et pregunti aquest per què no ha fet això i aquest per què no ha fet allò, o que jo els hi pugui explicar per què he pres unes decisions, no només de la trama, sinó estilístiques, no? Per exemple, la meva tercera novel·la, que era Estimada Mirta, era una novel·la en la qual tota la novel·la era una gran carta, una llarga carta que escrivia un home a la seva filla Mirta, no? I explicar-los per què havia triat aquella manera d'explicar, per què, quines limitacions m'havia trobat amb aquell narrador i tal, no? I clar, després ho entenen i ah, val. De totes maneres, el que escrivim s'ha de defensar sol. Jo sempre ho dic, això, eh? Vull dir que el repte d'unes... Perquè, clar, sí que és veritat que arribes a molts lectors fins clubs de lectura, però, sobretot, la immensa majoria de gent llegirà el teu llibre sense poder contactar amb tu, i tot i que jo sóc bastant accessible en xarxes, també s'ha de dir. Però, doncs això, no? Que els nostres llibres, les nostres històries, s'han d'explicar totes soles. Jo sempre dic, quan tu li has de dir a un lector això significa que tal, doncs és que no ho has explicat prou bé.
1: I en el club de lectura tens un altre avantatge, que és que pots parlar del final.
0: Sí.
1: Amb una entrevista, jo crec que si ara féssim una entrevista sobre les teves novel·les, no podríem parlar al final, perquè no sabem qui està escoltant aquesta entrevista, però clar, amb un club de lectura pots parlar obertament del final, si ha agradat o no ha agradat,
0: pots
1: parlar de qualsevol detall d'aquesta novel·la, no? Això fa que un club de lectura, aquesta lectura que fas a casa en solitari,
0: sí,
1: o que tu vas escriure la novel·la en solitari, doncs en comunitat, o posar-ho en comú, es pugui parlar de tot, no?
0: Sí, i també em suggereixen altres finals moltes vegades. No n'he trobat mai cap que m'agradés més que els meus finals.
1: Bueno, això és bo, no? De
0: perquè estan molt currats. Vull dir que, clar, no... Normalment, l'escriptura d'una novel·la comporta una sèrie de decisions que han d'estar molt meditades. I el que arriba al lector és el procés d'una molt llarga digestió i de moltes versions de la novel·la, fins i tot amb finals diferents, fins i tot amb personatges que desapareixen, personatges que dius, mira, aquest no cal, i aquests dos els condenso i tal. Vull dir que les escriptures de les novel·les són de digestió molt lenta, molt.
1: A més, en el teu cas, Maria, també dinamitzes clubs de lectura. Per tant, bé, jugues amb avantatge, també, no?
0: Sí, dinamitzar clubs de lectura és... ho he fet... O sigui, jo, la meva història d'amor amb els clubs de lectura he jugat tots els papers de l'AUCA, perquè he estat assistent a clubs de lectura i he anat com a autora, com el que faré ara aquí a Sant Andreu de la Barca, i també he estat i soc com a animadora de clubs de lectura, no? I m'agrada molt fer els tres papers de l'AUCA. Jo he vist aquesta tasca com algo catequètic, no? com si estigués fent catequesis, com si estic dient, sabeu? M'agrada molt. Em costa molt, alguna vegada ho he fet, a veure, alguna vegada he heretat algun llibre d'algun club de lectura, he hagut d'assumir lectures que no havia llegit abans i alguna vegada m'he trobat amb lectures que dic, ai, jo... Però normalment no, o sigui, quan els clubs de lectura els porto jo tot el curs i tot això, jo trio molt bé les lectures. És curiós perquè els clubs de lectura són com calidoscòpics. O sigui, sabeu allò del calidoscòpic, que hi ha totes aquelles peces que tu mous i es fa una figura i tornes a moure i es fa una altra? O sigui, els assistents als clubs de lectura una mica m'orienten cap a quins llibres funcionen o no, i és una passada perquè jo m'he trobat llibres que han funcionat molt bé en un club i que hi ha una sèrie de persones amb unes condicionants o amb uns gustos, etc. I després aquesta lectura que dius, oh, que bé que ha funcionat, el proper any la poso a l'altre club i aquell altre club doncs no funciona. Però a mi m'agrada molt, i a més que de vegades els lectors em diuen, ai, perdona, però és que no m'ha agradat. Dic, no, m'encanta que no t'hagi agradat, perquè discutiu una mica, m'agrada molt. Quan el llibre ha agradat a tothom és com molt avorrit, no? M'encanta quan la gent discuteix i diu, no, això sí, això no.
1: Bé, pot passar a vegades, no m'ha agradat la novel·la, després quan arriben al club de lectura, quan tothom dona l'opinió,
0: sí,
1: i es dona algun detall més que potser

0: desconeixia de l'obra, doncs potser no està tan malament, no?
1: Sí, sí, sí.
0: O no. Segurament que t'hauran fet la pregunta també clàssica de com tries les novel·les del teu club de lectura, sí. No? Quins criteris fas servir, no?
1: Jo faig servir criteris molt... el tinc com... A més, que n'havia... En parlo amb els directors de les biblioteques on col·laboro. Jo tinc molt clar que no he de posar bestsellers. O sigui, un llibre al qual tothom ja llegirà, un llibre al qual tothom ja en parlarà, no. A mi el que m'interessa és ajudar els lectors a descobrir llibres que potser, si no anessin a un club de lectura, no descobririen, no? Això no treu que moltes vegades posi llibres que han estat bestsellers en altres anys. Per exemple, ara, que és, jo què sé, Olor de Colònia, no?, que va ser una èxit espaterrant i tal, però ja el poso ara, no, potser fa quan va sortir fa, no sé, potser fa 15 anys que va sortir aquest llibre,
0: ben bons.
1: En aquell moment no l'hauria posat, ara sí, ara que ha reposat, ara que potser els lectors no l'han llegit o no el tenen fresc, no? Tampoc tinc molt clar que els impostos d'aquí han de servir per ajudar la cultura d'aquí, no sé si ho estic dient gaire clar, amb el qual trio molt bé quines editorials, quins autors, de què hem de parlar en un lloc cultural també, no? O sigui, que a veure, com que el llibre de la Belén Esteban, posem, que és el llibre, va ser el més venut d'un any a Espanya.
0: Aquest no el posaries, al club de lectura?
1: No, perquè ha de ser una tasca cultural. Però també entenc que la cultura és molt vasta i té moltes cares, o sigui que no han de ser tampoc llibres molt sessudors i molt... hi han de cabre els llibres com molt filosòfics i molt elevats i tal, no et nego que no, però també hi ha de cabre un llibre de lectura fàcil, un llibre d'estiu també hi ha de cabre, no? I també el que faig sempre, cada any, perquè jo sempre els dic tots els llibres que no heu llegit són novetats, no? Això, dues de les meves frases són tots els llibres que no heu llegit són novetats, i l'altra és els clàssics ho són per alguna raó. Per tant, cada any poso un clàssic, jo que sé, aquest any amb alguns clubs de lectura he posat el llibre de les bèsties de Ramon Llull, no? I clar, quan dius llegirem un Ramon Llull, tothom et posa uns ulls com taronges. Clar, també vaig triar molt quina edició, vaig triar una lliçó que era, com que no sé si dir-ne bilingüe, no? Que tenia una part al català antic i l'altra part al català modern, amb unes il·lustracions xulíssimes i tal, i va tenir un èxit espaterrant, no? Aquest any també hem llegit Antígona amb un altre club, no? No tinguem por dels clàssics, ho són per alguna cosa, segur.
0: Doncs aquest és un gran consell per a les persones que fan els clubs de lectura, en aquest cas el de Sant Andreu de la Barca, doncs que hi ha aquest club de lectura que en aquest mes de juny han triat una obra teva de No va quedar res, després en parlarem, publicat per Ara Narrativa, però seguim parlant de la teva relació amb la literatura. Com arribes a la literatura tenint en compte que la teva formació ve de la música?
1: Sí, jo en realitat allò que pone tu DNI posaria músic. A veure, tant la música com la literatura tot ve d'una necessitat d'expressar-me, no? El que passa és que amb la música sempre he expressat el que fan els altres. No sóc compositora, no he escrit mai música. Però jo sempre havia escrit, jo quan era petita em van regalar una llibreteta i vaig començar a fer un diari i encara, vull dir que aleshores el que jo era la típica que quan es moria una tieta, quan es casava un cosí, doncs llegia em deien: Maria, tu que te'n surts, no? Aleshores, un any per Sant Jordi, el meu home, el Jordi, em va regalar una rosa, un llibre i un bloc. Va dir, jo no sabia el que era això dels blocs. I diu, sí, tu que t'agrada escriure, va, no? I em va, aquest bloc encara existeix, es diu Idò, que és fàcil de... Idò, és mariescales.cat. Aleshores vaig començar a escriure un blog i, ostres, m'agradava molt. I va ser la primera vegada que gent que jo no conec de res llegien les coses que jo escrivia, i era una cosa de uala, què està passant? És fantàstic internet, perquè ha democratitzat molt l'accés a la cultura i l'accés a això que et llegeixi o a arribar a gent que no coneixes de res, no? Aleshores, a partir de... Bé, clar, la meva història és una mica estranya, eh? Perquè a mi, jo tinc moltíssima sort, moltíssim. He treballat moltíssim, també, s'ha de dir, eh? He treballat, ningú sap les hores que hi he posat, però a més, he tingut molta sort. Aleshores, va resultar que una persona que seguia el meu blog em van trucar, a més, era el dia que feia 40 anys, me recordo perfectament, el dia que feia 40 anys estava a punt de sortir a sopar, i em truquen i em diuen que volen publicar un llibre amb els articles del meu blog, no? I jo, ostres, sí.
0: Acabant, no?
1: No? O sigui, és això, vull dir, que jo no vaig... El primer llibre que vaig publicar no vaig ser jo perseguint els editors, sinó els editors, que això és raríssim que passi, no? I va ser el meu primer llibre, no? I després, a partir d'aquí, vaig dir, ostres, hi havia una història molt bèstia a la meva família que jo volia explicar. I vaig començar a escriure la meva primera novel·la sense pensar mai, que allò es pogués publicar, mai. Una història, que els personatges parlen en mallorquí, que el protagonista és un capellà, o sigui... Però vaig escriure, i resulta que això d'escriure és com lligar, no? Allò que dius, si ets tu mateix, acabaràs agradant. Doncs va ser això. Com que vaig escriure sense... Jo vaig escriure perquè els meus fills sabessin, vaig escriure perquè els que jo estimo no es morissin, no? Vaig escriure pensant que d'aquesta manera els meus avis no es moririen mai, perquè quedarien escrits, no? I perquè els meus fills sabessin la història de la seva família. I això va agradar molt. O sigui, vaig enviar aquesta novel·la a moltes editorials i em van començar a contestar dient: bé, d'aquí 3 mesos, si no t'han dit res d'aquí 3 mesos, serà que no, o no s'ajusta a la línia editorial, aquestes coses que et diuen per no dir no ets tu, sóc jo. Però després em va passar una cosa molt bèstia, que és que la mateixa setmana, tres editorials diferents em van dir que me la volien publicar. I això és una cosa que no passa mai, vull dir. I jo em vaig sentir com la guapa de la discoteca, jo que sempre havia sigut la simpàtica. Jo era la simpàtica, doncs aquell dia vaig ser la guapa. Dic, mare Déu, què està passant aquí, no? I aquesta va ser la meva primera novel·la, Abans que el teu record torni cendra. I a partir d'aquí ja em va agafar la frisança. I clar, el fet de dedicar-me a la literatura va ser com un procés molt paulatí, perquè clar, jo tenia una feina fixa, estava en un institut, que bé, que les trinxeres de l'ESO són molt dures, eh? Però jo tenia una feina fixa, m'entens? I tenia caps de setmana, i tenia... Però a poc, una vegada vaig... A veure, només tenim dues vides. I la segona comença quan te n'adones que només en tens una. M'explico. Hi va haver un moment en què vaig veure que només tenia una vida. Que estava vivint, esperant, comptant el calendari quants anys em faltava per jubilar-me. I em feia molta por perquè, ostres, què faig, no? I jo recordo que vaig parlar amb el meu home i el meu home deia, és que si no ho intentes ens acabarem divorciant, perquè jo estava d'un mal humor, perquè sentia que no era allò el que jo... O sigui, jo treballava bé, era... O sigui, no era infeliç, no era infeliç, eh? Però tampoc era feliç, era com una no feliç, no?
0: Necessitaves provar, no?
1: Necessitava provar, sí. I el meu home va dir, intenta-ho. I jo li recordo que li vaig dir, però quin exemple dono als nostres fills, no? Això de deixar una feina fixa i llançar-me... I em va dir, diu, dones l'exemple d'una persona que segueix els seus somnis? Quin exemple vols donar als teus fills? Aquest, o el de ser una dona amargada amb una feina fixa?
0: Clar, aquí hi ha una part important, que és aquest recolzament de la família.
1: Totalment.
0: No? Aquest diu, endavant amb els teus somnis.
1: Totalment.
0: Fins ara t'ha anat molt i molt bé.
1: Molt bé.
0: Has publicat sí, novel·les sí. Com, per exemple, Abans que el teu record torni cendra, del 2016, més finalista del Premi Sant Joan de BBVA. Després, Sara i els silencis, Premi Millor Novel·la de l'Any d'Òmnium Cultural, Estimada Mirta... Matilde, i fins a arribar avui amb aquesta obra de No va quedar res, que és el motiu del Club de Lectura aquí a Sant Andreu de la Barca. A més, els contactes amb la música continuen.
1: Sí.
0: I a més, aquesta relació, ara relacionarem la literatura amb la música, amb un grup que es diu Mala Lletra.
1: Mala Lletra.
0: Que és un grup que està... És curiós, aquest grup, perquè està format de persones vinculades amb el sector editorial, des d'escriptors, escriptores, editors,
1: també.
0: I també formes part aquí, a veure, noms, per citar alguns, Salvador Massip, el científic i escriptor, Lluís Llort, Elisenda Roca, Marta Carnicero, Silvia Cantos, Ada Castells, i un llarg etcètera aquí, no?
1: I també el Jordi, el... Espera.
0: N'hi ha molts més.
1: Jordi Campoy.
0: Jordi Campoy.
1: Ara m'havia fuit escúnica de Mallorca. és una passada de voltes brutal, perquè, a més, i jo allà una mica desentono una mica, però bueno, si diem-nos Mala Lletra, doncs també no, perquè clar, jo vinc de formació clàssica, jo soc música clàssica, jo toco l'oboè, m'entens? A mi em dones una partitura i vaig on sigui, m'entens? Però ells, tots ells són com molt moderns, o sigui, són moderns, són de rock i aquestes coses, no? Clar, i jo recordo que el primer dia, bueno, i on són les partitures, per favor, que algú em doni les partitures, no? I va ser una sortida de la zona còmoda brutal i divertidíssima. Amb aquest grup, a més, hi ha unes complicitats, unes amistats que han sortit des d'allà fantàstiques.
0: I a més us trobeu gairebé a les portes de Sant Jordi, no?
1: Sí. De fet, va començar així. Va començar perquè la Yolanda Bataller, de la llibreria Ona, va parlar amb el Lluís Llort i li va dir, escolta, per què no ho fem? Se'm van adonar que hi havia molts escriptors que també feien música d'una manera potser més amateur o tal, i va dir, per què no ho fem amb una d'aquestes idees boges, no? I el primer concert de Mala Lletra, el primer i el segon, de fet, van ser per Sant Jordi a la llibreria Ona. Després hem fet altres coses i tal, però molt bé, molt divertit, m'ho passo genial. I a més va molt bé parlar amb escriptors sense parlar d'escriptura, que també parlem d'escriptura, no? Però, saps com...
0: Canviar de tema, no?
1: Sí, perquè... Bé, això és com la gent... A mi hi ha una paraula que hi ha gent que troba molt cursi, però que a mi m'encanta, que és aquesta de lletraferits, no? Els lletraferits, doncs els escritoferits. Tenim unes dinàmiques, unes maneres de fer, unes d'allò que ens va molt bé ajuntar-nos i fer com una mica de teràpia de grup.
0: Doncs Mala Lletra, grup recomanat.
1: Sí.
0: Parlem de Matilde, publicada la novel·la La Campana.
1: Sí.
0: Una història que t'ha servit per visibilitzar personatges que la història les ha invisibilitzat.
1: Sí.
0: No? Estem parlant de dones. Últimament sí que, gràcies a la literatura, estem coneixent dones que van fer un paper molt important a la seva època, però van ser invisibilitzades, no?
1: Sí,
0: a través de la literatura també té aquest poder, no? De posar la història o persones en el seu lloc de la història, no?
1: De fet, aquest llibre vaig tenir el Premi Ciutat de Palma, Julián Villon, i per cert, que abans has dit que et corregeixi, però és que em sabria greu, Sara i els silencis va ser nominada al Premi millor novel·la, però no vaig guanyar. Una injustícia com una altra.
0: No, va ser finalista
1: i per mi va ser ell. I és cert, que quan ets una desconeguda ser finalista en un premi d'aquests, per mi va ser un uau. I així, Matilde va ser un regal de la vida. Va ser un regal de la vida conèixer a dues persones per separat, que va resultar que eren cosins entre ells, i que els dos em varen parlar d'una dona molt potent, no? que havia estat amant de Santiago Rusiñol, que se n'havia anat a París, que havia conegut a Toulouse-Lautrec, que havia conegut a... I jo pensava, com és possible que ningú sàpiga res d'aquesta dona? No m'ho crec, no? I resulta que sí. I quan vas gratant... jo sempre dic que les històries són com les cireres, no? Que quan estires una et venen tres o quatre, no? I una mica és el que em va passar. Van començar a sortir-me històries i vaig dir, ostres, ara què faig? Què faig? Què faig? I se'm va acudir aquesta novel·la en la qual tot de persona... Que el problema de Matilda és que no va deixar res, o sigui, va ser una persona importantíssima i va desaparèixer. Hi va haver un moment en el qual va interrompre la seva relació amorosa amb Santiago Rusiñol, que va tornar amb la seva dona, i ella se'n va tornar a Mallorca i va desaparèixer, no sabem res més d'ella. Aleshores, jo sempre dic que tan important de trobar una bona història és trobar una bona manera d'explicar una història. Em va costar molt trobar la bona manera d'explicar-ho, però quan la vaig trobar, tot va anar rodat. És allò com quan les, si les coses són molt difícils, és que no han de ser, oi que sí? I això s'aplica a la literatura, s'aplica a les relacions amoroses, s'aplica a tot. Quan les coses són molt difícils, és que no han de ser. I quan vaig trobar, anava buscant i no trobaven la manera, i quan vaig trobar la manera va ser tot tan fàcil, no... Això no exclou que va ser moltíssima feina, no? Perquè vaig haver d'investigar, perquè no només parlo de Matilde, no? Parlo de Camille Claudel, parlo de Lluïsa Freixas, parlo de moltes autores i escriptores i pintores i escultores que...
0: Suposo que aquells també gaudeixes, no només escriure, sinó sí, aquesta part de la documentació, i sobretot quan la documentació és tan complicada de trobar. No?
1: A mi m'encanta documentar-me. Jo suposo que en una altra vida hauria ser historiadora.
0: Investigadora,
1: o
0: així, no?
1: O investigadora, o així. M'encanta documentar-me. Però hi ha un moment en el qual has de parar. Perquè, clar, arriba un moment en què dius, i a veure això, i a veure allò, i no t'aturaries mai, t'has d'aturar, no? I també hi ha una altra cosa, que és que sí que és veritat que t'has de documentar molt bé, però no s'ha de notar que t'has documentat molt bé. De vegades, documentant-me, buscant documentació, trobes coses molt xules que t'han costat molt de trobar, no? Però després, a l'última redacció, allò ha de sortir perquè s'obre. Jo sempre dic que les novel·les... el que sobra, o sigui, el que no és necessari sobra, no sé com dir-te. No?
0: És una novel·la i no un assaig.
1: Ah,
0: no?
1: Això mateix. I clar, de vegades trobes coses xulíssimes, dades xulíssimes, que dius, ostres, no, però no hi caben a la novel·la. Aleshores les guardes pels clubs de lectura.
0: Veus, pots aprofitar aquesta informació. Amb aquesta recuperació de la Matilde, la Matilde Escales, podem comparar-ho també amb Maria Carme Roca, que també sí, amb la novel·la Les Illes Interiors va recuperar l'Esmeralda Cervantes, que era la Clotilde Cerdà. No?
1: M'encanta que em diguis això, perquè la Clotilde Cerdà va ser un dels personatges de la meva novel·la que va haver de sortir. Perquè la tenia allà, perquè és un personatge superpotent. I li vaig dir a la Mari Carme, li vaig dir, mira, Mari Carme, saps que tu i jo hem estat allò, som com cosines o germanetes llunyanes? Perquè les dues tenim aquest... És un personatge superpotent, Clotilde Cerdà. Sí.
0: I aquesta investigació torna a Sara, no va quedar res,
1: sí,
0: ha publicat per Ara Narrativa.
1: Sí.
0: Marxes, no dic fugir, sinó marxes de Mallorca.
1: Sí, sí, sí.
0: I te'n vas a Llers per conèixer una història molt potent, no?
1: Molt,
0: que,
1: total.
0: La desconeixies.
1: Totalment.
0: Et donen la idea de la possibilitat d'escriure sobre un tema molt concret.
1: Sí.
0: Explica'ns, perquè és una història potent.
1: Sí, sí.
0: Una història de resiliència, també.
1: A mi em sap greu dir això, però em va trucar l'editora, la que en aquell moment era l'editora d'Ara Llibres, i em va dir, Maria, hi ha una història molt xula que tu podries escriure molt bé, no sé què, ambientada a la Guerra Civil. I jo de seguida vaig dir, escolta, la Guerra Civil, jo el cromo aquest ja el tinc, o sigui, ja no vull escriure més sobre la Guerra Civil, però confio molt en ella. I vaig dir, bueno, vaig a provar-ho. I diu Llers, i jo, disculpeu-me, però jo no sabia on és Llers, jo, em dius Llers, o sigui, dic, jo això on cau? I vaig començar a investigar, i bueno, és això de les cireres, em van començar a sortir històries, perquè la història és brutal, la història de Llers. O sigui, un poble que l'últim dia de guerra, hi havia un polvorí a l'església, i els hi varen dir, sortiu, que l'hem de fer esclatar, allò perquè els franquistes no es quedessin al polvorí, sortiu que no us caigui una teula. I varen fer un forat de 30 metres, es varen quedar sense cases, sense res. Imagina't que tu ara, quan tornessis a casa, trobessis, no només que no hi ha casa teva, sinó que no hi ha ni el teu carrer ni el teu poble, que tots els teus veïns ho han perdut tot. Perquè, clar, a mi, si jo ara s'incendies casa meva, jo podria anar a casa de ma germana o a casa de la meva mare, però en aquell moment tothom ho havia perdut tot. Això és molt bèstia, no? Però buscant vaig trobar moltes altres històries. Jo que sé, Dalí, quan tenia 20 anys, Dalí va estar a la presó. A la presó? Per cremar una bandera espanyola. Dalí. Dalí, que és, després de Franco, la persona que més ha sortit en el nodo. Dius, perdona, però que m'estàs dient? És que no m'ho creia quan ho vaig estar buscant. I allà va coincidir amb Eugeni Eroles, que posteriorment va ser l'alcalde de Llers abans, durant la República, i va ser el primer alcalde del franquisme. Cosa molt bèstia. Aquest senyor... A veure, jo quan vaig escriure aquest llibre tenia molt clar que no volia escriure una història de blancs i negres. Per què? Perquè ens han venut una història de blancs i negres i no és així. No? Perquè entre els republicans hi havia molta gent molt catòlica, per exemple, com aquest senyor. Aquest senyor era molt independentista, molt republicà i molt catòlic. I quan va esclatar la Guerra Civil es va trobar entre dues aigües. Què faig? Jo sóc molt fidel a la República, però sóc molt creient. Tots aquests dubtes se li van acabar quan van matar el seu germà, que era capellà. Aleshores ell es va escapar i va passar per la frontera i va tornar a entrar a Llers el primer dia, el dia següent de l'explosió. Encara fumejava Llers i ell estava entrant allà amb la camiseta blava, camisa azul i la gorra de reggaeté. I clar, els veïns flipaven, perquè era com si ara nosaltres veiéssim l'Oriol Junqueras amb el carnet del PP, m'enteneu? Clar, és que era ben bé així, Mira, també republicà i molt catòlic. Veus? Mira, l'he brodat. I clar, ningú el volia. Els de dretes, perquè tu no eres un camisa vieja, i els d'esquerres, perquè, tio, t'has passat als altres. Aleshores, espera, que acabo. Aquest senyor el van fer alcalde i va estar dos anys d'alcalde. I es va guanyar bastant el cor dels seus antics companys perquè feia molts avals i molta gent va evitar anar a la presó, tal i qual. Però, atenció, al cap de 2 anys va aparèixer assassinat. El van trobar assassinat amb un camí que ningú sabia que passaria per allà, amb el cap esberlat, etc. Clar, jo amb tot això, dic, hòstia, jo amb tot això he de fer una novel·la. No, per cert, aquest capítol el vaig escriure com si fos un capítol de crims. Jo sentia la veu del Carles Porta quan escrivia aquest capítol.
0: Sí, creus que has posat llum a la foscor, no?
1: Total,
0: al final?
1: És que aquest capítol es titula Posant llum a la foscor.
0: El que dèiem abans, escriptora... però també investigadora.
1: Sí, estirant
0: del fil, estirant del fil, també apareixen aquestes històries, no?
1: Sí, m'encanta. Sí.
0: Doncs avui aquesta novel·la, protagonista del Club de Lectura del mes de juny a Sant Andreu de la Barca, aquesta novel·la de Maria Escales, què creus que diran els lectors d'aquesta novel·la?
1: Doncs serà una sorpresa.
0: A part de que els hi agradi,
1: I si no els agrada no passa res, Vull dir que m'ho diguin. Jo sempre dic, ben dit es pot dir tot, però ben dit, amb carinyo.
0: Perquè... Crítica constructiva, no?
1: Sí. De fet, serà el primer club de lectura que faré d'aquesta novel·la. O sigui que serà tota una sorpresa. Però normalment el que em passa quan faig clubs de lectura d'obres meves és que em trobo molts lectors que m'expliquen històries personals seves, no? I aquest és un llibre que penso que es prestarà bastant a això, i això per mi és un luxe.
0: Qui també ha escoltat aquesta conversa, aquesta entrevista, és Ferran Canyada, que és el director de la Biblioteca Aigüestoses de Sant Andreu de la Barca. Ferran, has escoltat l'entrevista. A Sant Andreu de la Barca tenim aquest club de lectura on el mes de juny heu escollit la novel·la de Maria Escales. Com està funcionant aquest club de lectura?
2: Hola, bona tarda. Doncs la veritat és que molt bé. Llavors, aquest any ha estat una miqueta de consolidar el grup... de portes obertes, de que com més gent vingués millor, i amb l'objectiu ja posat de cara al setembre amb les inscripcions que farem pel curs vinent.
0: Ja has escoltat que la Maria ha donat alguns consells a l'hora de triar les obres per als clubs de lectura.
2: Doncs he de dir que amb la Maria hi havia treballat en una altra biblioteca i ella portava el club de lectura i la veritat és que si pogués ara la tornaria a fitxar.
1: A veure, parlem.
0: De moment ja la tenim aquí a Sant Andreu de la Barca,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
2: mica en mica.
0: Potser en una altra ocasió. És la primera vegada que venies a Sant Andreu de la Barca, Maria?
1: Al club de lectura, sí. O aquí a la biblioteca, sí. Sí, he vingut alguna vegada a fer algun concert o alguna cosa.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, amb una coral i tal, sí, sí. Però anys, fa anys, fa molts anys.
0: Però tenim aquí un teatre, vull dir
1: sí,
0: que...
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Segurament que ens veurem en una altra ocasió,
1: I
0: no?
1: I tant que sí.
0: Doncs Ferran Canyada, director de la Biblioteca Aigües Toses, gràcies per acompanyar-nos avui.
2: A vosaltres.
0: Club de lectura... el juliol seguiu?
2: Sí, acabem el juliol. Això en principi acabàvem avui, però...
0: Feu un extra, eh?
2: Sí, sí, sí, sí, va ser un clam molt popular i no vaig poder-me resistir.
1: És que la gent que fa clubs de lectura són molt, molt... com molt potents i molt fidels, no?
0: Això seria com un bis, amb un concert, no? D'una
1: sí,
0: més, no?
1: Sí. Vull dir que i són gent molt motivada en els clubs de lectura.
0: Doncs Maria Escalàs, un plaer haver conversat avui aquí a la ràdio de la teva obra, dels clubs de lectura, i bé, seguim en contacte i ens seguirem parlant.
1: Mira, he començat amb un cliché i acabaré amb un altre cliché.
0: Vinga.
1: El plaer és meu, però de veritat que el plaer és meu. I tant. Moltes gràcies. Moltes gràcies per convidar-me.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I tot seguit en el Via Directe parlem dels castellers de la Droga, que el passat cap de setmana van actuar a Andorra. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
2: Els castellers de la Droga han viscut una jornada històrica a la diada de la parròquia d'Escaldes en Gordany, Andorra, on han completat amb èxit el seu primer desplaçament internacional. L'actuació va incloure el pilar de 4 d'entrada, els castells de 3 de 6, 4 de 6 i 3 de 6 amb agulla i dos pilars de 4 de sortida en una actuació que la colla qualifica d'exitosa i molt il·lusionant. Laura Sevilla, membre dels castellers de la Droga i tècnica de l'equip de Canalla, ha assegurat que ha sigut un regal poder sortir de Catalunya i participar en una diada internacional.
3: Doncs per nosaltres ha sigut un regal poder sortir de Catalunya i anar en aquest cas a Andorra, conèixer també altres colles internacionals, compartir plaça amb colles castelleres tan importants i tan com extraordinàries com seria Castellers d'Andorra i Castellers de Mallorca. I per nosaltres sempre, com a colla castellera de Droc, sortir de Sant Andreu és tota una aventura. Hem estat allà a Andorra a un càmping, a hotels, bueno, hem fet pinya. Sortir de Sant Andreu no només significa, o sortir del Baix Obregat, de Catalunya, no només significa anar a una diada internacional, sinó també fer-nos amics amb la gent d'allà, fer-nos més amics entre nosaltres, crear més comunitat, més pinya, més xarxa.
2: Explica'ns una mica com es va ordir, com es va confeccionar aquesta col·laboració amb la colla castellera d'Andorra i també amb Mallorca.
3: Això es va encarregar sobretot l'equip de calendari, que tenim un equip de calendari molt xulo, que s'encarrega de confeccionar tot el calendari al llarg de tota la temporada i fins i tot tancar diades castelleres a 2 anys vista, inclús, perquè el món del calendari a vegades està ben renyit i necessita molta planificació. Però en aquest cas va ser així, parlant amb castellers d'Andorra, i va ser com, ostres, quina oportunitat més xula, l'agafem i pa'lante.
2: Com va ser l'ambient? Perquè clar, he vist fotos i m'explicaves abans que éreu una 70ena de participants en una plaça on, que és mítica, si veieu les fotos, és el típic pont d'Andorra on tot el món que hem anat a Andorra hi hem passat.
3: Va ser molt xulo pujar fins a tan amunt per fer castells. Realment diríem que mai no hem fet castells tan alts simbòlicament. Va ser molt xulo, va ser molt guai compartir plaça amb altres colles que també estan en situacions semblants a les nostres, que estan creixent, però que costa molt com a colles petites i com a colles de fora de la zona tradicional batallar per seguir fent cultura popular, seguir fent castells, i l'ambient va ser molt xulo.
2: Com vau preparar aquesta diada? Quins castells vau preparar? Si vau assajar? Quins castells després vau arribar a treure a plaça?
3: En aquest cas vam fer 3 pilars de 4, vam fer un 3 de 6, un 3 de 6 amb agulla i un 4 de 6. Tots els castells van anar molt bé, estem molt contents i contentes, i realment va anar bastant rodona. Estem en un moment que, després d'haver fet castells de 7, que és una gran fita per la colla castellera de Drocs, venim d'on venim, estem ara lluitant per mantenir això i també aprenent a gaudir dels castells de 6, perquè bueno, hem arribat a la fita dels castells de 7, però costa molt mantenir-la. I també vam estar parlant el cap de setmana algunes companyes de la colla que aprendre a gaudir dels castells de 6 també és una fita que s'ha de gaudir, s'ha d'aprendre a mantenir-nos aquí i a gaudir d'aquesta fase també.
2: Per a la gent que no sigui molt entesa del món casteller, has explicat que vau fer un 3 de 6, un 4 de 6 i un 3 de 6 amb agulla. Quin d'ells va ser el més exigent i per què?
3: Moltes vegades, i sovint no té tant a veure, i a les colles petites com la nostra, la dificultat pròpia de cada castell, sinó en quina fase ens trobem nosaltres i en quin moment fem cada castell. Per nosaltres igual pot ser molt, molt, molt exigent, en aquest cas, un pilar de 4 inclús, perquè hi ha persones que s'estan estrenant, hi ha persones que és la primera vegada que igual feien aquest castell, o hi ha canalla que s'està que són estrenes. No sabria dir-te quin dels tres. Òbviament, el 3 amb agulla és un dels castells que, dins d'aquesta gamma de tres castells, seria el més exigent. És un castell que, mentre es va muntant, entra un pilar, entra l'agulla per dins, i quan el castell es desmunta, es descarrega, es deixa veure l'agulla que porta dins, el pilar de dins, i és un castell bastant xulo de veure. Però no sé si et diria que per nosaltres ha sigut el més complicat. Crec que estem aquí. Tenim moltes ganes de portar un castell que ens fa molta il·lusió sempre com a colla castellera, que és el 5 de 6, i esperem que en aquesta temporada el podem veure en alguna plaça.
2: Molt bé, doncs com vau gestionar la coordinació de les pinyes amb ajuda d'altres colles i què vau aprendre d'aquesta col·laboració?
3: Doncs tenim un equip de... Nosaltres funcionem amb tècniques, i està la part tècnica, que seria l'equip que s'encarrega de coordinar, gestionar totes les persones, que és molt interessant perquè no és només les gestions tècniques pròpiament, sinó també gestions humanes, la comunicació, els conflictes que poden haver-hi entre, bueno, tot el que significa muntar castells, muntar pinyes, muntar els troncs. Aquesta tècnica té tres parts, els troncs, la pinya i la canalla, i treballem com un equip i ens coordinem una mica, i així que jo diria que són moltes hores de reunió, moltes hores de discussions saludables, però de discussions, i de molta, molta, molta preparació.
2: Abans, fora de micros, ens explicaves que sorprèn la tècnica que hi ha dins d'aquest món. Per què és tan important la tècnica en el món casteller? Quina importància té perquè un castell s'aixequi, baixi i sobretot baixi i descarregui amb seguretat?
3: Jo diria que és com tota la vida, no? És una metàfora de no pots arribar a un lloc sense preparar-te les coses, sense haver estudiat i sense haver plantejat primer totes les possibles opcions, i més a una colla castellera que estem gestionant persones humanes, conflictes, emocions, molts sentiments. Un castell és el mateix, i la importància és sobretot haver pensat totes les possibilitats. Ostres, de quina manera aquesta persona és una mica més alta, falten aquí uns centímetres, creieu que a aquesta persona li agradarà més fer aquesta posició, se li donarà millor, vale, la nostra canalleta, quina canalla posem aquest castell, com ho faran, penseu que serà molt exigent, els canviem ara aquí, ara allà, estan preparats, estan preparades. Són moltes coses que jo crec que ha de ser una coordinació perfecta perquè les coses surtin. No sempre surten com ens agradaria, però la veritat és que estem molt contentes de com estan en aquesta temporada, a poc a poc.
2: Aquesta és la vostra primera sortida internacional. En teniu alguna en el punt de mira, alguna altra?
3: De moment no, però clar, ens agradaria molt. I en colles castelleres internacionals, fins i tot a Sydney, a Austràlia. Ara mateix estem en un moment bastant dolç, jo diria que bastant dolç, del que és la salut castellera, el fet casteller, a tot el territori i a nivell mundial. Hi ha colles castelleres a Copenhagen, a Sydney, s'estava creant una a Tòquio, a Xile, vull dir, per tota Europa, a Dublín, els castellers d'Eire, després aquí també a Catalunya estan sorgint noves colles. Per què no? Ens agradaria molt somiar amb que un dia castellers, la colla castellera de Roc, marxa a un altre lloc del món a portar els castells, des de Sant Andreu de Barca i Pallaja, sí.
2: En aquest sentit, aquesta diada va comptar amb la participació dels castellers de Mallorca, potser podeu anar-hi cap a Mallorca.
3: Ens encantaria, fem un guinyo des d'aquí, i vam parlar, de fet, després de la nostra diada, ens agradaria molt, i si és a l'estiu millor, i fem una sortida castellera connexió Sant Andreu-Pallaja-Mallorca.
2: Després d'aquesta experiència, quin és el proper objectiu que us marqueu com a colla? Algun objectiu, alguna data que s'ha de remarcar en el calendari?
3: La nostra següent diada és la Festa Major de Pallajà, i anirem amb tot, juguem a casa, amb moltes, moltes ganes, i a veure què ens preparem. Per nosaltres sempre anem a màxims, i després el que surti estem contentes.
2: Això quin dia és? Quina data i hora per convocar la gent a que s'apropi?
3: Pues seria el dissabte 11 de juliol a Pallajà, a la plaça Mossèn Jacint Verdaguer, i actuarem amb els Fargats del Pallars, que ja són amigues nostres, i amb Margeners de Guissona, que també hem actuat a diverses vegades a plaça.
2: L'experiència, a més de consolidar el nivell tècnic de la colla, obre la porta a nous reptes i a futures sortides que continuïn fent créixer el projecte dels Castellers de la Droc.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Avui és dimarts i avui en el Via Directa comptem amb l'espai del Món és Digital, una de les propostes dels companys de la xarxa ràdio.
4: Benvinguts a El Món és Digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
5: Hola, us dono la benvinguda un cop més al Món és Digital. En aquest moment, marcat per la irrupció de la intel·ligència artificial, la competència geopolítica entre grans potències i la transformació accelerada del treball, l'economia i la cultura, el Papa Lleó XIV ha publicat Magnifica Humanitas, la seva primera encíclica. El document planteja una reflexió profunda sobre la dignitat humana, el poder tecnològic i els límits morals de la intel·ligència artificial. Avui, de la mà de dos convidats que ja són habituals del programa, en Sergi Marcén i en Héctor Sankowski, analitzarem les principals tesis d'aquesta encíclica, les reaccions que ha provocat i les preguntes que obre sobre el futur de la societat digital, és a dir, sobre el nostre futur.
6: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.
5: Bé, doncs, com he dit avui, avui parlarem de l'encíclica Magnifica Humanitas del Papa Lleó XIV i per fer-ho tenim el Héctor Sankowski i el Sergi Marcén. Els dos ja han passat, diria jo, habituals d'aquest programa o, si més no, de moltes tertúlies de Barcelona Dot. Potser la primera pregunta seria un paral·lel històric. Estem en plena revolució de la intel·ligència artificial. Fa ara més de 100 anys es va produir la revolució industrial, que també va aixecar forces polèmiques, i llavors el Papa Lleó XIII doncs va publicar una altra encíclica, que era la Rerum Novarum. Doncs potser aquesta és la primera pregunta. Paral·lel entre les dues, o si ha estat el moment precís ara quan el Lleó XIV ha publicat aquesta encíclica. Doncs potser comença, Sergi, tu, davant.
7: Molt bé. Doncs bona tarda. Doncs jo crec que una entitat com és l'Església, que és una entitat global, s'hagi posicionat sobre el que està passant amb intel·ligència artificial és molt bo, no? Possiblement la gran diferència entre la primera encíclica que es va fer arrel de la revolució industrial i aquesta és que la revolució industrial el que feia era generar productes. O sigui, fèiem una economia de productes i de serveis, no? I aquesta canvia moltíssim, perquè el que fa és treballar sobre una economia de comportament. O sigui, la intel·ligència artificial genera productes i serveis, però sobretot el que canvia és el comportament humà, o pot canviar el comportament humà. I aquí és on la moralitat doncs té un pes molt fort, i on, diguéssim, el ser humà en si, doncs aquesta intel·ligència humana té una sèrie de valors que la intel·ligència artificial no té. I aquí és on l'encíclica del Papa Lleó XIII doncs, posa bastant de pes, no? Tant amb això com també amb la concentració del poder en aquests moments amb molt poques mans i la gestió de tota aquesta informació. Per tant, jo crec que és un bon moment perquè facin aquest plantejament i crec que estic bastant alineat amb moltes de les coses que diu l'encíclica, tot i no ser un gran seguidor del cristianisme, no? Però en aquest cas he de felicitar el Papa i a l'Església per haver-se posicionat d'aquesta manera.
5: Sí, jo crec, un moment li dono la paraula a l'Héctor, que més enllà de que sigui qui sigui el papa, bueno, no deixa de ser un tio important, és un cap d'estat, és un matemàtic, és un tio amb una certa solta, no? Vull dir, sí, em sembla bé deslligar-ho del fet del cristianisme. Analitzem-la tal com és el text. Héctor.
8: Bueno, sí, bueno, no, només puc subscriure el que ha dit en Sergi, però jo voldria fer tres coses diferents. La primera de tot, ell va triar aquest nom no casualment, diguem-ne, no? Leo XIV, no? O sigui, se va inspirar en el seu antecessor, per tot, ja es va donar una pista abans, diguem-ne, de fer qualsevol encíclica. Segon, hem de pensar que la encíclica aquesta, diguem-ne, prèvia, la Rerum Novarum, era una encíclica que tenia com tres objectius, que és molt important també recordar. Un era, diguem-ne, tractar d'aturar, diguem-ne, l'embat brutal que havia per part de la burgesia, diguem-ne, en relació amb el moviment obrer i amb una superexplotació. Per tant, aquí hi havia un debat sobre l'explotació humana. Per tant, aquí hi havia un element de referència amb el treball. Hi ha un segon element que mai hem d'oblidar, que és una encíclica bastant construïda contra el socialisme i contra el marxisme, que eren els grans moviments que en aquell moment estaven impulsant, però que després... I el tercer element és que ell, lamentablement, va anticipar el que passaria després amb el fascisme, que és que si no sé, d'alguna manera, en les parts finals de l'encíclica, que he tingut l'oportunitat de tornar-me a mirar, diguem-ne, justament anticipava, diguem-ne, una cosa que liga amb el que diré ara de papa Leo XIV, diguem-ne, no? Que és que ell anticipava, diguem-ne, de que si no s'organitzava una doctrina social de l'Església com Déu humana, diguem-ne, els riscos eren molt grans en molts aspectes, tant en el tractament dels treballadors com en el tema de... el propi tema de lo que passaria amb el poder i tot això. I si fixeu-vos bé, aquesta encíclica toca aquests tres temes. El primer tema que toca és el tema ojo con la destrucció del lloc de treball. El segon tema que toca és ull amb el poder, com s'està concentrant. I el tercer tema que toca és ull amb la moral, diguem-ne, no? Perquè això del segon tema, i, o sigui, descalificar la feina com fa Silicon Valley en molts aspectes, quan comença a dir, bueno, aquí desapareixeran i a part amb un menyspreu, amb el segon aspecte, dona peu amb un tercer aspecte, en el qual tornem al tema de que, tiro d'alguna manera, que no sé si és aquesta manera, que el treball dignifica, que el treball és un lloc de realització, diguem-ne, no? Ell, per exemple, agafa i agafa trossos sencers, diguem-ne, de les corrents actuals en determinada sociologia anglesa que planteja el tema de que el treball no solament és important per mantenir-se, sinó també per la dignitat del ser humà, diguem-ne, no? Per sentir-se útil.
5: Jo sóc el conductor del programa. M'agradaria que us enredeu vosaltres dos.
9: No, jo totalment d'acord amb el que ha dit el Héctor. De fet, la dignitat humana estava una de les bases de la dignitat és el fet de sentir-se útil, no? I crec que això és molt important, al igual que tindre una llibertat moral, no? Les persones ens podem preguntar què és just, què és bo, o què hauria de fer encara que em perjudiqui. Vull dir, són coses que la intel·ligència artificial a dia d'avui, doncs això no és capaç de pensar-ho. Per tant, el fet d'anomenar la intel·ligència, doncs sí, és cert, perquè té un coneixement, i per tant aquesta intel·ligència artificial té un coneixement i a partir d'uns algoritmes doncs, fa unes computacions i arrel d'uns resultats matemàtics doncs, en dona una resposta. Però sí que és cert que aquesta llibertat moral doncs és algo que no té, no? Vull dir, és algo que li falta. Per tant, jo crec que la intel·ligència humana busca la veritat i el sentit de les coses, no? O almenys intenta buscar-la. I aquí moltes vegades ens preguntem això, no? Qui som? Quin sentit té la vida? Què és la bellesa? Què és l'amor? No? Vull dir, la intel·ligència artificial pot generar un poema sobre amor, però no pot estimar, no? O pot introduir una reflexió sobre la mort, però no és mortal. O pot escriure sobre el sofriment, però no pateix. No? Per tant, aquestes coses te les pot explicar, però al final el resultat és que l'humà és molt diferent a el que s'està creant I això és on entra, aquí és on entra l'encíclica, no? A parlar sobre la moralitat. I de fet no és la primera vegada que l'Església parla d'això, perquè ja en el gener del 2025 van treure una nota vaticana que es deia Antiqua et Nova, que justament parlava de tot el tema de la intel·ligència artificial. O sigui, que el Magnifica Humanitas de maig del 2026 del Papa és una continuació d'aquesta primera nota vaticana que van treure el 2025.
5: Sí, val, d'acord. La intel·ligència artificial potser no és intel·ligent en tot el sentit de la paraula, no té moral, però sí que potser té la moral heredada de qui la fabrica. Perquè tots sabem que està esbiaixada, que té tendències, i això sí que... No, pregunto, això no està en el fons conduït per als fabricants, per aquells que modelen els algoritmes, els que la construeixen?
8: Jo volia justament dir això. O sigui, a veure, qui té la culpa d'Hiroshima? La bomba atòmica o els tios que la van crear? És que, al final, si no, semblaria que és un ente autònom, la bomba atòmica. Va caure. Passava
9: per allà... Héctor, et dic una cosa. Els tios que la van tirar, no els que la van crear.
8: Exacte, els que la van... No. Els que van, perdó, pitjor, els que van donar l'ordre de tirar-la.
9: Exacte,
8: això me volia referir. Sí. Bona correcció, perquè a això me referia. O sigui, jo crec que aquesta encíclica, si alguna cosa en relació amb la producció, diguem-ne, del coneixement que donarà la intel·ligència artificial i el seu impacte i que tindrà i els comportaments que generarà i les seves reorganitzacions en la feina, que està donant, en realitat aquí s'està dirigint és als creadors, diguem-ne, d'aquests llenguatges, aquesta evolució del llenguatge natural, que avui dia ja no té res a veure, bueno, té segurament molt a veure amb l'inici, però no el que s'està desenvolupant en aquest moment. Jo crec que ataca això, però això quan tu fas una pregunta molt pertinent també, Tomàs, respecte a la moral, jo crec que el que va és al nus realment del tema de la moral d'una part, com a mínim, de la gent que està generant aquest procés, diguem-ne, no? de la intel·ligència artificial. Però a part, per a colmo, diguem-ne, no? Per a més inri encara, sabem perfectament que els tios que lideren algun d'aquests projectes, com Peter Thiel, Alex Karp o Elon Musk, és que no se tallen de dir-ho. Tot això també, diguem-ne, no? No se tallen en cap manera de dir que veuen els temes d'altra manera i que d'alguna manera venen a practicar, segons el meu pare per descomptat, una mena de nou de neodarwinisme social en el qual hi haurà societat. O sigui, no li tenen... Si sembla fins i tot bé que hi hagi una societat de dos o tres velocitats, però com a mínim de dues velocitats, en el qual una gran part de gent quedi exclosa i marginada. Aquest crec que és una de les coses que planteja el Papa, i de fet la seva gent d'Espanya ha anat a tocar tot aquest tema, no? La presó, el barri del Raval, pum, pum, no? No ha parat, diguem-ne, no? I suposo que la Ayuso estarà contenta, malgrat que ha dit que a tothom li sembla fantàstic, això, no? Però, bueno, a tothom, hasta la Abascal, li sortiria fantàstic tot això.
9: Jo crec que això del poder digital és algo que hi ha uns... Jo no em considero un erudit, ni em considero un premi Nobel, però avui justament mirava els primers articles que vaig començar a escriure sobre l'impacte que tindria el poder digital, no? I mirava que ja el 2020 ja vaig escriure un article, fa 6 anys, no? L'any passat, després d'estudiar molt de temps, vaig acabar traient el llibre sobre el poder digital i a mi el que em sorprèn és que a dia d'avui hi hagi molta gent que sorprengui d'això, no? Especialment la capa política i Europa, on ara veuen que no tenim autonomia digital o sobirania digital, o ara comencem a parlar de la sobirania digital, o comencem a veure que estem en mans, doncs, de grans corporacions i que hi ha unes persones, doncs, que estan concentrant molt de poder, no? Per tant, ostres, ha tingut que vindre el Papa que faci una encíclica per posar sobre la taula un problema que ja fa temps que s'està avisant, que ho veiem fa molt de temps que ho estem parlant. I és una llàstima perquè és que no sé si és massa tard. Avui mateix llegia que, bueno, la setmana passada sabíeu que la gent de Cloud, la gent d'Anthropics, va treure una nota dient que es tenia que aturar tot el desenvolupament d'intel·ligència artificial al món, no? Doncs avui mateix Cloud ja ha tret la seva Cloud Fable Flip 5 en la Mythos 5, no? Que diguéssim ja és la màquina que és com si hagués començat a repartir petites bombes nuclears. Avui he llegit un article del company del Manel Sant Romà, on ho comparàvem amb això, no? Comparàvem, és com si haguéssim començat a repartir petites minibombes nuclears pel món i a partir d'aquí, doncs, que sigui el que Déu vulgui, no? Però, nostres, jo crec que socialment hem de tindre molt més en compte i a nivell polític, a nivell social, hem de ser capaços de diferenciar el que era la transformació digital, o la transformació que es va fer durant la revolució industrial, la primera, i el que és aquesta revolució de la intel·ligència artificial i la transformació digital.
8: Sí, perquè jo crec que a banda d'això, diguem-ne, com aquesta no té la mateixa naturalesa ni la mateixa composició de distribució del capital, diguem-ne, aquí tot el tema de la financiarització, diguem-ne, de la intel·ligència artificial també està canviant paràmetres brutals, diguem-ne, de lo que és l'economia. Ja el va canviar l'aparició de la cosa digital en un moment determinat en el qual, diguem-ne, de los Rockefeller van passar los Bill Gates, diguem-ne, en un tres i no res, diguem-ne, no? Canviant absolutament l'economia del món. En aquest, fa 20 anys, encara, diguem-ne, en les primeres 10 números del Forbes sortia Slim, que és un mexicà, o Rockefeller. Avui dia, les 8 primeres són totalment, diguem-ne, del món digital, del món tecnològic, diguem-ne, no? Aleshores, això, bueno, i lo del Elon Musk i tota aquesta muntatge. Justament ara ens trobarem davant d'un tema que serà que es posa en l'accelerador i que això liga molt amb el tema del poder, i volia fer una petita referència a aquest tema, amb el tema de la possible sortida a borsa quan no se sabe en realitat quins seran els rendiments d'aquest producte. Però com el capital és molt papanata, diguem-ne, realment és molt papanata i va darrere de a veure què me dona, perquè clar, diguem-ne, la pressió dels inversionistes, els plans de pensions, els fons d'inversió a produir, bueno, escolta, a veure, aposta, sembla que això té gràcia. I podem trobar-nos amb un .com. No sé, això és un tema que jo com a mínim no tinc una resposta. I el segon tema, en relació amb el tema del poder, hi ha dos temes que són molt importants. La financiarització de tot el tema, la monetització d'alguna manera de tot el tema de la intel·ligència artificial, com s'està produint, també està sometent als governs, perquè en aquest moment, diguem-ne, que Elon Musk tingui més diners que no sé quants països del món, diguem-ne, no? Com a capital personal, ja diu alguna cosa. I el segon aspecte que sí ens ha de preocupar molt és, i no vull fer insolente, diguem-ne, insolent, no? Però la ignorància absoluta que tenen molts polítics respecte al que està passant, però absoluta, en el tema aquest i en el tema energètic. O sigui, per la gent el problema energètic encara és un problema dels ecologistes. Contra, és que el món ha canviat i la digitalització i l'energia han canviat el món. Podem dir que no passa nada, perfectament, però és que han canviat el món. I no es pot llegir amb les claus de la digitalització, és un tema dels friquis, i l'energia de los ecologistes, o ecologoides, diguem, no sé com dir-los, no? Perquè a vegades alguns n'hi ho són. Sí, sí.
5: Parlant de poder, de moral, etc. Però això té aturador, perquè, bueno, Europa intenta regular, Estats Units va a tope, Xina i Rússia van fer la seva, i després estan les multinacionals, que el que volen és facturar i guanyar diners. Realment té aturador, podrem parar-ho?
9: Jo ho veig difícil perquè abans

0: cosa que el mateix estat, el que està en perill és la democràcia, no? Aleshores, en aquests moments, jo crec que tenim un greu perill per les democràcies degut a la concentració de poder que hi ha a nivell mundial. Això l'única manera que veig que realment hi hagués una iniciativa a nivell mundial de tot el món de crear com una ONU digital, no? O de crear una entitat mundial a la qual posés unes normes de joc, seria l'única manera. De moment no existeix i, per tant, el capital va tirant, anirà fugint d'un país a l'altre i aleshores aniran treballant i serà molt difícil que nosaltres puguem, o que puguem fer alguna cosa, no? Vull dir, avui els serveis generals de totes les administracions estan basats en sistemes cloud d'aquestes companyies. Vull dir, aleshores, no només tenim un problema de sobirania digital, no només tenim un problema econòmic, com ha dit l'Héctor, o podem tindre un problema econòmic d'una bombolla, sinó que el problema seriós és el problema democràtic que ens pot generar el fet d'estar en mans de quatre persones que poden decidir quins algoritmes veiem, quina informació veiem, i a partir d'aquí, doncs, tornar una miqueta a la cova de Plató, no? No sé si, doncs, podem tornar en aquella cova i a veure les màscares xines que nosaltres o que ens vulguin ensenyar. I això farà que tinguem realment un problema greu a les nostres societats.
1: Héctor?
2: Sí, no, jo estic plenament d'acord. Jo l'única cosa que... Jo, de veritat, lo de la ONU digital em sembla una molt bona idea. La veig absolutament difícil de poder controlar. A veure, una petita observació. Si no estigués Trump, segurament no seria exactament igual. Diem-ne, aquí també té que veure, diem-ne, que els propis mecanismes de democràcia que estan generant, diem-ne, perquè ell ha donat peu, ara s'estan matant, però ell va donar peu a que passin per aquestes coses. Clar, l'altre, qui és l'únic que té el sistema contrari i supercontrolat? Xina. Però clar, Xina no és el nostre paradigma del model democràtic, tampoc, malgrat que quan vas a Xina, si no parles de política, és una societat superoberta, però no parles de política, diguem-ne, no? Jo vaig estar fa poc i diguem-ne, és acollonant, no? Però, diguem-ne, el tema és aquest, diguem-ne, el que tu planteges és molt encertat, que és com podem crear mecanismes de contrapoder. Bueno, escolta, s'ha de pensar i s'ha de començar a treballar, diguem-ne, tot el que sigui sistemes de proximitat, i s'han de pensar. I el que passa que és clar, con eleccions cada 4 anys i la pereza que hace pensar, perquè Sergi, tu que has estat també en el govern o en un govern, saps lo que és la pereza de pensar.
0: Més que la pereza, més que la pereza de pensar és la mancança d'escoltar.
2: Exacte.
0: Dels que realment tenen poder, no? Dels que realment tenen poder en uns governs és la mancança d'escoltar i el problema de jugar al regat curt, no? El problema del dia a dia. I abans no tenim visions estratègiques a llarg plaç, i aquí ens trobem.
2: Exactament.
1: Ens queda un minut de programa, cosa que no podem controlar ni amb algoritmes ni amb res. Pues teniu 30 segons cada un per tancar una mica la tertúlia d'avui.
0: Doncs, Héctor, mateix.
2: No, sí, molt simple. Continuar recolzant iniciatives com les del Papa de com realment, amb aquests aspectes que dèiem, defensa del lloc de treball, defensa, diguem-ne, crítica al poder, crítica a les autocràcies, que això és fonamental, continuar fent un combat d'autocràcia, i treballar molt seriosament en un conjunt de valors, diguem-ne, que puguin resistir aquest embate brutal que estan fent aquests tecnofeudales o oligarques tecnològics, com vulgueu.
0: Sí. Jo, per acabar, simplement dic que la gran diferència és que els humans sentim dolor, que experimentem emocions, que tenim relacions, que habitem una cultura i que vivim una història concreta. I que la història que estem visquent ara és aquesta i que som nosaltres els que tenim l'oportunitat de fer-ho bé o de fer-ho malament. I això significa que molta gent s'impliqui i que realment acabem veient tots que hi ha un problema i que busquem una solució conjunta entre tota la humanitat.
1: No puc fer res més que donar-vos les gràcies perquè se'ns ha acabat completament el temps. Us emplaço a passar l'estiu, perquè això haurà canviat a l'oestia, per continuar parlant del tema. Superinteressant. Gràcies, Sergi, gràcies, Héctor, i fins la propera.
0: Moltes gràcies.
2: Gràcies a tu.
1: En definitiva, el programa d'avui hem comprovat que les grans preguntes que ja es feia a la societat fa més de 135 anys

0: continuen sent sorprenentment actuals. Si l'encíclica Rerum Novarum del Papa Lleó XIII va néixer per respondre als desafiaments de la revolució industrial, avui la irrupció de la intel·ligència artificial ens obliga a replantejar qüestions molt similars. Què passarà amb el treball? Qui concentrarà el poder? I quins valors orientaran el desenvolupament tecnològic? Durant el debat d'avui, l'Héctor Sankowski i en Sergi Marcén han coincidit que la tecnologia no és neutra i que el futur no dependrà només dels algoritmes, sinó de les decisions humanes que prenguem com a societat. També ha quedat clar que la intel·ligència artificial no és només una qüestió tècnica, sinó política, econòmica i fins i tot moral. Gràcies per haver estat aquí amb nosaltres. Us recordem que qualsevol proposta pel programa la podeu fer al correu electrònic hola@barcelonadot.com. I ara sí, acabem el programa i us esperem la propera setmana.
1: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
2: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
3: El Món és Digital, una de les propostes de la xarxa ràdio per les emissores municipals de Catalunya i que també escoltem aquí en el Via Directa.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Amb l'arribada de les vacances escolars, Sant Andreu de la Barca torna a posar en marxa una àmplia oferta de casals, campus i activitats d'estiu adreçades als infants i joves de totes les edats. La programació d'aquest 2026 inclou propostes esportives, educatives, culturals i de lleure, impulsades tant per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca com les AFAS, entitats esportives i diferents col·lectius de la ciutat. Per parlar d'aquestes activitats, comptem avui amb la presència de la regidora d'Educació, Sant Andreu de la Barca, Anna Serra, per conèixer detalls de programació i també de les novetats d'aquest any. Regidora Anna Serra, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: Bé, nova oferta de casals, àmplia oferta de casals d'estiu a Sant Andreu de la Barca durant els propers mesos. L'objectiu d'ells és oferir doncs, espais de qualitat perquè els infants i adolescents continuïn aprenent i també relacionant-se, no?, després del període escolar.
1: Totalment. Hi ha una cosa que m'agrada molt que has mencionat, que és que els joves i infants, en totes aquestes activitats que tenim aquí recollides en el catàleg de l'oferta de casal d'estiu 2026, són totes activitats on s'aprèn. Tots els espais fora escola, on es fan activitats de lleure, esportives, són activitats que eduquen i, per tant, com a ciutat educadora que volem ser i que som, doncs, bueno, no? Fem aquest recull perquè les famílies tinguin a l'abast tot l'ampli ventall d'activitats que hi ha més d'una vintena d'activitats, que si vols doncs, podem fer una miqueta de repàs, perquè els infants i joves doncs, puguin triar a fer aquí a Sant Andreu a la Barca i no hagin de marxar fora.
0: Si sumem totes les ofertes que hi ha en totes aquestes activitats, sumen més de 2.200 places, per tant són moltes.
1: Moltes. Esperem que, bueno, donar cabuda a molts infants i joves, que gaudeixin moltíssim de l'estiu, que es puguin relacionar perquè al final les vacances són llargues i que puguin tenir oferta d'oci per ells, oferta de lleure, oferta esportiva i que visquin l'estiu al municipi relacionant-se, com deies, creant vincles, fent xarxa i que les entitats, bueno, sobretot les entitats, però no només, no? També els clubs esportius que, bueno, que són entitats, no? Però els serveis també de la ciutat, tots col·laborem per crear aquesta xarxa i aquesta oferta pública.
0: De fet, amb totes aquestes places que s'ofereixen, que ara en parlarem de forma més detallada, cobreix la demanda de les famílies del municipi?
1: A veure, això és complicat de saber. Al final, fins que no tinguem totes les matriculacions fetes en les diferents activitats, no acabarem de veure ben bé. Però bé, són moltíssimes places, a més els casals s'oferten també per setmanes, per tant penso que hi ha molta varietat i que totes les activitats es poden adaptar molt bé a les necessitats que tingui cada família, perquè recordem que no tothom probablement necessiti els mateixos dies, ni el mateix horari, ni la mateixa durada, ni... tot aquest temps.
0: Tenim el casal esportiu del complex L'11, tenim el casal jove, el casal fit jove, vull dir, moltes propostes.
1: Moltíssimes propostes. Si vols comencem una miqueta bé pels casals d'estiu que organitzem l'Ajuntament, que tenim el casal esportiu al complex L'11 de setembre, també tenim el casal jove al mateix complex i, com bé deies, també el casal fit jove, que entra dintre d'aquestes activitats programades pels participants que vulguin una activitat més esportiva i més mogudeta. Després també tenim els cursets de natació ara a l'estiu, també l'agost jove, que s'organitza des de joventut, que al final doncs, bueno, no, tenim, creiem fermament que el lleure és transformador, que el lleure és educatiu i, per tant, pensàvem també important que des de joventut es pogués oferir, bueno, unes activitats que no siguin tan enfocades a l'esport, que hi ha molta gent que li agrada, però hi ha molts perfils diversos i segurament encantaran totes les propostes.
0: Aquesta és una proposta per joves entre 12 i 17 anys.
1: Sí, ens ha semblat interessant també ampliar les edats perquè no només els infants... A vegades pensem que els casals són purament per conciliació i també hem de trencar aquesta idea. Els casals d'estiu i les activitats d'estiu també són per plaer de passar el temps en relació amb altres amb iguals i fer alguna activitat per compartir i per gaudir, per tant, total.
0: També contem amb activitats, tallers d'estiu organitzats per al Pla Educatiu d'Entorn, que és l'Express Art Jove.
1: Exacte, aquest és un casalet, bueno, una activitat gratuïta que fem per joves de primer a quart de l'ESO i això és per un màxim de 20 alumnes i és una activitat doncs, totalment gratuïta, que també és necessari que des de l'Ajuntament, en la mesura que anem avançant, puguem oferir activitats per que no tinguin cost.
0: Des d'AMPAs i també AFAs de les diferents escoles també s'organitzen activitats aquest estiu.
1: Sí, molt variat. Tenim casal d'anglès a l'escola Àngel Guimarà, organitzat per l'AFA i CESA Formación. Tenim també el casal d'estiu del José Juan Ortiz, organitzat per Fundesplai. Tenim el casal d'estiu de l'AFA Vallpalau, que és organitzat per l'Esplai Pingüí. També el casal en anglès de Can Salvi, organitzat també per CESA Formación, i el casal d'estiu a l'escola Sant Andreu, que també doncs, bueno, per la fa Sant Andreu i com a casa, l'empresa com a casa. Seguim amb les activitats organitzades per entitats esportives?
0: Endavant.
1: Vinga, doncs tenim el Sabarca Gimnàstic Club, que organitza també el seu casal, les estades de tennis. Tenim club de bàsquet, el club de bàsquet també, estades de futbol a les instal·lacions esportives de Can Salvi. També tenim Bambú Dansa, que també fa el casal a l'escola de dansa, del taller d'Anna, dibuix i pintura Santa Cana, el centre d'estudis al Palau, el Kids and Us, My English, Sant Andreu de la Barca i l'Old Language, que també organitza el casal. Per tant, tenim, com veieu, molta activitat, molt variada, esportiva, d'entitats de lleure, també d'acadèmies d'anglès, de dansa. Per tant, penso que hi ha oferta per tothom, per tots els gustos i totes les edats també.
0: Per tant, en aquest cas, des de l'Ajuntament s'ha intentat recopilar, com ja s'ha fet en anteriors anys, totes les ofertes que hi ha sobre casals, ja siguin organitzats per l'Ajuntament, per entitats, per escoles...
1: Almenys, sí. Pensem que és molt important tenir un catàleg que reculli totes aquestes activitats, perquè al final les famílies, si no... Bueno, costa anar fent recerca espai per espai o entitat per entitat. Per tant, si tu tens un catàleg, si l'Ajuntament pot fer aquest recull de totes aquestes activitats i agrupar-les, doncs per la família és molt més senzill i molt més àgil. Pot anar, pot comparar totes les activitats, té tota la informació. Sí que és veritat que recomanem que en qualsevol cas, si hi ha alguna activitat que interessa, pugui posar-se en contacte amb l'organització i acabi de confirmar les dades, perquè al final és un recull que nosaltres fem el mes de maig per poder publicar ara a principis de juny, però és possible que alguna entitat hagi pogut fer alguna petita variació en l'oferta i, per tant, doncs sempre millor acabar de concretar-ho, però està bastant actualitzat.
0: Un catàleg que, evidentment, també compartirem a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, un catàleg on hi ha tota aquesta informació, hi ha tota mena de detalls sobre els horaris, els preus, els diferents torns que existeixen i també serveis addicionals, com, per exemple, els serveis d'acollida i, el més important, les activitats que s'hi fan a cada casal. Com dèiem, 2.200 places, més de 2.200 places, que és l'oferta dels casals d'aquest any. I, finalment, l'última pregunta és, bueno, s'ha de si en aquest cas a les famílies i als infants perquè gaudeixin d'aquestes activitats i que s'animin.
1: A totes les famílies, infants i joves, podeu consultar el catàleg dels casals d'estiu de la ciutat. Esperem que aquest recull us sigui de molta utilitat i que pugueu gaudir al màxim aquest estiu amb la família, però també aprofitant i fent xarxa, fent activitats de lleure, d'esport... i que us ho passeu molt bé, que l'estiu a Sant Andreu de la Barca és viu.
0: Doncs Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquests casals.
1: Moltes gràcies, Jordi, i també a la ràdio.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: Els alumnes de segon d'ESO de l'Institut al Palau han visitat les escoles velles per presentar els treballs elaborats en el marc del projecte Relat, una iniciativa educativa que promou el coneixement de la història, la cultura i el patrimoni local entre els joves. Durant la jornada, els estudiants han exposat les seves investigacions i els materials creats al llarg del curs, mostrant diferents aspectes del passat i la identitat de la ciutat. Glòria Vendrell, professora de l'assignatura, explica que aquest projecte el que vol és aterrar el coneixement a les coses concretes.
4: Bueno, és una mica perquè el que he explicat al principi d'aquesta trobada, que els alumnes aterrin el coneixement a les coses concretes, que normalment el coneixement els sona com quelcom abstracte fora d'ells, doncs que vegin que té a veure amb la seva vida, i que és millor que conèixer el lloc on viuen, d'on ve, quin és l'origen, què tenim que no coneixen i que molts han dit ells mateixos que no tenien ni idea de què existia, no? Crec que és important arrelar-se. He explicat abans també aquest sentit d'arrelament en una societat en què el desarrelament ens és bastant propi a tothom, eh?
3: Aquesta assignatura ha consistit en unes tres etapes: la confecció d'un logo, després d'un cartell i uns tríptics, i després la presentació d'avui.
4: Bueno, ha sigut en un inici, hem treballat els tres blocs, cultura, història primer, cultura i finalment el bloc patrimonial arquitectònic, amb visites al poble i, bueno, tot això. Hem après a ballar sardanes, hem fet un taller de castellers, hem visitat l'escola de música, i una miqueta aquest tercer trimestre era fer un recull de tot el que s'ha treballat en un llibre digital que poguéssim exposar, que poguessin exposar els alumnes i que poguessin portar aquí a l'Ajuntament perquè veiéssiu una miqueta el que havíem fet. I prèviament, doncs, havíem fet, abans de fer llibre, havíem de fer un logo que havia d'acompanyar tots els seus treballs, que es presés al projecte, Arrela't a Sant Andreu, un cartell destinat figuradament a donar coneixement al poble de formació de qualsevol tipus, cultural o històrica, i un tríptic pel centre, pels alumnes de primer, perquè coneguin què fem en aquest projecte per si s'hi volen apuntar l'any que ve.
3: Com ha funcionat aquesta iniciativa? Els alumnes han descobert coses de Sant Andreu de la Barca que no coneixien? Creus que ha funcionat, per exemple, les sardanes, que vinguin les sardanes, que fer el taller a les sardanes, fer el taller amb els castellers?
4: Els tallers han funcionat molt bé, és el que millor ha funcionat, sincerament, i a més els ha agradat molt, fem coses diferents, no habituals, i això ha funcionat molt bé. I a nivell de coneixement, de història i de llegendes, doncs depenia una mica del gust de cada alumne. Alumnes han disfrutat i han conegut coses, alguns els agrada més la part creativa de dibuixar, altres més la de coneixement de història, hi ha de tot. Com sempre, amb tot alumnat de l'ESO és molt variopinto, hi ha hagut gent que ho ha aprofitat molt bé i ho ha agraït, i gent que, bueno, ha fet el que ha pogut i ja està.
3: Per què creus que és important que alumnes de l'ESO, que entren ja en secundària, comencen ja a relacionar-se en l'àmbit social dins del poble, coneguin el nostre patrimoni cultural, la història, les tradicions de la nostra ciutat i se sentin part de la ciutat?
4: Bueno, perquè per sentir-se part d'un lloc és necessari saber qui som, d'on venim, quines són les nostres arrels. Si no tenim això, estem com una mica fluctuant, no? En una societat líquida que diu Bauman, no? No sabem qui som, d'on venim, què passa, saber qui som, quina és la meva vida, la meva història, els meus orígens, perquè hi ha això, perquè jo hi ha tal cosa, pues ens dona amor, podem estimar les coses quan les coneguem, quan les coneixem, si no les coneixem és impossible.
3: Aquest projecte s'emmarca en una assignatura optativa que treballa la identitat sanandruenca amb, entre d'altres coses, tallers de sardanes, visites als castellers de la Droc o investigació i recerca en matèria històrica. La regidora d'Educació, Anna Serra, ha celebrat aquesta iniciativa.
5: La Relat és un projecte que ha fet a tot a terme l'Institut del Palau amb el seu alumnat de segon en una optativa. I bé, és un projecte que ens han vingut a presentar aquí a l'Ajuntament i que ha posat de manifest tota la feina que han fet durant el curs per conèixer Sant Andreu de la Barca, sobretot a nivell cultural i patrimonial, i també a nivell d'entitats que han estat investigant i de fet s'han endinsat en algunes d'aquestes entitats, com per exemple les sardanes, els castellers, i per tant, doncs bé, és un orgull pel nostre ajuntament i pel nostre municipi que els nostres joves sentin aquest arrelament, que coneguin la nostra ciutat i que, com bé deia el regidor Javi Romero quan parlava amb els joves, Sant Andreu no sigui només una ciutat que trepitgen, sinó també una ciutat que coneguin, que visquin, que se la sentin seva, que és casa seva.
3: Per què és important que els alumnes i els joves treballin la història i el patrimoni local des de ben petits?
5: Sobretot per això, perquè al final el que tu sents casa teva ho cuides. I necessitem que la joventut i que els infants realment sentin que Sant Andreu de la Barca és casa seva, que cal cuidar-la, que cal mimar-la, que puguin gaudir-la, viure-la i que formin part de la seva estructura i de les seves activitats. I això passa per conèixer quines entitats tenim, passa per formar-hi part si tenen l'oportunitat i bé, no? Sobretot de conèixer el nostre patrimoni arquitectònic, que és ric, i que se'l puguin estimar i el puguin, bueno, no, compartir i viure.
3: Quins temes o aspectes us han presentat avui els alumnes de segon d'ESO del Palau? Parlem de castellers, de les sardanes...
5: Bé, ens han presentat, com bé dius això, no? Que han conegut les sardanes, han pogut quedar amb aquestes entitats, han pogut desplaçar-se a l'institut i també doncs, en algun espai patrimonial han anat a l'ermita... Allà és on ens han ensenyat algun vídeo també de com van practicar les sardanes. Castellers també es van desplaçar a l'institut i, per tant, bueno, és obrir les finestres de les oportunitats de poder conèixer el propi institut, aquestes entitats, que puguin posar en pràctica les seves activitats, perquè els hem vist enfaixar-se, els hem vist fer algun castell així. I, per tant, doncs, bueno, considerem molt, molt, molt positiu, perquè no tots els joves tenen l'oportunitat o a la seva infantesa de que les famílies primer, pues per falta de que no coneixen totes les entitats o per falta de temps, les conciliacions, sabem que és un tema que encara hem d'avançar molt i per tant, com deia, que puguin entrar les entitats als centres educatius és un gran avantatge per aquests joves i per aquests infants que puguin almenys tenir aquest tastet i conèixer quines entitats tenim al poble.
3: Aquest projecte Arrela't, a més de donar-li una oportunitat als joves de donar un tastet també de conèixer el patrimoni cultural i les entitats, és també una oportunitat de que les entitats agafin gent jove i hi hagi relleu generacional, que sempre és una cosa que li preocupa bastant a les entitats.
5: I tant, al final surt guanyant tothom, surten guanyant els joves, com deia, doncs per aquest coneixement que tenen d'aquestes entitats, de fer aquest tastet de les seves activitats i, evidentment, les entitats es donen a conèixer. Passa molt sovint que una entitat quan té aquest espai per poder-se donar a conèixer, per explicar l'activitat que fa, que du a terme, després pot despertar interès entre aquells nens o joves o famílies i que acabin formant part de l'entitat. O sigui que és superpositiu i una gran oportunitat tant per les entitats com pels nostres infants i joves.
3: Després de les presentacions que us han fet els alumnes, us ha llegit una carta. En aquesta carta us feien un reclam, un seguit de mesures. Ens pots explicar una miqueta què us han demanat, com ha sigut la dinàmica?
5: Aquesta carta ens ha agradat molt perquè hi ha una falsa creença entre molta gent de que els joves no tenen preocupacions importants i que els preocupa, bueno, no, coses supèrflues. I cartes com aquestes ens demostren que això no només ho hem vist amb aquesta carta, sinó també amb les visites que hem estat fent als centres educatius, l'alcalde, el Javi Romero com a regidor de joventut i jo mateixa, que allà ens han pogut traslladar moltes inquietuds i que al final algunes han quedat recollides en aquesta carta que avui ens han portat, doncs com temes ombres als carrers, com per exemple el tema del centre comercial sempre desperta molta preocupació perquè volen recuperar el cinema, volen que hi hagi activitat comercial i d'oci en allà, i no, les instal·lacions esportives, o sigui, temes d'interès que no només implica a la joventut, sinó també a tota la ciutadania, i és una alegria que aquesta joventut que tenim, que està creixent a Sant Andreu, sigui capaç de reflexionar i de poder aportar a l'Ajuntament, que és el lloc on pertoca fer aquestes reclamacions i demandes de millora, aquestes llistes que ens han portat avui.
3: Valoració final del projecte Arrela't i sobretot si se seguirà repetint en altres ocasions, en altres centres educatius.
5: Doncs esperem que sí, per part de l'Ajuntament, totes les facilitats que puguem donar les donarem i si necessiten qualsevol col·laboració, doncs mà estesa per fer-ho. Esperem que sí, que tingui una llarga trajectòria aquest projecte Arrela't, perquè avui hem pogut comprovar que els joves s'ho han passat bé treballant-ho, han explicat que han après molts aspectes que no coneixien de la nostra ciutat i em reafirmo en que és una gran oportunitat per ells i per i també de retruc per tota la ciutadania, tenir joves que coneixen la seva ciutat, que se l'estimen i que la cuiden.
3: D'altra banda, el regidor de Cultura, Andreu Mitjans, ha assegurat que el futur de les entitats passa pel jovent.
6: Jo estic molt, molt content, molt orgullós, també, com que vaig estar 40 anys de professor aquí a l'Institut del Palau, doncs també m'ho sento molt, molt meu, i la veritat és que és una joia veure aquest jovent, inclús amb els vídeos que ens han passat, aprenent a ballar sardanes, a fer castells, clar, són oportunitats que si no es fes aquest tipus de signatura optativa a l'Institut, doncs tot això no ho coneixerien, i bueno, i això, la història també, edificis Sant Andreu emblemàtics, vull dir que la veritat és que estic molt, molt, molt content i molt orgullosa de la feina que estan fent.
3: Com és important que els joves coneguin les entitats culturals i socials del nostre poble i que projectes com aquest els acostin a elles?
6: Clar, és que són el futur, són el futur d'aquestes entitats. És que aquestes entitats hi ha algunes que tenen més jovent, però d'altres que es fan grans la gent i es necessita relleu. I és molt important, doncs, que el jovent d'aquí Sant Andreu això se senti el seu poble, doncs, viu i que puguin participar en aquestes entitats. És bàsic, és el futur.
3: Ens pots fer un resum de com ha esdevingut aquestes presentacions?
6: Doncs la veritat és que molt, molt content, molt satisfet que hagin fet aquest book també de fotografies, aquest treball que han fet a final de curs, explicant diferents apartats de cultura, tot el que han anat explicant, i la veritat és que molt, molt content, i això se'ls veu que ho han fet a gust, amb ganes, i que és bàsic perquè això, tota la gent de Sant Andreu i sobretot aquest jovent, doncs vagin entrant a la vida associativa, que és un dels pilars bàsics de Sant Andreu.
3: Potser que algun dia aquests joves se n'enformaran part de la història de Sant Andreu de la Barca.
6: Esperem que sí, i sobretot això, que s'animin a participar a les entitats, perquè és això, és aquest programa que diu Arrela, doncs això fa falta que s'arreli molt la gent, perquè ara, doncs, amb tantes pantalles, doncs hi ha l'individualisme, doncs, que a vegades està més de moda, i convé fer, doncs, tot això, aquesta xarxa social d'entitats que són bàsiques.
3: Com a regidor de Cultura, li agradaria que aquest projecte Arrela segueixi viu bastants anys en diferents centres educatius, que se segueixi treballant i evolucionant?
6: Sí, li he comentat, de fet, amb el cap d'estudis també que conec, que sí, que és una assignatura que es fa només, va sorgir la idea de l'Institut del Palau, però trobo que seria molt, molt interessant que els altres instituts també tinguessin algun tipus de assignatura així, perquè dona a conèixer, doncs, això, la vida del poble, la cultura, les tradicions, les llegendes, han fet còmics i tot, vull dir que és perfecte, és una educació molt, molt de cara, doncs, a la base i a Sant Andreu de la Barca, molt, molt content.
3: Perquè és important que se sentin part i formin part de Sant Andreu de la Barca des de ben petits.
6: És això, és que a més també hi ha gent, clar, de molts orígens, també hem vist, i clar, també està molt bé, doncs, que coneguin això, la història, sobretot la història de Sant Andreu, que sapiguem que ara ja som una ciutat, diguéssim, però jo, per mi, sempre serem un poble, quan jo vaig néixer era un poble petit, i la veritat és que molt content de que això, coneguin les tradicions, la història d'on venim i cap on volem anar, i això, una de les parts importants de cap on volem anar és participar en aquestes entitats que són també, doncs, la història viva de Sant Andreu.
3: El projecte Arrela't s'ha desenvolupat a través d'una assignatura optativa de segon d'ESO de l'Institut al Palau, una iniciativa que ja s'estudia a portar a altres centres educatius.
0: I amb aquesta informació posem punt final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com, a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també el nostre canal d'informació a través del WhatsApp. I aquest dimecres tornem aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.
7: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.

0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: És dimarts, dia 16 de juny. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap parlarem de la campanya de control de plagues que impulsa l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i apel·la a la col·laboració ciutadana. Escoltarem les paraules de la regidora de Salut Pública, Eunice Martín. Avui també parlarem d'alumnes de l'Institut El Palau que descobreixen el muralisme de Sant Andreu de la Barca a través del projecte Arrelat. I també parlarem de l'Escola Municipal de Música i Dansa que actuarà aquest dijous 18 de juny al casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany. També parlarem de Sarsuela, i és que el casino recupera aquest diumenge les grans vetllades de Sarsuela amb una gala lírica en el marc del seu centenari. Ens acompanyarà avui la seva presidenta de la societat del casino, Carme Lluberol. Aquestes i altres informacions són les que destacarem avui en aquesta nova edició de l'InfoSap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.

0: L'arribada d'altes temperatures comporta també l'aparició de diverses plagues urbanes que poden afectar la salut pública i també la qualitat de vida dels veïns. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa una nova campanya de prevenció i control de paneroles, rates, mosquits i coloms, reforçant tant les actuacions municipals com també la informació adreçada a la ciutadania. Segons dades municipals, durant l'any passat es van dur a terme 268 actuacions en 94 carrers del municipi per combatre aquestes plagues, una tasca que continua aquest any 2026. És per això que avui ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu la regidora de Salut Pública Sant Andreu de la Barca, Eunice Martín. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs un any més hem de parlar de les diverses plagues urbanes que poden afectar la salut pública i la qualitat de vida dels veïns de Sant Andreu de la Barca. Quines són les principals plagues que generen més incidència a la ciutat?
1: Bueno, com ja és habitual, doncs les que més incidències tenim són les paneroles i les rates. Ara ja comença a fer calor i, per tant, ara ja comencen a fluir pels carrers i, bueno, sí, és aquí.
0: L'Ajuntament sí que intensifica en aquests moments la vigilància, el control de les plagues. De fet, també es demana aquesta col·laboració ciutadana per actuar d'una manera més ràpida, no?, i eficient.
1: Està clar que perquè nosaltres puguem actuar hem de saber a on hem d'anar. Llavors, és molt, molt important, per això sempre cada any insistim, que ens hem d'adreçar al lloc correcte, que és a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Pot ser per via telefònica o pot ser per un e-mail, val? O una instància de quedar registrat. És el que no arribi allà no ens arriba. També, si tenen el telèfon del regidor de barri, també ens val. No hi ha cap problema perquè és una informació directa. Però tot el que no arriba ja, ho dic perquè jo a vegades m'he trobat missatges a Facebook, o que clar, que potser perquè els he vist, no? I he dit, sisplau, passi'm això. Però clar, ja és perquè jo ho he vist, però si no ens arriba directament, no podem actuar. En el moment que ens ho diuen, 24 hores, 48, ja està feta l'actuació.
0: Per tant, ara parlem, abans de parlar de les plagues, parlem d'aquestes vies oficials que té la ciutadania per comunicar, informar del tipus de plaga i també la ubicació, que és molt important per després actuar. Primer de tot, tindríem el telèfon?
1: Sí, tindríem el telèfon de l'Ajuntament, que és el 93 635 64 00.
0: Tenim el correu electrònic,
1: que és saludpublica@sabarca.cat.
0: També es pot anar presencialment a l'oficina d'atenció ciutadana, registrant una instància.
1: Exacte.
0: O bé també contactant la incidència a través de l'Ola Sant Andreu, a través del WhatsApp, no?
1: Sí, que podríem, és el telèfon 607-700-012.
0: Comentàvem abans que l'any 2025 es van fer 268 actuacions en 94 carrers de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, sí. Al final el que es tracta és de poder arribar a tots els llocs. Vull dir, no som millors per fer menys o per fer més, sinó per fer l'actuació. Llavors, actuarem allà, com hem dit, on ens cridin. Els veïns ens diguin, sisplau, allà anem. Vull dir, i a més, tenim la sort de que tenim contractada una molt bona empresa que ens està donant una molt bona gestió. De fet, Jordi, si em permets, voldria recordar als ciutadans i les ciutadanes que fa uns mesos ja van veure que els clavegueres doncs tenien uns dibuixets pel centre de la ciutat, pels carrers, que és més normal que hi hagi aquest tipus de plagues, doncs unes marquetes que era o una panerola, una rata. Vol dir que això hem fet tot el servei preventiu i això ens ha ajudat de que a més, com ha fet més fred, doncs se'ns ha retrasat, doncs que ara ja comencin a sortir. Ja estem a mitjans de juny, ja és normal.
0: Comencem parlant d'unes plagues més habituals, que són les paneroles.
1: Les paneroles, els bitxets aquests que no ens agraden a cap, que bé, a vegades també poden ser voladores i per tant hem de tenir cuidado amb les finestres perquè és molt fàcil que se'ns fiquin a casa. Es colen pels clavegrans, per les escomeses i per les esquerdes.
0: Com actua l'Ajuntament en aquest cas?
1: Bueno, com hem dit, hi ha aquesta prevenció que hem fet abans i sobretot el que s'ha de fer és que quan ho vegin ens avisin per aquests medis que hem fet. És molt, molt important, insistim, que la ciutadania ens avisi. És la manera que nosaltres podem arribar.
0: Com a ciutadà es pot fer una prevenció, per tant, en el cas de les paneroles, com podem actuar per aquesta prevenció que és important?
1: Bueno, hem de tenir les canonades i els desaigües en bon estat, hem de revisar les esquerdes de les parets, les obertures de les portes, els endolls i els llocs per on es puguin accedir. Si detectem problemes a casa o a l'edifici, sobretot, nosaltres a les comunitats, quan actuem al carrer els diem, sisplau, dintre també feu el tractament. Normalment és que les comunitats haurien de tenir contractat també un servei. Crec, perquè m'han dit que hi ha assegurances que ja ho fiquen dintre, perquè bueno, el canvi climàtic és així, per tant, tindrem, és més normal que ens donin més les plagues o sortim més hora, i llavors, per tant, és un servei essencial que hem de tenir. I nosaltres actuem al carrer, les comunitats actuen a dintre.
0: Per tant, és important aquesta prevenció. També no deixar escombraries fora del contenidor. Recordem que hi ha una sanció amb 750 euros, que això ens serveix amb totes les plagues de mantenir net el nostre espai.
1: Exacte, és que tot el que deixem fora, al final és un focus. Tant nosaltres com, per exemple, doncs als bars es fa una campanya sobre això, perquè qualsevol, una rata, paneroles, els colons mateixos, tot el menjar que hi hagi al terra, doncs és un focus per anar a menjar, i al costat de les escombriades, els containers. Deixem-ho dintre de container.
0: Anem ara a una altra plaga, en aquest cas serien les rates.
1: Sí, les rates, doncs això, surten per buscar menjar i també refugi. És molt important, Jordi, deixa'm dir-ho, que quan veiem una rata, sobretot, i també les paneroles, però les rates és més fàcil a vegades veure d'on surten, que especifiquem una mica. El tractament no es fa només en aquell clavegram, o en aquell forat, és més extensiu. Però si detectem que hi ha un forat, un cau, també és important dir-ho, perquè actuem conjuntament amb la brigada perquè es tapin aquests forats. Perquè si fem el tractament i els forats no es tapen, no estem arreglant res. Per tant, insistim en el mateix. Menjar, no deixem les escombraries fora i deixem net l'espai.
0: Anem a altres plagues, tenim els coloms, però també tenim els mosquits, sobretot el mosquit tigre. Aquí sí, des de casa, si tenim una terrassa o tenim un balcó, sí que és fàcil la col·laboració ciutadana.
1: Sí, sí, aquí el principal és no tenir aigua estancada, perquè a vegades plou i tenim allà, doncs, potser una palangana o el que sigui, que queda aigua i ho deixem allà, i allò és un focus. Tot això ho hem de tenir net perquè no tinguem aquesta plaga.
0: Pel que fa als coloms, no hem de donar de menjar els coloms al carrer. A més, això està penalitzat.
1: Està penalitzat, i els coloms, doncs, a veure, no els hem de tractar com si fossin altre tipus d'ocells. És una plaga i, per tant, no els hem d'alimentar. Els containers, el mateix. No deixem la brossa fora, perquè és un aliment per elles. Llavors, el que hem de fer és tenir net l'espai. Això és molt important, sobretot als bars. Insistim molt que les taules les tinguin netes, perquè també és una molèstia quan tu t'estàs prenent un cafè que et vinguin allà. Doncs els coloms, doncs, no és agradable. És molt important sempre els espais nets.
0: Finalment, quin missatge enviaria als veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca davant del tema que estem parlant avui en aquesta entrevista, sobretot una entrevista que estem parlant de prevenció i sobretot aquesta col·laboració ciutadana per poder actuar d'una manera molt més eficaç i fiable?
1: Jo pues, donaria un missatge de calma i de tranquil·litat. Estem a principis de l'estiu, estem començant a tenir ja aquestes incidències, però ens està funcionant molt bé, i jo agraeixo moltíssim, moltíssim a tots els veïns i les veïnes que ens estan fent arribar aquests missatges, perquè és aquí on nosaltres podem actuar. Sisplau, sobretot, recordem, si vols, Jordi, els telèfons,
0: sí,
1: i els mitjans.
0: Sí, tornem a recordar els telèfons o els mitjans, exacte, en aquest cas, oficials que disposa l'Ajuntament.
1: Exacte, perquè és on nosaltres rebem la informació. Recordo que el telèfon de l'Ajuntament poden trucar, que és el 93 635 6400. Poden enviar un correu a saludpublica@sabarca.cat. Poden entrar a una instància via telemàtica o bé d'atenció directa a l'OAC, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, o bé per l'Hola Sant Andreu, que és un mitjà que tenim, que és per poder comunicar per WhatsApp una incidència, amb el 607-700-012. Sempre amb aquest missatge, doncs, si podem posar o una foto i sobretot dir exactament on ens hem vist, ens ajudarà moltíssim. Així que jo, sobretot, molt agraïda a tots els veïns i veïnes que ens estan fent arribar aquests missatges, que estem fent els tractaments que corresponen i que aquesta prevenció ens ha ajudat que ara doncs, hem trigat més a arribar.
0: Doncs com dèiem, l'Ajuntament reforça la campanya per prevenir i combatre les plagues típiques durant l'estiu, paneroles, rates, mosquits i coloms. I avui ens ha acompanyat la regidora de Salut Pública, Unice Martín, per parlar sobretot d'aquesta prevenció i d'aquesta col·laboració ciutadana. Unice Martín, gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies, Jordi.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Els alumnes de l'Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca han descobert el muralisme a través del projecte Arrela't. L'iniciativa ha apropat als estudiants de primer d'ESO al llegat del Festival Cromàtic i al valor cultural dels murals que formen part del paisatge urbà de Sant Andreu de la Barca. L'Institut El Palau ha acollit un taller dedicat al muralisme. La sessió ha comptat amb la participació de Ramon Ferrer, en responsable de l'àmbit de cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, membres també del Pla Educatiu d'Entorn i l'artista Aitana Giraldez, autora del mural dedicat als gegants de la ciutat. Al llarg de la jornada, els estudiants de primer d'ESO han pogut descobrir el significat dels murals que decoren diversos espais del municipi i entendre com l'art urbà s'ha convertit en una eina de transformació social i també cultural. N'hem parlat amb Ramon Ferrer, tècnic de cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i també l'artista Aitana Giraldez, que ha fet un mural dedicat als gegants de Sant Andreu de la Barca després de la proposta que li va fer en el seu dia l'agrupació cultural Aigües Toses.
4: Mira, aquest projecte ve a partir d'un projecte doncs, que l'Institut fa, que és el projecte Arrela't, que és un projecte on hi ha diverses iniciatives entorn a conèixer la ciutat. I una d'aquestes iniciatives doncs, va passar per la proposta que va fer el professorat a l'Ajuntament de que els expliquem el projecte de muralisme que n'hi ha a Sant Andreu de la Barca. I aquí estem amb l'equip del Pla Educatiu Entorn, l'Elisabet, l'Helena i l'Aitana, doncs, per explicar-los als alumnes de primer d'ESO aquest projecte.
0: Diguéssim, fa un any finalitzava el projecte del cromàtic amb 7 murals, després s'ha afegit un altre que ara en parlarem, però aquells 7 primers murals del cromàtic, quina és l'experiència que es valora des del Departament de Cultura i des de l'Ajuntament?
4: Home, va ser una experiència molt enriquidora perquè va ser un moment en què la ciutat doncs, va tenir un procés de transformació a partir de l'art pictòric, on no van ser simples imatges boniques que n'hi havia a la ciutat, sinó n'hi havia al darrere d'un símbol d'identitat, que fins i tot aquesta iniciativa doncs, va donar com a resposta que altres entitats doncs, motivades per aquesta iniciativa doncs, a proposta seva doncs, anessin a buscar un vuitè mural que també es va fer posteriorment.
0: Estem parlant d'un mural on els gegants de Sant Andreu de la Barca són els protagonistes. La seva autora és la Aitana Giraldez, que avui també ha participat en aquest taller aquí a l'Institut del Palau. Aitana, com t'arriba la proposta de fer un mural i en un lloc molt visible com és l'Avinguda Constitució amb els gegants de Sant Andreu de Barca com a protagonistes, amb tots els gegants?
5: Sí, doncs la proposta em va arribar a través d'una amiga meva que és il·lustradora, la Susana Calvo, i bueno, va ser ella la que em va posar en contacte amb l'agrupació dels gegants.
0: Satisfeta del resultat final?
5: Sí, estic molt contenta amb el resultat perquè bueno, aquest tipus de murals busca visibilitzar el que és la cultura popular i enfortir el teixit associatiu d'aquí de Sant Andreu.
0: En el moment que t'arriba el projecte, finalment el poses en pràctica i els ciutadans i ciutadanes ja poden veure aquest mural, com és aquest procés? Com s'inicia?
5: Bueno, la veritat és que el procés és molt enriquidor perquè mentre vas pintant la gent es va parant, et va fer preguntes, et diuen que coneixen els gegants, que han participat de l'agrupació. Llavors realment et dones compte de l'impacte que té un mural.
0: Tens alguna tècnica especial a l'hora de fer aquests murals?
5: Bueno, sí que tinc com una tècnica per al que és l'escala, el dibuix d'en petit en gran, a través d'una retícula, i després utilitzo pintura plàstica.
0: Què suposa per tu que un mural teu estigui aquí a Sant Andreu de la Barca, tenint en compte el que parlàvem abans amb el tècnic de cultura, Ramon Ferrer, el fet de que aquí a Sant Andreu de la Barca ara fa justament un any teníem el Festival Cromàtic?
5: Doncs per mi és molt important que estigui aquí un mural meu, perquè veig que és... que s'intenta promoure el que és la cultura i s'intenta donar suport al muralisme.
0: L'art al carrer, aquests murals que es fan en el carrer, tenen data de caducitat, no?
5: Bueno, sí que és veritat que mai no es pot assegurar que siguin per sempre, però sempre s'intenta, doncs, que hi hagi una conservació i s'intenta que aquests murals puguin perdurar en el temps.
0: N'has pintat molts més, de murals, d'altres llocs, no? Per exemple, l'Hospitalet.
5: Sí, he pintat a escoles, a biblioteques, a centres cívics...
0: Quan et fan un encàrrec d'aquest tipus, quin seria el perfil?
5: Bueno, sempre m'han encarregat murals que tenen un impacte social i que on la comunitat hi participa.
0: A més, en el teu cas, fas murals amb colors molt vius.
5: Sí, perquè m'agrada que els murals donin vida al que és a l'espai públic i la gent realment li cridi l'atenció.
0: El fet avui és que estàs a l'institut, estàs amb alumnes, què els hi dius, què els hi diràs?
5: Bueno, crec que els murals és una forma d'apropar l'art als alumnes, perquè és una cosa molt propera per ells, ja que els veuen als carrers i sempre els hi crida molt l'atenció el que és muralisme, grafiti...
0: S'explicaràs tècniques o la història?
5: Sí, els explicaré quina és la meva tècnica, com ho fan jo i com ho podrien fer ells si algun dia es volen animar i fer els seus propis murals.
0: Quan comences tu a il·lustrar, a pintar, a dibuixar, a fer murals?
5: Jo des de sempre, des de que tenia 3 anys, que vaig començar a agafar un llapis, però sí que quan vaig estudiar il·lustració va començar a ser una cosa més professional.
0: I ara que el teu mural estigui al costat dels altres... Impressiona?
5: Sí, impressiona, perquè són artistes molt professionals i murals molt, molt grans i tenen molta carrera, llavors per mi és un orgull de poder estar al costat d'aquests artistes.
0: Doncs artistes internacionals que han participat en aquest festival cromàtic que podem veure a Sant Andreu de la Barca. De fet, avui aquí els alumnes de l'Institut al Palau els heu fet com una mena de joc, no? Fer un puzzle amb imatges dels diferents murals.
6: Doncs sí, la idea és que sigui una activitat dinàmica. Sí que és veritat que farem alguna explicació genèrica de la justificació del muralisme a Sant Andreu de la Barca, però volem que els alumnes de l'institut no tinguin una part activa amb aquesta activitat. I per tant els farem treballar. Els farem treballar de tal manera que cada mural que està... Ara els hem fet un puzzle, els hauran de posar en un puzzle, descobrir quins són els murals i saber el titular que amaga cada mural a partir del que amb ell n'hi ha exposat.
0: De fet, el Consorci de Turisme del Baix Llobregat fa pocs dies anunciava els llocs turístics de poblacions de la comarca, sobretot poblacions on hi passa els ferrocarrils de la Generalitat, i a Sant Andreu de la Barca tenim diferents llocs turístics, i un dels que s'inclouen aquest any és els murals del Festival Cromàtic.
6: Exacte, és un punt de referència cultural, Sant Andreu de la Barca, amb el tema del muralisme. N'hi ha d'altres, evidentment, però el tema del muralisme, doncs, és un tema prou important i prou destacat que una mica ens dona singularitat respecte a altres municipis.
0: Els murals nascuts al Festival Cromàtic s'han convertit en un patrimoni artístic a l'aire lliure que contribueix a explicar la història, les tradicions i també els valors de Sant Andreu de la Barca. Més enllà de la seva funció estètica, aquestes obres s'han consolidat com un símbol d'identitat col·lectiva i com una mostra de capacitat transformadora de l'art en l'espai públic, un llegat que ara també forma part de l'aprenentatge dels més joves, que han pogut conèixer els 7 murals del Festival Cromàtic i també el mural que va fer en el seu dia l'artista Aitana Giraldez per encàrrec de l'Agrupació Cultural Aigüestoses.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: El casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany de Sant Andreu de la Barca acollirà aquest dijous a partir de 6:45 de la tarda un concert dels combos adults de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
7: El casal de la gent gran de Sant Andreu de la Barca acollirà el dijous 18 de juny un concert dels combos d'adults. L'actuació començarà a 6:45, amb obertura de portes prevista a 6:20 i oferirà una mostra de treball musical fet pels participants durant el curs. Marc Benaiges, coordinador d'activitats de l'Escola de Música, assegura que el repertori serà divers i eclèctic.
8: Bé, doncs a l'escola tenim combos de diferents edats i en aquesta ocasió al casal de la gent gran hi participen els combos de la franja d'edat més longeva de l'escola. Llavors també hi anirà el Rogelio López, que ens farà el paper de cantautor de la batllada. Hi haurà dos combos i tocaran un repertori divers, eclèctic. Es podran escoltar cançons com el Stand By Me o Vestida de nit i esperem que li agradi tot el públic que hi ha al casal.
7: Com va néixer aquesta iniciativa? Per què es va decidir acostar l'escola de música al casal de la gent gran?
8: Bueno, al final has de pensar que les activitats que fa l'Escola de Música estan dirigides a tota la població i realment busquem la manera d'apropar-ho, no?, d'una manera directa. A vegades fem activitats al teatre, com va ser el cas d'aquest divendres passat, que va haver-hi els concerts dels joves i de la Big Band, que també era una activitat oberta a tota la població, i en aquesta ocasió doncs, utilitzem les instal·lacions del casal de la gent gran. Tenen allà també un petit escenari, no?, i és un lloc ideal per poder fer aquest tipus d'activitats.
7: No és el primer cop, oi, que l'Escola de Música visita el casal de la gent gran?
8: No, anteriorment hi anàvem amb els ensembles de primària, i aquest febrer vam convidar la coral d'adultes també, i en veure la bona resposta que va tenir l'activitat vam pensar que podia ser una bona opció anar-hi amb els grups, si portar instruments, no? Bateria, baix, piano, hi haurà sarau.
7: Com d'habitual és que la gent de la tercera edat participi en el que és expressions artístiques com és la música? L'apropar-los a activitats com aquesta ajuda a introduir-los a la música i segurament els ajuda?
8: Jo penso que és fonamental que hi hagin aquest tipus d'activitats, bàsicament perquè la música ens connecta a com a poble, no? De fet, moltes de les històries, les rondalles, no?, sempre s'han transmès a través de la música, i actualment sembla que la música s'ha convertit com en un vehicle per acompanyar les imatges. Estic parlant del món de les xarxes socials, no? Cada vegada la música entra més pels ulls i no per l'orella. Per tant, és fonamental que com a escola de música i dansa que som, ens esforcem en seguir mantenint el format del concert de proximitat. Realment necessitem que vingui el públic i que ens ajudi a que ens doni la raó, no?, i que realment el poble respongui i vinguin a fer acte de presència i a donar suport a aquest tipus d'accions.
7: Aquest dijous, a 6:45, a 18:30, serà aquest concert de combos d'adults. Si vols fer una crida que la gent que participa normalment a les activitats del casal s'animi, perquè és bo que participin en aquest tipus d'activitats.
8: I tant, 10 minuts abans obrirem les portes i, si us plau, que vinguin a ballar, a passar-s'ho bé i a donar el tret de sortida de l'estiu amb aquest concert, i allà ens veiem.
7: L'activitat musical tindrà lloc el pròxim 18 de juny a 6:45 i reunirà els alumnes dels combos d'adults en una actuació oberta al públic.
0: I no deixem la música perquè el casino continua celebrant el seu centenari. De fet, ho farà aquest diumenge amb un espectacle de sarsuela i òpera.

0: Aquest diumenge el casino acull una de les activitats destacades de la programació del centenari del seu edifici, una gran gala lírica que recuperarà aquell esperit de les grans ballades de sarsuela i òpera que durant molts anys van formar part de la vida cultural del casino. Ens acompanya la presidenta de la Societat del Casino, Carme Lloberol, per parlar d'aquest acte d'aquest diumenge. Molt bon dia, Carme.
1: Bon dia, Jordi.
0: Suposo que aquest diumenge de gala, no? Una activitat de gala important.
1: Doncs sí, però nosaltres la considerem una de les cireretes de dels actes del centenari.
0: Recordant, doncs, aquells moments on en el casino es podia escoltar, i a més en directe, sarsuela i òpera.
1: Sí, més que òpera, sarsuela. Tradició total de sempre. Bueno, de fet, tota la gent gran que encara és viva, doncs tothom recorda doncs les grans ballades i cantants sí que de reconegut renom de venir a actuar aquí a Sant Andreu. Vull dir, era tota la comarca, sobretot, bueno, pobles del voltant, Martorell, Castellbisbal, Pallejà, doncs tots venien a Sant Andreu a veure, a sentir les sarsueles.
0: Començarà a partir de les 6 de la tarda amb l'associació Òpera Terrassa com a protagonistes, els que faran aquesta gran gala lírica, com has comentat ara, amb una llarga tradició, i que en la seva època doncs, havia molta gent que venia precisament a Sant Andreu de la Barca expressament per veure aquest espectacle. Suposo que no hi havia tants llocs com era l'edifici del casino, no?
1: Suposo que no, els altres pobles, no, Castellbisbal en fa la feita que no, Martorell sí que tenien el Teatre del Progrés, però bueno, la gent també, si els agradava una cosa, vull dir, encara que ho haguessin fet al seu poble, potser també es desplaçaven i anaven al poble del costat, doncs, i més aquí que venia doncs, el Marco Redondo, i per tal de veure'l, doncs, cap aquí.
0: Quan veu preparar les activitats del centenari del casino, segurament que una de les primeres activitats o actes que sí o sí s'havien de fer seria aquest, no?
1: Sí, sí, sí, sí. Era una de les que vam dir, bueno, l'hem de treballar bé i, bueno, i gràcies a l'associació Òpera Terrassa que ens han ajudat molt i, bueno, a triar les peces i tot molt bé.
0: En els actes de presentació del centenari del casino, una efemèride que també coincideix és l'estrena de Cançó d'Amor i de Guerra.
1: Sí, fa 100 anys també es va estrenar Cançó d'Amor i de Guerra, i que millor que una sarsuela tan representativa aquí a Catalunya i que a més faci el centenari doncs per fer la sarsuela no interpretada.

0: on també podrem escoltar altres peces.
1: Sí, sí, sí. La primera part serà cançó d'amor i de guerra, sarsuela. La segona part seran àries d'òpera totalment reconegudes i que tothom les coneix. Doncs així complementem tant sarsuela com òpera.
0: Serà diumenge a partir de les 6 de la tarda. Les entrades ja estan a la venda.
1: Estan a la venda a la plataforma d'Entràpolis i, bueno, el casino, la gent té molt de costum de reservar o de venir a última hora. Els hi recordem, els hi demanem que reservin, perquè així fas una previsió de la gent que pot venir. I, bueno, déu-n'hi-do de la gent que ha reservat.
0: Per tant, que han confirmat ja que hi seran aquest diumenge.
1: Sí.
0: Dels actes previs del casino, a quina valoració en feu? Perquè hem pogut veure teatre fa poc.
1: Sí, sí, sí. Home, la valoració és satisfactòria. No ho podem dir mai prou en quant a assistència de públic, no? Però, bé, satisfactòria. L'última que vam fer, doncs, l'obra de teatre que van fer els nens de l'escola de teatre i les que havien fet l'obra fa més de 30 anys, pues, bueno, molta gent, molta gent. Clar, és el reclam de dir, ostres, que són gent del poble, no? Doncs anem-les a veure. I la veritat és que va quedar, doncs, una tarda molt, molt digna i molt, bueno, molt maca.
0: El fet que també participi gent de Sant Andreu de la Barca en aquests actes, doble orgull, no?
1: Exacte, exacte. Bueno, la idea és això, que participi, doncs, amb el màxim que puguem gent del poble.
0: A més, això recupera una mica l'esperit, no?, del naixement de l'edifici del casino, que va ser el poble qui el va construir. No?
1: Exacte, i ells són els que feien les activitats.
0: De cara, ara suposo que aquest és l'últim acte que feu abans d'estiu?
1: Sí, sí, sí, ara hem de tancar per, bueno, una miqueta per descansar i preparar la propera part dels actes i també per la calor.
0: La propera part dels actes, de quan estaríem parlant, setembre, octubre?
1: Sí, estem parlant a finals de setembre, que tornarà a haver-hi una obra de teatre, també feta pels amics del Teatre del Casino. L'obra és un fanàtic del Barça, una obra que també s'havia representat i que, bueno, que estan preparant amb molt de carinyo, també. Aprofito per donar les gràcies a tota la gent que s'està movent per les obres de teatre aquestes i per preparar, doncs, també... després de l'estiu, començar a preparar el tema de Pastorets. Esperem que al final es pugui fer, perquè la feina és molta i dic, agraeixo a tots, no dic el nom de ningú, però a tothom, eh?
0: Sobre aquesta recuperació dels Pastorets en parlarem, eh?
1: Sí,
0: jo
1: sí, sí.
0: Jo crec que
1: hem
0: de dedicar un programa a parlar d'aquesta recuperació dels Pastorets, perquè molts anys, durant molts anys, el casino, com també d'altres poblacions catalanes, voltants per Nadal, havia aquesta representació dels Pastorets.
1: Sí, aquí, molts anys enrere s'havia fet, i els últims que es va fer eren sobre dels anys 90, em sembla, o així, van fer... que també es va sortir d'una moguda de dintre del que es feia al Vall de Saló, allò que es van engrescar i, bueno, hi van participar quantitat de gent i, bueno, decorats, tots ho van muntar ells. I ara, en part, doncs, es vol, amb una tècnica una mica més moderna, però també, doncs, recuperar, doncs, els Pastorets que es feien sempre.
0: Per tant, tindrem Pastorets, eh?
1: Jo conto que sí.
0: Un altre acte que també s'està parlant, la gent ho va comentant, és l'acte on es farà un homenatge al petit casino.
1: Sí, sí, sí, també. Aquesta
0: és la discoteca, mítica.
1: A la discoteca, exacte. Això és el mes d'octubre i, bueno, es vol recordar una tarda d'anar al petit.
0: D'això també en farem una altra entrevista a part, perquè val la pena. Què més teniu previst de cara a partir de setembre amb aquest centenari?
1: També es farà, durant uns anys, aquí parlat abans del Vall de Saló, doncs també es farà una tarda de recordar, doncs, les activitats que es feien quan es feia el Vall de Saló. Això serà un altre dia, i després un altre acte també molt important serà rendir un homenatge als cors de claver, que aquí, doncs, a Sant Andreu havien tingut molt de renom també, molta activitat, havien guanyat premis fora d'aquí i tot. Doncs farem un dia, el mes de novembre, també serà com una conferència amb un cor només d'homes, com eren els cors de claver, que també ens faran un repertori, doncs, de peces de claver.
0: En els actes del centenari del casino, de l'edifici del casino, a 100 anys, que va fer el mes de febrer...
1: Sí, que havia començat.
0: Però va ser una obra ràpida, eh?
1: Ràpida, ràpida. com ara les obres d'ara, però amb consistència.
0: Exacte, a més coincideix també amb el centenari de Gaudí, no?
1: Amb el centenari de Gaudí, sí senyor.
0: Afortunadament es va acabar abans el casino, que no la Sagrada Família,
1: sí.
0: No?
1: Bueno, jo no sé ben bé si no és també com una obra inacabada.

0: casino, eh? Perquè suposo que devia arribar un moment que ja no podien seguir més i van deixar, perquè sembla que la previsió és que la façana tenia que estar enguixada i, bueno, i suposo que amb algunes pintures, inclús a dintre també, de l'estil que es feia en aquella època, però es va acabar el pressupost i ja no s'ha fet mai més, així ha quedat.
1: Però ens ha arribat un edifici del casino amb aquests trets característics,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Molt identificatius.
0: Sí, sí, sí, un final de modernisme, em sembla que en diuen neocentisme o alguna cosa així, doncs que, bueno, que té un estil molt, molt peculiar.
1: Doncs el més immediat serà aquest diumenge amb l'Associació Òpera Terrassa, que oferirà aquest espectacle de gran gala lírica, sí, recuperant doncs aquelles tardes de sarsuela que tant èxit va tenir a la seva època, i esperem que s'ompli el casino.
0: Esperem que s'ompli. Això és, ara me'n recordo també. Vull dir, vam començar dient que farien el cor i els solistes acompanyats d'un piano, però mica en mica ens hem anat embolicant i al final doncs tenim orquestra i tot.
1: Déu-n'hi,
0: va,
1: no,
0: perquè quedi més complet, perquè, bueno, va, vinga.
1: 100 anys no es fan cada dia.
0: No.
1: Per tant, s'ha d'aprofitar.
0: S'ha d'aprofitar, sí, senyor.
1: Doncs Carme Lloberol, presidenta de la Societat El Casino, gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé aquest diumenge. Descanseu un temps,
0: sí,
1: perquè al setembre torneu amb totes aquestes activitats per acabar de completar aquest centenari del casino.
0: Doncs molt bé, moltes gràcies per convidar-nos.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: L'Institut Montserrat Roig de Sant Andreu Barca s'ha coronat campió de Catalunya en robòtica en dues categories, la categoria sènior i la categoria d'adults. Va ser el passat 16 de maig a la ciutat de Barcelona. Volem parlar doncs, amb els alumnes de l'Institut Montserrat Roig, també volem parlar amb el cap del Departament de Tecnologia de l'Institut, el Josep Sánchez, perquè ens expliquin la seva experiència. Josep, primer de tot, felicitats.
2: Moltes gràcies, moltes gràcies.
1: Campions de Barcelona, després campions de Catalunya, de robòtica, dos premis, categoria adult, categoria sènior. Què suposa per vosaltres rebre aquest reconeixement i després parlarem el per què heu aconseguit aquest reconeixement?
2: Doncs mira, primer de tot és un premi a l'esforç, perquè realment ha estat una odissea, tot el curs fent això els tres trimestres, i un repte fascinant, realment fascinant, i després bueno, molt contents, no sé, molt satisfets, perquè és molt difícil. Una cosa que sembla fàcil, perquè vam guanyar Barcelona, després la final a Catalunya, i sembla fàcil, però realment, si no, no ens van quedar allà amb un infart de tot el que vam patir, va ser molt, molt, no sé si ho repetiria, també t'ho dic, que és molt, molt exigent.
1: Veu participar a la competició Apèrtics, organitzada per Aperta Robòtics, considerada la competició oberta de robòtica més gran de Catalunya. De fet, reuneix des de fa molts anys estudiants aficionats a la tecnologia amb un objectiu, que és la de crear robots capaços de superar diferents reptes plantejats per l'organització. Quin era el repte que en aquest cas es plantejava aquest any?
2: Doncs aquest any era reforestar una zona, posar arbres, posar flors, rus d'abelles, fauna, i llavors has de dissenyar els robots per intentar reforestar el màxim possible, no? amb lògica, no? Posar el rus al costat de la flor, la fauna al costat de l'arbre, per unes zones, amb unes marques en colors, bueno, guiar-lo i fer-ho en 2 minuts, el màxim possible en 2 minuts, que és una de les coses que més ens va al repte, no? Fer-ho en tan poc temps, però se'ns van sortir força bé. La veritat és que va ser, ja dic, molt gratificant, perquè aconseguir-ho, l'AIA, per exemple, que ara parlem de la intel·ligència artificial, ens deia que no ho aconseguiríem. Diu, això és molt difícil, no ho fareu, xocaran els robots, quan li van dir que faríem, i al final, mira, ho hem aconseguit.
1: 2 minuts de temps, però si mirem el temps que vosaltres heu dedicat per fer aquests dos robots que tenim aquí a la taula, més que tenim també els premis que heu aconseguit aquí en aquesta taula, d'aquests 2 minuts darrere hi ha molta, molta feina, que no sé si, Josep, l'heu comptabilitzat o ho fareu, però hi ha molta feina darrere, no?
2: Hi ha moltíssima feina, o sigui, les hores les comptarem, perquè farem ja un vídeo així recordatori, i les comptarem, però centenars d'hores, o sigui, treballant, dic, a les tardes, caps de setmana, en totes les hores possibles, incomptables, literalment incomptables, no. O sigui, per les hores que són, això no està ben pagat, diguem-ho així.
1: Aquí tenim una representació de 5 alumnes, són els 5 que finalment hi van anar?
2: Sí, són els 5 que van participar. Hi ha 6 alumnes més de batxillerat, van repartir el projecte en 2 fases, batxillerat i ESO, i els que van anar són aquests 5 alumnes que tenim aquí, que són els que van representar l'Institut.
1: Com vau escollir des de l'Institut els alumnes?
2: Doncs mira, el cas de batxillerat era molt fàcil perquè eren 6 alumnes i per tant han anat els 6, i el cas d'aquí eren els alumnes de l'optativa de tercer d'ESO del primer trimestre, que eren els que eren una miqueta més avançats i que tenien una miqueta més de, o no diria interès, sinó, o potser sí, més interès, no? Més que habilitat, perquè al final el compte és que vulguis participar i siguis exigent en la teva feina, i bueno, al final van proposar qui vol ser i al final van sortir ells, i bueno, així va ser el procés, no? Decideix pensar el mateix.
1: Ara parlarem amb aquests alumnes. Tenim a l'Arnau Medina, a la Màriam Gerboua, a l'Àlex Brau i al Sergi Brau, al Gerard González, que també els tenim avui aquí, i que ens parlaran de la seva experiència. Comencem amb l'Arnau. Arnau, la teva experiència, com ha anat tot plegat des de que veu començar aquest projecte fins que al final teniu aquests només 2 minuts per a reconseguir el repte?
3: Va ser molt guai. Al principi era una autèntica locura, perquè era molt de treball. Al principi el nostre robot era el Gerard i jo, hi van haver errors, ho vam haver d'arreglar, inclús a la competició també hi van haver errors, i però al final ho vam solucionar i vam guanyar.
1: Bueno, assaig-error, no? El mètode científic, no?
3: Sí, clar, sí.
1: Màriam, com has vist l'experiència?
4: Bueno, a mi m'ha semblat una gran oportunitat estar en aquest concurs, i he après moltes coses, com el treball en equip, i jo vaig tenir, bueno, vam programar el robot jo i el Sergi, i res, doncs, que contenta per haver guanyat en aquest concurs.
1: Ha estat molt complicat, suposo, no?
4: Bueno, sí, però l'hem pogut solucionar entre tots.
1: Sí, t'agraden els reptes?
4: Sí, bueno.
1: Sergi, la teva experiència, Sergi Brau.
5: Va ser molt divertit perquè vam aprendre moltes coses, com el treball en equip, com ha dit la Mariam, i també vam aprendre sobre la robòtica, i va ser que estàvem tot el moment divertint-nos, i quan fèiem el treball ho fèiem bé, de vegades malament, i ho tornàvem a repetir i tot això. Ens va costar una mica, però quan van acabar vam dir: això ha sigut molt fàcil, els altres estaran superavançats i quedarem últims.
1: De fet, Sergi, tu has convertit aquesta experiència i aquest projecte amb el teu germà Àlex.
5: Sí, vam anar a l'optativa junts al segon trimestre, i després vam repetir l'optativa al tercer trimestre amb tot l'equip per fer tot el projecte i per acabar-lo a temps.
1: Àlex, això de treballar amb el teu germà, què?
6: Bé, va estar bastant bé, perquè així vam estar millor, vam parlar, va ser molt divertit tot, perquè al final fer coses amb la família també està bé. I després a la competició també tot va anar bastant bé, tot i que vam tenir que aprendre a fer les coses per nosaltres mateixos, ja que el nostre professor també tenia que estar a les seves coses.
1: Gerard González, avui també aquí present, i a més amb la medalla, lluint medalla, eh?
7: Sí, sí, tot va ser fenomenal. Nosaltres ja ens començaven a conformar amb un quart, un tercer posició, però perquè estàvem veient els nostres rivals i era una miqueta complicat, estàvem molt alt el nivell, i cada vegada que veiem que van avançant ens posàvem més contents, i quan vam veure que van guanyar va ser perfecte i molt, molt bé.
1: Primer veu guanyar la de Barcelona, no sé si quan veu guanyar Barcelona veu pensar: ostres, potser tenim possibilitats de guanyar la de Catalunya.
7: Sí, sí, perquè vam veure que anàvem perfecte, que tot anava perfecte, posició perfecta, però ja sabien que seria complicat perquè els rivals veurien la nostra estratègia i possiblement l'aplicarien en els seus robots.
1: Per tant, això és com el futbol, no? Veure l'estratègia del rival.
7: Sí, sí, perquè hi ha que utilitzar les estratègies dels rivals, ja que et poden servir, i això pot fer que sigui més complicat fer que l'altre guanyi. Perquè tu ja veus una estratègia que pot ser molt bona i que pot funcionar molt bé, i tu la utilitzes per al teu propi servei.
1: Per tant, Josep, no només és fer el robot, sinó també crear una estratègia per fer possible i finalment aconseguir el repte.
2: Sí, sí, l'estratègia és clau. O sigui, has de fer una estratègia, i de fet nosaltres, no diré cada setmana, però cada 2-3 setmanes anàvem canviant l'estratègia. Doncs fem que aquest robot, quan agafi la peça, quan torni agafi una altra, posem dos pinces en lloc d'una per fer tal. I llavors el que deia el Gerard, que els rivals per la final, o sigui, a la semifinal van fer la màxima puntuació, van fer tot el circuit complet, que això no havia fet ningú, i diria que ni els altres anys ningú va fer, però a la final se'ns van copiar estratègies també, i van millorar les seves, perquè hi va haver gent que va fer estratègies superoptimitzades, que són les que deia que eren, per mi eren favorits els altres, però bueno, també van tenir molta sort, s'ha de dir, a la final. Els altres els va fallar un robot, els va caure un arbre, van guanyar per un arbre, o sigui, totes les peces que hi ha allà, un arbre va ser la... I que nosaltres també al final van corregir el programa i ho va fer perfecte. O sigui, va ser també una mica de sort, hem de dir-ho. Però bueno, que estar allà has d'estar. Si no estàs, no tens cap possibilitat, no?
1: Ja teniu la feina, evidentment, feta prèviament. Arnau, què és el que ha estat el més fàcil i el més difícil amb tot aquest procés que heu iniciat des de que veu començar a pensar idees a finalment arribar a aquesta final de Catalunya? Què ha estat el més fàcil i el més difícil?
3: El més fàcil ha sigut al principi, perquè era primer anar a una línia, continuar recta, després quan van repetir era més difícil, tenien que seguir la línia, i després allà, clar, com ha dit el Josep, van tenir problemes, amb tot l'equip ho vam solucionar, va ser una mica difícil perquè també es donava errors, però al final el treball d'equip ha servit i hem aconseguit arreglar-lo.
1: Mariam.
4: Sí? Ah... doncs el més fàcil també era com la profe d'idea, s'anaven provant, i bueno, el més difícil era solucionar a vegades les errades, però res més, no.
1: Sergi?
5: Jo diria que el més fàcil va ser al principi, que teníem tot més fàcil, podíem agafar i podíem fer ja directament el programa, i després va començar a ser difícil fer més retocs, esperar-nos a que passi un robot per no xocar-nos. Després també va ser difícil plantejar l'estratègia que anàvem a utilitzar finalment. I el més difícil de tot va ser mantenir-nos concentrats a la competició per saber que anàvem bé o estar allà.
1: Gerard?
7: Bueno, el més fàcil va ser, com diuen la majoria, és, va ser el principi, perquè ja està, van començar, podíem imaginar una maqueta d'estratègia, però una de les parts més difícils per a mi era quan estaven a competició i ens equivocaven, no, deien, tenim una hora, però una hora no és tant, perquè veient totes les hores que teníem darrere, una hora no era res. I era una miqueta complicat arreglar un error, perquè no saps si aquest error, i si tu arregles, crearà un altre error, i pot ser que una hora no sigui molt.
1: Això és pressió, eh?
7: Sí.
1: Àlex?
5: Jo crec que el més fàcil és, bé, com diuen tots, l'inici, perquè l'inici va ser només plantejar una mica l'estratègia, i com estàvem tots, pues, acabàvem de fer el grup i tot això, pues, era només moure robots, però després va començar a complicar-se perquè vam començar a crear les pinces i teníem que ajustar els servos i fer tècniques perquè no es caiguessin, però crec que la part més difícil de totes va ser la competició, estar atents, perquè ja si se t'oblida una cosa pot fer una reacció en cadena, que es borri el codi, que es caigui un arbre, que no posis després una cosa, i aquest atent ja és molt complicat, encara que sembli fàcil.
1: Tenint en compte tot això, és difícil, però vosaltres us voleu dedicar a la robòtica?
3: Jo sí, a la informàtica i això, perquè és el futur de la tecnologia.
4: Sí, jo també, perquè ara és com que està apareixent a dia a dia, no? El necessitarem al futur.
5: Jo sempre he volgut dedicar-me a aquest àmbit i sempre m'ha agradat això, i va ser una oportunitat molt gran entrar a aquesta competició.
7: A mi em sembla que com a segona opció és molt bona idea, perquè a mi m'agradaria fer matemàtiques, però si no, la robòtica és una cosa que pot servir molt per al futur.
5: A mi sempre, jo em vull dedicar professionalment a la robòtica, perquè des de sempre m'ha agradat crear coses, construir, també m'ha agradat molt soldar, i tot això, pues, és el que m'agradaria fer de Mayo.
1: Josep Sánchez, com a cap del Departament de Tecnologia, a escoltar les paraules d'aquests alumnes que es volen dedicar...
8: Molt peloteo, molta pilota aquí. Estan tots aprovats, no fa falta que em feu la pilota, que estan tots aprovats. Bueno, sí que és veritat que és un... Ja no la robòtica, sinó tot el que és tot temes tecnològics, informàtica, com deia l'Arnau, és el futur, bueno, estarà el futur, ara t'ha d'agradar, o sigui, hi ha moltes més coses. Jo no sóc de que... feu això perquè us ho disfrutareu, gaudireu, no, cadascú ha de fer el que li agradi, però és una cosa més que la pots disfrutar, encara que sigui de hobby, va molt bé, no per fet de saber robòtica, sinó perquè el cervell contínuament has d'estar superant els reptes, no? Els inconvenients, com deien ells, no? Els problemes a la pressió, i això és una eina per practicar-ho i millorar, no?, aquesta habilitat.
1: Aquesta pressió que ara comentes, d'avançar-te també els problemes que pugui haver dintre del projecte, això també, si s'aplica en el dia a dia, també va molt
8: sí,
1: bé,
8: sí,
1: no?
8: Sí, tal qual, o sigui, és així. Són coses que treballàvem, no?, a classe, i doncs, si fas això, a la competició pot passar això. Ja no per la competició, perquè pot passar a la vida. O sigui, tu has de tenir en compte quines coses poden passar, no?, quins inconvenients pots trobar, avançar-te una miqueta al problema. O sigui, aquest és l'objectiu, no... I sobretot el treball en equip és clau, o sigui, veure que tu sol és impossible que ho facis, necessites que la gent t'ajudi, i quan hi ha un problema, perquè he tingut problemes, el dia que es va trencar la pinça, jo seguia dient, no em moro d'un infart, i el dia de la competició, només començar, van fer una prova i se'ls va trencar la pinça, i clar, jo no podia ajudar-los amb res, han de ser tots ells els que, no et preocupis, que la canviem, va. I ho van fer tots ells, llavors... Això és el que, no, el treball en equip i solucionar els problemes, no val, pues, no sortir i plorem, no, ho arreglem i solucionem.
1: Hi ha dos premis, primer premi sènior, són sí. Els alumnes, primer premi d'adult, sí. En aquest cas el premi és teu.
2: Sí, perquè, mira, en principi era anar només als alumnes, però quan recordo estàvem en un dinar familiar i els vaig dir, m'ho he passat tan bé, i amb tot el que he après, m'agradaria també participar a mi, i veure que hi vaig participar a l'alumnes, i bueno, l'estratègia era la mateixa, perquè, bueno, una miqueta diferent, potser, però molt semblant, i, bueno, me la van guanyar també, va ser, me la van guanyar. Sí, sí.
1: Doncs dos premis de l'Institut Montserrat Roig de robòtica. Els dos robots els tenim aquí, i abans de finalitzar aquesta entrevista voldria que expliquéssiu als oients de Ràdio Sant Andreu de tot plegat amb què us quedeu d'aquesta experiència.
3: Jo amb aquesta experiència em quedo amb l'aventura, perquè va ser una autèntica locura, perquè era arreglar, provar. També quan va a la tarda vam fer moltíssimes proves, perquè ho vam fer tot perfecte, però després ja hi havia errors. Això no podia passar a la competició, i jo em quedo amb l'experiència, perquè això pot servir també per a la vida.
1: Mariam, també què et sembla l'experiència, com l'Arnau?
4: Bueno, sí, igual, també com l'explicació de l'Arnau, i també aquells moments de pressió que hem tingut per les errades que anaven apareixent en el concurs, i amb el plaer que vam quedar per haver guanyat cada partit, i res més. No.
1: Sergi?
5: Doncs jo també em quedo amb l'experiència, perquè va ser inolvidable, va ser molt bonic saber que havíem guanyat, i també em quedo amb el que he après a treballar en equip, també a fer cas al professor, i que sempre té la raó, bueno, no sempre, però
1: la majoria també, de vegades.
5: Sí, la majoria. I també m'ha agradat molt aprendre sobre la robòtica, muntar robots, i bueno, també socialitzar amb els companys, que també són els meus amics, però conèixer-los millor.
1: Gerard?
7: Jo em quedo amb l'experiència, i també amb tot el que he aprengut a fer equip amb els altres, a treballar en equip, també a mai rendir-se, perquè aunque t'equivoquis encara pots millorar millor el que estaves fent, i l'aventura ha sigut tot perfecta, i acabar sent amb la victòria dels dos campionats.
1: Àlex?
5: Jo em quedo amb l'experiència, però també crec que és molt important tot el que hem après, que hem de fer, que hem de parar de fer, que ens hem de concentrar, i tot això sí que crec que és molt important, i ja està.
1: Doncs felicitats per la part que us toca, i per haver portat el nom de Sant Andreu de la Barca i de l'Institut Montserrat Roig amb aquests premis, Premi de Barcelona i després el de Catalunya. Gràcies.
2: A vosaltres.
0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
9: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: El nou contracte de les escoles bressol municipals incorporarà més recursos i serveis amb una inversió de 1,6 milions d'euros. L'acord aprovat en el ple municipal augmenta un 26,3% la inversió destinada als centres i reforça l'atenció educativa, la neteja, el manteniment i el suport administratiu. Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
10: Doncs bé, principalment incrementem a 236.000 euros que es veuran reflectits en tenir més hores de neteja, més hores de personal de cuina. També busquem tenir menys càrrega burocràtica per les direccions de les escoles bressol, i, evidentment, seguir millorant els salaris, que recordem que vam aplicar a les noves taules catalanes tan bon punt van sortir, perquè és la nostra responsabilitat també estar al dia d'això i actualitzar els sous en la mesura que puguem, i per tant, doncs, veiem aquest increment que millora els serveis.
1: Quan es posarà en marxa?
10: Ara, a principis de setembre, i amb l'inici de curs, començarà l'empresa que surti guanyadora. El que volem, destaquem sobretot que consolidem les vetlladores a 30 hores, una a cada centre, que és una reclamació que les treballadores de les escoles bressol ens diuen, molt encertadament. Pensem que la diversitat s'ha d'atendre i s'ha d'atendre amb qualitat, i és per això que any rere any anem millorant les hores que tenen les vetlladores a les nostres escoles bressol. També ampliem el període d'adaptació, les hores que els donem a les escoles per atendre els infants durant tot el primer trimestre. És una reclamació que també ens feien en aquests últims temps. I també volem una millora de suport administratiu amb titulació de TEI, perquè, pel que deia, millorar, rebaixar la càrrega burocràtica que tenen les direccions, que actualment estan molta estona al despatx, i volem més personal a les aules, volem que atenguin els nostres infants, i és per això que també fem aquest pas endavant en aquest suport administratiu.
1: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, en què destinarà més recursos a les escoles bressol municipals gràcies al nou contracte de gestió aprovat en el ple municipal del mes de maig. La nova adjudicació preveu una inversió total d'1.636.219 euros, una xifra que representa un increment del 26,3% respecte al contracte anterior, que permetrà reforçar els serveis educatius, la neteja, el manteniment i l'atenció a les famílies. L'acord va prosperar amb els vots favorables dels grups municipals de FEM, PSC, SOM i En Comú Podem, mentre que Vox es va abstenir.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Gran impacte a les xarxes socials de Ràdio Sant Andreu aquest dilluns, quan vam publicar la notícia de que Xenoa serà una de les grans protagonistes de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca.

Ja s'ha anunciat la primera de les actuacions de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. La cantant Chenoa serà una de les protagonistes de la propera Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb un concert a l'esplanada del Mercat Setmanal previst per al divendres 4.

una trajectòria consolidada de més de dues dècades damunt dels escenaris, Txenó arriba a Sant Andreu de la Barca en un moment de plena vigència artística. La cantant, coneguda amb èxits com Cuando tú vas, Atrévete o Todo irá bien, oferirà un repertori que combinarà els seus grans clàssics amb les cançons més recents, una proposta pensada per connectar amb públics de diverses generacions. Txenó actuarà a Sant Andreu de la Barca el 4 de setembre en el marc de la Festa Major. Aquest serà la tercera actuació de Txenó a Sant Andreu de la Barca. La primera va ser l'any 2013 al Teatre Núria Espert, en el marc d'una gira acústica de presentació de l'àlbum Com un fantasma, i l'any 2017 va actuar a Sant Andreu de la Barca per tancar la gira de Soy Humana. Ara Txenó serà protagonista de la Festa Major 2026 el divendres 4 de setembre a l'esplanada del Mercat Setmanal.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Posem punt final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Tornem aquest dimecres amb molta més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu, a la 98.0 de la FM. Més informació a través de radiosantandreu.com, xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem aquest dimecres.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Moments d'òpera.
3: Benvinguts de nou al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Hi ha títols que presenten un repte vocal tan important que pràcticament són desconeguts perquè és difícil trobar cantants que vulguin assumir tal repte. És el cas del títol que ens ocupa aquesta setmana. És Clermont.

0: Temps d'òpera amb Albert Galzeran.
1: Esclarmonde és una òpera dividida en quatre actes, més un pròleg i un epíleg, amb música de Jules Massenet i llibret en francès d'Alfred Bloch i Louis de Gramont. L'escena va ser a l'Òpera Còmic de París, un 14 de maig del 1889, per aquestes dates fa uns 137 anys, i no ens consta que s'hagi representat mai de manera íntegra a Catalunya. Pel que fa als personatges principals que intervenen en aquest títol, Porcas és l'emperador de Bizanci, un paper per baix, és Clarmonde, la protagonista, és la filla de l'emperador, un paper per soprano d'enormes exigències, tan elevades que, com dèiem, és pràcticament impossible trobar sopranos disposades a assumir el repte d'interpretar un rol com aquest. Parseis és la germana d'Esclarmonde, un paper per mezzo-soprano, Roland és el comte de Blois, un paper per tenor, i Neas és el cavaller errant de Parseis, un paper aquest per tenor. Esclarmonde és potser l'obra més ambiciosa de Jules Massenet i la més wagneriana pel seu estil i concepció. El paper principal presenta una gran dificultat, incloent passatges de coloratura realment vertiginosos. De fet, cantar el paper de la protagonista, Esclarmonde, és tot un repte perquè en alguns passatges pot ser una mena d'Isolda, mentre que en d'altres pot ser l'Acmé, i fins i tot pot arribar a recordar-nos en algun moment a la Reina de la Nit de la Flauta Màgica. Per tant, un repte només accessible a poquíssimes veus. Motiu pel qual aquesta és una òpera raríssima, ja que ben poques són les que estan capacitades i tenen la valentia d'interpretar aquest rol tan vertiginós. L'orquestació, a més, és molt delicada, les exigències vocals, com comentaven, són molt elevades, i, a més, Massenet desplega l'ús típicament wagnerià dels temes musicals o leitmotiv. Tot i estar basada, no gaire fidelment, en una llegenda medieval, presenta aspectes moderns i l'atmosfera general està carregada de sensualitat. Com us podeu imaginar, és una òpera que es programa molt poc i, de fet, la darrera gran Esclarmonde va ser la soprano Joan Sutherland, als anys 70, dirigida pel seu marit Richard Bonynge. Per sort, van enregistrar aquest títol i per això, a dia d'avui, podem gaudir-lo en una gravació que és realment espectacular i que podrem escoltar fragments d'aquesta al llarg del programa d'avui, que comencem situant-nos ja a l'inici del pròleg. L'emperador bizantí Porcas, que també és un gran mag, anuncia la seva renúncia com a emperador en favor de la seva filla Esclarmonde. Al mateix temps, també li transfereix el seu poder màgic. Un detall important és que Esclarmonde ha d'aparèixer amb la cara coberta per un vel fins als 20 anys, així que cap home li pot veure el rostre. Després del seu 20è aniversari tindrà lloc un torneig per determinar qui serà el futur marit d'Esclarmonde. Aleshores, també hauria de fer-se càrrec de la corona imperial. En aquest context, Perseis, la germana d'Esclarmonde, s'encarrega d'acompanyar i protegir de les mirades a la seva germana. El pròleg acaba amb el lliurament de la insígnia imperial, que són la corona i l'espasa a Esclarmonde, per part del seu pare Porcas.

Arribem així a l'inici del primer acte de l'òpera Esclarmonde de Jules Massenet. La nostra protagonista, Esclarmonde, s'ha enamorat del cavaller francès Roland, el duc de Blois. Aleshores, s'assabenta que aquest valent soldat es casarà amb Bathilde, la filla del rei francès. En aquesta situació, Esclarmonde utilitza la seva màgia. Amb l'ajuda dels esperits convocats, aconsegueix atraure el Roland fins a una illa remota on es podran conèixer. L'espectacular Joan Sutherland és Esclarmonde en una de les escenes més impressionants d'aquest títol. La dirigeix Richard Boynch.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Senzillament espectacular la soprano Joan Sutherland. Arribem així al segon acte de l'òpera Esclarmonde de Massenet. Golan i Esclarmonde es troben a l'illa. Esclarmonde li explica el seu poder màgic i li confessa el seu amor. Golan, completament enamorat, sucumbeix als seus encants i es produeix una nit d'amor. Una nit d'amor que escoltarem protagonitzada per la veu de Joan Sutherland com a Esclarmonde i el tenor català Jaume Aragall com a Golan.

Esclarmont, després d'aquesta escena, li regala una espasa màgica a Golan i gràcies a aquesta arma és invencible. Ara bé, posa només una condició. La seva relació s'ha de mantenir en absolut secret. Ella promet utilitzar la seva màgia per visitar-lo cada dia, o millor, cada nit, allà on ell sigui. De nou, són Sutherland i Jaume Aragall.

0: acte tercer.
1: Seguim amb el resum argumental i musical de l'òpera Esclarmonde, de Massenet, aquí als moments d'òpera. França està amenaçada pels sarraïns. Roland, que és invencible gràcies a la seva espasa màgica, desafia el rei sarraí a un duel. És clar, guanya aquest duel sense cap dificultat. Això acaba amb l'amenaça de França i l'agraït rei francesa la vol fer que Roland sigui el seu gendre. Per sorpresa de tothom, rebutja la mà de la filla del rei quan se li pregunta, confessa que el seu amor és per Esclarmonde i parla del seu poder màgic. Aleshores, el bisbe de Blois l'adverteix sobre la bruixeria. Amb l'ajuda de la seva màgia apareix Esclarmonde i està decebuda amb el seu amant perquè ha traït el seu amor fent-lo públic i no respectant la promesa que s'havien fet de mantenir-lo totalment en secret. Durant una baralla es trenca l'espasa màgica de Roland. Aleshores, l'enfadada Esclarmonde desapareix en un mar de foc, però, malgrat tot, no renuncia al seu amor per Roland. De nou, escoltem les veus de Joan Sadran com Esclarmonde i Jaume Aragall és Roland.

0: Moments d'òpera.
1: Quart acte de l'òpera Esclarmonde de Jules Massenet. El torneig anunciat per trobar un marit per Esclarmonde està a punt de tenir lloc a Bizanci. Perseis i el seu promès Eneas van a trobar l'exemperador Porcas, que ara viu reclòs en una cova. Els dos li parlen de la relació entre Esclarmonde i Golan. Porcas convoca Esclarmonde i li explica que ho perd de tot si no renuncia a Golan. A més, Golan hauria de morir si ella no renuncia a ell. Amb el cor trencat cedeix i quan es troba amb el seu estimat Golan li diu que ja no se l'estima. Ell, desesperat, decideix participar en el torneig per aconseguir la mà d'Esclarmonde.

0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: I així arribem a la recta final d'Esclat Monde, ja en l'epíleg d'aquesta òpera de Jules Massenet. El torneig, en el que hi participen un gran nombre de cavallers, l'acaba guanyant un cavaller vestit de negre. Com us podeu imaginar, finalment resulta que aquest cavaller no era altre que Golan. Per tant, ara complir oficialment la condició per aconseguir de forma nítida la mà d'Esclat Monde. Així doncs, ara per cas, ja no pot oposar-se a la relació de la seva filla amb el cavaller Golan. Així és, doncs, el final feliç de l'òpera Esclat Monde de Jules Massenet. Tornarem en 7 dies amb més moments d'òpera aquí, a la xarxa de comunicació local. Gràcies per la vostra atenció i fins la propera.
0: Moments d'òpera.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: amb la melodia de la sardana Sant Martí del Canigó, del mestre Pau Casals, català universal, encetem el programa d'avui de sardanes Aigües Toses Sardanista, un programa de Ràdio Sant Andreu, realitzat per sardanistes entusiastes de Sant Andreu de la Barca. Sigueu benvinguts!
1: Molt bon vespre, radioescoltes sardanistes de Sant Andreu, la Barca, Rodalies i Comarca, i benvinguts a un nou programa d'Aigües Toses Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu, el 98.0 de la freqüència modulada, emissora municipal. Com sempre, començarem amb una sardana al mestre Joan Bosch i Serrado, i atès que aquest dissabte és l'aplec de Sant Llorenç d'Hortons, cediré la paraula de presentació al company Martí Auger del programa Esclat de Tenora de Ràdio Vilafant, que ens farà la presentació de la sardana Amics de Sant Llorenç, de Joan Bosch i Serrado.
2: La propera és una estrena que va tindre lloc a Sant Llorenç d'Hortons. És del compositor Joan Bosch i Serrado, el seu títol Amics de Sant Llorenç. La interpreta la Copa Sant Jordi.

0: esteu escoltant Aigües Toses Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu.
1: I després d'aquesta versió en directe, enregistrada en directe de la sardana del Mestre Bosch, Amics de Sant Llorenç, avui ens acompanyarà una cobla malauradament ja desapareguda, la cobla Cadaqués. Llegiré unes paraules de Joaquim Navarro, president de l'Esbar Lluís Millet, Associació Cultural i Folclòrica, que va escriure en el llibret motiu d'aquest enregistrament de l'homenatge de Catalunya al sardanisme dels anys 40 i 50, la següent. Diu així: creiem que cal recordar al món sardanista i a tot Catalunya els moments difícils que visqué la nostra cultura popular, en aquest cas concret el sardanisme dels anys 1940 i 50. La repressió dels vencedors contra el poble català i la seva cultura fou combatuda mitjançant la dansa, sobretot amb la sardana. La joventut i la gent gran omplien els carrers i les places organitzant ballades, vigilats i controlats per les autoridades del règim, bo i expressant així la seva catalanitat pacíficament. Sorgiren de nou les colles sardanistes. Els més atrevits organitzaven concursos de sardanes, algun aplec, tot sempre amb l'autorització de la autoritat competente. Foren moments de contrarrepressió pacífica, però on es demostrava que ballant la nostra dansa nacional, l'esperit de catalanitat existia. Paraules de Joaquim Navarro, president de l'Esbar Lluís Millet. Doncs la primera de les sardanes porta per títol A una terra dansa vella, que és d'Agustí Coí i Grau. Aquesta sardana té lletra i al capdavall del programa la sentirem cantada per el cantant d'aleshores de la cobla Cadaqués, que també era orquestra, Miquel Marilac. Ara, versió cobla de A una terra dansa vella, escrita l'any 2003, d'Agustí Coí i Grau.

Ara ens remuntarem a l'any 1926, atès que el títol de la sardana que ve a continuació és de Narcís Paulís i Vila i porta per títol La Bernadeta de Lourdes. És una sardana, la segona sardana que va escriure el mestre Narcís Paulís, quan només tenia 18 anys. Lògicament, era força abans dels anys 40 i 50, et duc, abans de la trista contesa.

i de l'any 1926, saltem ara al 1945, perquè la Cobla Cadaqués ens oferirà la sardana Marinada. Aquesta sardana s'estrenarà el 1945. El seu autor, Antoni Pérez Moya, fou un excepcional director de masses corals, fundant i dirigint durant molts anys l'Orfeó de Sants de Barcelona. Escriví diverses composicions per a cobla i coral. Aquesta, Marinada, junt amb les sardanes Dintre el bosc i a Montserrat, són les més conegudes i populars, obres que eren molt sovint interpretades com a cloenda de molts concerts. Doncs la Cobla Cadaqués ens ofereix tot seguit una sardana ben coneguda, Marinada, d'Antoni Pérez Moya.

seguirem ara amb una sardana del mestre Joaquim Serra i Coromines, de l'any 1946, l'Ermita Vella. Vet aquí una meravellosa obra del mestre Joaquim Serra i Coromines. Quina història explica la repressió i malvolença d'algunes persones per tot el que significava d'estima a la terra catalana? Som a l'any 1946 i és convocat a Barcelona un concurs musical de cobla. En Quimet hi envia una obra, el president del jurat és el mestre Toldrà, però el dia que es reuneix el jurat, Toldrà no hi és, i els altres membres rebutgen la sardana de Joaquim Serra. Quan Toldrà ho sap, s'enfada i dimiteix. Lliura les particel·les a Manuel Cubeles, que les fa arribar a la Cobla Barcelona, tot dient-los: toqueu això, que és una meravella, i escampeu aquesta música arreu de Catalunya. La sardana s'estrena a la plaça dins els actes de la Festa Major de Castellterçol. El públic l'accepta dedicant un llarg i emotiu aplaudiment al mestre Joaquim Serra, que, emocionat, diu: el poble m'estima. La sardana és d'una sensibilitat, inspiració i qualitat sorprenent, que deixa constància de la categoria del mestre Puig. Conté una enorme alenada musical. Doncs la cobla Cadaqués es disposa a interpretar l'Ermita Vella, de Joaquim Serra i Coromines.

0: Escoltant Aigües Tosa Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu.
1: I seguim amb l'acompanyament musical de la cobla Cadaqués, malauradament ja desapareguda fa un bon grapat d'anys, i ara és el torn de la sardana de Josep Tarrides i Barri, La mel als llavis, escrita l'any 1948. En els anys 40-50 sovintejaven les sardanes que les cobles interpretaven en places i carrers compostes pel mestre Tarrides, un compositor de gran qualitat i que ja tenia una gran popularitat, no solament en el camp de la música de cobla, sinó en els ballables. Ell és l'autor del famós pasdoble Isles Canàries, que estrenà la cobla orquestra Els Fatxendes de Sabadell el 1936, essent ell el director. Malgrat les seves incursions en el camp dels ballables, fou sempre un enamorat de la sardana. Fou director, entre d'altres, dels Fatxendes de Sabadell i fundà i dirigí la cobla llevantina de Calella de la Costa. Escrigué un total de 111 sardanes i és remarcable destacar aquesta xifra, ja que per qüestions de feina residí molt de temps a Madrid, des d'on feia i enviava les seves composicions. Aquesta sardana, La mel als llavis, va estar un temps prohibida, puix hi ha un compàs i mig extret de la Santa Espina.

Aquell mateix any, 1948, un altre compositor, Antoni Carceller i Tosca, va compondre la sardana És la Moreneta, que s'estrenà el 1950 i significà un cant a la llibertat. El mateix Carceller és autor de la lletra. El seu èxit cal anotar-lo a la ràdio, que la popularitzà gràcies a un enregistrament discogràfic amb la Cobla Barcelona i el tenor Gaietà Renom, a més d'una part recitada que efectuà el rapsode Isidre Sola. Era una de les poques coses en català que se sentien a la ràdio en aquells anys i fou radiada milers de vegades per totes les emissores del país. És la Moreneta d'Antoni Carceller.

i de l'any 48 amb Antoni Carceller saltem a l'any 52, 1952, amb Vicenç Bou i Geli, perquè la Cobla Cadaqués ens oferirà la sardana Pescadors Bons Catalans. Quan Vicenç Bou començava a escriure sardanes, algú les menystingué i Àdduc les rebutjà, que errat anava. Vicenç Bou i Geli ha estat la veu del mateix poble que gaudeix dansant i escoltant música nostrada, que ell, si voleu de manera planera, saber plasmar en el pentagrama. La música de Bou, com ens diu Carles Fages de Climent, era senzilleta, espontània, fresca com l'oreig, per això va ser moda entre els reticents qualificar-la de dolenta. Una música simple, eficaç, cantadora, balladora i saltadora. Aquesta sardana, escrita el 1952, és una mica diferent de les altres, sense que hi manqui una melodia correcta i, com sempre, inspirada. Els mateixos curs aboquen unes sonoritats marineres molt curioses i originals. Doncs som-hi, Cobla Cadaqués, amb la sardana de Vicenç Bou, Pescadors Bons Catalans.

Saltem ara a l'any 1957. La Cobla Cadaqués ens oferirà la sardana titulada La Pepa Maca. A finals dels 50, aquesta sardana era escoltada per la ràdio moltes i moltes vegades. Fou realment un èxit esclatant. El seu autor, Jaume Torrents i Gutiérrez de Pando, la va compongué el 1957 i s'enregistrà amb les veus dels tenors Emili Vendrell, pare, i Gaietà Renom, acompanyats d'Orfeó i Cobla. L'acceptació fou total, ja que realment fou un número 1 d'audiència. El seu autor, el mestre Torrents, havia estat violinista de l'orquestra Pau Casals i molt vinculat a Ràdio Barcelona. S'inspirà en la novel·la de l'escriptora Cecília A. Mantua, que publicà aquesta obra el 1954, en la qual ressalta la figura d'una dona, la Pepa Maca, com a exemple de dona de la nostra terra. La sardana s'estrenà exactament el dia 1 de desembre de 1957 davant 18.000 espectadors al Palau Municipal d'Esports de Barcelona amb els solistes Emili Vendrell i Gaietà Renom, l'Orfeó de Ràdio Barcelona, la Cobla Barcelona i l'Orquestra Florida. Doncs Cobla Cadaqués endavant amb la Pepa Maca, de Jaume Torrents i Gutiérrez de Pandó.

I acabarem el programa d'avui de la mateixa manera que l'hem començat, i amb la mateixa sardana, a una terra dansa vella, d'Agustí, Cuí i Grau. En aquest cas, la sardana serà cantada per Miquel Malirach, que era el cantant de la Cobla Orquestra Cadaqués en el seu moment. La lletra d'aquesta composició es deu a l'inspiració de la catedràtica de Llengua Catalana i Literatura i escriptora, la doctora Maria Isabel Pijuan i Piques. Doncs amb aquesta sardana cantada, titulada Una terra dansa vella d'Agustí, Cuí i Grau, us diem adeu-siau i que tingueu molt bon cap de setmana sardanista, tenint en compte que dissabte a 6:45 de la tarda tindrem la Cobla Juvenívola de Sabadell aquí a Sant Andreu, amb motiu del Dia Universal de la Sardana. Res més, amics. Adeu-siau a tots.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: És dimarts, dia 16 de juny. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Avui parlarem de les plagues d'estiu, i és que Sant Andreu de la Barca reforça la lluita contra les plagues d'estiu i demana la col·laboració ciutadana. Parlarem avui amb la regidora de Salut Pública, Eunice Martín. Avui també parlarem dels alumnes de l'Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca, que aquesta setmana, concretament aquest dilluns, han realitzat un taller sobre el muralisme de Sant Andreu de la Barca a través del projecte Arrela't. Parlarem d'aquest projecte, com també parlarem d'altres informacions, i és que la cantant Xenoa serà una de les grans protagonistes de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca al mes de setembre. Avui conversarem amb l'escriptora Maria Escales, que va compartir amb els lectors del Club de Lectura de la Biblioteca Aigües Toses el passat divendres. Durant una hora van conversar al voltant de la seva literatura. Minuts abans de la seva participació al Club de Lectura, va passar pels estudis de Ràdio Sant Andreu, i avui escoltarem aquesta entrevista amb l'escriptora Maria Escales, on no només parlem de la seva obra, sinó parlem també dels clubs de lectura. I parlarem dels Castellers de la Droc, que van realitzar una estrena internacional el passat cap de setmana a actuar a Andorra. I avui, doncs, també tindrem l'espai dels companys de la xarxa ràdio del Món és Digital, un dels espais que escoltem els dimarts en el Via Directa, i també seguirem parlant d'altres informacions de l'actualitat local. Comencem.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'arribada d'altes temperatures comporta també l'aparició de diverses plagues urbanes que poden afectar la salut pública i també la qualitat de vida dels veïns. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa una nova campanya de prevenció i control de paneroles, rates, mosquits i coloms, reforçant tant les actuacions municipals com també la informació adreçada a la ciutadania. Segons dades municipals, durant l'any passat es van dur a terme 268 actuacions a 94 carrers del municipi per combatre aquestes plagues, una tasca que continua aquest any 2026. És per això que avui ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu la regidora de Salut Pública Sant Andreu de la Barca, Eunice Martí. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs un any més hem de parlar de les diverses plagues urbanes que poden afectar la salut pública i la qualitat de vida dels veïns de Sant Andreu de la Barca. Quines són les principals plagues que generen més incidència a la ciutat?
1: Bueno, com ja és habitual, doncs les que més incidències tenim són les paneroles i les rates. Ara ja comença a fer calor i, per tant, ara ja comencen a fluir pels carrers i, bueno, sí, és aquí.
0: L'Ajuntament sí que intensifica en aquests moments la vigilància, el control de les plagues. De fet, també es demana aquesta col·laboració ciutadana per actuar d'una manera més ràpida, no?, i eficient.
1: Està clar que perquè nosaltres puguem actuar hem de saber a on hem d'anar. Llavors, és molt, molt important, per això sempre cada any insistim, que ens hem d'adreçar al lloc correcte, que és a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Pot ser per via telefònica o pot ser per un e-mail, val? O una instància de quedar registrat. És el que no arribi allà no ens arriba. També, si tenen el telèfon del regidor de barri, també ens val. No hi ha cap problema perquè és una informació directa. Però tot el que no arriba ja, ho dic perquè jo a vegades m'he trobat missatges a Facebook, o que clar, que potser perquè els he vist, no? I he dit, sisplau, passi'm això. Però clar, ja és perquè jo ho he vist, però si no ens arriba directament, no podem actuar. En el moment que ens ho diuen, 24 hores, 48, ja està feta l'actuació.
0: Per tant, ara parlem, abans de parlar de les plagues, parlem d'aquestes vies oficials que té la ciutadania per comunicar, informar del tipus de plaga i també la ubicació, que és molt important per després actuar. Primer de tot, tindríem el telèfon.
1: Sí, tindríem el telèfon de l'Ajuntament, que és el 93 635 64 00.
0: Tenim el correu electrònic,
1: que és saludpublica@sabarca.cat.
0: També es pot anar presencialment a l'oficina d'atenció ciutadana, registrant una instància.
1: Exacte.
0: O bé també contactant la incidència a través de l'Ola Sant Andreu, a través del WhatsApp, no?
1: Sí, que podríem, és el telèfon 607-700-012.
0: Comentàvem abans que l'any 2025 es van fer 268 actuacions en 94 carrers de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, sí. Al final el que es tracta és de poder arribar a tots els llocs. Vull dir, no som millors per fer menys o per fer més, sinó per fer l'actuació. Llavors, actuarem allà, com hem dit, on ens cridin. Els veïns ens diguin, sisplau, allà anem. Vull dir, i a més, tenim la sort de que tenim contractada una molt bona empresa que ens està donant una molt bona gestió. De fet, Jordi, si em permets, voldria recordar als ciutadans i les ciutadanes que fa uns mesos ja van veure que els clavegueram doncs, tenien uns dibuixets pel centre de la ciutat, pels carrers, que és més normal que hi hagi aquest tipus de plagues, doncs unes marquetes que era o una panerola, una rata. Vol dir que això hem fet tot el servei preventiu i això ens ha ajudat de que a més, com ha fet més fred, doncs se'ns ha retrasat, doncs que ara ja comencin a sortir, ja estem a mitjans de juny i ja és normal.
0: Comencem parlant d'unes plagues més habituals, que són les paneroles.
1: Les paneroles, els bitxets aquests que no ens agraden a cap, que bé, a vegades també poden ser voladores i per tant hem de tenir cuidado amb les finestres perquè és molt fàcil que se'ns fiquin a casa. Es colen pels clavegrans, per les escomeses i per les esquerdes.
0: Com actua l'Ajuntament en aquest cas?
1: Bueno, com hem dit, hi ha aquesta prevenció que hem fet abans i sobretot el que s'ha de fer és que quan ho vegin ens avisin per aquests medis que hem fet. És molt, molt important, insistim, que la ciutadania ens avisi. És la manera que nosaltres podem arribar.
0: Com a ciutadà es pot fer una prevenció, per tant, en el cas de les paneroles, com podem actuar per aquesta prevenció que és important?
1: Bueno, hem de tenir les canonades i els desaigües en bon estat, Hem de revisar les esquerdes de les parets, les obertures de les portes, els endolls i els llocs per on es puguin accedir. Si detectem problemes a casa o a l'edifici, sobretot nosaltres a les comunitats, quan actuem al carrer els diem, sisplau, dintre també feu el tractament. Normalment és que les comunitats haurien de tenir contractat també un servei. Crec, perquè m'han dit que hi ha assegurances que ja ho fiquen dintre, perquè bueno, el canvi climàtic és així, per tant, tindrem, és més normal que ens donin més les plagues o sortim més hora, i llavors, per tant, és un servei essencial que hem de tenir. I nosaltres actuem al carrer, les comunitats actuen a dintre.
0: Per tant, és important aquesta prevenció. També no deixar escombraries fora del contenidor. Recordem que hi ha una sanció amb 750 euros, que això ens serveix amb totes les plagues de mantenir net el nostre espai.
1: Exacte, és que tot el que deixem fora, al final és un focus. Tant nosaltres com, per exemple, doncs als bars es fa una campanya sobre això, perquè qualsevol, una rata, paneroles, els colons mateixos, tot el menjar que hi hagi al terra, doncs és un focus per anar a menjar, i al costat de les escombriants, els containers. Deixem-ho dintre de container.
0: Anem ara a una altra plaga, en aquest cas serien les rates.
1: Sí, les rates, doncs això, surten per buscar menjar i també refugi. És molt important, Jordi, deixa'm dir-ho, que quan veiem una rata, sobretot, i també les paneroles, però les rates és més fàcil a vegades veure d'on surten, que especifiquem una mica. El tractament no es fa només en aquell clavegram, o en aquell forat, és més extensiu, però si detectem que hi ha un forat, un cau, també és important dir-ho, perquè actuem conjuntament amb la brigada perquè es tapin aquests forats, perquè si fem el tractament i els forats no es tapen, no estem arreglant res. Per tant, insistim en el mateix, menjar, no deixem les escombraries fora i deixem net l'espai.
0: Anem a altres plagues, tenim els coloms, però també tenim els mosquits, sobretot el mosquit tigre. Aquí sí, des de casa, si tenim una terrassa o tenim un balcó, sí que és fàcil la col·laboració ciutadana.
1: Sí, sí, aquí el principal és no tenir aigua estancada, perquè a vegades plou i tenim allà, doncs, potser una parangana o el que sigui, que queda aigua i ho deixem allà, i allò és un focus. Tot això ho hem de tenir net perquè no tinguem aquesta plaga.
0: Pel que fa als coloms, no hem de donar de menjar els coloms al carrer. A més, això no està penalitzat.
1: Està penalitzat, i els coloms, doncs, a veure, no els hem de tractar com si fossin altres tipus d'ocells. És una plaga i, per tant, no els hem d'alimentar. Els containers, el mateix. No deixem la brossa fora, perquè és un aliment per elles. Llavors, el que hem de fer és tenir net l'espai. Això és molt important, sobretot als bars. Insistim molt que les taules les tinguin netes, perquè també és una molèstia quan tu t'estàs prenent un cafè que et vinguin allà. Doncs els coloms, doncs, no és agradable. És molt important sempre els espais nets.
0: Finalment, quin missatge enviaria als veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca davant del tema que estem parlant avui en aquesta entrevista, sobretot una entrevista que estem parlant de prevenció i sobretot aquesta col·laboració ciutadana per poder actuar d'una manera molt més eficaç i fiable?
1: Jo, pues, donaria un missatge de calma i de tranquil·litat. Estem a principis de l'estiu, estem començant a tenir ja aquestes incidències, però ens està funcionant molt bé, i jo agraeixo moltíssim, moltíssim a tots els veïns i les veïnes que ens estan fent arribar aquests missatges, perquè és aquí on nosaltres podem actuar. Sisplau, sobretot, recordem, si vols, Jordi, els telèfons,
0: sí,
1: i els mitjans.
0: Sí, tornem a recordar els telèfons o els mitjans, exacte, en aquest cas, oficials que disposa l'Ajuntament.
1: Exacte, perquè és on nosaltres rebem la informació. Recordo que el telèfon de l'Ajuntament poden trucar, que és el 93 635 6400. Poden enviar un correu a saludpublica@sabarca.cat. Poden entrar a una instància via telemàtica o bé d'atenció directa a l'OAC, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, o bé per l'Hola Sant Andreu, que és un mitjà que tenim, que és per poder comunicar per WhatsApp una incidència, amb el 607-700-012. Sempre amb aquest missatge, doncs, si podem posar o una foto i sobretot dir exactament on ens hem vist, ens ajudarà moltíssim. Així que jo, sobretot, molt, molt agraïda a tots els veïns i veïnes que ens estan fent arribar aquests missatges, que estem fent els tractaments que corresponen i que aquesta prevenció ens ha ajudat que ara doncs, hem trigat més a arribar.
0: Doncs com dèiem, l'Ajuntament reforça la campanya per prevenir i combatre les plagues típiques durant l'estiu, paneroles, rates, mosquits i coloms. I avui ens ha acompanyat la regidora de Salut Pública, Unice Martín, per parlar sobretot d'aquesta prevenció i d'aquesta col·laboració ciutadana. Unice Martín, gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies, Jordi.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Ja s'ha anunciat la primera de les actuacions de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. La cantant Chenoa serà una de les protagonistes de la propera Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb un concert a l'esplanada del Mercat Setmanal previst per al divendres 4 de setembre.

Amb una trajectòria consolidada de més de dues dècades damunt dels escenaris, Txenu arriba a Sant Andreu de la Barca en un moment de plena vigència artística. La cantant coneguda amb èxits com Cuando tú vas, Atrévete o Tú dirá bien oferirà un repertori que combinarà els seus grans clàssics amb les cançons més recents, una proposta pensada per connectar amb públics de diverses generacions. Txenu actuarà a Sant Andreu de la Barca el 4 de setembre en el marc de la Festa Major. Aquesta serà la tercera actuació de Txenu a Sant Andreu de la Barca, la primera va ser l'any 2013 al Teatre Núria Espert en el marc d'una gira acústica de presentació de l'àlbum Com un fantasma, i l'any 2017 va actuar a Sant Andreu de la Barca per tancar la gira de Soy Humana. Ara Txenu serà protagonista de la Festa Major 2026 el divendres 4 de setembre a l'esplanada del Mercat Setmanal.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Els alumnes de l'Institut al Palau de Sant Andreu de la Barca han descobert el muralisme a través del projecte Arrela't. L'iniciativa ha apropat als estudiants de primer d'ESO el llegat del Festival Cromàtic i el valor cultural dels murals que formen part del paisatge urbà de Sant Andreu de la Barca. L'Institut al Palau ha acollit un taller dedicat al muralisme. La sessió ha comptat amb la participació de Ramon Ferrer, responsable de l'àmbit de cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, membres també del Pla Educatiu d'Entorn i l'artista Aitana Giraldez, autora del mural dedicat als gegants de la ciutat. Al llarg de la jornada, els estudiants de primer d'ESO han pogut descobrir el significat dels murals que decoren diversos espais del municipi i entendre com l'art urbà s'ha convertit en una eina de transformació social i també cultural. N'hem parlat amb Ramon Ferrer, tècnic de cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i també l'artista Aitana Giraldez, que ha fet un mural dedicat als gegants de Sant Andreu de la Barca després de la proposta que li va fer en el seu dia l'agrupació cultural Aigües Toses.
1: Mira, aquest projecte ve a partir d'un projecte que l'Institut fa, que és el projecte Arrela't, que és un projecte on hi ha diverses iniciatives entorn a conèixer la ciutat. I una d'aquestes iniciatives va passar per la proposta que va fer el professorat a l'Ajuntament de que els expliquem el projecte de muralisme que n'hi ha a Sant Andreu de la Barca. I aquí estem amb l'equip del Pla Educatiu Entorn, l'Elisabet, l'Helena i l'Aitana, per explicar-los als alumnes de primer d'ESO aquest projecte.
0: Diguéssim, fa un any finalitzava el projecte del cromàtic amb 7 murals, després s'ha afegit un altre que ara en parlarem, però aquells 7 primers murals del cromàtic, quina és l'experiència que es valora des del Departament de Cultura i des de l'Ajuntament?
1: Home, va ser una experiència molt enriquidora perquè va ser un moment en què la ciutat va tenir un procés de transformació a partir de l'art pictòric, on no van ser simples imatges boniques que n'hi havia a la ciutat, sinó n'hi havia al darrere d'un símbol d'identitat, que fins i tot aquesta iniciativa va donar com a resposta que altres entitats motivades per aquesta iniciativa a proposta seva anessin a buscar un vuitè mural que també es va fer posteriorment.
0: Estem parlant d'un mural on els gegants de Sant Andreu de la Barca són els protagonistes. La seva autora és l'Aitana Giraldez, que avui també ha participat en aquest taller aquí a l'Institut del Palau. Aitana, com t'arriba la proposta de fer un mural i en un lloc molt visible com és l'Avinguda Constitució amb els gegants de Sant Andreu de Barca com a protagonistes, amb tots els gegants?
2: Sí, doncs la proposta em va arribar a través d'una amiga meva que és il·lustradora, la Susana Calvo, i bueno, va ser ella la que em va posar en contacte amb l'agrupació dels gegants.
0: Satisfeta del resultat final?
2: Sí, estic molt contenta amb el resultat perquè bueno, aquest tipus de murals busca visibilitzar el que és la cultura popular i enfortir el teixit associatiu d'aquí de Sant Andreu.
0: En el moment que t'arriba el projecte, finalment el poses en pràctica i els ciutadans i ciutadanes ja poden veure aquest mural, com és aquest procés? Com s'inicia?
2: Bueno, la veritat és que el procés és molt enriquidor perquè mentre vas pintant la gent es va parant, et va fer preguntes, et diuen que coneixen els gegants, que han participat de l'agrupació. Llavors realment et dones compte de l'impacte que té un mural.
0: Tens alguna tècnica especial a l'hora de fer aquests murals?
2: Bueno, sí que tinc com una tècnica per al que és a escala el dibuix d'en petit en gran a través d'una retícula i després utilitzo pintura plàstica.
0: Suposa per tu que un mural teu estigui aquí a Sant Andreu de la Barca, tenint en compte el que parlàvem abans amb el tècnic de cultura Ramon Ferrer, el fet de que aquí a Sant Andreu de la Barca ara fa justament un any teníem el Festival Cromàtic.
2: Doncs per mi és molt important que estigui aquí un mural meu perquè veig que és que s'intenta promoure el que és la cultura i s'intenta donar suport al muralisme.
0: L'art al carrer, aquests murals que es fan en el carrer tenen data de caducitat, no?
2: Bueno, sí que és veritat que mai no es pot assegurar que siguin per sempre, però sempre s'intenta que hi hagi una conservació i s'intenta que aquests murals puguin perdurar en el temps.
0: N'has pintat molts més de murals d'altres llocs, no? Per exemple, l'Hospitalet.
2: Sí, he pintat a escoles, a biblioteques, a centres cívics.
0: Quan et fan un encàrrec d'aquest tipus, quin seria el perfil?
2: Bueno, sempre m'han encarregat murals que tenen un impacte social i que on la comunitat hi participa.
0: A més, en el teu cas, fas murals amb colors molt vius.
2: Sí, perquè m'agrada que els murals donin vida al que és a l'espai públic i la gent realment li cridi l'atenció.
0: I el fet avui és que estàs a l'institut, estàs amb alumnes, què els hi dius, què els hi diràs?
2: Bueno, crec que els murals és una forma d'apropar l'art als alumnes perquè és una cosa molt propera per ells, ja que els veuen al carrer i sempre els hi crida molt l'atenció el que és muralisme, grafiti...
0: Si explicaràs tècniques o la història?
2: Sí, els explicaré quina és la meva tècnica, com ho fan jo i com ho podrien fer ells si algun dia es volen animar i fer els seus propis murals.
0: Quan comences tu a il·lustrar, a pintar, a dibuixar, a fer murals?
2: Jo des de sempre, des de que tenia 3 anys, que vaig començar a agafar un llapis, però sí que quan vaig estudiar il·lustració va començar a ser una cosa més professional.
0: I ara que el teu mural estigui al costat dels altres, impressiona?
2: Sí, impressiona perquè són artistes molt professionals i murals molt, molt grans i tenen molta carrera, llavors per mi és un orgull de poder estar al costat d'aquests artistes.
0: Doncs artistes internacionals que han participat en aquest festival cromàtic que podem veure a Sant Andreu Barca. De fet, avui aquí els alumnes de l'Institut al Palau els heu fet com una mena de joc, no? Fer un puzzle amb imatges dels diferents murals.
1: Doncs sí, la idea és que sigui una activitat dinàmica. Sí que és veritat que farem alguna explicació genèrica de la justificació del muralisme a Sant Andreu de la Barca, però volem que els alumnes de l'institut doncs, tinguin una part activa amb aquesta activitat. I per tant els farem treballar. Els farem treballar de tal manera que cada mural que està... Ara els hem fet un puzzle, els hauran de posar en un puzzle, descobrir quins són els murals i saber el titular que amaga cada mural a partir del que amb ell n'hi ha exposat.
0: De fet, el Consorci de Turisme del Baix Llobregat fa pocs dies anunciava els llocs turístics de poblacions de la comarca, sobretot poblacions on hi passa els ferrocarrils de la Generalitat, i a Sant Andreu de la Barca tenim diferents llocs turístics i un dels que s'inclouen aquest any és els murals del Festival Cromàtic.
1: Exacte, és un punt de referència cultural, Sant Andreu de la Barca, amb el tema del muralisme. N'hi ha d'altres, evidentment, però el tema del muralisme doncs, és un tema prou important i prou destacat que una mica ens dona singularitat respecte a altres municipis.
0: Els murals nascuts al Festival Cromàtic s'han convertit en un patrimoni artístic a l'aire lliure que contribueix a explicar la història, les tradicions i també els valors de Sant Andreu de la Barca. Més enllà de la seva funció estètica, aquestes obres s'han consolidat com un símbol d'identitat col·lectiva i com una mostra de capacitat transformadora de l'art en l'espai públic, un llegat que ara també forma part de l'aprenentatge dels més joves, que han pogut conèixer els 7 murals del Festival Cromàtic i també el mural que va fer en el seu dia l'artista Aitana Ana Giraldez per encàrrec de l'agrupació cultural Aigüestoses.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La memòria, els silencis i les històries que han quedat al marge dels relats oficials són alguns dels temes que travessen l'obra de Maria Escalas, des de la recuperació de la compositora Matilde Escalas fins a la reconstrucció de la tragèdia de Llers. A la novel·la No va quedar res. L'escriptora mallorquina ha fet a la literatura una eina per rescatar vides i emocions. Avui ens acompanya per parlar de llibres, de lectors i del poder de les històries per entendre el passat i el present. Maria Escalas, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Veu, avui protagonista del Club de Lectura de Sant Andreu de la Barca, que suposa a participar en clubs de lectura?
1: És un luxe perquè ara això que diré és un cliché, però els clichés són clichés per alguna cosa, i clar, la meva és una feina molt, molt solitària i molt silenciosa, i rebre el retorn de la gent que llegeix, les opinions i tal, és genial, m'encanta fer clubs de lectura.
0: De fet, un club de lectura, a diferència d'una presentació, en el club de lectura tothom ha llegit la novel·la, no?
1: Sí, i et diuen... Clar, moltes vegades... A veure, jo sóc una persona que moltes vegades poso el que se'n diuen ous de Pasqua, saps? En els videojocs, que hi ha coses amagades. Ho faig molt sovint. I m'encanta quan hi ha algun lector que em diu aquí volies dir que això no sigui... Dic, bravo, molt bé, premi, tu ho has vist.
0: Normalment, els clubs de lectura és una lectura... on es miren molt aquests detalls, no?
1: Sí.
0: Com has dit ara, no?
1: Sí.
0: Vull dir, és una lectura molt atenta.
1: Sí, és un luxe per un autor que algú es llegeixi críticament, en el bon sentit de la paraula, de críticament, no? Que llegeixi el teu llibre i que es faci seus els teus personatges, no? I que valori, que et pregunti aquest per què no ha fet això i aquest per què no ha fet allò, o que jo els hi pugui explicar per què he pres unes decisions, no només de la trama, sinó estilístiques, no? Per exemple, la meva tercera novel·la, que era Estimada Mirta, era una novel·la en la qual tota la novel·la era una gran carta, una llarga carta que escrivia un home a la seva filla Mirta, no? I explicar-los per què havia triat aquella manera d'explicar, per què, quines limitacions m'havia trobat amb aquell narrador i tal, no? I clar, després ho entenen i ah, val. De totes maneres, el que escrivim s'ha de defensar sol. Jo sempre ho dic, això, eh? Vull dir que el repte d'unes... Perquè clar, sí que és veritat que arribes a molts lectors fins clubs de lectura, però sobretot la immensa majoria de gent llegirà el teu llibre sense poder contactar amb tu, tot i que jo sóc bastant accessible en xarxes, també s'ha de dir, però doncs això, no? Que els nostres llibres, les nostres històries s'han d'explicar totes soles. Jo sempre dic, quan tu li has de dir a un lector això significa que tal, doncs és que no ho has explicat prou bé.
0: I en el club de lectura tens un altre avantatge, que és que pots parlar del final.
1: Sí.
0: Amb una entrevista, per exemple, si ara et féssim una entrevista sobre les teves novel·les, no podríem parlar
1: Claro. Al
0: final, perquè no sabem qui està escoltant aquesta entrevista. Però clar, en un club de lectura pots parlar obertament del final, si ha agradat o no ha agradat.
1: Sí, pots
0: parlar de qualsevol detall d'aquesta novel·la, no? Això fa que un club de lectura, aquesta lectura que fas a casa en solitari,
1: sí,
0: o que tu vas escriure la novel·la en solitari, doncs en comunitat, o posar-ho en comú, es pugui parlar de tot, no?
1: Sí. I també em suggereixen altres finals moltes vegades. No n'he trobat mai cap que m'agradés més que els meus finals.
0: Bueno, això és bo, no? De
1: perquè estan molt currats. Vull dir que, clar, no... Normalment, per l'escriptura d'una novel·la comporta una sèrie de decisions que han d'estar molt meditades. I el que arriba al lector és el procés d'una molt llarga digestió i de moltes versions de la novel·la, fins i tot amb finals diferents, fins i tot amb personatges que desapareixen, personatges que dius, mira, aquest no cal, aquests dos els condenso i tal. Vull dir que les escriptures de les novel·les són de digestió molt lenta, molt.
0: A més, en el teu cas, Maria, també dinamitzes clubs de lectura. Per tant, bé, jugues amb avantatge, també, no?
1: Sí, dinamitzar clubs de lectura és... ho he fet... O sigui, jo, la meva història d'amor amb els clubs de lectura és he jugat tots els papers de l'AUCA, perquè he estat assistent a clubs de lectura i he anat com a autora, com el que faré ara aquí a Sant Andreu de la Barca, i també he estat i sóc com a animadora de clubs de lectura, no? I m'agrada molt fer els tres papers de l'AUCA. Jo he vist que aquesta tasca com algú catequètic, no? com si estigués fent catequesis, com si estic dient, sabeu, m'agrada molt. Em costa molt...

0: i entren cap a quins llibres funcionen o no. I és una passada, perquè jo m'he trobat llibres que han funcionat molt bé en un club i que hi ha una sèrie de persones amb unes condicionants o amb uns gustos, etc. I després aquesta lectura que dius, oh, que bé que ha funcionat, el proper any la poso a l'altre club i aquell altre club doncs no funciona. Però a mi m'agrada molt, i a més que de vegades els lectors em diuen, ai, perdona, però és que no m'ha agradat. Dic, no, m'encanta que no t'hagi agradat, perquè discutiu una mica, m'agrada molt. Quan el llibre ha agradat a tothom és com molt avorrit, no? M'encanta quan la gent discuteix i diu, no, això sí, això no.
1: Bé, pot passar, a vegades, no m'ha agradat la novel·la, després quan arriben al club de lectura, quan tothom dona l'opinió i es dona algun detall més que potser es desconeixia de l'obra, doncs potser no ha estat tan malament, no?
0: Sí.
1: O no. Segurament que t'hauran fet la pregunta també clàssica de com tries les novel·les del teu club de lectura, no? Quins criteris fas servir, no?
0: Jo faig servir criteris molt... els tinc com... A més, que n'havia... En parlo amb els directors de les biblioteques on col·laboro. Jo tinc molt clar que no he de posar bestsellers. O sigui, un llibre al qual tothom ja llegirà, un llibre al qual tothom ja en parlarà, no. A mi el que m'interessa és ajudar els lectors a descobrir llibres que potser, si no anessin a un club de lectura, no descobririen, no? Això no treu que moltes vegades posi llibres que han estat bestsellers en altres anys. Per exemple, ara, que és, jo què sé, Olor de Colònia, no?, que va ser un èxit espaterrant i tal. Però ja el poso ara, no, potser fa, quan va sortir fa, no sé, potser fa 15 anys que va sortir aquest llibre.
1: Ben bons.
0: En aquell moment no l'hauria posat. Ara sí, ara que ha reposat, ara que potser els lectors no l'han llegit o no el tenen fresc, no? Tinc molt clar que els impostos d'aquí han de servir per ajudar la cultura d'aquí, no sé si ho estic dient gaire clar, amb el qual trio molt bé quines editorials, quins autors, de què hem de parlar en un lloc cultural també, no? O sigui, que a veure, com que el llibre de la Belén Esteban, posem, que és el llibre, va ser el més venut un any a Espanya.
1: Aquest no el posaries, al club de lectura?
0: No, perquè ha de ser una tasca cultural. Però també entenc que la cultura és molt vasta i té moltes cares, o sigui que no han de ser tampoc llibres molt sessudors i molt... Hi han de cabre els llibres com molt filosòfics i molt elevats i tal. No et nego que no, però... també hi ha de cabre un llibre de lectura fàcil, un llibre d'estiu també hi ha de cabre, no? Però, i també el que faig sempre, cada any, perquè jo sempre els dic tots els llibres que no he llegit són novetats, no? Això, dues de les meves frases són tots els llibres que no he llegit són novetats, i l'altra és els clàssics ho són per alguna raó. Per tant, cada any poso un clàssic. Jo que sé, aquest any amb alguns clubs de lectura he posat el llibre de les bèsties de Ramon Llull, no? I clar, quan dius llegirem un Ramon Llull, tothom et posa uns ulls com taronges. Clar, també vaig triar molt quina edició, vaig triar una lliçó que era com que no sé si dir-ne bilingüe, no? Que tenia una part al català antic i l'altra part al català modern, amb unes il·lustracions xulíssimes i tal, i va tenir un èxit espaterrant, no? Aquest any també hem llegit Antígona amb un altre club, no? No tinguem por dels clàssics, ho són per alguna cosa, segur.
1: Doncs aquest és un gran consell per a les persones que fan els clubs de lectura, en aquest cas el de Sant Andreu de la Barca, doncs que hi ha aquest club de lectura que en aquest mes de juny han triat una obra teva de No va quedar res, després en parlarem, publicat per Ara Narrativa, però seguim parlant de la teva relació amb la literatura. Com arribes a la literatura tenint en compte que la teva formació ve de la música?
0: Sí, jo en realitat allò que pone tu DNI posaria músic. A veure... Tant la música com la literatura tot ve d'una necessitat d'expressar-me, no? El que passa és que amb la música sempre he expressat el que fan els altres. No sóc compositora, no he escrit mai música. Però jo sempre havia escrit, Jo quan era petita em van regalar una llibreteta i vaig

0: començar a fer un diari i encara, eh? Vull dir que, aleshores, el que jo era la típica que quan es moria una tieta, quan es casava un cosí, doncs llegia en deien: Maria, tu que te'n surts, no? Aleshores, un any per Sant Jordi, el meu home, el Jordi, em va regalar una rosa, un llibre i un bloc. Va dir, jo no sabia el que era això dels blocs. I diu, sí, tu que t'agrada escriure, va, no? I em va, aquest bloc encara existeix, es diu Idò, que és fàcil de... Idò, és mariescales.cat. Aleshores vaig començar a escriure un blog i, ostres, m'agradava molt. I va ser la primera vegada que gent que jo no conec de res llegien les coses que jo escrivia. I era una cosa de uala, què està passant? És fantàstic internet, perquè ha democratitzat molt l'accés a la cultura i l'accés a això que et llegeixi o a arribar a gent que no coneixes de res, no? Aleshores, a partir de... Bé, clar, la meva història és una mica estranya, eh? Perquè jo tinc moltíssima sort, moltíssim. He treballat moltíssim, també, s'ha de dir, He treballat, ningú sap les hores que hi he posat, però a més he tingut molta sort. Aleshores, va resultar que una persona que seguia el meu blog em van trucar, a més era el dia que feia 40 anys, me recordo perfectament, el dia que feia 40 anys estava a punt de sortir a sopar i em truquen i em diuen que volen publicar un llibre amb els articles del meu blog, no? I jo, ostres, sí.
1: Acabant, no?
0: No? O sigui, és això, vull dir, que jo no vaig... El primer llibre que vaig publicar no vaig ser jo perseguint els editors, sinó els editors que això és raríssim que passi, no? I va ser el meu primer llibre, no? I després, a partir d'aquí, vaig dir, ostres, hi havia una història molt bèstia a la meva família que jo volia explicar. I vaig començar a escriure la meva primera novel·la sense pensar mai que allò es pogués publicar, mai. Una història que els personatges parlen en mallorquí, que el protagonista és un capellà, o sigui... Però vaig escriure i resulta que això d'escriure és com lligar, no? Allò que dius, si ets tu mateix, acabaràs agradant. Doncs va ser això. Com que vaig escriure sense... Jo vaig escriure perquè els meus fills sabessin, vaig escriure perquè els que jo estimo no es morissin, no? Vaig escriure pensant que d'aquesta manera els meus avis no es moririen mai perquè quedarien escrits, no? I perquè els meus fills sabessin la història de la seva família. I això va agradar molt. O sigui, vaig enviar aquesta novel·la a moltes editorials i em van començar a contestar dient... Bé, d'aquí 3 mesos, si no t'han dit res d'aquí 3 mesos, serà que no, o no s'ajusta a la línia editorial, aquestes coses que et diuen, per no dir, no ets tu, sóc jo. Però després em va passar una cosa molt bèstia, que és que la mateixa setmana, 3 editorials diferents em van dir que me la volien publicar. I això és una cosa que no passa mai, vull dir. I jo em vaig sentir com la guapa de la discoteca, jo que sempre havia sigut la simpàtica. Jo era la simpàtica, doncs aquell dia vaig ser la guapa. Dic, mare Déu, què està passant aquí, no? I aquesta va ser la meva primera novel·la, Abans que el teu record torni cendra. I a partir d'aquí ja em va agafar la frisança. I clar, el fet de dedicar-me a la literatura... Va ser com un procés molt paulatí, perquè, clar, jo tenia una feina fixa, estava en un institut, que bé, que les trinxeres de l'ESO són molt dures, eh? Però jo tenia una feina fixa, m'entens? I tenia caps de setmana, i tenia... Però a poc, una vegada vaig... A veure, només tenim 2 vides. I la segona comença... quan te n'adones que només en tens una. M'explico. Hi va haver un moment en què vaig veure que només tenia una vida, que estava vivint esperant, comptant el calendari quants anys em faltava per jubilar-me. I em feia molta por perquè, ostres, què faig, no? I jo recordo que vaig parlar amb el meu home i el meu home deia, és que... Em deia, és que si no ho intentes ens acabarem divorciant, perquè jo estava d'un mal humor, perquè sentia que no era allò el que jo... O sigui, jo treballava bé, era... O sigui, no era infeliç, eh? Però tampoc era feliç, era com una no feliç, no? Una...
1: Necessitaves provar, no?
0: Necessitava provar, sí, sí. I el meu home va dir, intenta-ho, intenta-ho. I jo li recordo que li vaig dir, però quin exemple dono als nostres fills, no? Això de deixar una feina fixa i llançar-me... I em va dir, diu, dones l'exemple d'una persona que segueix els seus somnis? Quin exemple vols donar als teus fills? Aquest, o el de ser una dona amargada amb una feina fixa?
1: Clar, aquí hi ha una part important, que és aquest recolzament de la família.
0: Totalment.
1: No? Aquest diu, endavant amb els teus somnis.
0: Totalment.
1: Fins ara t'ha anat molt i molt bé.
0: Molt bé.
1: Has publicat sí, novel·les com, per exemple, Abans que el teu record torni cendra, del 2016, més finalista del Premi Sant Joan de BBVA, després Sara i els silencis, Premi Millor Novel·la de l'Any d'Òmnium Cultural, Estimada Mirta, Matilde i fins a arribar avui amb aquesta obra de No va quedar res, que és el motiu del Club de Lectura aquí a Sant Andreu de la Barca. A més, els contactes amb la música continues.
0: Sí.
1: I a més, aquesta relació, ara relacionarem la literatura amb la música, amb un grup que es diu Mala Lletra.
0: Mala Lletra.
1: Que és un grup que està... És curiós aquest grup, perquè està format de persones vinculades amb el sector editorial, des d'escriptors, escriptores, editors, i també formes part aquí, a veure, noms, per citar algun, Salvador Massip, el científic i escriptor, Lluís Llort, Elisenda Roca, Marta Carnicero, Silvia Cantos, Ada Castells i un llarg etcètera aquí, no?
0: Sí. I també el Jordi, el Pere.
1: Hi ha molts més.
0: Sí. Jordi Campoy.
1: Jordi Campoy,
0: sí. Ara m'havia fuit escúnica d'Aima Mallorca. Sí, és una passada de voltes brutal, perquè a més i jo allà una mica desentono una mica, però bueno, si diem-nos Mala Lletra, doncs també no, perquè clar, jo vinc de formació clàssica, jo soc música clàssica, jo toco l'oboè, m'entens? A mi em dones una partitura i vaig on sigui, m'entens? Però ells, tots ells, són com molt moderns, o sigui, són moderns, són de rock i aquestes coses, no? Clar, i jo recordo que el primer dia, bueno, i on són les partitures, per favor, que algú em doni les partitures, no? I va ser una sortida de la zona còmoda brutal i divertidíssima. Amb aquest grup, a més, hi ha unes complicitats, unes amistats que han sortit des d'allà fantàstiques.
1: I a més, us trobeu gairebé a les portes de Sant Jordi, no?
0: Sí. De fet, va començar així. Va començar perquè la Iolanda Bataller, de la llibreria Ona, va parlar amb el Lluís Llort i li va dir, escolta, per què no ho fem? Se'm van adonar que hi havia molts escriptors que també feien música d'una manera potser més amateur, tal, i va dir, per què no ho fem una d'aquestes idees boges, no? I el primer concert de Mala Lletra, el primer i el segon, de fet, van ser per Sant Jordi a la llibreria Ona. Després hem fet altres coses i tal, però molt bé, molt divertit, m'ho passo genial. I a més va molt bé parlar amb escriptors sense parlar d'escriptura, que també en parlem d'escriptura, no? Però, saps com...
1: Canviar de tema, no?
0: Sí, perquè... Bé, això és com la gent... A mi hi ha una paraula que hi ha gent que troba molt cursi, però que a mi m'encanta, que és aquesta de lletraferits, no? Els lletraferits, doncs els escritoferits. Tenim unes dinàmiques, unes maneres de fer, unes d'allò que ens va molt bé ajuntar-nos i fer com una mica de teràpia de grup.
1: Doncs Mala Lletra, grup recomanat.
0: Sí.
1: Parlem de Matilde, publicada la novel·la La Campana.
0: Sí.
1: Una història que t'ha servit per visibilitzar personatges que la història les ha invisibilitzat.
0: Sí.
1: No? Estem parlant de dones. Últimament sí que, gràcies a la literatura, estem coneixent dones que van fer un paper molt important a la seva època, però van ser invisibilitzades, no?
0: Sí.
1: A través de la literatura també té aquest poder, no? De posar la història o persones en el seu lloc de la història, no?
0: Sí. De fet, aquest llibre vaig tenir el Premi Ciutat de Palma, Julián Villon, i per cert, que abans has dit que et corregeixi, però és que em sabria greu. Sara i els silencis va ser nominada al Premi millor novel·la, però no vaig guanyar. Una injustícia com una altra.
1: No, va ser finalista
0: i per mi va ser i és cert que quan ets una desconeguda ser finalista en un premi d'aquests per mi va ser un uau. I així, Matilde va ser un regal de la vida, conèixer a dues persones per separat, que va resultar que eren cosins entre ells, i que els dos em varen parlar d'una dona molt potent, no? que havia estat amant de Santiago Rusiñol, que se n'havia anat a París, que havia conegut a Toulouse-Lautrec, que havia conegut a... I jo pensava, com és possible que ningú sàpiga res d'aquesta dona? No m'ho crec, no? I resulta que sí. I quan vas gratant... jo sempre dic que les històries són com les cireres, no? Que quan estires una et venen tres o quatre, no? I una mica és el que em va passar. Varen començar a sortir-me històries i vaig dir, ostres, ara què faig? Què faig? I se'm va acudir aquesta novel·la en la qual tot de persona... Que el problema de Matilda és que no va deixar res... O sigui, va ser una persona importantíssima i va desaparèixer. I va haver un moment en el qual va interrompre la seva relació amorosa amb Santiago Rusiñol, que va tornar amb la seva dona, i ella se'n va tornar a Mallorca i va desaparèixer. No sabem res més d'ella. Aleshores, jo sempre dic que tan important de trobar una bona història és trobar una bona manera d'explicar una història. Em va costar molt trobar la bona manera d'explicar-ho, però quan la vaig trobar tot va anar rodat. És allò com si les coses són molt difícils és que no han de ser, oi que sí? I això s'aplica a la literatura, s'aplica a les relacions amoroses, s'aplica a tot. Quan les coses són molt difícils és que no han de ser. I quan vaig trobar, anava buscant i no trobaven la manera, i quan vaig trobar la manera va ser tot tan fàcil. Això no exclou que va ser moltíssima feina, no? Perquè vaig haver d'investigar, perquè no només parlo de Matilde, no? Parlo de Camille Claudel, parlo de Lluïsa Freixas, parlo de moltes autores i escriptores i pintores i escultores que...
1: Suposo que aquells també gaudeixes, no només escriure, sinó sí. Aquesta part de la documentació, i sobretot quan la documentació és tan complicada de trobar. No?
0: A mi m'encanta documentar-me. Jo suposo que en una altra vida hauria de ser historiadora.
1: Investigadora,
0: o
1: així, no?
0: O investigadora, o així. M'encanta documentar-me. Però hi ha un moment en el qual has de parar. Perquè, clar, arriba un moment en què dius, i a veure això, i a veure allò, i no t'aturaries mai, t'has d'aturar, no? I també hi ha una altra cosa, que és que sí que és veritat que t'has de documentar molt bé, però no s'ha de notar que t'has documentat molt bé. De vegades, documentant-me, buscant documentació, trobes coses molt xules que t'han costat molt de trobar, no? Però després, a l'última redacció, allò ha de sortir perquè s'obre. Jo sempre dic que a les novel·les el que sobra, o sigui, el que no és necessari sobra, no sé com dir-te. No?
1: És una novel·la i no un assaig. No?
0: Ah, això mateix. I clar, de vegades trobes coses xulíssimes, dades xulíssimes, que dius, ostres, no, però no hi caben a la novel·la. Aleshores les guardes pels clubs de lectura.
1: Veus, pots aprofitar aquesta informació. Amb aquesta recuperació de la Matilde, la Matilde Escales, podem comparar-ho també amb Maria Carme Roca, que també sí. Amb la novel·la Les Illes Interiors va recuperar l'Esmeralda Cervantes, que era la Clotilde Cerdà. No?
0: M'encanta que em diguis això, perquè la Clotilde Cerdà va ser un dels personatges de la meva novel·la que va haver de sortir. Perquè la tenia allà, perquè és un personatge superpotent. I li vaig dir a la Mari Carme, li vaig dir, mira, Mari Carme, saps que tu i jo hem estat allò, som com cosines o germanetes llunyanes? Perquè les dues tenim aquest... És un personatge superpotent, Clotilde Cerdà. Sí.
1: I aquesta investigació torna a Sara, No va quedar res,
0: sí.
1: Ha publicat per Ara Narrativa.
0: Sí.
1: Marxes, no dic fugir, sinó marxes de Mallorca.
0: Sí.
1: I te'n vas a Llers per conèixer una història molt potent, no?
0: Molt,
1: que,
0: total.
1: La desconeixies...
0: Totalment.
1: Et donen la idea de la possibilitat d'escriure sobre un tema molt concret.
0: Sí.
1: Explica'ns, perquè és una història potent.
0: Sí.
1: Una història de resiliència, també.
0: A mi em sap greu dir això, però em va trucar l'editora, la que en aquell moment era l'editora d'Ara Llibres, i em va dir, Maria, hi ha una història molt xula que tu podries escriure molt bé, no sé què, ambientada a la Guerra Civil. I jo de seguida vaig dir, escolta, la Guerra Civil, jo el cromo aquest ja el tinc, o sigui, ja no vull escriure més sobre la Guerra Civil, però confio molt en ella. I vaig dir, bueno, vaig a provar-ho, i diu Llers, i jo, disculpeu-me, però jo no sabia on és Llers, jo, em dius Llers, o sigui, dic, jo això on cau? I vaig començar a investigar, i bueno, és això de les cireres, eh? Em van començar a sortir històries, perquè la història és brutal, la història de Llers. O sigui, un poble que l'últim dia de guerra, l'últim dia de guerra, hi havia un polvorí a l'església, i els hi varen dir, sortiu, que l'hem de fer esclatar, allò perquè els franquistes no es quedessin al polvorí, sortiu que no us caigui una teula, i varen fer un forat de 30 metres, de 30 metres, es varen quedar sense cases, sense res. Imagina't que tu ara, quan tornessis a casa, et trobessis, no només que no hi ha casa teva, sinó que no hi ha ni el teu carrer, ni el teu poble, que tots els teus veïns ho han perdut tot. Perquè, clar, a mi, si jo ara s'incendies casa meva, jo podria anar a casa de ma germana o a casa de la meva mare, però en aquell moment tothom ho havia perdut tot. Això és molt bèstia, no? Però buscant, vaig trobar moltes altres històries. Jo què sé, Dalí, quan tenia 20 anys, Dalí va estar a la presó. A la presó? Per cremar una bandera espanyola. Dalí. Dalí, que és, després de Franco, la persona que més ha sortit en el nodo. Dius, perdona, però que m'estàs dient? És que no m'ho creia quan ho vaig estar buscant. I allà va coincidir amb Eugeni Eroles, que posteriorment va ser l'alcalde de Llers abans, durant la República, i va ser el primer alcalde del franquisme. Cosa molt bèstia. Aquest senyor, a veure, o sigui, jo quan vaig escriure aquest llibre tenia molt clar que no volia escriure una història de blancs i negres. Per què? Perquè ens han venut una història de blancs i negres i no és així, no? Perquè entre els republicans hi havia molta gent molt catòlica, per exemple, com aquest senyor. Aquest senyor era molt independentista, molt republicà i molt catòlic. I quan va esclatar la Guerra Civil es va trobar entre dues aigües. Què faig? Jo sóc molt fidel a la República, però sóc molt creient. Tots aquests dubtes se li van acabar quan van matar el seu germà, que era capellà. Aleshores ell es va escapar i va passar per la frontera i va tornar a entrar a Llers el primer dia, el dia següent de l'explosió. Encara fumejava Llers i ella estava entrant allà amb la camiseta blava, camisa azul i la gorra de reggaeté. I clar, els veïns flipaven, perquè era com si ara nosaltres veiéssim l'Oriol Junqueras amb el carnet del PP, m'entenem? Clar, és que era ben bé així, eh? Mira, també republicà i molt catòlic. Veus? Mira, l'he brodat. I clar, ningú el volia. Els de dretes, perquè tu no eres un camisa vieja, i els d'esquerres, perquè, tio, t'has passat als altres. Aleshores, espera, que acabo. Aquest senyor el varen fer alcalde i va estar dos anys d'alcalde. I es va guanyar bastant el cor dels seus antics companys, perquè feia molts avals i molta gent va evitar anar a la presó, tal i qual. Però, atenció, al cap de 2 anys va aparèixer assassinat. El varen trobar assassinat amb un camí que ningú sabia que passaria per allà, amb el cap esberlat, etc. Clar, jo amb tot això, dic, hosti, jo amb tot això he de fer una novel·la. No, per cert, aquest capítol el vaig escriure com si fos un capítol de crims. Jo sentia la veu del Carles Porta quan escrivia aquest capítol.
1: Sí, creus que has posat llum a la foscor, no? Al
0: total,
1: final?
0: És que aquest capítol es titula Posant llum a la foscor.
1: El que dèiem abans, escriptora, però també investigadora.
0: Sí, estirant
1: del fil, estirant del fil, també apareixen aquestes històries, no?
0: Sí, m'encanta. Sí.
1: Doncs avui aquesta novel·la, protagonista del Club de Lectura del mes de juny a Sant Andreu de la Barca, aquesta novel·la de Maria Escales, què creus que diran els lectors d'aquesta novel·la?
0: Doncs serà una sorpresa.
1: A part de que els hi agradi, eh?
0: I si no els agrada no passa res, eh? Vull dir, que m'ho diguin. Jo sempre dic, ben dit es pot dir tot, però ben dit, eh? Amb carinyo.
1: Perquè... Crítica constructiva, no?
0: Sí. De fet, serà el primer club de lectura que faré d'aquesta novel·la. O sigui que serà tota una sorpresa. Però normalment el que em passa quan faig clubs de lectura d'obres meves és que em trobo molts lectors que m'expliquen històries personals seves, no? I aquest és un llibre que penso que es prestarà bastant a això, i això per mi és un luxe.
1: Qui també ha escoltat aquesta conversa, aquesta entrevista, és Ferran Canyada, que és el director de la Biblioteca Aigües Toses de Sant Andreu de la Barca. Ferran, has escoltat l'entrevista. A Sant Andreu de la Barca tenim aquest club de lectura on el mes de juny heu escollit la novel·la de Maria Escales. Com està funcionant aquest club de lectura?
2: Hola, bona tarda. Doncs la veritat és que molt bé. Llavors, aquest any ha estat una miqueta de consolidar el grup... de portes obertes, de que com més gent vingués millor, i amb l'objectiu ja posat de cara al setembre amb les inscripcions que farem pel curs vinent.
1: Ja has escoltat que la Maria ha donat alguns consells a l'hora de triar les obres per als clubs de lectura.
2: Doncs he de dir que amb la Maria hi havia treballat en una altra biblioteca i ella portava el club de lectura i la veritat és que si pogués ara tornaria a fitxar.
0: A veure, parlem.
1: De moment ja la tenim aquí a Sant Andreu de la Barca,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
2: mica en mica.
1: Potser en una altra ocasió. És la primera vegada que venies a Sant Andreu de la Barca, Maria?
0: Al club de lectura sí, o aquí a la biblioteca sí. Sí, he vingut alguna vegada a fer algun concert o alguna cosa.
1: Ah, sí?
0: Sí, amb una coral i tal, sí. Però fa anys, fa molts anys.
1: Però tenim aquí un teatre, vull dir
0: sí,
1: que...
0: Sí.
1: Segurament que ens veurem en una altra ocasió,
0: I
1: no?
0: I tant que sí.
1: Doncs Ferran Canyada, director de la Biblioteca Aigües Toses, gràcies per acompanyar-nos avui.
2: A vosaltres.
1: Club de lectura... el juliol seguiu?
2: Sí, acabem el juliol. Això en principi acabàvem avui, però...
1: Feu un extra, eh?
2: Sí, va ser un clamor popular i no vaig poder-me resistir.
0: És que la gent que fa clubs de lectura són molt, molt... com molt potents i molt fidels, no?
1: Això seria com un bis, amb un concert, no? D'una
0: sí,
1: més, no?
0: Sí, vull dir que i són gent molt motivada en els clubs de lectura.
1: Doncs Maria Escales, un plaer haver conversat avui aquí a la ràdio de la teva obra, dels clubs de lectura, i bé, seguim en contacte i ens seguirem parlant.
0: Mira, he començat amb un cliché i acabaré amb un altre cliché.
1: Vinga.
0: El plaer és meu, però de veritat que el plaer és meu. I tant. Moltes gràcies. Moltes gràcies per convidar-me.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I tot seguit en el Via Directe parlem dels castellers de la Droga, que el passat cap de setmana van actuar a Andorra. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
2: Els castellers de la Droga han viscut una jornada històrica a la diada de la parròquia d'Escaldes en Gordany, a Andorra, on han completat amb èxit el seu primer desplaçament internacional. L'actuació va incloure el pilar de 4 d'entrada, els castells de 3 de 6, 4 de 6 i 3 de 6 amb agulla i dos pilars de 4 de sortida en una actuació que la colla qualifica d'exitosa i molt il·lusionant. Laura Sevilla, membre dels castellers de la Droga i tècnica de l'equip de Canalla, ha assegurat que ha sigut un regal poder sortir de Catalunya i participar en una diada internacional.
3: Doncs per nosaltres ha sigut un regal poder sortir de Catalunya i anar en aquest cas a Andorra, conèixer també altres colles internacionals, compartir plaça amb colles castelleres tan importants i tan com extraordinàries com seria Castellers d'Andorra i Castellers de Mallorca. I per nosaltres sempre, com a colla castellera de Droga, sortir de Sant Andreu és tota una aventura. Hem estat allà a Andorra, a un càmping, a hotels, bueno, hem fet pinya. Sortir de Sant Andreu no només significa, o sortir del Baix Llobregat, de Catalunya, no només significa anar a una diada internacional, sinó també fer-nos amics amb la gent d'allà, fer-nos més amics entre nosaltres, crear més comunitat, més pinya, més xarxa.
2: Explica'ns una mica com es va urdir, com es va confeccionar aquesta col·laboració amb la colla castellera d'Andorra i també en Mallorca.
3: Això es va encarregar sobretot l'equip de calendari, que tenim un equip de calendari molt xulo, que s'encarrega de confeccionar tot el calendari al llarg de tota la temporada i fins i tot tancar diades castelleres a 2 anys vista, inclús, perquè el món del calendari a vegades està ben renyit i necessita molta planificació. Però en aquest cas va ser així, parlant amb castellers d'Andorra, i va ser com, ostres, quina oportunitat més xula, l'agafem i pa'lante.
2: Com va ser l'ambient? Perquè, clar, he vist fotos i m'explicaves abans que éreu una 70ena de participants en una plaça on, que és mítica, si veieu les fotos, és el típic pont d'Andorra on tot el món que hem anat a Andorra i hem passat.
3: Va ser molt xulo pujar fins a tan amunt per fer castells. Realment diríem que mai no hem fet castells tan alts simbòlicament. Va ser molt xulo, va ser molt guai compartir plaça amb altres colles que també estan en situacions semblants a les nostres, que estan creixent, però que costa molt, com a colles petites i com a colles de fora de la zona tradicional, batallar per seguir fent cultura popular, seguir fent castells, i l'ambient va ser molt xulo.
2: Com vau preparar aquesta diada? Quins castells vau preparar? Si vau assajar? Quins castells després vau arribar a treure a plaça?
3: En aquest cas vam fer 3 pilars de 4, vam fer un 3 de 6, un 3 de 6 amb agulla i un 4 de 6. Tots els castells van anar molt bé, estem molt contents i contentes, i realment va anar bastant rodona. Estem en un moment que, després d'haver fet castells de 7, que és una gran fita per la colla castellera de Drocs, venim d'on venim, estem ara lluitant per mantenir això i també aprenent a gaudir dels castells de 6, perquè, bueno, hem arribat a la fita dels castells de 7, però costa molt mantenir-la. I també vam estar parlant el cap de setmana algunes companyes de la colla que aprendre a gaudir dels castells de 6 també és una fita que s'ha de gaudir, s'ha d'aprendre a mantenir-nos aquí i a gaudir d'aquesta fase també.
2: Per a la gent que no sigui molt entesa del món casteller, has explicat que vau fer un 3 de 6, un 4 de 6 i un 3 de 6 amb agulla. Quin d'ells va ser el més exigent i per què?
3: Moltes vegades, i sovint no té tant a veure, i a les colles petites com la nostra, la dificultat pròpia de cada castell, sinó en quina fase ens trobem nosaltres i en quin moment fem cada castell. Per nosaltres igual pot ser molt, molt, molt exigent, en aquest cas, un pilar de 4 inclús, perquè hi ha persones que s'estan estrenant, hi ha persones que és la primera vegada que igual feien aquest castell, o hi ha canalla que són estrenes. No sabria dir-te quin dels tres. Òbviament, el 3 amb agulla és un dels castells que dins d'aquesta gamma de tres castells seria el més exigent. És un castell que mentre es va muntant entra un pilar, entra l'agulla per dins, i quan el castell es desmunta, es descarrega, es deixa veure l'agulla que porta dins, el pilar de dins, i és un castell bastant xulo de veure. Però no sé si et diria que per nosaltres ha sigut el més complicat. Crec que estem aquí. Tenim moltes ganes de portar un castell que ens fa molta il·lusió sempre com a colla castellera, que és el 5 de 6, i esperem que en aquesta temporada el podem veure en alguna plaça.
2: Molt bé, doncs com vau gestionar la coordinació de les pinyes amb ajuda d'altres colles i què vau aprendre d'aquesta col·laboració?
3: Doncs tenim un equip de... Nosaltres funcionem amb tècniques. Està la part tècnica, que seria l'equip que s'encarrega de coordinar, gestionar totes les persones, que és molt interessant perquè no és només les gestions tècniques pròpiament, sinó també gestions humanes, la comunicació, els conflictes que poden haver-hi entre, bueno, tot el que significa muntar castells, muntar pinyes, muntar els troncs. Aquesta tècnica té tres parts, els troncs, la pinya i la canalla, i treballem com un equip i ens coordinem una mica, i així que jo diria que són moltes hores de reunió, moltes hores de discussions saludables, però de discussions, i de molta, molta, molta preparació.
2: Abans, fora de micros, ens explicaves que sorprèn la tècnica que hi ha dins d'aquest món. Per què és tan important la tècnica en el món casteller? Quina importància té perquè un castell s'aixequi, baixi i sobretot baixi i descarregui amb seguretat?
3: Jo diria que és com tota la vida, no? És una metàfora de no pots arribar a un lloc sense preparar-te les coses, sense haver estudiat i sense haver plantejat primer totes les possibles opcions, i més a una colla castellera, que estem gestionant persones humanes, conflictes, emocions, molts sentiments. Un castell és el mateix, i la importància és sobretot haver pensat totes les possibilitats. Ostres, de quina manera aquesta persona és una mica més alta, falten aquí uns centímetres, creieu que a aquesta persona li agradarà més fer aquesta posició, se li donarà millor, vale, la nostra canalleta, quina canalla posem aquest castell, com ho faran, penseu que serà molt exigent, els canviem ara aquí, ara allà, estan preparats, estan preparades. Són moltes coses que jo crec que ha de ser una coordinació perfecta perquè les coses surtin. No sempre surten com ens agradaria, però la veritat és que estem molt contentes de com estan en aquesta temporada, a poc a poc.
2: Aquesta és la vostra primera sortida internacional. En teniu algun en el punt de mira, algun altre?
3: De moment no, però clar, ens agradaria molt. I en colles castelleres internacionals, fins i tot a Sydney, a Austràlia. Ara mateix estem en un moment bastant dolç, jo diria que bastant dolç, del que és la salut castellera, el fet casteller, a tot el territori i a nivell mundial. Hi ha colles castelleres a Copenhagen, a Sydney, s'estava creant una a Tòquio, a Xile, vull dir, per tota Europa, a Dublín, els castellers d'Eire, després aquí també a Catalunya estan sorgint noves colles. Per què no? Ens agradaria molt somiar amb que un dia castellers, la colla castellera de Roc, marxa a un altre lloc del món a portar els castells, des de Sant Andreu de Barca i Pallaja, sí.
2: En aquest sentit, aquesta diada va comptar amb la participació dels castellers de Mallorca. Potser podeu anar-hi cap a Mallorca.
3: Ens encantaria. Fem un guinyo des d'aquí. I vam parlar, de fet, després de la nostra diada. Ens agradaria molt. I si és a l'estiu, millor. I fem una sortida castellera connexió Sant Andreu-Pallaja-Mallorca.
2: Després d'aquesta experiència, quin és el proper objectiu que us marqueu com a colla? Algun objectiu, alguna data que s'ha de remarcar en el calendari?
3: La nostra següent diada és la Festa Major de Pallajà i anirem amb tot, juguem a casa amb moltes, moltes ganes i a veure què ens preparem. Per nosaltres sempre anem a màxims i després el que surti estem contentes.
2: Això quin dia és? Quina data i hora per convocar la gent a que s'apropi?
3: Pues seria el dissabte 11 de juliol a Pallajà, a la plaça Mossèn Jacint Verdaguer. I actuarem amb els Fargats del Pallars, que ja són amigues nostres, i amb Marjaners de Guissona, que també hem actuat a diverses vegades a plaça.
2: L'experiència, a més de consolidar el nivell tècnic de la colla, obre la porta a nous reptes i a futures sortides que continuïn fent créixer el projecte dels Castellers de la Droc.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Avui és dimarts i avui en el Via Directa comptem amb l'espai del Món és Digital, una de les propostes dels companys de la xarxa ràdio.
4: Benvinguts a El Món és Digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
5: Hola, us dono la benvinguda un cop més al Món és Digital. En aquest moment, marcat per la irrupció de la intel·ligència artificial, la competència geopolítica entre grans potències i la transformació accelerada del treball, l'economia i la cultura, el Papa Lleó XIV ha publicat Magnifica Humanitas, la seva primera encíclica. El document planteja una reflexió profunda sobre la dignitat humana, el poder tecnològic i els límits morals de la intel·ligència artificial. Avui, de la mà de dos convidats que ja són habituals del programa, en Sergi Marcén i en Héctor Sankowski, analitzarem les principals tesis d'aquesta encíclica, les reaccions que ha provocat i les preguntes que obre sobre el futur de la societat digital. És a dir, sobre el nostre futur.
6: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.
5: Bé, doncs, com he dit avui, com he dit abans, avui parlarem de l'encíclica Magnifica Humanitas del Papa Lleó XIV i per fer-ho tenim a l'Héctor Sankowski i el Sergi Marcén. Els dos ja han passat, diria jo, habituals d'aquest programa, o si més no, de moltes tertúlies de Barcelona Dot. Potser la primera pregunta seria un paral·lel històric. Estem en plena revolució de la intel·ligència artificial. Fa ara més de 100 anys es va produir la revolució industrial, que també va aixecar forces polèmiques, i llavors el Papa Lleó XIII doncs va publicar una altra encíclica, que era la Rerum Novarum. Doncs potser aquesta és la primera pregunta. Paral·lel entre les dues, o si ha estat el moment precís ara quan el Lleó XIV ha publicat aquesta encíclica. Doncs potser comença, Sergi, tu, davant.
7: Molt bé, doncs bona tarda. Doncs jo crec que una entitat com és l'Església, que és una entitat global, s'hagi posicionat sobre el que està passant amb la intel·ligència artificial és molt bo, no? Possiblement la gran diferència entre la primera encíclica que es va fer arrel de la revolució industrial i aquesta és que la revolució industrial el que feia era generar productes. O sigui, fèiem una economia de productes i de serveis, no? I aquesta canvia moltíssim perquè el que fa és treballar sobre una economia de comportament. O sigui, la intel·ligència artificial genera productes i serveis, però sobretot el que canvia és el comportament humà, o pot canviar el comportament humà. I aquí és on la moralitat doncs té un pes molt fort i on, diguéssim, el ser humà en si, doncs aquesta intel·ligència humana té una sèrie de valors que la intel·ligència artificial no té. I aquí és on l'encíclica del Papa Lleó XIII doncs, posa bastant de pes, no? Tant amb això com també amb la concentració del poder en aquests moments en molt poques mans i la gestió de tota aquesta informació. Per tant, jo crec que és un bon moment perquè facin aquest plantejament i crec que estic bastant alineat amb moltes de les coses que diu l'encíclica, tot i no ser un gran seguidor del cristianisme, no? Però en aquest cas he de felicitar el Papa i a l'Església per haver-se posicionat d'aquesta manera.
5: Sí, jo crec, un moment li dono la paraula a l'Héctor, que més enllà de que sigui qui sigui el papa, bueno, no deixa de ser un tio important, és un cap d'estat, és un matemàtic, és un tio amb una certa solta, no? Vull dir, sí, em sembla bé deslligar-ho del fet del cristianisme. Analitzem-la tal com és el text. Héctor.
8: Bueno, sí, bueno, no, només puc subscriure el que ha dit en Sergi, però jo voldria fer tres coses diferents. La primera de tot, ell va triar aquest nom no casualment, diguem-ne, no? Leo XIV, no? O sigui, es va inspirar en el seu antecessor, però tot, ja es va donar una pista abans, diguem-ne, de fer qualsevol encíclica. Segon, hem de pensar que la encíclica aquesta, diguem-ne, prèvia, la Rerum Novarum, era una encíclica que tenia com tres objectius, que és molt important també recordar. Un era, diguem-ne, tractar d'aturar, diguem-ne, l'embat brutal que havia per part de la burgesia, diguem-ne, en relació amb el moviment obrer i amb una superexplotació. Per tant, aquí hi havia un debat sobre l'explotació humana. Per tant, aquí hi havia un element de referència amb el treball. Hi ha un segon element que mai hem d'oblidar, que és una encíclica bastant construïda contra el socialisme i contra el marxisme, que eren els grans moviments que en aquell moment estaven impulsant, però que després... I el tercer element és que ell, lamentablement, va anticipar el que passaria després amb el fascisme, que és que si no sé, d'alguna manera, en les parts finals de l'encíclica que he tingut l'oportunitat de tornar-me a mirar, diguem-ne, justament anticipava, diguem-ne, una cosa que liga amb el que diré ara de papa Leo XIV, diguem-ne, no? Que és que ell anticipava, diguem-ne, de que si no s'organitzava una doctrina social de l'Església com Déu humana, diguem-ne, els riscos eren molt grans en molts aspectes, tant en el tractament dels treballadors com en el tema de... el propi tema de lo que passaria amb el poder i tot això. I si fixeu-vos bé, aquesta encíclica toca aquests tres temes. El primer tema que toca és el tema ojo con la destrucció del lloc de treball. El segon tema que toca és ull amb el poder, com s'està concentrant. I el tercer tema que toca és ull amb la moral, diguem-ne, no? Perquè això del segon tema, i, o sigui, descalificar la feina, com ho fa Silicon Valley en molts aspectes, quan comença a arribar aquí, desapareixeran i a part amb un menyspreu, amb el segon aspecte, dona peu amb un tercer aspecte, en el qual tornem al tema de que, tiro d'alguna manera, que no sé si és aquesta manera, que el treball dignifica, que el treball és un lloc de realització, diguem-ne, no? Ell, per exemple, agafa i agafa trossos sencers, diguem-ne, de les corrents actuals en determinada sociologia anglesa que planteja el tema de que el treball no solament és important per mantenir-se, sinó també per la dignitat del ser humà, diguem-ne, no? Per sentir-se útil.
5: Jo sóc el conductor del programa. M'agradaria que us enredeu vosaltres dos.
7: No, jo totalment d'acord amb el que ha dit el Héctor. De fet, la dignitat humana estava... Una de les bases de la dignitat és el fet de sentir-se útil, no? I crec que això és molt important, al igual que tindre una llibertat moral, no? Les persones ens podem preguntar què és just, què és bo, o què hauria de fer, encara que em perjudiqui. Vull dir, són coses que la intel·ligència artificial a dia d'avui, doncs això no és capaç de pensar-ho. Per tant, el fet d'anomenar la intel·ligència, doncs sí, és cert, perquè té un coneixement, i per tant aquesta intel·ligència artificial té un coneixement i a partir d'uns algoritmes doncs, fan les computacions i arrel d'uns resultats matemàtics doncs, en donen una resposta. Però sí que és cert que aquesta llibertat moral doncs, és una cosa que no té, no? Vull dir, és una cosa que li falta. Per tant... jo crec que la intel·ligència humana busca la veritat i el sentit de les coses, no? O almenys intenta buscar-la. I aquí moltes vegades ens preguntem això, no? Qui som? Quin sentit té la vida? Què és la bellesa? Què és l'amor? No? Vull dir, la intel·ligència artificial pot generar un poema sobre amor, però no pot estimar, no? O pot introduir una reflexió sobre la mort, però no és mortal. O pot escriure sobre el sofriment, però no pateix. No? Per tant, aquestes coses... te les pot explicar, però al final el resultat és que l'humà és molt diferent a el que s'està creant I això és on entra, aquí és on entra l'encíclica, no? A parlar sobre la moralitat. I de fet no és la primera vegada que l'Església parla d'això, perquè ja en el gener del 2025 van treure una nota vaticana que es deia Antiqua et Nova, que justament parlava de tot el tema de la intel·ligència artificial. O sigui, que el Magnifica Humanitas de maig del 2026 del Papa és una continuació d'aquesta primera nota vaticana que van treure el 2025.
5: Sí, val, d'acord. La intel·ligència artificial potser no és intel·ligent en tot el sentit de la paraula, no té moral, però sí que potser té la moral heredada de qui la fabrica. Perquè tots sabem que estàs viaixada, que té tendències, i això sí que... No, pregunto, això no està en el fons conduït per als fabricants, per aquells que modelen els algoritmes, els que la construeixen?
8: Jo volia justament dir això. O sigui, a veure, qui té la culpa d'Hiroshima? La bomba atòmica o els tios que la van crear? És que, al final, si no, semblaria que és un ente autònom, la bomba atòmica. Va caure, passava
7: por allà... Héctor, et dic una cosa. Els tios que la van tirar, no els que la van crear.
8: Exacte, és que la van... No? Els que van... Perdó, pitjor. Els que van donar l'ordre de tirar-la.
7: Exactament. Exacte,
8: això me volia referir. Sí. Bona correcció, perquè a això me referia. O sigui, jo crec que aquesta encíclica, si alguna cosa en relació amb la producció, diguem-ne, del coneixement que donarà la intel·ligència artificial i del seu impacte i que tindrà i els comportaments que generarà i les seves reorganitzacions en la feina, ta, ta, ta, ta, ta, que està donant, en realitat, a qui s'està dirigint és als creadors, diguem-ne, d'aquests llenguatges, aquesta evolució del llenguatge natural, que avui dia ja no té res a veure, bueno, té segurament molt a veure amb l'inici, però no el que s'està desenvolupant en aquest moment. Jo crec que ataca això, però això quan tu fas una pregunta molt pertinent també, Tomàs, respecte a la moral, jo crec que el que va és al nus realment del tema de la moral d'una part, com a mínim, de la gent que està generant aquest procés, diguem-ne, no? de la intel·ligència artificial. Però a part, per a colmo, diguem-ne, no? Per a més inri encara, sabem perfectament que els tios que lideren algun d'aquests projectes, com Peter Thiel, Alex Karp o Elon Musk, és que no sé, talien de dir-ho, tot això també, diguem-ne, no? De que no se talla en cap manera de dir que veuen els temes d'altra manera i que d'alguna manera venen a practicar, segons el meu pare per descomptat, una mena de nou neodarwinisme social en el qual hi haurà societat. O sigui, no li tenen... Els sembla fins i tot bé que hi hagi una societat de dos o tres velocitats, però com a mínim de dues velocitats, en el qual una gran part de gent quedi exclosa i marginada. Aquest crec que és una de les coses que planteja el Papa, i de fet la seva gent d'Espanya ha anat a tocar tot aquest tema, no? La presó, el barri del Raval, pum, pum, no? No ha parat, diguem-ne, no? I suposo que la Ayuso estarà contenta, malgrat que ha dit que a tothom li sembla fantàstic, això, no? Però, bueno, a tothom, hasta la Bascal, li sortiria fantàstic, tot això.
7: Jo crec que això del poder digital és algo que hi ha uns... Jo no em considero un erudit, ni em considero un premi Nobel, però avui justament mirava els primers articles que vaig començar a escriure sobre l'impacte que tindria el poder digital, no? I mirava que ja el 2020 ja vaig escriure un article, fa 6 anys, no? L'any passat, després d'estudiar molt de temps, vaig acabar traient el llibre sobre el poder digital i a mi el que em sorprèn és que a dia d'avui hi hagi molta gent que sorprengui d'això, no? Especialment la capa política i Europa, on ara veuen que no tenim autonomia digital o sobirania digital, o ara comencem a parlar de la sobirania digital, o comencem a veure que estem en mans, doncs, de grans corporacions i que hi ha unes persones, doncs, que estan concentrant molt de poder, no? Per tant, ostres, ha tingut que vindre el Papa que faci una encíclica per posar sobre la taula un problema que ja fa temps que s'està avisant, que veiem fa molt de temps que ho estem parlant. No? I és una llàstima perquè és que no sé si és massa tard. Avui mateix llegia que, bueno, la setmana passada sabíeu que la gent de Cloud, bueno, la gent d'Antròpics, va treure una nota dient que s'havia d'aturar tot el desenvolupament d'intel·ligència artificial al món, no? Doncs avui mateix Cloud ja ha tret la seva Cloud Fable Flight 5 en la Mythos 5, no? Que diguéssim ja és la màquina que és com si hagués començat a repartir petites bombes nuclears. Avui he llegit un article del company del Manuel Sant Romà, on ho comparava amb això, no? És com si haguéssim començat a repartir petites minibombes nuclears pel món i a partir d'aquí, doncs, que sigui el que Déu vulgui, no? Per tant, ostres, jo crec que socialment hem de tindre molt més en compte i a nivell polític, a nivell social, hem de ser capaços de diferenciar el que era la transformació digital o la transformació que es va fer durant la revolució industrial, la primera, i el que és aquesta revolució de la intel·ligència artificial i la transformació digital.
8: Sí, perquè jo crec que a banda d'això, diguem-ne, com aquesta no té la mateixa naturalesa ni la mateixa composició de la distribució del capital, diguem-ne, aquí tot el tema de la financiarització, diguem-ne, de la intel·ligència artificial també està canviant paràmetres brutals, diguem-ne, de lo que és l'economia. Ja el va canviar l'aparició de la cosa digital en un moment determinat en el qual, diguem-ne, de los Rockefeller van passar los Bill Gates, diguem-ne, en un tres i no res, diguem-ne, no? Canviant absolutament l'economia del món. En aquest, fa 15, no, fa 20 anys, encara, diguem-ne, en les primeres 10 números del Forbes sortia Slim, que és un mexicà, o Rockefeller. Avui dia, les 8 primeres són totalment, diguem-ne, del món digital, del món tecnològic, diguem-ne, no? Aleshores, això, bueno, i lo del Elon Musk i tot aquest muntatge. Justament ara ens trobarem davant d'un tema que serà que es posa en l'accelerador i que això lliga molt amb el tema del poder, i volia fer una petita referència a aquest tema, amb el tema de la possible sortida a borsa quan no se sap en realitat quins seran els rendiments d'aquest producte. Però com el capital és molt papanata, diguem-ne, realment és molt papanata i va darrere de a veure què me dona, perquè clar, diguem-ne, la pressió dels inversionistes, els plans de pensions, els fons d'inversió a produir, bueno, escolta, a veure, aposta, sembla que això té gràcia. I podem trobar-nos amb un .com, no sé, això és un tema que jo com a mínim no tinc una resposta. I el segon tema, en relació amb el tema del poder, hi ha dos temes que són molt importants. La financiarització de tot el tema, la monetització d'alguna manera de tot el tema de la intel·ligència artificial, com s'està produint, també està sometent als governs, perquè en aquest moment, diguem-ne, que Elon Musk tingui més diners que no sé quants països del món, diguem-ne, no? Com a capital personal, ja diu alguna cosa. I el segon aspecte que sí ens ha de preocupar molt és, i no lo dic amb acritud, ni lo dic com una... No lo dic amb, no lo, no vull fer insolente, diguem-ne, insolent, no? Però la ignorància absoluta que tenen molts polítics respecte al que està passant, però absoluta, en el tema aquest i en el tema energètic. O sigui, per la gent el problema energètic encara és un problema dels ecologistes. Escolta, és que el món ha canviat i la digitalització i l'energia han canviat el món. Podem dir que no passa nada, perfectament, però és que han canviat el món. I no es pot llegir amb les claus de la digitalització, és un tema dels friquis, i l'energia de los ecologistes, o ecologoides, diguem, no sé com dir-los, no? Perquè a vegades alguns n'hi són. Sí, sí.
5: Parlant de poder, de moral, etc., però això té aturador, perquè, bueno, Europa intenta regular, Estats Units va a tope, Xina i Rússia van fer la seva, i després estan les multinacionals, que el que volen és facturar i guanyar diners. Realment té aturador, podrem parar-ho?
7: Jo ho veig difícil perquè abans el Héctor posava diversos exemples com el Rockefeller, no? Durant l'època del Rockefeller, que sí que va ser una de les persones més riques del món, hi havia algo que li feia contrapoder, que era l'estat, en aquest cas l'estat americà. A dia d'avui no tenim eines que fan contrapoder en aquests tecnooligarques, no? O sigui, qui li fa contrapoder a Elon Musk? No hi ha cap estat que li pugui fer un d'això, no? un contrapoder. I això, el que passa, i a més ja ho va dir Roosevelt amb un discurs que va fer, va dir, quan una empresa o entitat és més poderosa que el mateix estat, el que està en perill és la democràcia, no? Aleshores, en aquests moments, jo crec que tenim un greu perill per les democràcies degut a la concentració de poder que hi ha a nivell mundial. Això, l'única manera que veig que realment hi hagués una iniciativa a nivell mundial de tot el món de crear com una ONU digital, no? O de crear una entitat mundial a la qual posés unes normes de joc, seria l'única manera. De moment no existeix i, per tant, el capital va tirant, anirà fugint d'un país a l'altre i aleshores aniran treballant, i serà molt difícil que nosaltres puguem, o que puguem fer alguna cosa, no? Vull dir, avui els serveis generals de totes les administracions estan basats en sistemes cloud d'aquestes companyies.
8: Vull dir,
7: aleshores, no només tenim un problema de sobirania digital, no només tenim un problema econòmic, com ha dit l'Héctor, o podem tindre un problema econòmic d'una bombolla, sinó que el problema seriós és el problema democràtic que ens pot generar el fet d'estar en mans de quatre persones que poden decidir quins algoritmes veiem, quina informació veiem, i a partir d'aquí, doncs, tornar una miqueta a la cova de Plató, no? No sé si doncs, podem tornar a aquella cova i a veure les màscares xines que nosaltres o que ens vulguin ensenyar. I això farà que tinguem realment un problema greu a les nostres societats.
5: Héctor?
8: Sí, no, jo estic plenament d'acord. Jo l'única cosa que... Jo, de veritat, lo de la ONU digital em sembla una molt bona idea. La veig absolutament difícil de poder controlar. A veure, una petita observació. Si no estigués Trump, segurament no seria exactament igual. Diem-ne, aquí també té que veure, diem-ne, que els propis mecanismes de democràcia que estan generant. Diem-ne, perquè ell ha donat peu, ara s'estan matant, però ell va donar peu a que passin per aquestes coses. Clar, l'altre, qui és l'únic que té el sistema contrari i supercontrola? Xina. Però clar, Xina no és el nostre paradigma del model democràtic, tampoc, malgrat que quan vas a Xina, si no parles de política, és una societat superoberta, però no parli de política, diguem-ne, no? Jo vaig estar fa poc i diguem-ne, és acollonant, no? Però, diguem-ne, el tema és aquest, diguem-ne, el que tu planteges és molt encertat, que és com podem crear mecanismes de contrapoder. Bueno, escolta, s'ha de pensar i s'ha de començar a treballar, diguem-ne, tot el que sigui sistemes de proximitat, i s'han de pensar. I el que passa que és clar, con eleccions cada 4 anys i la pereza que has de pensar, perquè Sergi, tu que has estat també en el govern o en un govern, saps lo que és la pereza de pensar.
7: Més que la pereza de pensar és la mancança d'escoltar.
8: Exacte.
7: Dels que realment tenen poder, no? Dels que realment tenen poder en uns governs és la mancança d'escoltar i el problema de jugar al regat curt, no? El problema del dia a dia. I abans no tenim visions estratègiques a llarg plaç, i aquí ens trobem.
8: Exactament.
5: Ens queda un minut de programa, cosa que no podem controlar ni amb algoritmes ni amb res. Doncs teniu 30 segons cada un per tancar una mica la tertúlia d'avui.
7: Doncs, Héctor, bueno, mateix.
8: No, sí, molt simple. Continua recolzant iniciatives

0: i que la història que estem vivint ara és aquesta i que som nosaltres els que tenim l'oportunitat de fer-ho bé o de fer-ho malament. I això significa que molta gent s'impliqui i que realment acabem veient tots que hi ha un problema i que busquem una solució conjunta entre tota la humanitat. És
1: Res
0: el
1: més.
0: concepte.
1: No puc fer res més que donar-vos les gràcies perquè se'ns ha acabat completament el temps. Us emplaço passant l'estiu, perquè això haurà canviat a lo bèstia, per continuar parlant del tema. Superinteressant. Gràcies, Sergi, gràcies, Héctor, i fins la propera.
0: Moltes gràcies.
2: Gràcies a tu.
1: En definitiva, el programa d'avui hem comprovat que les grans preguntes que ja es feia a la societat fa més de 135 anys continuen sent sorprenentment actuals. Si l'encíclica Rerum Novarum del Papa Lleó XIII va néixer per respondre als desafiaments de la revolució industrial, avui la irrupció de la intel·ligència artificial ens obliga a replantejar qüestions molt similars. Què passarà amb el treball? Qui concentrarà el poder i quins valors orientaran el desenvolupament tecnològic? Durant el debat d'avui, l'Héctor Sandkowski i en Sergi Marcén han coincidit que la tecnologia no és neutra i que el futur no dependrà només dels algoritmes, sinó de les decisions humanes que prenguem com a societat. També ha quedat clar que la intel·ligència artificial no és només una qüestió tècnica, sinó política, econòmica i fins i tot moral. Gràcies per haver estat aquí amb nosaltres. Us recordem que qualsevol proposta pel programa la podeu fer al correu electrònic hola@barcelonadot.com. I ara sí, acabem el programa i us esperem la propera setmana.
3: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
4: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
5: El Món és Digital, una de les propostes de la xarxa ràdio per les emissores municipals de Catalunya i que també escoltem aquí en el Via Directa.
6: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Amb l'arribada de les vacances escolars, Sant Andreu de la Barca torna a posar en marxa una àmplia oferta de casals, campus i activitats d'estiu adreçades als infants i joves de totes les edats. La programació d'aquest 2026 inclou propostes esportives, educatives, culturals i de lleure, impulsades tant per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca com les AFAS, entitats esportives i diferents col·lectius de la ciutat. Per parlar d'aquestes activitats, comptem avui amb la presència de la regidora d'Educació, Sant Andreu de la Barca, Anna Serra, per conèixer detalls de programació i també de les novetats d'aquest any. Regidora Anna Serra, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: Bé, nova oferta de casals, àmplia oferta de casals d'estiu a Sant Andreu de la Barca durant els propers mesos. L'objectiu d'ells és oferir doncs, espais de qualitat perquè els infants i adolescents continuïn aprenent i també relacionant-se, no?, després del període escolar.
1: Totalment. Hi ha una cosa que m'agrada molt que has mencionat, que és que els joves i infants, en totes aquestes activitats que tenim aquí recollides en el catàleg de l'oferta de casal d'estiu 2026, són totes activitats on s'aprèn. Tots els espais fora escola, on es fan activitats de lleure, esportives, són activitats que eduquen i, per tant, com a ciutat educadora que volem ser i que som, doncs, bueno, no? Fem aquest recull perquè les famílies tinguin a l'abast tot l'ampli ventall d'activitats que hi ha més d'una vintena d'activitats, que si vols doncs, podem fer una miqueta de repàs, perquè els infants i joves doncs, puguin triar a fer aquí a Sant Andreu a la Barca i no hagin de marxar fora.
0: Si sumem totes les ofertes que hi ha en totes aquestes activitats, sumen més de 2.200 places, per tant, són moltes.
1: Moltes. Esperem que, bueno, donar cabuda a molts infants

0: i joves, que gaudeixin moltíssim de l'estiu, que es puguin relacionar, perquè al final les vacances són llargues, i que puguin tenir oferta d'oci per ells, oferta de lleure, oferta esportiva, i que visquin l'estiu al municipi relacionant-se, com deies, creant vincles, fent xarxa, i que les entitats, bueno, sobretot les entitats, però no només, no? També els clubs esportius que... Bueno, que són entitats, no? Però els serveis també de la ciutat, tots col·laborem per crear aquesta xarxa i aquesta oferta pública.
1: De fet, amb totes aquestes places que s'ofereixen, que ara en parlarem de forma més detallada, cobreix la demanda de les famílies del municipi?
0: A veure, això és complicat de saber. Al final, fins que no tinguem totes les matriculacions fetes en les diferents activitats, no acabarem de veure ben bé. Moltíssimes places, a més els casals s'oferten també per setmanes, per tant penso que hi ha molta varietat i que totes les activitats es poden adaptar molt bé a les necessitats que tingui cada família, perquè recordem que no tothom probablement necessiti els mateixos dies, ni el mateix horari, ni la mateixa durada, ni... No, doncs tot aquest temps.
1: Tenim el casal esportiu del complex L'11, tenim el casal jove, el casal fit jove, vull dir, moltes propostes.
0: Moltíssimes propostes. Si vols comencem una miqueta bé pels casals d'estiu que organitzem l'Ajuntament, que tenim el casal esportiu al complex L'11 de setembre, també tenim el casal jove al mateix complex, i com bé deies, també el casal fit jove, doncs bé, no? Que entra dintre d'aquestes activitats programades pels participants que vulguin una activitat més esportiva i més mogudeta. Després també tenim els cursets de natació ara a l'estiu, també l'agost jove, que s'organitza des de joventut, que al final doncs, bueno, no? Tenim, creiem fermament que el lleure és transformador, que el lleure és educatiu, i per tant pensàvem també important que des de joventut es pogués oferir, bueno, unes activitats que no siguin tan enfocades a l'esport, que hi ha molta gent que li agrada, però hi ha molts perfils diversos, i segurament encantaran totes les propostes.
1: Aquesta és una proposta per joves entre 12 i 17 anys.
0: Sí, ens ha semblat interessant també ampliar les edats, perquè no només els infants... A vegades pensem que els casals són purament per conciliació, i també hem de trencar aquesta idea. Els casals d'estiu i les activitats d'estiu també són per plaer de passar el temps en relació amb altres, amb iguals, i fer alguna activitat per compartir i per gaudir, per tant, total.
1: També contem amb activitats, tallers d'estiu organitzats per al Pla Educatiu d'Entorn, que és l'Express Art Jove.
0: Exacte, aquest és un casalet, bueno, una activitat gratuïta que fem per joves de primer a quart de l'ESO, i això és per un màxim de 20 alumnes, i és una activitat doncs, totalment gratuïta, que també és necessari que des de l'Ajuntament, en la mesura que anem avançant, puguem oferir activitats que no tinguin cost.
1: Des d'AMPAS i també AFAS de les diferents escoles també s'organitzen activitats aquest estiu.
0: Sí, molt variat. Tenim casal d'anglès a l'escola Àngel Guimarà, organitzat per l'AFA i CESA Formación. Tenim també el casal d'estiu del José Juan Ortiz, organitzat per Fundesplai. Tenim el casal d'estiu de l'AFA Vallpalau, que és organitzat per l'Esplai Pingüí. També el casal en anglès de Can Salvi, organitzat també per CESA Formación, i el casal d'estiu a l'escola Sant Andreu, que també doncs, bueno, per la fa Sant Andreu i com a casa, l'empresa com a casa. Seguim amb les activitats organitzades per entitats esportives?
1: Endavant.
0: Vinga, doncs tenim el Sabarca Gimnàstic Club, que organitza també el seu casal, les estades de tennis. Tenim club de bàsquet, el club de bàsquet també, estades de futbol a les instal·lacions esportives de Can Salvi. També tenim Bambú Dansa, que també fa el casal a l'escola de dansa, del taller d'Anna, dibuix i pintura Santa Cana, el centre d'estudis al Palau, el Kids and Us, My English, Sant Andreu de la Barca, i a l'Old Language, que també organitza el casal. Per tant, tenim, com veieu, molta activitat, molt variada, esportiva, d'entitats de lleure, també d'acadèmies d'anglès, de dansa. Per tant, penso que hi ha oferta per tothom, per tots els gustos, i totes les edats també.
1: Per tant, en aquest cas, des de l'Ajuntament s'ha intentat recopilar, com ja s'ha fet en anteriors anys, totes les ofertes que hi ha sobre casals, ja siguin organitzats per l'Ajuntament, per entitats, per escoles...
0: Al més, sí. Pensem que és molt important tenir un catàleg que reculli totes aquestes activitats, perquè al final les famílies, si no... costa anar fent recerca espai per espai o entitat per entitat. Per tant, si tu tens un catàleg, si l'Ajuntament pot fer aquest recull de totes aquestes activitats i agrupar-les, doncs per la família és molt més senzill i molt més àgil. Pot anar, pot comparar totes les activitats, té tota la informació. Sí que és veritat que recomanem que en qualsevol cas, si hi ha alguna activitat que interessa, pugui posar-se en contacte amb l'organització i acabi de confirmar les dades, perquè al final és un recull que nosaltres fem el mes de maig per poder publicar ara a principis de juny, però és possible que alguna entitat hagi pogut fer alguna petita variació en l'oferta i, per tant, doncs sempre millor acabar de concretar-ho, però està bastant actualitzat.
1: Un catàleg que, evidentment, també compartirem a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, un catàleg on hi ha tota aquesta informació, hi ha tota mena de detalls sobre els horaris, els preus, els diferents torns que existeixen i també serveis addicionals, com, per exemple, els serveis d'acollida i, el més important, les activitats que s'hi fan a cada casal. Com dèiem, 2.200 places, més de 2.200 places, que és l'oferta dels casals d'aquest any. I, finalment, l'última pregunta és, s'adreci en aquest cas a les famílies i als infants perquè gaudeixin d'aquestes activitats i que s'animin.
0: A totes les famílies, infants i joves, podeu consultar el catàleg dels casals d'estiu de la ciutat. Esperem que aquest recull us sigui de molta utilitat i que pugueu gaudir al màxim aquest estiu amb la família, però també aprofitant i fent xarxa, fent activitats de lleure, d'esport, i que us ho passeu molt bé, que l'estiu a Sant Andreu de la Barca és viu.
1: Doncs Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquests casals.
0: Moltes gràcies, Jordi, i també a la ràdio.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: Els alumnes de segon d'ESO de l'Institut El Palau han visitat les escoles velles per presentar els treballs elaborats en el marc del projecte Relat, una iniciativa educativa que promou el coneixement de la història, la cultura i el patrimoni local entre els joves. Durant la jornada, els estudiants han exposat les seves investigacions i els materials creats al llarg del curs, mostrant diferents aspectes del passat i la identitat de la ciutat. Glòria Vendrell, professora de l'assignatura, explica que aquest projecte el que vol és aterrar el coneixement a les coses concretes.
4: Bueno, és una mica perquè el que he explicat al principi d'aquesta trobada, que els alumnes aterrin el coneixement a les coses concretes, que normalment el coneixement els sona com quelcom abstracte fora d'ells, doncs que vegin que té a veure amb la seva vida, i que és millor que conèixer el lloc on viuen, d'on ve, quin és l'origen, què tenim que no coneixen i que molts han dit ells mateixos que no tenien ni idea de que existia, no? Crec que és important arrelar-se, he explicat abans també aquest sentit d'arrelament en una societat en què el desarrelament ens és bastant propi a tothom, eh?
5: Aquesta assignatura ha consistit en unes tres etapes: la confecció d'un logo, després d'un cartell uns tríptics i després la presentació d'avui.
4: Bueno, ha sigut en un inici, hem treballat els tres blocs, cultura, història primer, cultura i finalment el bloc patrimonial arquitectònic, amb visites al poble i, bueno, tot això. Hem après a ballar sardanes, hem fet un taller de castellers, hem visitat l'escola de música, i una miqueta aquest tercer trimestre era fer un recull de tot el que s'ha treballat en un llibre digital que poguéssim exposar, que poguessin exposar els alumnes i que poguessin portar aquí a l'Ajuntament perquè veiéssiu una miqueta el que havíem fet. I prèviament, doncs, havíem fet, abans de fer llibre, havíem de fer un logo que havia d'acompanyar tots els seus treballs, que es presés al projecte, Arrela't a Sant Andreu, un cartell destinat figuradament a donar coneixement al poble de formació de qualsevol tipus, cultural o històrica, i un tríptic pel centre, pels alumnes de primer, perquè coneguin què fem en aquest projecte per si s'hi volen apuntar l'any que ve.
5: Com ha funcionat aquesta iniciativa? Els alumnes han descobert coses de Sant Andreu de la Barca que no coneixien? Creus que ha funcionat, per exemple, les sardanes, que vinguin les sardanes, que fer el taller a les sardanes, fer el taller amb els castellers?
4: Els tallers han funcionat molt bé, és el que millor ha funcionat, sincerament, i a més els ha agradat molt, fem coses diferents, no habituals, i això ha funcionat molt bé. I a nivell de coneixement, de història i de llegendes, doncs depenia una mica del gust de cada alumne. Alumnes han disfrutat i han conegut coses, alguns els agrada més la part creativa de dibuixar, altres més la de coneixement de història, hi ha de tot. Com sempre, amb tot alumnat de l'ESO és molt variopinto, hi ha hagut gent que ho ha aprofitat molt bé i ho ha agraït, i gent que, bueno, ha fet el que ha pogut i ja està.
5: Per què creus que és important que alumnes de l'ESO que entren ja en secundària, comencen ja a relacionar-se en l'àmbit social dins del poble, coneguin el nostre patrimoni cultural, la història, les tradicions de la nostra ciutat i se sentin part de la ciutat?
4: Bueno, perquè per sentir-se part d'un lloc és necessari saber qui som, d'on venim, quines són les nostres arrels. Si no tenim això, estem com una mica fluctuant, no?, en una societat líquida que diu Bauman, no? No sabem qui som, d'on venim, què passa, saber qui som, quina és la meva vida, la meva història, els meus orígens, per què hi ha això, per què hi ha tal cosa, doncs ens dona amor. Podem estimar les coses quan les coneguem, quan les coneixem. Si no les coneixem, és impossible.
3: Aquest projecte s'emmarca en una assignatura optativa que treballa la identitat santandreuenca amb, entre d'altres coses, tallers de sardanes, visites als castellers de la Droc o investigació i recerca en matèria històrica. La regidora d'Educació, Anna Serra, ha celebrat aquesta iniciativa.
6: La RELAT és un projecte que ha fet a tot a terme l'Institut del Palau amb el seu alumnat de segon en una optativa. I bé, és un projecte que ens han vingut a presentar aquí a l'Ajuntament i que ha posat de manifest tota la feina que han fet durant el curs per conèixer Sant Andreu de la Barca, sobretot a nivell cultural i patrimonial, i també a nivell d'entitats que han estat investigant i de fet s'han endinsat en algunes d'aquestes entitats, com per exemple les sardanes, els castellers, i per tant, doncs bé, és un orgull pel nostre ajuntament i pel nostre municipi que els nostres joves sentin aquest arrelament, que coneguin la nostra ciutat i que, com bé deia el regidor Javi Romero quan parlava amb els joves, Sant Andreu no sigui només una ciutat que trepitgen, sinó també una ciutat que coneguin, que visquin, que se la sentin seva, que és casa seva.
5: Per què és important que els alumnes i els joves treballin la història i el patrimoni local des de ben petits?
6: Sobretot per això, perquè al final el que tu sents casa teva ho cuides. I necessitem que la joventut i que els infants realment sentin que Sant Andreu de la Barca és casa seva, que cal cuidar-la, que cal mimar-la, que puguin gaudir-la, viure-la i que formin part de la seva estructura i de les seves activitats. I això passa per conèixer quines entitats tenim, passa per formar-hi part si tenen l'oportunitat i bé, no? Sobretot de conèixer el nostre patrimoni arquitectònic que és ric, i que se'l puguin estimar i el puguin, bueno, no, compartir i viure.
5: Quins temes o aspectes us han presentat avui els alumnes de segon d'ESO del Palau? Parlem de castellers, de les sardanes...
6: Bé, ens han presentat, com bé dius això, no? Que han conegut les sardanes, han pogut quedar amb aquestes entitats, han pogut desplaçar-se a l'institut i també doncs, en algun espai patrimonial han anat a l'ermita. Allà és on ens han ensenyat algun vídeo també de com van practicar les sardanes. Castellers també es van desplaçar a l'institut i, per tant, bueno, és obrir les finestres de les oportunitats de poder conèixer al propi institut aquestes entitats, que puguin posar en pràctica les seves activitats, perquè els hem vist enfaixar-se, els hem vist fer algun castell així. I, per tant, doncs, bueno, considerem molt, molt, molt positiu, perquè no tots els joves tenen l'oportunitat o a la seva infantesa de que les famílies, primer, pues per falta de que no coneixen totes les entitats o per falta de temps, les conciliacions, sabem que és un tema que encara hem d'avançar molt i, per tant, com deia, que puguin entrar les entitats als centres educatius és un gran avantatge per aquests joves i per aquests infants que puguin almenys tenir aquest tastet i conèixer quines entitats tenim al poble.
5: Aquest projecte RELAT, a més de donar-li una oportunitat als joves de donar un tastet, també de conèixer el patrimoni cultural i les entitats, és també una oportunitat de que les entitats agafin gent jove i hi hagi relleu generacional, que sempre és una cosa que li preocupa bastant a les entitats.
6: I tant, al final surt guanyant tothom, surten guanyant els joves, com deia, doncs per aquest coneixement que tenen d'aquestes entitats, de fer aquest tastet de les seves activitats, i evidentment les entitats es donen a conèixer. passa molt sovint que una entitat, quan té aquest espai per poder-se donar a conèixer, per explicar l'activitat que fa, que du a terme, després pot despertar interès entre aquells nens o joves o famílies i que acabin formant part de l'entitat. O sigui que és superpositiu i una gran oportunitat tant per les entitats com pels nostres infants i joves.
5: Després de les presentacions que us han fet els alumnes, us ha llegit una carta. En aquesta carta us feien un reclam, un seguit de mesures. Ens pots explicar una miqueta què us han demanat, com ha sigut la dinàmica?
6: Aquesta carta ens ha agradat molt perquè hi ha una falsa creença entre molta gent de que els joves no tenen preocupacions importants i que els preocupa, coses supèrflues. I cartes com aquestes ens demostren que això no només ho hem vist amb aquesta carta, sinó també amb les visites que hem estat fent als centres educatius, l'alcalde, el Javi Romero com a regidor de joventut i jo mateixa, que allà ens han pogut traslladar moltes inquietuds i que al final algunes han quedat recollides en aquesta carta que avui ens han portat, doncs com temes ombres als carrers, com per exemple el tema del centre comercial sempre desperta molta preocupació perquè volen recuperar el cinema, volen que hi hagi activitat comercial i d'oci en allà, i no, les instal·lacions esportives, o sigui, temes d'interès que no només implica a la joventut, sinó també a tota la ciutadania, i és una alegria que aquesta joventut que tenim, que està creixent a Sant Andreu, sigui capaç de reflexionar i de poder aportar a l'Ajuntament, que és el lloc on pertoca fer aquestes reclamacions i demandes de millora, aquestes llistes que ens han portat avui.
5: Valoració final del projecte Relat i sobretot si se seguirà repetint en altres ocasions, en altres centres educatius.
6: Doncs esperem que sí, per part de l'Ajuntament, totes les facilitats que puguem donar les donarem i si necessiten qualsevol col·laboració, doncs mà estesa per fer-ho. Esperem que sí, que tingui una llarga trajectòria aquest projecte Relat, perquè avui hem pogut comprovar que els joves s'ho han passat bé treballant-ho, han explicat que han après molts aspectes que no coneixien de la nostra ciutat i em reafirmo en que és una gran oportunitat per ells i també de retruc per tota la ciutadania tenir joves que coneixen la seva ciutat, que se l'estimen i que la cuiden.
3: D'altra banda, el regidor de Cultura, Andreu Mitjans, ha assegurat que el futur de les entitats passa pel jovent.
7: Estic molt, molt content, molt orgullós, també, com que vaig estar 40 anys de professor aquí a l'Institut del Palau, doncs també m'ho sento molt, molt meu, i la veritat és que és una joia veure aquest jovent, inclús amb els vídeos que ens han passat, aprenent a ballar sardanes, a fer castells, clar, són oportunitats que si no es fes aquest tipus de assignatura optativa a l'Institut, doncs tot això no ho coneixerien, i bueno, i això, la història també, edifici Sant Andreu emblemàtics, que la veritat és que estic molt, molt, molt content i molt orgullosa de la feina que estan fent.
5: Com és important que els joves coneguin les entitats culturals i socials del nostre poble i que projectes com aquest els acostin a elles?
7: Clar, és que són el futur d'aquestes entitats. És que aquestes entitats hi ha algunes que tenen més jovent, però d'altres que es fan grans la gent i es necessita relleu. I és molt important, doncs, que el jovent d'aquí Sant Andreu això se senti al seu poble, doncs, viu i que puguin participar amb aquestes entitats. És bàsic, és el futur.
5: Ens pots fer un resum de com ha esdevingut aquestes presentacions?
7: Doncs la veritat és que molt, molt content, molt satisfet que hagin fet aquest book també de fotografies, aquest treball que han fet a final de curs, explicant diferents apartats de cultura, tot el que han anat explicant, i la veritat és que molt, molt content, i això se'ls veu que ho han fet a gust, amb ganes, i que és bàsic perquè això, tota la gent de Sant Andreu i sobretot aquest jovent, doncs vagin entrant a la vida associativa, que és un dels pilars bàsics de Sant Andreu.
5: Potser que algun dia aquests joves se n'enformaran part de la història de Sant Andreu de la Barca.
7: Esperem que sí, i sobretot això, que s'animin a participar a les entitats, perquè és això, és aquest programa que diu Arrela, doncs això fa falta que s'arreli molt la gent, perquè ara, doncs, amb tantes pantalles, doncs hi ha l'individualisme, doncs, que a vegades està més de moda, i convé fer, doncs, tot això, aquesta xarxa social d'entitats que són bàsiques.
5: Com a regidor de Cultura, li agradaria que aquest projecte Arrela segueixi viu bastants anys en diferents centres educatius, que se segueixi treballant i evolucionant?
7: Sí, li he comentat, de fet, amb el cap d'estudis també que conec, que sí, que és una assignatura que es fa només, va sorgir la idea de l'Institut del Palau, però trobo que seria molt, molt interessant que els altres instituts també tinguessin algun tipus d'assignatura així, perquè dona a conèixer, doncs, això, la vida del poble, la cultura, les tradicions, les llegendes, han fet còmics i tot, vull dir que és perfecte, és una educació molt, molt de cara doncs, a la base i a Sant Andreu de la Barca, molt, molt content.
5: Perquè és important que se sentin, i se sentin part i formin part de Sant Andreu de la Barca des de ben petits.
7: És això, és que a més també hi ha gent clar, de molts orígens, també hem vist, i clar, també està molt bé doncs, que coneguin això, la, la història, sobretot la història de Sant Andreu, que sapiguem que ara ja som una ciutat, diguéssim, però per mi sempre serem un poble, quan jo vaig néixer un poble petit, i la veritat és que molt content que això, coneguin les tradicions, la història d'on venim i de cap on volem anar, i això... Una de les parts importants de cap on volem anar és participar en aquestes entitats que són també doncs, la història viva de Sant Andreu.
3: El projecte Arrela't s'ha desenvolupat a través d'una assignatura optativa de segon d'ESO de l'Institut al Palau, una iniciativa que ja s'estudia a portar a altres centres educatius.
1: I amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com, a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també el nostre canal d'informació a través del WhatsApp. I aquest dimecres tornem aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.
8: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: comencem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'Ure de Ràdio. Ivan Ossón, Sergi, bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola. Què tal?
1: Pues bé, estem, sí. Pues bé, per aquí estem.
0: Molt bé. Actualitat. Deixa'm, és que no sé si ho vaig dir.
1: Digues.
0: No sé si ho vaig dir, però estic mirant Absentia.
1: Sí, ho vaig dir.
0: Va, segona temporada. Mireu-la.
1: Sí?
0: Sí. És, està molt bé, està molt bé. És una mica així psicològica, però està molt bé.
2: Jo és que ara estaré un mes on no miraré gaire sèries, ho sento molt.
0: Per què? Ah, perquè tens el Mundial.
2: Clar. Ah, no tinc tant temps com per mirar sèries i futbol.
0: Sí, no, ara, no es pot, no es pot.
2: Bueno, sí es pot.
0: Si jo no treballes.
2: No, la tele amb el futbol...
0: Això no és mirar una sèrie.
2: No, la tele amb el futbol apagada.
1: Clar, el que és el futbol.
2: El volum de la tele apagat. Si no estic pendent del República Txeca Curaçao, no passa res.
1: Clar, apartar els ulls un moment cap al marcador cada 5 minuts
2: sèrie, i tenir la sèrie endollada.
0: Però podeu fer dues coses a la vegada?
2: Però és que no, perquè l'atenció la centres més en una cosa que en l'altra.
0: Però és que no li trobo el sentit. Vull dir, em digui, si estic planxant...
2: No tinc ganes de...
0: Estic planxant
1: i miro el Mundial. Tu el que vols quan saber del Mundial...
2: Estàs planxat i mires el Mundial. Llavors, què passa? Planxes malament?
0: Hi ha bastantes possibilitats. Però no t'enteres del que està passant al Mundial.
1: Bueno,
0: però són dos feines
1: però clar,
0: segons quin partit, compatible.
1: Els partits que t'interessen te'ls miraràs amb més intenció, claro. Però és el que deia el Sergi, aquests que són, pues, això, República Txeca, no sé què...
2: El tampoc teniu una selecció que diguis som-hi a tope,
0: yeah.
2: Doncs es pot mirar de forma molt poc tensionada certs
0: molt
2: partits.
0: Bé. Molt
2: tenim
0: bé.
2: Un Balaguer, en Portugal. Vinga, va.
0: Molt bé.
2: Seleccionador Roberto. Vinga, estima que entregui Cristiano Ronaldo.
0: A veure, Ivan, actualitat.
1: Vinga, actualitat. Ha mort un actor que es diu Anthony Head, ¿vale? Va aparèixer a sèries com a Ted Lasso, que el Sergi el coneixerà per això, i va fer Cazavampiros.
2: No sabia que havia mort. És un secundari a Ted Lasso, però que és veritat que a nivell argumental... té una miqueta de repercussió en Ted Lasso. És veritat que en aquest nou format de Ted Lasso perfectament no té per què sortir.
1: Pues ja està. També s'ha estrenat la segona temporada de La Casa Nostra, la sitcom de TV3, recordem que fa 6 mesos es va estrenar amb la seva primera temporada i que va tenir bastant bona acollida, segons diuen els de 3Cat, escolta, perquè nosaltres no hi sabem res. També es va estrenar a la tele, en obert, la primera temporada, coincidint amb l'estrena de la segona temporada, i jo ho torno a dir, a mi m'agrada aquesta sèrie. Està molt bé. M'ho passo bé mirant-la. Ric en veu alta, i això és més de lo que li demano a una sitcom.
0: Ric en veu alta, com rius en veu baixa?
1: Et fa gràcia una cosa, però no rius.
0: És que avui estic bastant odiós,
2: sí, sí. Sí, no passa res.
1: Però bueno, que ja m'has entès perfectament.
2: 27 minuts de programa.
1: I un petit, sí, un petit apunt...
0: Clavat,
2: ah, sí? Sí. Només en porten 3.
0: Sí.
1: Un petit apunt, perquè a veure si les plataformes i tal prenen nota.
2: I tant.
1: Un any que porta aquesta sèrie pràcticament en producció, perquè va començar a rodar-se l'estiu passat, 28 capítols. Vale? No 8, no 6, no 10, 28. 14 per temporada.
0: Molt
1: dos bé. Temporades en un any. Vale?
0: Molt bé.
1: Així més. Està renovada per una tercera, per cert.
2: Molt bé.
1: Però us deixen molt freds, eh?
2: Doncs d'aquí dos mesos, amb el ritme de producció que té aquesta sèrie, d'aquí dos mesos ja estarà...
1: No, però a finals d'aquest any ja tindrem la tercera temporada, pràcticament.
2: Molt bé.
0: Molt bé.
2: Poden entrar-hi molts motius sobre això que has dit ara. Vull dir, perquè és més ràpid, més lent...
1: Bueno, que s'ho apuntin, per si de cas.
2: Bueno, que se facin, que cadascú faci les coses.
1: No, que les facin com jo vull.
2: Ja
1: que és com a mi m'agraden. Dit això, com és clar.
2: Això va dir...
1: Home, clar, això va de gustos, no?
2: Això van dir d'altres persones i això va complicar a nivell mundial.
1: Una mica.
0: A veure, què vols dir, Ivan?
1: No, ja està.
0: Què
1: més? Ah, bueno.
0: Bueno, és que avui portaràs tu la secció.
1: Sí, la tercera... Vaig per la tercera temporada. Vaig per la tercera temporada d'Eufòria. I m'esplaiaré més la setmana passada, la setmana que ve, quan me l'acabi, perquè... Perquè això, el que està sent aquesta tercera temporada,
2: recollida
1: és un absolut
2: de cable
1: desastre.
2: Espectacular.
1: És un absolut desastre. No perquè sigui dolenta, sinó perquè és una altra sèrie. Aquest podria ser un spin-off, però és que la tercera temporada d'Euphoria, llavors m'enfado.
2: Només se poden recomanar sèries quan s'han acabat. Si no, no es poden recomanar sèries.
1: Me queden dos capítols, la setmana vinent es ve la rajada. Dit això?
0: Dit això.
2: D'una sèrie que havíem de mirar, eh?
1: Jo les que... Saps el que passa? Que...
2: Aquest retorn d'Eufòria no s'havia de fer. No, ja estava correcte. Predestinat al fracàs.
1: Jo us recomano que us mireu la primera o segona temporada sí o sí. O sigui, bueno, sí o sí, a veure, si voleu.
2: No, si volem no, el que tu vulguis.
1: Si us ve de gustar.
2: Ha quedat clar.
1: Però és que saps el que passa? Que acabant a la tercera, a la segona temporada, la sèrie queda com una mica inconclusa, i és que el que passa a la tercera, llavors és que és el cas de Vis a Vis, que és no miris aquesta sèrie, perquè t'enfadaràs. No la miris.
0: Pues no, no la enfadeu, miris, no la mireu, no us enfadeu.
2: No us enfadeu.
0: Que ja estem prou galents tots, no cal enfadar-nos
1: no,
0: més.
1: No, només no.
2: No us enfadeu.
0: Avui, Ivan, portaràs tu la secció?
1: Sí, senyor, perquè portem la segona part de què va ser d'ells, parlant de sitcoms de Disney Channel.
0: Molt bé.
1: I
0: com vols que ho fem, això?
1: Com vols que ho fem, això?
0: Pues perquè mira, no estic de sintonia.
1: Pues és que és molt fàcil de fer, això. Mira, comença a tirar la sintonia, perquè jo crec que no necessita cap més introducció a la propera sèrie.
0: A

0: Parlem de Shake It Up, t'imagines? No, és Hannah Montana. I avui repassarem, doncs això, la vida dels protagonistes d'aquesta sèrie anys després, a veure què ha passat amb ells.
1: Bueno.
0: Jo crec que, bueno, és de les sucoses, aquesta. Comencem per, no sé si us sona d'algo, Miley Cyrus, la protagonista de la sèrie.
2: La de Breaking Ball.
0: Correcte, que interpretava a Miley Stewart, bàsicament una noia que era una estrella de pop en secret.
1: Sí, jo la vaig agafar tard, eh? Jo crec que sense no he vist Hannah Montana i no vaig entendre massa bé la trama.
0: Bueno, a veure, amb aquell univers cinematogràfic, si se li pot dir així, tothom era molt curt. Perquè...
2: Era la Clark Kent de
0: Disney
2: Channel, perquè es canviava la perruca i era una persona completament diferent.
0: Ningú la reconeixia. Vinga, va, parlem de Miley Cyrus, perquè continua dedicant-se a la interpretació.
2: Sí.
0: Evidentment que sí. És una superestrella de la música global. Vale. Després de Disney Channel, va fer una ruptura molt deliberada amb la seva imatge infantil. I van veure èxits com, no sé si algú li sonarà, Breaking Ball, Flowers i diversos àlbums que van estar molt bé rebuts. Té, de fet, 3 Grammys, un d'ells per Flowers, aquesta sèrie.
1: És que t'anava a dir, per mi Flowers és com la consolidació o la maduració una mica
0: de la Miley Cyrus actual. Sí, correcte, sí. Jo estic molt d'acord amb ella. A més, també, amb aquest toc que té com molt inspirat amb Dolly Parton, pot ser, no? Amb aquesta estètica... De fet, també crec que va fer
2: una versió
0: una cançó de Dolly Parton, eh? Que sí. Doncs això, ha fet alguns papers puntuals en cine i televisió, com per exemple a Black Mirror, una altra sèrie que no sé si us sonarà d'algo, i continua sent una de les exestrelles de Disney més influents del món. Es va reconciliar amb Hannah Montana anys després i va impulsar un especial de reunió que jo penso va quedar bastant descafeinat.
2: Sense el seu pare, no?
0: Amb el seu pare.
2: Ah, va ser
0: aquesta va ser la cosa. Va faltar molta gent del cast, però el seu pare, que se suposa que és amb qui tenia problemes, no. Després ho repassarem. Evidentment, no està retirada, no? Aquesta pregunta que ens feia, que li faig sempre. I està vetada per Disney, no oficialment, però durant molts anys la relació va ser freda després d'aquest canvi d'imatge radical. Ara sembla una mica més reconciliada amb aquella etapa i podria ser una de les poques, per no dir l'única, que s'hi ha retrobat amb Disney després de totes les seves polèmiques. Es podria dir que si no fos una de les estrelles més importants de la companyia, probablement hauria acabat com altres protagonistes, com Michael Musso o Jake T. Austin, que van acabar amb Lolit perquè van tenir alguna mena de problema legal i Disney va dir... Nunca más.
1: Fins aquí, ja. Bueno, és que la trajectòria de la Miley, la veritat...
0: De les més brillants de Disney Channel, és així.
2: Torna la sensació que quan les seves estrelles tenen problemes a la vida, les aparca bastant.
0: Sí.
2: No les recolze massa.
0: No.
2: Les cancela bastant.
0: Clar, perquè tu també t'has d'imaginar que tenen una imatge, que no defenso Disney amb això, però tenen una imatge de cara a un públic infantil que depèn de com es pot pervertir molt.
2: Claro.
0: Llavors, imagino. Seguim parlant del cas de Hannah Montana.
1: El titular
2: de la intel·ligència.
0: Ah, el titular. És que com que veia que no us ha feien gaire gràcia la setmana passada.
1: No, que sí.
0: Miley Cyrus va destruir Hannah Montana per convertir-se en una icona pop mundial. És que...
2: No va destruir Miley Cyrus a Hannah Montana.
0: Bueno, se la va intentar carregar, la va intentar enterrar, però al veure que hi havia un fandom va dir, bueno, pues fem una reunió, va.
2: L'altre dia vaig fer amb la Judit un exercici periodístic amb la intel·ligència artificial.
0: Sí?
2: I, oh, sorpresa, no va ser la solució.
0: Sorpresa.
2: Per satisfacció també, no sé la Judit, però per satisfacció meva, anava molt equivocada amb el que se li va demanar. Sabent que per molt que hagués encertat, no haguéssim escollit la seva resposta, però vam fer una prova i es va equivocar.
0: Continuem parlant del cas de Hannah Montana, parlem d'Emily Osment, que interpretava a Lily, la seva amiga de l'ànima, que durant les primeres temporades, la primera temporada, ni tan sabal sabia que Hannah i Miley era la mateixa persona.
2: Ara mateix no li fico cara
1: a
2: cap altra persona del repartiment de Hannah Montana.
0: Pues aquesta és una de les més famoses. Continua actuant, sí, i força. És un dels casos més estables post-Disney. Papers protagonistes en sitcoms i comèdies televisives. Va liderar la sèrie Young and Hungry. I va tenir un paper secundari a Young Sheldon i ara mateix és una de les protagonistes de la sèrie derivada, de fet és la protagonista de la sèrie derivada d'aquesta, de Young Sheldon, que es diu George and Mandy First Marriage, el primer matrimoni de George i Mandy. El que faria d'aquesta la seva tercera sitcom d'èxit a la seva carrera.
1: Sí que li poses cara, eh?
0: Home, si Emily Osment, jo crec sí. Jo crec que sí. A més, també ha mantingut una carrera musical alternativa, és a dir, està que ho pete. Sí. Evidentment no està retirada i no està vetada per Disney.
2: Si fiques Emily a Google, et surt la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la vuitena.
1: Mira, escoltem una de... Em sembla que és seva la cançó, All the Way Up.

0: looking crazy. És un videoclip molt 2000, eh? Però molt, molt.
1: Ja fa pinta. Bé, doncs això, Emily Osment, carrera fantàstica, després de Hannah Montana, eh? Es podria dir que jo crec que després de... Bueno, també hi ha Billy Ray, és veritat, en aquesta sèrie. Però bueno, en fin, seguim parlant del cast. Parlem de Michael Musso, que feia de Oliver Oaken. No sé si tots
0: no,
1: el tenim...
0: No,
1: que, si no m'equivoco, estava al Chiringuito.
2: Mai
1: que
2: millor dit, ni Flowers.
1: Treballava al Chiringuito, aquest que també era un
2: dels
1: escenaris principals. No, era un Chiringuito que hi havia allà a la platja, que era un dels escenaris de Hannah Montana.
2: Uf, bon pèl, eh?
1: Sí, molt.
2: Una mica Leo Messi, eh? Leo Messi quan era jove. Quan debuta amb el Barça, Leo Messi era aquest noi.
1: Aquí ens diu, un dels casos més complicats. Continua actuant... Molt poc. Va ser Jeremy a Phineas i Ferb durant les quatre primeres temporades i les dues pel·lícules, però no ha tornat a interpretar-lo durant el revival degut a les seves polèmiques legals.
2: Busca Leo Messi, Judit. Leo Messi debut. I compara amb aquest noi. I la gent, els oients també, mentre l'escolten a l'Ivan.
1: Home, ara qui ho dius?
2: No, no, 100%.
1: Sí, sí. Després de Disney va fer doblatge a alguns projectes menors i la seva carrera es va frenar després de diversos problemes personals i legals, incloent una detenció per alcohol quan era jove.
0: Ai.
1: Està pràcticament retirat del gran focus i, evidentment, està vetat per Disney, tot i que no oficialment, però aquí ens diu, no oficialment, però gairebé sí de facto.
0: Bueno,
1: per tant,
0: quan
1: sí.
0: Et conviden a marxar, pues que et fan fora.
1: Correcte. Disney va reduir molt la seva presència després de les seves polèmiques i actualment ja no treballa amb ells. No va sortir, com dèiem, al revival de Phineas i Ferb, ni va participar a l'especial reunió de Hannah Montana. Michael Musso apuntava alt, però els escàndols li van tallar la carrera.
0: Aquí li haguessin hagut de dir, les li van tallar les ales.
1: Claro. Correcte.
2: Si no, no és tan difícil fer.
0: No.
1: Vinga, va. Seguim amb Jason Earls, que era el germà de Miley a la sèrie. Aquest senyor que tenia com 35 anys quan la sèrie original estava en emissió, però com que feia una mica de pinta així d'adolescent, doncs mira, el van posar de germà gran de la Miley. Ves?
0: Anda. O sigui, ara que els estic buscant sí que em sonen, eh?
1: Home, clar. Continua actuant, sí, de manera intermitent. Va continuar treballant amb Disney després de Hannah Montana, especialment a Kickin' It, que no tinc ni punyetera idea de lo que és.
0: Vale.
1: Fa convencions de fans i tot això, i projectes puntuals. No està retirat de la vida pública i no està vetat per Disney. De fet, va continuar dins d'aquesta família. És un dels pocs que mai va marxar del tot de Disney, ens diu aquest titular.
2: Molt, molt,
0: molt bé.
1: Molt bé, molt bé. A veure, entrem al punt més...
0: Aquest és el pare.
1: Sí, correcte. Entrem al punt una mica més polèmic de tot plegat. Billy Ray Cyrus. El pare de veritat de Miley Cyrus i alhora també feia de Robbie Ray, a més es deia igual. Bueno, no, perdó, no. Es deia Robbie Ray. Estima. A la sèrie Robbie Ray era el pare de Miley Stewart també. Dit això, continua actuant poc. Segueix vinculat sobretot a la música country perquè venia d'aquest món. Va reviure la seva popularitat amb Old Time Road de Lil Nas X.
2: Bona cançó, realment.
1: Sí, sí, sí. La seva vida personal i familiar ha ocupat molts titulars. Aquí va la llista.
0: A veure.
1: Alguns fills han deixat entreveure públicament que la relació familiar és complicada. Va estar allunyat dels seus fills sent conegudes les seves desavinences amb Miley. En una entrevista al 2011 va arribar a dir que Hannah Montana havia destruït la seva família perquè la fama sobtada va alterar molt l'equilibri d'aquella família. Separació i divorci amb Tish Cyrus després de dècades junts. Casament molt comentat amb la cantant australiana Fire Rose. Relació posteriorment molt mediàtica i aparentment conflictiva. Aparicions públiques estranyes. Entrevistes confuses. I rumors sobre problemes personals. Entrevistes confuses,
0: rumors sobre problemes personals.
1: No? Entrevistes confuses i ens imaginem, no?, el que va passar aquí.
0: Que anava begut.
1: Que va arribar una mica
0: perjudicat.
1: Sí, sí, sí, sí. És a dir, no està retirat del tot, no està vetat per Disney, perquè, evidentment, va ser un dels pocs que hi va aparèixer al revival de Hannah Montana. El pare, bueno, revival, la reunió, eh? El pare de Hannah va tornar al número 1 15 anys després gràcies a TikTok. Aquest és el titular radiofònic que ens dona la gent del chat, bueno, la gent del chat de GPT, el propi chat de GPT.
0: Jo, home, aquest el titular l'hagués vinculat més... Algo com de pare i filla, no ho sé, però no van dubtar mai de que no aniria bé fer una sèrie com aquesta, posant pare i filla vida real a una sèrie tan d'èxit,
1: és que jo crec que
0: pare i filla a la ficció.
1: Jo crec que van veure més els dinerets, m'entens? Perquè yeah. Billy Ray Cyrus era una persona molt important,
0: yeah.
1: Tenia una filla que podia ser llançat a l'estrellat només per ser la filla de... I a banda de tot això... Miley va brillar per sobre de tot.
0: Ja, perquè quan dius que amb mala relació amb els seus fills vol dir que en tenia més d'una de filles.
1: Sí, sí, sí. Oh. Sí, sí, i és això. És públicament tots han dit que, bueno, el pare una mica així.
0: Bueno, tu no es pot tenir.
1: No, clar. I acabem amb Moisés Arias, Rico, que va ser, si no m'equivoco, es va incorporar a la tercera o a la segona temporada, no va estar des del principi. Continua actuant, ha fet cinema independent i projectes més adults, ha treballat amb directors respetats i s'ha reinventat molt, no està retirat, no està vetat per Disney, eh? El petit Rico s'ha convertit en un actor indie de culte.
0: Ai, perdó.
2: Aquest surt a Fallout, a la sèrie.
1: Sí. Té una... és molt particular, eh? És molt reconeixible.
2: Sí, té una fisonomia bastant particular.
1: Així
2: sí.
1: És. Com anem de temps?
0: A veure, espera't un moment. Bé.
1: Bé, eh?
0: Vol dir que tenim... Sí, 10 minuts per omplir.
1: Pues venga, va. Anem amb la següent de les sèries, que és Buena Suerte, Charlie.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Ara tires la música.

0: Una de les sèries més estimades de Disney Channel, a la meva humil opinió, la última sèrie de Disney Channel, per a mi, molt disfrutable. Quan dic molt disfrutable és que te la poses a dia d'avui i és una sèrie que es pot gaudir molt. És una comèdia de situació. Doncs això, anem per parts, va. Aquesta comèdia va ser un èxit absolut per la seva aparent normalitat en comparació amb altres sèries del canal. Ni Max, ni Superestrelles, ni Nens Prodigi, ni Visions del Futur. Només una família lleugerament desestructurada. L'argument d'aquesta sèrie és que una família numerosa que, per sorpresa, o sigui, són tres fills, que per sorpresa tenen, els pares tenen un altre fill. I llavors s'han de repartir la criança una mica entre tots. D'acord? I la seva protagonista principal era Bridget Mendler, que feia de Teddy Duncan. Per mi, jo te diria, un dels cares de la meva infantesa. Aquí és un dels casos més sorprenents de tota la història de Disney. Continua actuant? No. Però no per males raons, Després de la sèrie va fer música i algunes pel·lícules, va participar a la fallida sitcom Undateable i va cantar la seva sintonia introductòria, igual que fa amb Buena Suerte Charlie, va estudiar a universitats d'elit, va obtenir titulacions a Harvard i al MIT, que no sé què és, però fa pinta de ser una cosa molt important, i ha acabat convertint-se al tanto en emprenedora tecnològica i CEO d'una empresa relacionada amb comunicacions espacials. O sigui, no es pot fer un gir més dràstic a la teva carrera i a sobre tenir tant d'èxit. Retirada, es podria dir que sí, Fa anys que la interpretació no és la seva prioritat, tot i que jo l'última vegada que la recordo va ser en una reunió d'aquestes que es feien durant el Covid via Zoom de Buena Suerte Charlie.
1: MIT és Institut de Tecnologia de Massachusetts.
0: Mira, veus?
1: És una universitat privada d'investigació pública ubicada a Cambridge,
0: evidentment,
1: als USA.
0: Evidentment no està vetada per Disney i de fet ella ha parlat positivament de la seva etapa a Disney. De fet, tot el cast s'estimen molt, o s'estimaven molt, i sempre han dit que tant de bo aquesta sèrie no s'hagués emès a Disney Channel, s'hagués emès a una cadena més gran, perquè probablement hagués durat 10 anys.
2: Carai.
0: Sí, perquè Disney normalment una cosa que feia és que als 4 anys s'acabava la sitcom, perquè aquí és quan començaven les renovacions importants de contractes, demanaven massa diners, i llavors Disney deia no, això no.
1: Molt bé, molt bé Disney.
0: Molt bé. Anem amb Jason Dolley, el germà mitjà. Continua actuant de forma molt esporàdica. Després de Disney ha fet alguns projectes puntuals, ha desaparegut bastant del focus mediàtic. No està retirat, però bueno, gairebé. No està vetat per Disney. I aquí ens diu el titular radiofònic, més alt del de Bridget, perquè...
1: Perquè és una caca.
2: Sí.
0: PJ Duncan és probablement el membre del repartiment que més s'ha allunyat del focus.
1: Vaja.
0: Vale.
2: Pues vaya titular, si això és una descripció.
0: Sí.
1: Això forma part del cos de la notícia.
2: Sí. Això és context. És que, a més, podria treure molta més xitxa d'ironia i no ho fa.
1: Perquè no és periodista, Judit.
2: Vale.
0: No busque,
1: perquè no té la capacitat per fer-ho.
2: Vale.
0: També així, també estem donant aquí una mica, exposant, no?, els fallos del ChatGPT.
2: Exacte.
0: Donant raons per no fer-lo servir
1: per
0: redactar coses.
1: Se'm va equivocar amb els horaris del Mundial l'altre dia. Has de ser beneit, per equivocar-te.
0: Mira que només has de buscar Google.
1: Mira que està tot arreu. Diu que va agafar un horari dels Estats Units que no era el correcte. Perquè, clar, com que es fa als Estats Units, entre altres països, que no, clar, no és el mateix horari en un lloc que en un altre. Ai, beneit.
0: Vinga, va. Anem amb Bradley i Steven Perry, el fill petit abans de que arribés Charlie, clar. Continua actuant, sí, encara que amb menys protagonisme que durant l'època de Disney. Va seguir Disney Channel amb Ant Farm i Mighty Meth. Dos sèries que no van estar gaire ben valorades, les coses com són. Ha participat en sèries, ha seguit participant en sèries i pel·lícules i també s'ha interessat per la producció audiovisual i altres projectes creatius. Té un canal de YouTube on ha fet vídeos amb Mia Talerico, que era Charlie, el nadó de la sèrie, que a dia d'avui, per cert, té 17 anys.
2: Carai.
0: Fa 17 anys d'aquesta sèrie i jo estic molt gran.
2: Estàs.
0: És que clar.
1: Bueno, és que avui ho comentava a la redacció. És que tu i jo, artista, fa 12 anys que vam fer la selectivitat.
2: Sí, sí.
1: 12 anys ja,
2: Sí, sí.
0: Bé, va.
1: I hi ha gent que s'està escoltant que dirà... Estàs tu queixant-te per 12 anys. També té raó. Però 12 anys són 12 anys.
2: 12 anys.
0: I parlem de Mia Talerico, Charlie, la nena que pràcticament va créixer durant davant de les càmeres. Durant les primeres temporades, bé, la seva aparició, evidentment, no era més que un nadó amb càmera. Tot i que de vegades sí que intentaven donar-li alguna mena de gag, les dues últimes temporades ja sí que tenia diverses línies per episodi. I escolta, sent una nena de 4 anys, no se li pot demanar més,
2: no,
0: ho feia prou bé.
2: Mentre no montes numerets i rebequeries...
0: Correcte, més ja t'he dit, és que tots s'estimen molt, anys després segueixen en contacte tots amb tots, vull dir,
2: que
0: fantàstic.
2: Bé,
0: la nena pràcticament que va créixer davant les càmeres, continua actuant? Sí. però molt menys del que alguns fans esperaven. Va participar a la sèrie Mani i ha tingut una adolescència relativament normal i allunyada del foc. No està retirada, però tampoc ha fet el salt de gran estrella juvenil. No està vetada per Disney, per raons òbvies. I, doncs això, llegeix el titular o no?
2: Sí, sí, sí.
0: La Charlie de la sèrie és avui un adolescent que ha crescut molt lluny del focus mediàtic. Com hem dit, encara ha fet alguna aparició pública amb Bradley Steven Perry, crec que es deia, sí, correcte, al seu canal de YouTube cuinant alguna cosa, eh? Vull dir que prou bé. Ara anem amb un dels casos polèmics d'aquesta sèrie. Leigh Allyn Baker, Amy Duncan. És una actriu, jo penso, bastant reconeixible perquè sempre ha estat la típica secundària o episòdica de comèdies de situació fins que va arribar Buena Suerte Charlie. És probablement la figura més polèmica del repartiment. Sí, continua actuant i ha treballat en doblatge, producció i comentari mediàtic. I fins i tot va reprendre el seu paper de Helen durant un capítol al revival de Willy Grace. Polèmiques. Al tanto, perquè aquí hi ha un bon paràgraf. Sí. Durant els últims anys s'ha posicionat políticament en temes molt controvertits als Estats Units. Ha destacat l'escena pública per promoure l'autonomia corporal, és a dir, que està en contra de les vacunes. També una manera bastant elegant de dir-ho, eh? Vull dir, ets magufa, nena. Sí, sí. No hi ha res, no hi ha més aquí.
2: Autonomia corporal, però què és això?
0: Enfrontar-se a la cultura de la cancel·lació, evidentment, a conseqüència del tema de les vacunes, i defensar obertament les polítiques de Trump durant el cicle electoral del 2024. Les seves opinions sobre les vacunes i l'educació han generat molta divisió entre els fans i el cast de la sèrie, els quals han optat per no involucrar-se amb ella res amb res més. Fins i tot va ser esborrada d'algunes de les fotos de making of que pengen algun dels actors anys després de, oh, mira que bé que ens ho passem a Buena Suerte Charlie, pues, en la seva cara estava emborronada, amb aquella foto. Això, juntament amb la situació de Bridget, fan que sigui impossible fer un revival d'aquesta sèrie amb tots els protagonistes. Però, bueno, escolta, jo aquí deixo la idea de que sí que es podria fer un spin-off, no? Com a mínim tenim a mi el Talerico, que és Charlie a la sèrie original, i que, escolta, ara podria agafar el relleu de Bridget, o jo què sé, o veure els vídeos que gravava la seva germana gran per Charlie, perquè aquesta és una mica al cor de la sèrie. Al principi i al final de cada capítol començaven com amb un videoblog on Teddy li donava com un consell a la seva germana petita.
2: S'assembla una mica a la Paris Hilton, no, aquesta dona?
0: Estem parlant de... Sí, sí que té... Sí que té... Bueno, jo
2: que
0: no...
2: Que per estar en contra de les vacunes t'has fet moltes coses
0: molt
2: a la
0: temps,
2: cara,
0: Fa molt de temps que no la veig físicament des de que va fer una... Bueno, això, des de no que sé. Va sortir públicament a dir totes aquestes animalades.
2: Botox en porti segur. Això està molt tens.
0: Està vetada per Disney, no oficialment, però és de pressuposar que Disney no voldria treballar amb algú que té aquestes polèmiques, eh?
2: Que és un fatxa, ja està, no passa res.
0: Sí, i a més te diré que aquest titular l'he escrit jo, eh? No l'ha escrit el ChatGPT. Leigh Allyn Baker s'ha convertit en Amy Duncan amb els anys, que
2: molt
0: té el personatge protagonista de la sèrie, que la mare estava una mica cucú.
1: No estava arribant.
0: I ja t'he dit.
2: D'aquí escriure notícia en 3 dies, eh?
1: Molt millor.
0: Ja ho veus, jo estic llançat ja. I vinga, va, acabem, crec,
2: amb
0: Elik Aaron Kramer, que era el pare, Bob Duncan. Continua actuant? Sí. Ha continuat apareixent a televisió i cinema, amb regularitat, eh? És probablement qui ha tingut la carrera més constant dins de l'interpretació adulta. Està bastant irreconeixible a dia d'avui, vale? Perquè ha passat... Avui fer body shaming, eh? En absolut. Però és sorprenent veure una foto d'ell ara perquè dius, ostres, és aquest? Ha passat una mica del tipus típico pare de sitcom, tipus Homer Simpson, a una mica Jason Statham, eh? Ha fet
1: està
0: aquesta transició.
1: Fort, la veritat.
0: Està quadradíssim i és un rapat amb la barbeta aquesta així en plan Walter White.
1: Sabeu qui
0: al·lucinant.
1: Sembla? Ara no em sortirà el nom. Oh, no em sortirà el nom. Hi havia un lluitador de la WWE.
0: Sí, sí, crec que...
1: Dels originals.
0: Crec que sí.
1: Ara és aquest. Ah, no em surt el nom.
0: té un punt, sí. No està retirat, no està vetat per Disney i, doncs això, el titular és el pare dels Duncan ha mantingut la carrera molt més estable, més enllà de Disney.
2: Molt bé.
0: I per tant, això, el resum d'aquesta sèrie és que l'única figura polèmica podria ser Leigh Allyn Baker. Però...
1: Stone Cold Steve Austin. Busqueu-lo i és aquest senyor que dius ara a la realitat.
0: És al·lucinant. Si mireu Buena Suerte Charlie, jo us recomano que mireu una foto d'aquest senyor actualment, perquè
2: recordo.
0: Està massadíssim.
1: Jo no sé quina
2: sèrie. La cançó de la sintonia m'ha vingut al cap d'haver-la escoltat molt, però no recordo la
0: sèrie. És ja de les últimes sèries de Disney Channel. O sigui, és una de les primeres a MacD, directament.
1: No...
0: És del 2010, ja. Per tant, és normal. Jo tenia 11 anys quan va sortir aquesta sèrie.
1: Jo no la tinc gens controlada, aquesta
2: sèrie. No sé, la sintonia em sona molt, però no... No ho sé.
0: Jo us la recomano, Buena Suerte Charlie, la teniu a Disney Plus, si voleu mirar 3 o 4 capítols així per fer un tast. Està bé, de veritat, us ho recomano molt.
2: Doncs continuarem fent aquestes entregues de...
0: I tant!
2: Perquè ens queda, per exemple, també la de Demi Lovato.
0: Ah, mira,
2: amb
0: ui.
2: De, torne
1: Camp, però
2: torne
1: o... Camp Rock, eh?
2: Ah, sí?
1: Faran nova pel·lícula de Camp Rock, confirmats els Jonas i la Demi Lovato, també.
0: Ah, i la Demi Lovato va tenir una infantesa dura, la... eh? Gràcies a Disney
2: a
0: i la fama.
2: A mi programa de... Fanny las estrelles o algo
0: así. Sani entre estrelles.
2: Ah, bueno, quasi.
0: Sí, sí, sí.
2: Fanny,
1: i en versió espanyola segur que també ho trobaríem, eh?
2: Era molt xulo.
1: Del física sí, o química...
0: Sí, no, no. És que jo una espanyola sí. la faria, eh?
1: N'hi ha d'haver, segur.
2: Sí, sí, sí.
0: Els nens de Los Serrano...
1: Això.
2: Sí, sí, sí, sí. Perfecte. Doncs ho deixem aquí. Gràcies, nois, que vagi bé.
0: Que vagi bé.
2: Fins aquí l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'Ulida Ràdio.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Avui hem obert amb un tema de Sonny Rollins, la veu que hem sentit abans al començament era la seva, perquè ens ha deixat fa molt poc. Concretament, el 25 de maig passat, a l'edat de 95 anys. El tema que ara li escoltàvem pertany a la banda sonora del curtmetratge d'un curtmetratge de 13 minuts de l'any 1993 que es deia Bottle Rocket, que va significar el debut de Wes Anderson com a director quan tenia 24 anys i d'Owen Wilson com a actor quan en tenia 25. Va ser un curtmetratge fet entre amics, incloent-hi Sonny Rollins, que era molt més gran que ells. Sonny Rollins era novaiorquès, de família humil, i va començar professionalment com a músic de sessió i també en gravacions de discos de figures importants, com els pianistes Bud Powell i Thelonious Monk, el trompetista Miles Davis o el saxofonista Charlie Parker. Però també va viure èpoques molt tèrboles de jove. D'una banda, va ser detingut per haver comès un atracament a mà armada, de l'altra, per la seva addicció a l'heroïna. De fet, quan tenia 25 anys, va estar ingressat en un centre sanitari i es va oferir per rebre tractament experimental amb metadona i poder alliberar-se de l'addicció a l'heroïna. Té molt de mèrit, això, perquè li feia molta por que sense l'heroïna la qualitat de la seva música fes una davallada. Era absurd, esclar. Escoltem-lo ara en un tema seu que pertany a la banda sonora del film Working Girl, de Mike Nichols, que es va estrenar entre nosaltres com Armes de dona i que van protagonitzar Harrison Ford, Sigourney Weaver i Melanie Griffith. El tema es diu Saint Thomas i és un calipso basat en una cançó que li cantava la seva mare.

Saint Thomas, el tema de Sonny Rollins de la banda sonora de la pel·lícula Working Girl, noia treballadora. Per bé que aquí, com he dit abans, li van posar el títol absurd d'Armes de dona. No sabem a l'estat francès quin títol va tenir, això ho deu saber Radio Rels. És una comèdia molt divertida que va tenir molt d'èxit i que va aconseguir 6 nominacions a l'Oscar, incloses les de millor pel·lícula, millor director i millor actriu, Melanie Griffith. Carly Simon hi cantava una cançó i va guanyar l'Oscar. El disc, que va incloure el tema Saint Thomas, per cert, va ser seleccionat l'any 2016 com a patrimoni artístic sonor per la Biblioteca del Congrés de Washington, que és una biblioteca que podríem qualificar com la nova Biblioteca d'Alexandria, perquè ho té pràcticament tot. Sonny Rollins era un humanista, feia ioga, meditació, s'interessava per les filosofies orientals, i l'any 2017 va fer donació de tot el seu arxiu personal al Centre Schomburg, que és un centre dedicat a la recerca de la cultura negra i que pertany a la Biblioteca Pública de Nova York. En el seu disc Freedom Suite, Sonny Rollins hi va escriure aquestes paraules. Quina ironia que el negre, que més que qualsevol altre poble pot reclamar la cultura de Nord-Amèrica com a pròpia, sigui tan perseguit i estigui tan reprimit. Quina ironia que els negres, que han exemplificat les humanitats a la seva pròpia existència, siguin tractats amb tanta inhumanitat. Aquest tema que sentirem ara apareix a la banda sonora del film El negociador, protagonitzat per Eddie Murphy. Poor butterfly, pobra papallona.

Poor Butterfly, pobra papallona, de Sonny Rollins. Un tema no només del film nord-americà El negociador, sinó també d'un de finlandès del 1996 titulat Salts laterals, sobre un director de teatre i una actriu que són amants i que procuren mantenir en secret la seva relació al marge de les seves parelles respectives. L'any 1959, quan tenia 29 anys, Sonny Rollins va deixar les actuacions i assajava cada dia, fes fred o calor, al pont de Williamsburg, que és un pont penjant sobre l'East River de Nova York i que connecta Manhattan amb Brooklyn. Ho feia perquè assajava durant moltes hores i no volia molestar els veïns. Altres films on apareixen temes seus són Família, de Fernando León de Aranoa, amb Jolis Galiardo i Amparo Muñoz, El talent de Mr. Ripley, amb Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Jude Law i Cate Blanchett, Millor sola que mal acompanyada, amb Renée Zellweger i Kevin Bacon, també 50 anys de rebel·lia, un documental de Martin Scorsese del 2014 sobre l'evolució política dels Estats Units, Un cop amb Bastil, amb Michael Caine i Morgan Freeman, o La crònica francesa, amb Benicio del Toro, Francis McDormand i Tilda Swinton. En el terreny personal, Sonny Rollins es va casar dos cops. El primer matrimoni, però, només va durar uns mesos. El segon, en canvi, va ser amb Lucille Pearson, que es va convertir en la seva mànager i van estar junts fins a la mort d'ella, el 2004. Sonny Rollins estava considerat el millor improvisador viu i li encantava assumir riscos. De fet, quan Barack Obama li va lliurar la Medalla Nacional de les Arts, va dir que les seves improvisacions l'havien inspirat a l'hora de prendre riscos en relació a algunes decisions polítiques. Com he dit, Sonny Rollins es va deixar el 25 de maig passat, a l'edat de 95 anys, i és amb aquest motiu que li hem dedicat aquest cinema a la xarxa que ha tingut a Imantriqui a les vies de so. Li direm adeu amb el tema principal de la banda sonora de la magnífica pel·lícula Alfie, del 1966, protagonitzada per Michael Caine. Referint-se al risc de la improvisació, Sonny Rollins va dir: "La improvisació demana estar concentrat i viure el moment, sense pensar en el futur. Has d'obrir el cor i l'ànima i deixar que la música flueixi." Fins la setmana vinent, amics.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: en sèrie.
1: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
0: Les millors ficcions.
1: Els millors relats.
0: Les estrenes més espectaculars.
1: El retorn de les sèries més esperades.
0: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
1: En sèrie, amb l'Ali Giné.
2: Molt benvinguts a l'En sèrie, en una setmana més carregada d'estrenes, així que comencem, com sempre, el repàs setmanal de la cartellera. I ho fem des d'aquest dilluns a Disney Plus i arriba Alice i Steve.
3: I wish I was in love.
4: You deserve to be loved.
5: Anybody would be lucky to have you.
2: Parlem d'una comèdia que segueix una dona destrossada quan el seu millor amic comença a sortir amb la seva filla de 26 anys. La protagonista farà el possible per acabar amb la relació, però per desgràcia d'ella, l'amic està més que preparat per l'atac.
6: Siento que te vayas con ese tema pendiente.
7: Hoy os hablo del caso del acosador de Ripton y del hombre que no consiguió pillarle.
2: Des d'aquest dimarts a Filmin hi trobem El juego del asesino.
8: Soy Patrick, me he mudado a la casa del rey. Es un desperdicio que estés jubilado. Necesitas un nuevo reto.
2: Atormentat pel cas que mai va resoldre, un detectiu retirat és arrossegat de nou a un joc mortal quan ressorgeixen els indicis d'un assetjador sàdic, difuminant la línia entre la culpa, la veritat i l'obsessió.
9: ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Tienes miedo de que nos encontremos con Charlie y Sam?
2: Des d'aquest dimecres a Amazon s'hi estrena Todos nuestros años.
10: ¿Charlie te invitó?
11: Ella tenía que venir.
12: Su fue como una madre para mí.
13: Que Percy esté aquí es malo para mí. No sé cómo será volver a verla.
2: És una adaptació de les novel·les romàntiques juvenils de Carly Fortune.
14: Te has perdido mucho. Quiero asegurarme de que has venido por las razones correctas.
2: La trama explica una història narrada durant 6 anys i una setmana del típic poble costaner on neix l'amor entre els dos protagonistes.
15: Escucha. Si quieres ganar el caso, haz lo que te digo.
2: Dijous a Netflix hi trobem Les dos cares de la ley.
16: El hijo de un juez se ha cargado al de un policía.
17: Yo no he matado a nadie. ¿Quieres que te diga todas las que has hecho?
2: Inculpat per un crim brutal que no va cometre, un jove advocat posa la seva vida en mans d'una defensora cruel per netejar el seu nom i buscar la veritat.
18: Estoy fuera del negocio, Rubén. No hago nada que no sea legal.
19: Un empresario, plan.
2: També des d'aquest dijous hi arriba a Movistar Plus la tercera i última temporada de L'Immortal.
20: ¿Quiere volver al negocio?
18: Quiero volver a mi puta casa tranquilo, rubia.
20: Entonces, déjame hacer las cosas a mi manera.
19: Lo importante es asegurar la cara.
2: Posa punt i final aquest thriller escrit per David Moreno, Diego Sotelo i Raúl López. Mascle en acció, drama familiar i thriller psicològic.
21: No quisiera tener que buscar en Madrid un socio que defienda mejor mis intereses.
2: En aquesta darrera entrega, l'acció es concentra en tan sols 5 dies i es desenvolupen diverses trames que s'entrellacen fins confluir en una única història. Encara aquest dijous a HBO Max hi trobem Tráfico Aéreo. El fill de la protagonista és empresonat per un assassinat que ell nega haver comès. Una banda li fa xantatge perquè es dediqui al contraban. A la protagonista no li quedarà altre remei que entrar en un món de corrupció i violència per salvar la vida del seu fill.
22: Esto podría ser lo azul que necesito para completar mi traje de boda.
23: Pero si todavía no tienes ni el vestido.
24: Tiene al hombre. Todo lo demás son detalles.
2: Tornem a Netflix també aquest dijous i arriba la cinquena temporada de Magnolias.
25: Vuestro amor y apoyo me ayuda a compensar el dolor de estar lejos de todos mis seres queridos.
2: Torna aquest drama que segueix la vida d'un grup d'amigues mentre naveguen per la selva de les relacions, la família i les seves carreres laborals a Carolina del Sud.
26: Nelle ultime settimane ha fatto un bel rumore con i suoi casi.
2: La darrera proposta de dijous ens porta Sky Showtime amb Lawyer Ligas.
27: Hai passato tu l'audio alla stampa.
28: Ho tirato su un bel casino, eh?
2: La sèrie segueix a un advocat brillant i reconegut pel seu estil irònic i controvertit que s'enfronta a un sobtat declivi de la seva carrera per culpa d'un escàndol que l'obliga a abandonar el prestigiós bufet del que era soci. Divendres a Amazon Prime torna amb la temporada 4 a Tasco.
29: A todos nos hubiese encantado haber ganado el Gran Prix.
0: ¿A qué temperatura se lava esto? No sabes. ¿Cómo se fríe un huevo? No sabes.
1: Lo mío es el imán.
2: Entre les noves trames hi haurà matrimonis a punt del col·lapse, convidats de camí a una boda, concursants de televisió derrotats, emergències mèdiques, cites romàntiques que es torcen o fins i tot un papa mòbil enviat al Vaticà en una surrealista missió protagonitzada per Pepe Villuela i David Lorente. A HBO s'hi estrena també aquest divendres Orgullo. La sèrie explica la història d'un jove gay imprudent que viu amb l'il·lusió que el món està als seus peus i de que res pot pertorbar la seva llibertat. Quan una inesperada tragèdia familiar esmicola la seva realitat, el seu món comença a esfondrar-se.
3: Te debo todo lo que he logrado llegar a ser. Por mi amada esposa. Y por mi hermosa familia.
2: A Netflix també divendres s'estrena El polígamo.
3: Me gusta mucho mimar a mis mujeres.
4: Me encanta. Te lo diré una sola vez. Vas a dejar a esa puta ahora mismo.
2: La protagonista és molt popular a les xarxes i sembla l'exemple ideal de felicitat matrimonial. Tot plegat fins que les infidelitats del seu marit desencadenen una gran crisi.
5: Asimílalo. Todo lo que ha pasado te ha traído a este momento. Tú vas a hacer cosas que esta gente no alcanza a comprender.
2: Arribem al moment de la recomanació de l'ensèrie, en aquesta ocasió fent una ullada crítica a la cinquena temporada d'una de les sèries insígnia d'Apple TV, Per a tota la humanitat.
6: Hay que ser autosuficientes, dejar de depender de los envíos de provisiones desde la Tierra, tener el control de nuestro destino.
2: Estem davant d'una de les més grans apostes de ciència-ficció, junt amb Silo, de la plataforma. Fins ara ha tingut un desenvolupament satisfactori, malgrat les crítiques a la seva quarta entrega.
5: Se cambia cuando hay personas decididas que lo hacen posible.
7: Tenemos que tomar cartas en el asunto.
2: Ara, però, ens trobem davant d'una cinquena temporada que s'allunya dels orígens de la sèrie i ens transporta més cap un drama social que cap una trama de ciència-ficció espacial.
4: No podéis perder vuestra humanidad.
8: Luchamos por nuestra humanidad.
2: Aquest canvi d'enfocament ha estat rebut de forma molt desigual per la crítica. L'emocionant carrera espacial de les primeres entregues ha donat pas a un tens drama sociopolític centrat en la vida dels colons i la lluita de classes a Marte, utilitzant el planeta vermell com un reflex dels problemes contemporanis.
4: La missió és encontrar vida en los confines de nuestro sistema solar.
10: El mayor descubrimiento de la historia.
4: Tenemos que aprovecharlo.
2: D'aquesta cinquena temporada se'n critica l'excessiu ús del melodrama amb un ritme desigual i en format de colabrot. Abandonar l'exploració espacial, al marge queda la missió a Titan, és sens dubte un exercici arriscat i en especial aquí no ha complert les expectatives dels fans.
29: Ya va siendo hora de recuperar el control en Marte.
6: No queda tiempo. Van a destruir cualquier esperanza de un mañana.
2: Tampoc ajuda al fet inevitable del relleu generacional dels personatges principals de la sèrie. Els nous protagonistes necessiten molt més per arribar a l'alçada dels seus predecessors.
5: Marte es nuestro! Marte es nuestro! Marte es nuestro! Bueno, la cosa va en serio.
2: Seria injust qualificar una de les millors sèries de ciència-ficció en plataformes ara mateix per aquesta cinquena entrega, però no podem deixar de banda aquest regust amar que ens deixa a l'espera que es recondueixi en una futura sisena temporada, si es confirma.
29: Sin aliados, sin ayuda, sin su planeta de origen, vamos a ver cuánto pueden sobrevivir.
2: En definitiva, hem passat d'una magnífica epopeia espacial a un drama de supervivència obrera, amb l'afegit de thriller policial, això sí, a l'espai. En qualsevol cas, aquí us deixem un fragment del primer capítol amb una de les trames que desencadenaran el fil argumental d'aquesta cinquena entrega.
4: El cuerpo muestra signos compatibles con una despresurización rápida y la exposición a la superficie. La epidermis presenta una deshidratación provocada por el vacío y una hinchazón severa causada por la presión interna.
30: A ver, ¿qué tenemos aquí?
31: Parece que otro polizón se ha suicidado, sheriff.
32: John Taemin pidió asilo desde Corea del Norte.
30: ¿Y esto?
32: Servicios sociales les hacen fotos y solicitan ayuda.
30: Gracias, Boyd. Mándame una copia de la autopsia cuando ya hayas terminado.
32: Señor, estaba pensando en el lugar donde se ha encontrado el cuerpo y se me escapa un poco. En la Tierra, si alguien corre 12 segundos, puede llegar a unos 90 metros. Aquí lo multiplicamos por 3 por la gravedad. Pero el señor Yun ha corrido casi 400 metros desde el rover. Hay algo que no cuadra.
31: Oh, ahora es matemática.
1: Le habéis mirado el tiempo, ¿no?
4: No, he realizado un examen post-mortem estándar.
9: Están intactos.
31: ¿Y?
9: Si la causa de la muerte es una rápida descompresión, tendría los tímpanos perforados, pero no lo están. Lo que significa que murió en un entorno presurizado.
31: ¿Puede explicarlo para que lo entendamos?
32: Que alguien lo sacó al exterior una vez muerto.
30: ¿Entonces se trata de un homicidio?
9: Eso parece.
31: Joder.
30: Bueno, doctor, necesitaremos una autopsia completa. Análisis de ADN, toma de muestras, lo pasaremos por el sistema. Hasta que no sepamos más, esto no sale de aquí. ¿Entendido?
31: Señor.
4: Claro.
11: Nos llega que el cuerpo de la víctima fue descubierto en la superficie de Marte sin el traje espacial.
12: La base, con 5.000 personas, ha tenido momentos puntuales de violencia desde que existe, incluido el anárquico motín ocurrido hace casi 10 años.
13: Pido a todos los residentes del Valle de la Felicidad que mantengan la calma, ya que el Cuerpo de Paz sigue investigando este crimen.
14: Era el gobernador de Marte, Lenia Bolívaro, instando a los residentes del Valle de la Felicidad a mantener la calma mientras los cuerpos de paz continúan investigando.
2: Fins aquí l'Ensèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
15: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.